0: Juan Luis Solano. Demanarem al president de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el doctor José Reyes, què en pensa de la nova reforma de la llei antitabac que tracta de ser encara més restrictiva pensant en la salut de tots i totes. I al nostre estudi tindrem el psicòleg Antoni Riera. Ja comença la nova temporada de futbol pel Mallorca. Han passat en els darrers mesos del descens i la tristor del Real Mallorca, del no ascens de l'Atlètic Balears o el Poblense, per posar alguns exemples, o el més recent, ja fa unes setmanes, el campionat del món aconseguit per Espanya en Mundial dels Estats Units. Com afecta el benestar emocional una alegria així o una decepció si el teu equip descendeix? Li demanarem al nostre expert en psicologia. Són algun dels plats del menú saludable que tenim per avui, que està molt farcit, així que ja parem taula. Benvinguts a Vida Saludable. Comença aquí la primera part del programa on la destinem a notícies, temes sanitaris, malalties i enfocs amb rigor per part del personal sanitari de la nostra terra. En aquest sentit, avui seran de dolor i estiu, l'hora que l'ha fet. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els oients del programa Vida Saludable que ens acompanyen cada dissabte. A veure, som a mitjan d'agost, d'un estiu molt calorós, amb altes temperatures, i tots pensem en vacances, platja, desconnexió. Però sabíeu que per a moltes persones l'estiu no és sinònim de descans, sinó d'un augment del dolor?
0: Això passa pels canvis de pressió, la humitat, l'aire condicionat o fins i tot rompre les nostres rutines diàries perquè això pot passar factura al nostre cos. Com afecta tot això? Idò, res millor que ser ara a Maó per sortir dubtes amb el nostre expert de capçalera pel que fa a dolor.
1: Així és, avui per parlar de dolor i d'estiu tenim el gran luxe de comptar amb un dels màxims experts internacionals en la matèria. Ens acompanya el doctor Jordi Moya Riera, cap del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i, a més, fundador i president de la Fundació Cine Dolore. Molt bon dia, doctor. Com està duent l'estiu? Acalorat, no?
2: Hola, bon dia, molt bon dia. Molt bon dia.
1: Doctor, sempre associam el fred i la pluja amb el dolor articular, però com afecta realment la calor extrema i la humitat de l'estiu a les persones amb dolor crònic?
2: Clar, de fet, la calor té un efecte secundari molt important, perquè la gent no descansa bé els vespres, per exemple, i no dorm bé.
1: Clar.
2: I, clar, això fa que durant el dia, a més, el dia és molt llarg, el dia surt la llum a les 6 de matí, surt el sol, no es posa fins a les 10 tenim llum, i això fa que també que els pacients, tots nosaltres, sense donar-nos compte, facin més activitat de la que tenen habitualment, no? Que, si afegim aquestes dues coses, hi ha una recomanació que feien amb els nostres pacients, que va molt bé, i és molt, molt espanyol, i és la fiesta espanyola. Vull dir, és important que els pacients que pateixen d'esquena, dolor d'esquena, de cervical, dolor a les caderes, als genolls, vull dir, allà on hi ha càrrega de pes, vull dir, facin la fiesta. Quan dic la siesta, no dic la siesta perquè la siesta no convé que dormin més de 20 minuts, però en canvi, si poden estar estirats una horeta, és convenient. És un tema de fer la siesta no perquè dormin, sinó perquè descarreguin el pes damunt les caderes, damunt l'esquena, damunt les cervicals, i això la veritat que va molt bé, perquè ja dic que no ens donen compte, i durant l'estiu hi ha moltes hores de llum i tots fent més activitat de la que a vegades podem. Tenim compromisos, baranetes, compromisos socials, visites de família, gent que ve de fora, vull dir, ja sabem que l'activitat augmenta i que moltes vegades els pacients pues, ho noten, no? I que no tenim que caure en el que han dit sempre, que és l'antidoping. El que no va bé és fent mal, m'aprenc calmants i segueix fent el mateix, perquè això és antidoping i al final ho pagues perquè al final entres en una crisi forta, eh? I a vegades ho veiem, els pacients que tenen urgències amb una crisi lumbar superinvalidant, i quan t'estigues de l'historial clínic i repasses, ja veus que els dies anteriors pues, tenien mal i més d'aturar es van fotre, van prendre calmants forts en el desinfort i van continuar, no?, en l'activitat que feien, no?, fins que el cos diu basta i t'atura, no? O sigui que hi ha que escoltar el cos i si te demana aturar, pues, a vegades hi ha que aturar un poc.
1: Doctor, hi ha algunes patologies concretes, com la fibromialgia o les migranyes, que poden empitjorar especialment durant els mesos d'estiu?
2: És el que li comentava, no només és la calor, també els canvis d'hàbits que hi ha durant aquests dies i sobretot el tema de dormir i descansar bé al vespre. Vull dir, hi ha moments que si una... Clar, evidentment, de la calor que fa, però si tens que posar aire condicionat, un ventilador o anar, si pots, de vora la costa per poder dormir, però dormir i descansar és fonamental pel tema del dolor, fonamental. Notant que la gent que no pot dormir i no descansar, Vull dir, el tema del dolor neuropàtic, per exemple, a la gent que té neuràlgies postherpètiques, per dir-ho d'alguna manera, o qualsevol tipus de dolor alta neuropàtic, pues, se dispara també, amb la qual és important dormir, no? Jo sé que els pacients que ens senten, molta gent diu, no, jo no vull prendre res per dormir. I és veritat, ningú vol prendre medicació, però és que hi ha determinades edats i determinades patologies que fa molt més mal no dormir durant tot un vespre que prendre una pastilla per dormir. O sigui que les medicacions estan per quan fan falta i realment per aquest tipus de malalties cròniques hi ha que intentar descansar al vespre i dormir bé i no rompre cicles de
1: Són necessaris, clar. Anem a veure, es descansa malament al vespre per les altes temperatures, com estem dient, però en el final, en l'estiu descansam, tenim menys estrès, la gran majoria de persones tenen vacances. Realment aquest descans, no sortir un poc de la rutina, pot ajudar a reduir el dolor o tot el contrari, el canvi d'activitat pot ser contraproducent?
2: És que depèn del que estem dient tant. Si la persona té una rutina saludable, uns hàbits saludables i el treus d'aquests hàbits perquè ve l'estiu, doncs és contraproduent. Ara, si és al revés, té mals hàbits i quan ve, i justament quan ve les vacances es pot canviar aquests hàbits cap a hàbits saludables, clar, evidentment és positiu, no? Clar. Realment, hi ha una cosa clara, vull dir, la gent confon estar de vacances amb estar en forma. Vull dir, atendre un que estigui de vacances no vol dir que estigui en forma. I si veu gent que fa extrems deportius que no està preparat físicament per fer aquests estragos, no? I així és que moltes vegades els hospitals se saturen de problemes de traumatologia per traumatismes, fractures, lesions, doncs de gent que com està de vacances es pensa que està en forma i a vegades fa activitats físiques que no està acostumat i a vegades pues, pateix problemes després. Vull dir, jo cridaria la prudència un poquet en aquest sentit, no? Està bé ser esport, però pot ser que sigui progressiu.
1: L'aire condicionat és el gran aliat de l'estiu, però també és un enemic de l'aparell locomotor. Quins problemes pot provocar l'ús abusiu d'aquests aparells?
2: Clar, jo penso que el problema de que el cot s'adapta a tot, no? De fet, l'homo és l'únic animal que és capaç de viure del tròpic en els polos, no? Vull dir, és l'únic animal que és capaç de tachar. Aquesta adaptació té que ser poc a poc i progressiva. Clar, el tema de l'aire condicionat, el que és perillós és sortir de l'aire condicionat a la calor, de la calor a l'aire condicionat, canvis bruscos de temperatura, això el que no és tolerable, no? I després hi ha que pensar que els aires condicionats, vull dir, la gent no té per què estar a 20 graus o 21 graus, vull dir, entre 24, 25 graus que estigui l'aparato d'aire condicionat és el més adequat i el més eficient energèticament.
1: De tot sovint oblidem l'importància de l'aigua. Quina relació directa hi ha entre una mala hidratació i l'augment del dolor muscular o de cap?
2: No, la hidratació és fonamental i no hi ha que esperar a vegades a tenir set per veure, sinó hi ha gent gran que perd aquesta sensibilitat, no? Vull dir, hi ha que intentar hidratar-se i beure líquid, no? Perquè a l'estiu també a perdre de perdre més, hi ha que pensar que la calor s'aprodueix una vasodilatació i hi ha més tendència també a la baixada de tensió arterial. I els pacients també tenen que tenir en compte que moltes vegades gent gran que també està prenent medicació ja per la tensió arterial, si afegim que la medicació davalla la tensió i que la pèrdua de líquid per suor i no beure també pot afavorir a la davallada de tensió, i tenen que tenir molt de cuidado quan fan canvis de postura ràpids. O sigui, passar d'estar estirat, estar de peu o assegut al setzer de veres, allà que tenir compte, perquè hi ha un tema que és la hipotensió ortostàtica i a vegades els pacients es poden marejar, caure i rompatxar la cadera o fer mal. Vull dir, els canvis de postura tenen que ser molt progressius.
1: Doctor, quins esports o activitats físiques típiques de l'estiu, quan nedar, caminar per la platja, són recomanables i quines s'haurien d'evitar?
2: Jo sempre recomano que tot el que no sigui esports de càrrega damunt l'espina, damunt les caderes, damunt els genolls, és saludable. O sigui que el fet, per exemple, de nedar, això és fantàstic. Vull dir, si realment el pacient neda. Vull dir, jo dic al pacient, sempre dic, escolti, una cosa és anar a surar i l'altra cosa és anar a nedar. Si tenim aigua, té que borinar, perquè saps, anar a surar no fa res. Vull dir, té que anar a nedar, té que borinar les articulacions, i això és bo. Bicicleta també és bona, bicicleta, però no sé què té. Sobretot bicicleta estàtica, que el recoman, sobretot ara que hi ha tanta cotxes per la carretera i és tan perillós a la carretera, yeah. És millor deixar la bicicleta, sobretot la gent d'edat. i si pot fer bicicleta a casa, va bé. Tot el que sigui exercici en terra, d'estiraments, de no sobrecarregar l'espina, les articulacions, és totalment positiu.
1: Des de la Fundació Cine Dolores sempre defensen que es pot millorar la qualitat de vida dels pacients. Quines pautes bàsiques han de seguir per gaudir de l'estiu sense que el dolor ens amargui les vacances?
2: Jo insistiria en el que he dit antes. La recomanació és intentar tenir un hàbit bo per dormir, vull dir, intentar que la temperatura de l'habitació estigui damunt 25-26 graus, intentar tenir una bona qualitat de son, i després he dit, l'altre he explicat, el dia és molt llarg, jo recomano que al migdia, després de dinar, que fa una calor horrorosa i que un millor que aquesta seva no està a cap banda, vull dir, val més estiratxar, però dins del llit, això és important, el de la siesta, que no ho he dit tantes. Vull dir, jo recomano que feien la siesta dins del llit, perquè el llit, els matalassos estan fets per enginyers o enginyeres, i les butaques i cadires i sofàs estan fets per decoradores. Decoradors. Vull dir, allà on descansa millor l'espina és dins del llit. Molta gent que pateix d'esquena es compra matalassos, es gasta, que gastan 1.200 o 2.000 euros en un matalàs. I dic, bé, però si després vostè no l'empra, és com els que compra una bicicleta de 2.000 euros i no l'empra. Vull dir, si té un matalàs tan bo, el té que emprar. I al migdia, on millor descansa és estirat dins del llit. Dins del llit hi ha una bona temperatura i descansar perquè el dia és molt llarg i aquestes hores de sol a mitjà del dia un no té res més a fer, millor que descansar una estoneta.
1: I tant, doctor. Doctor Jordi Molla Riera, cap del Servei d'Anestesiologia i Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i, a més, fundador i president de la Fundació Cine Dolore, moltes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i bon estiu.
2: Moltes gràcies a Vida Saludable per ajudar-nos a fer-hi ser molt invisible, que és el dolor. Gràcies.
0: Gràcies, doctor. Anem amb més qüestions. Boixaram ara d'un metge mallorquí que està fent la seva trajectòria a Madrid. En aquest sentit, avui, a Vida Saludable, us volem explicar que la formació mèdica especialitzada és una de les línies de treball que la Fundació Elena Teatre impulsa per continuar millorant l'abordatge de l'osteosarcoma i altres tumors musculoesquelètics infantils.
1: Des de fa 3 anys, la Fundació participa en el programa Clínica Fellowship, impulsat pel doctor Eduardo J. Ortiz Cruz, juntament amb l'Hospital Universitari La Paz i IDIPAZ, una beca formativa destinada a joves especialistes en cirurgia ortopèdica oncològica. Gràcies a aquest programa, metges en formació avançada poden incorporar-se a un entorn altament especialitzat i multidisciplinari participant directament en el diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb sarcoma.
0: La superespecialització en cirurgia ortopèdica oncològica poques vegades forma part de la formació habitual d'un resident. No obstant això, durant les seves rotacions a l'Hospital Universitari La Paz a Madrid i al Massachusetts General Hospital de Boston, als Estats Units d'Amèrica, Juan Luis Solano Martín va descobrir la seva veritable vocació al diagnòstic i tractament dels sarcomes musculoesquelètics, especialment en nins i adolescents.
1: Així que ara el que fa Vida Saludable és conversar amb aquest facultatiu que està destacant a Madrid en aquesta especialitat. Per ell, acompanyar pacients i famílies que afronten una malaltia tan rara i complexa suposa una de les facetes més humanes de la medicina. Molt bon dia, doctor, com està?
3: Hola, bon dia, com esteu? M'escolteu bé?
0: Sí, perfectament.
1: Sí, perfecte, doctor.
3: Si molt bé, molt bé.
1: Si ens ho permet, doctor, per introduir-lo, primer de tot, per què va voler estudiar medicina?
3: Bé, des de ben petit, la medicina, la professió mèdica, m'apareixia una professió molt, molt honrada, un desafiu molt gran per jo, per poder ajudar a les persones. I també jo sóc molt una persona molt esportiva, m'encanta l'esport, i quan vaig començar la carrera, en principi volia estar més enfocat a la traumatologia esportiva, més enfocat a les lesions, a la traumatologia més quirúrgica o resolutiva, però quan vaig rotar, com heu comentat abans, en aquestes dues rotacions va ser un canvi molt, molt gros, molt gran. Jo durant la carrera sempre m'agradava estudiar l'oncologia, la part oncològica de totes les rames, de totes les assignatures, però jo sempre m'agradava la traumatologia i quan vaig descobrir l'oncologia ortopèdica vaig quedar impressionat, no només en el tractament i en el diagnòstic d'aquesta patologia tan rara, sinó sinó també per acompanyar en aquestes famílies, en aquestes pacients, en aquests pacients que pues,
1: que ho necessiten
3: aquesta
1: tant.
3: Malaltia.
1: Clar.
3: Sí.
1: Perquè és una superespecialització o subespecialització
3: sí.
1: encara poc coneguda.
3: Sí, és així, és així. El sarcoma, afortunadament, és poc freqüent. Aproximadament 1% de tots els càncers són sarcomes. Els sarcomes, així, perquè ens entenem, és un càncer un poc un raro, perquè afecta els os, els músculs, els nervis, els vasos sanguinis. No és com el càncer de pulmó, de ronyó, etc. Sinó és molt poc freqüent i durant la residència és molt subespecialitzada perquè només treballar amb uns pocs equips experts, especialitzats, centres de referència i normalment si no estàs integrat o no tens una residència dins d'aquest equips, és difícil que un resident de traumatologia, d'oncologia, etc., pugui aprendre o formar-se bàsicament en aquesta malaltia.
0: Quins tipus doctor de pacients té vostè per preferència? En qui se centra?
3: Normalment, sarcomes tenen, normalment dic que tenen dos, una distribució bimodal. Normalment afecta fonamentalment a pacients joves, a nins, adolescents, i després hi ha una altra distribució en pacients majors de 50-60 anys. I fonamentalment són aquestes dues cures. Desafortunadament, aquest tipus de càncer afecta principalment a nins i joves. Sí.
0: Com suposa, doctor, fer feina en un hospital com La Paz, formar-se allà? Perquè, clar, tots tenim en ment aquests hospitals tan grans, tan importants de la península, un d'ells és La Paz.
3: Sí, és així. És un privilegi, és una, al mateix temps, una enorme responsabilitat. És vera que és una experiència molt, molt enriquecedora, molt, molt per el meu treball. La Paz és bé, molt de pics. La Paz, com dir-ho, en els rànquings dels hospitals sempre està amunt, dels primers, i però no només la reputació de La Paz, sinó els professionals que treballen dins aquest equip són espectaculars, i no només traumatòlegs, sinó també els oncòlegs radioterapèutics, els cirurgians vasculars, els uròlegs, tots els cirurgians, patòlegs, radiòlegs, tots. És un equip molt, molt gran i la dimensió, quan arribes aquí, és un canvi molt, molt gran.
1: Doctor, i com està sent l'experiència de formació dins aquest programa que dèiem a la introducció, aquest programa Fellowship?
3: Sí, el Clinical Fellowship és un programa, bé, és més un programa americà, bé, sobretot dels Estats Units. Aquí en Espanya hi ha també altres programes, fellowships, que se dediquen pues, a una superespecialització, pues, jo que sé, del genoll, de la cadera, de la mà, etcètera, etcètera. Afortunadament tenim aquest fellowship de la unitat de sarcomes, d'ortopèdia oncològica, introduïda per el doctor Eduardo Ortiz, que es va formar amb un gran cirurgià americà com és Henry Mankin, i a Boston, als Estats Units, i tenim la sort de tenir-lo aquí a Espanya, i és un plaer, el seu equip també és espectacular, i és un plaer, i tot els dies s'aprèn algo. Sempre estem, són casos molt, molt complicats, és una patologia molt complicada perquè hi ha molt de subtipos, i és un programa que bàsicament és una superespecialització en un any d'aquesta subrama o rama de l'oncologia.
1: Doctor, què destacaria del treball en nens i adolescents amb tumors ossis? No ha de ser fàcil.
3: No és fàcil. Són nins Són nens que de sobte se'ls diu que tenen una malaltia greu i que molts de pics poden perdre la cama o alguna

0: pràcticament de la mateixa que s'usava fa 20 anys, per això la importància d'aquests programes per formar especialistes i investigació en aquest tipus
1: Clar.
0: de
1: La patologia,
0: patologia.
1: clar, sí.
0: I més en aquest mes, que és el mes de la conscienciació contra el
1: Cada
0: sarcoma, el
1: mes.
0: juliol. Sí,
1: Ostres.
0: sí, sí. I bé, i recentment, en la celebració de la selecció nacional, que varen guanyar el Mundial i varen nombrar una nina que desafortunadament va patir sarcoma d'Ewing, pues un detall molt, molt,
1: Molt
0: molt,
1: guapo per part de
0: molt
1: la
0: guapo,
1: selecció.
0: sí.
1: Doctor, ja per acabar...
0: I res,
1: Sí, no, digui, cavi.
0: No, res, que nosaltres també aprenem d'aquests nins, d'aquests adolescents
1: Evidentment, clar que
0: que
1: sí.
0: pateixen un tractament molt dur i tu els veus ingressats i amb una sonrisa, contents i, doncs, pues, bueno, estem aquí, sí, pues, ja m'anirem a casa, ja passarà tot això i això és molt, molt guapo.
1: Sí, no saben si en el final pot ser que els ajudi una mica per i tot això. Ja per acabar, doctor, com van mallorquí que és, quins són els seus plans a curt, a mitjà termini, es planteja tornar a la illa per exercir aquí?
0: Bé, no ho sé, no ho sé. Seria un projecte molt, molt guapo, interessant. Jo sempre, bé, la meva família està allà, els meus amics també, però jo me vaig formar, vaig estudiar a Madrid, també me vaig formar a Màlaga. Tenc un poquit de batiburrillo de per aquí, per allà, i seria més a mitjà plaç, no ho sé, no ho sé. És un projecte que bé, tenc que, si surt l'oportunitat, seria xerrar-ho bé,
1: Clar.
0: perquè és
1: És
0: important
1: important.
0: que hi hagi un equip darrere d'això, sí.
1: Doctor Juan Luis Solanos, especialista en cirurgia ortopèdica oncològica, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Fins una altra i bon estiu per Madrid, si no ve per
0: A
1: aquí.
0: vosaltres, moltes
1: Adéu.
0: gràcies. Adéu.
2: Més qüestions de l'actualitat sanitària. Avui posàvem el focus en una qüestió de salut pública fonamental que ens afecta a tots, directe o indirectament, en l'arribada de la nova llei antitabac, si s'acaba aprovant, sobre un escenari clau per a la prevenció i la protecció de la salut de la nostra comunitat, especialment dels més joves. Però quins seran els canvis reals als nostres carrers, terrasses, especialment, i platges? Serà aquesta la mesura definitiva per reduir l'impacte del càncer a les nostres illes?
1: El Ministeri de Sanitat impulsa una nova llei del tabac per restringir el consum a terrasses i platges, a més de regular els vapejadors d'un sol ús per protegir els menors. Aquesta normativa cerca reduir l'impacte del càncer mitjançant mesures estrictes, incloent perímetres de seguretat a les escoles. Per analitzar en profunditat aquesta normativa i entendre què hi ha en joc, avui tenim el plaer de saludar el doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears. Doctor Reyes, molt bon dia, benvingut al programa a casa seva.
3: Molt bon dia, moltíssimes gràcies, com sempre, de veritat.
1: Doctor, com valora l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears l'aprovació d'aquesta nova llei antitabac?
3: Bueno, la valorem molt positivament des del punt de vista de que és una passa endavant en mesures que des de l'associació venim promovent des de fa molt de temps, especialment en tot l'àmbit relacionat a la protecció dels no fumadors en els espais públics compartits, com són terrasses, platges, etc., i amb l'àmbit de l'equiparació de tots els dispositius electrònics amb el tabac convencional en tots els àmbits, és a dir, en quant a fiscalitat, en quant als jocs de venda i en quant a la prohibició de fer-ne publicitat o que puguin fer patrocinis de béns, no? Per tant, des d'aquests dos punts de vista, per nosaltres és molt important.
1: Per tant, considera que aquesta normativa marcarà realment un abans i un després en la prevenció del càncer, especialment en el de pulmó?
3: En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que el tabac és un enemic per la salut pública terrorífic. És a dir, si eliminéssim el consum del tabac, estaríem eliminant el 30% del total de diagnòstics de càncer que es fan cada any a Espanya i a les Balears. Estaríem salvant, per tant, milers de vides. Està relacionat de manera absoluta i, com és evident, amb el càncer de pulmó, però incrementa el risc de molts altres tipus de càncer, com el de mama, el de colon, el d'estómac, els de vies respiratòries. Vull dir que estem parlant d'un enemic de la salut molt important. Per tant, qualsevol mesura que vagi dirigida a protegir la població davant del consum del tabac i l'inici del consum del tabac, perquè la veritable finalitat d'aquesta lluita contra el consum del tabac en els espais públics compartits és protegir la salut dels no fumadors, però també desincentivar, desnormalitzar el consum del tabac i d'aquesta manera fer més difícil que els joves s'iniciïn en el consum del tabac.
2: Des de l'associació d'actors s'havia demanat insistentment vetar el tabac a terrasses de bars i platges. Respon, per tant, completament aquesta llei a les seves demandes històriques. De fet, vostès lluiten sempre per fer espais lliures de fum

0: per exemple, camps de futbol, que els hem vist.
1: Efectivament, és a dir, nosaltres tenim aquí a Balears l'exemple de clubs de futbol, com va ser en el seu moment l'Atlètic Balears, que van declarar l'estadi com a espai lliure de fum. Des d'aquest punt de vista, és a dir, per nosaltres, en aquests àmbits, és una passa endavant indubtable i seria una pena que després en la tramitació parlamentària aquesta llei no pogués tirar endavant, perquè és realment una oportunitat de generar, diguem-ho així, o consolidar legalment una consciència que, per altra banda, la població té. I aquest punt jo vull remarcar-lo molt especialment. És a dir, amb tota la feina que hem fet durant aquests anys, hem aconseguit que la població general tingui clar que la protecció dels espais públics és necessària. És necessari protegir en els nins, en els no fumadors i en les persones malaltes davant de l'exposició al tabac. I en aquest sentit, enquestes pròpies fetes per l'associació mostren que el 90% dels fumadors estan d'acord amb el fet que s'apliquin mesures més restrictives en el consum del tabac en els espais públics compartits. No? Per tant, aquesta consciència la població ja la té i, per tant, això el que faria és donar la consolidació legal per tal que si jo, per exemple, estic a una terrassa i tinc un senyor al costat i jo estic amb els meus fills i m'està fumant al costat, jo poder-li dir, escolti, vostè això no ho pot fer. Tothom té dret a fer el que vulgui. La persona que vulgui fumar té dret a fumar. Però la persona que no és fumadora, i els no fumadors són més del 70% de la població a Espanya, tenen dret a tenir protegida la seva salut si ho desitja.
0: Per tant, no li preocupa, per exemple, aquests dies hem vist representants de CAI Restauració dir que se perdran clients, però jo crec que la salut està per damunt, però també hem vist avui última hora restauradors dient fa estona que no deixem fumar i no hem perdut clients. Vull dir, en el final és com quan se va aplicar fa molt d'any el que no se podia fumar a interiors, que tothom va posar el crit en el cel i ara ho hem normalitzat molt i estem molt contents.
1: Efectivament, en aquell moment, quan es va treure la llei de l'any 2010, semblava que anava a ser una pena de desastre, no?, econòmic, i no ho va ser en absolut. La gent de seguida ho va entendre i, de fet, quan parles amb els restauradors, ells mateixos van estar contents perquè abans havien d'arreglar o pintar l'interior dels restaurants tres vegades cada any de la fum del tabac i ara ja no ho han de fer. Jo estic absolutament convençut, i més coneguent la idiosincràsia dels espanyols, que si tu prohibeixes fumar a les terrasses, la gent no deixarà d'anar a les terrasses. És a dir, simplement quan hagi de fumar, s'aixecaran, fumaran una miqueta més enfora i després tornaran. I ja està. Clar. És a dir, no tindrem cap mena de problema, com no el vam tenir, i això ho vull recordar perquè és un antecedent molt important, durant els 3 anys i mig que va durar l'alerta sanitària per la Covid, que a Balears va estar prohibit, i a altres comunitats autònomes, fumar a les terrasses dels bars i restaurants. I aquesta prohibició es va complir fil per randa i no va incidir en absolut en els resultats de la restauració ni dels bars i restaurants. Per tant, jo crec que generar pors innecessàries no és bo, és a dir, assustar la gent dient no, és que això afectarà l'economia, no és correcte, no és veritat, el que farà és protegir la salut de la gent. I la gent ja és prou intel·ligent i la gent no es deixa enganar. I tothom entén quan una mesura va dirigida a protegir la salut de la població i, per desgràcia, tots tenim persones properes a efectes de càncer i crec que tots entenem el dany que fa aquesta malaltia i, per tant, tot el que puguin ser mesures dirigides a evitar casos de càncer en el futur és bo pel conjunt de la societat.
2: I com s'aconseguirà aplicar aquest compliment de la prohibició en espais oberts, com platges, accessos a hotels sense una vigilància policial constant? És a dir, la patronal ja s'ha queixat.
1: No, nosaltres, jo crec que l'objectiu principal radica en el fet de que la consciència de la població ja la tenim.
2: Ja.
1: Aleshores, i la conscienciació de les persones ja la tenim. I la majoria de la població ja no és fumadora. Per tant, aquí la clau està en el fet de que una persona determinada pugui tenir el dret en un moment determinat legal, que si tens una persona que se't posa al costat que està incomplint una norma, tu poder-li dir,
2: clar, no?
1: I poder-li reclamar i dir-li, miri, escolti, és que aquí vostè no pot fumar, m'ha sap greu, no el vull molestar, però li sabria greu aixecar-se. I tot fet amb educació i ben escrit i ben parlat, es pot fer. El problema és que ara no tens aquesta capacitat legal, no?
2: Clar.
1: I per tant, és a dir, això és el que canvia, no? I és important que canviï perquè estem protegint la salut de les persones.
2: Sí,
1: i aquest
2: punt,
1: jo crec que és l'element fonamental que hem de tenir en compte. No? I per tant, no és mai... nosaltres des de l'associació no cercam mai cap mena de confrontació, cap mena de problema amb ningú, però tenim molt clares les nostres prioritats. I defensar la salut de la gent i de les persones és absolutament
2: clar
1: necessari.
2: I, a més, la llei posa el focus en la protecció dels menors. Quines dades tenen sobre l'exposició actual dels infants de les illes al fum passiu?
1: En quant a l'exposició al fum passiu, és a dir, és, diguem-ho així, important des del punt de vista de l'exposició, també des del punt de vista de l'exposició dins dels mitjans digitals, no? És a dir, la quantitat de videoclips o coses per l'estil en les quals els, apareixen les persones fumant. Però el que és molt important d'aquesta llei és el fet que posa l'èmfasi en la gran porta d'entrada que ha tingut l'indústria per ficar en els joves en el consum del tabac, que són els dispositius electrònics. És a dir, els dispositius electrònics no estaven contemplades en l'anterior llei, s'han mogut dins d'un buit legal, que ha permès que es puguin vendre pràcticament a qualsevol establiment que els volgués vendre, que ha permès que es puguin vendre sense cap mena de control, sense cap mena de fiscalització de la qualitat ni de les característiques, i que ha provocat una explosió en el consum d'aquests productes, de manera que avui en dia, si no recordo malament les estadístiques, més del 50% dels joves de menys de 14 anys han consumit en algun moment dispositius electrònics relacionats amb el tabac. Aleshores, això és un problema de salut pública terrible per diversos motius. Un, perquè sabem que aquests dispositius han estat generats per la indústria del tabac introduir els joves en el consum del tabac. És a dir, la majoria dels joves que comencen consumint dispositius electrònics d'adults acaben fumant tabac convencional.
2: Així és.
1: I tenen un efecte nociu, també molt dolent, damunt de la salut, provocant neumopaties intersticials i problemes molt greus de salut.
2: Així és, doctor Reyes. D'aquí uns mesos el convidarem que ens conti quines passes o quines campanyes té previstes l'Associació Espanyola contra el Càncer per ajudar a conscienciar la població i a menys què està passant amb aquesta nova llei. Moltes gràcies, doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears. Bon estiu, de lo que queda d'ell i fins una altra.
1: Fins una altra, moltíssimes gràcies.
0: Fins aquí el nostre repàs sanitari de la setmana. En uns instants tindrem aquí un expert en psicologia com és Antoni Riera. Com influeix el benestar emocional quan el vostre equip, sigui la disciplina esportiva que sigui, té una mala notícia, com el descens del Mallorca, ara que comença la nova temporada i tornem a tenir il·lusió per recuperar la categoria, o la notícia de l'estiu, el fet de que haguem guanyat el campionat del món, com vos ha afectat, estàveu més feliços aquestes setmanes d'estiu. En definitiva, l'esport i el benestar emocional.
3: Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
0: I Laura Calafat, cada setmana, cada dissabte, encara que sigui dia 15 d'agost, encara que sigui festiu, aquí xerrant de salut. Avui xerrant de felicitat a Vida Saludable. Es veu que han passat ja 4 setmanes, i ho hem pogut pair una mica més. M'estic referint a l'alegria de ser campions del món amb Espanya. I a la vegada, ara mateix ja començam la nova temporada del Mallorca. En 2 mesos, molts aficionats han passat, per exemple, de la tristor i de la ràbia del descens del Mallorca a l'alegria i l'orgull de ser campions del món.
2: Avui a Vida Saludable analitzam com ens afecta el nostre benestar emocional un equip de futbol o una cita esportiva important a nivell internacional com ara ha estat el Mundial. Amb el nostre convidat d'avui, que ja han xerrat el nostre programa, per exemple, de la pòbola.
0: Ens estan referint a Antoni Riera López de l'Amo, psicòleg general sanitari en Seu Palma, l'Is Balears, és cofundador d'Àlia Psicologia i exerceix com a professor associat a la UIP. Ell lidera tractaments basats en l'evidència per adults i adolescents, aborden una àmplia varietat de problemes, incloent trastorns emocional, ansietat, depressió, fòbies, trastorns de la personalitat, com la teràpia didàctica conductual, i problemes de conducta. I és un plaer conversar amb ell, perquè al nostre programa televisiu van conversar sobre la por a volar. Toni Riera, com està? Benvingut.
6: Hola, moltes gràcies. Estic molt bé.
0: Primer de tot, estem a dia 15 d'agost, és festiu. Com està duent l'estiu, que jo crec que tothom diu el mateix? Una calorada, no?
6: Una calorada, vamos, horrible. Ja desitjant que canviï el temps.
0: Com a psicòleg és normal si mos enfadem, no?, amb aquest temps.
6: És totalment normal. Estem com bollint, estem brollant. Com no mos hem d'enfadar?
0: És que està conversant amb algú i que te caiguin les gotes a l'esquena o fent feina. Mm. És que provoca estrès i ràbia, no?
6: Sí, sí, sí. Provoca les condicions ideals perquè aquestes emocions puguin sortir. I se fa una miqueta més difícil regular-les. Ara bé, no hem de dir... No és una excusa per anar tractant malament a la gent. Dius que fa una calorada, te fots perquè estic... No, pues, te aguantes.
0: A veure, Toni, han passat ja dies, però li va sorprendre l'eufòria a Espanya i les Balears de la gent fent festa quan va guanyar el Mundial? Se va veure 40.000 persones a la Font de les Tortugues, a la plaça de les Tortugues, a Palma, però sigui la imatge que sigui, Madrid, Barcelona, és dir, tothom va sortir al carrer.
6: Sí, sí, tothom va sortir, va ser impressionant, no? Però crec que és una reacció que no és que vegem massa sovint, el tema dels Mundials, però sí que recordes el que ja varen tenir i també recorda amb més magnitud, perquè, clar, d'això en podem parlar, una part identitària amb el partit, amb la selecció, però en menor mesura recorda també altres celebracions de partits concrets, com ara el Mallorca, com altres partits, quan han fet grans celebracions.
0: Mm-hmm. És un comportament, com un psicòleg es vostre, previsible? És a dir, si guanyes tu has de celebrar, si guanyes tu has d'exterioritzar, si guanyes t'aferres sense de vora i, o tires saigo, estàs feliç, botes les pantalles gegants que ho hem vist arreu. Això és previsible a nivell emocional?
6: Previsible? Bueno, això és normal, és una reacció d'alegria, és una reacció que, com totes les emocions, té un fort component social, que a més, si analitzem la resposta de diferents societats, canvia la manera com la manifesten. I la nostra, doncs, és una d'aquestes societats que si se pot posar a ballar amb el descostat o a cridar, ho farà, ho exterioritzant més, diguéssim.
2: Diuen que guanyar fa riure, però com més serem, més riurem. Un dit molt mallorquí, també.
6: Aquesta és la part social, exacte, evidentment, que mos crea, a més, tot un sentiment de pertany a un puesto, un equip, una identitat, i això fa que s'amplifiqui també l'alegria i potser la tristor quan no venen tan bones.
2: Clar, perquè què passa per la ment d'una banda del futbol, com és en Carles, el meu company, en veure que el seu país és campió? S'alliberen endorfines, ens canvia tant l'humor, perquè potser hi ha gent que, bueno, que tampoc ho viu de la mateixa manera.
6: Mm-hmm. A dins la ment, a dins la part biològica de la ment, que seria el cervell, bueno, el cervell no només el cervell, no? Sempre són massa cervells centristes. Tota la fisiologia humana està darrere de la ment, diguéssim. Aquí hi ha endorfines, aquí hi ha tot un torrent d'una descàrrega brutal, química, i també la ment social, com deies, sentir-nos en els mateixos colors, en la mateixa bandera, en la mateixa identitat, i guanyar, tenir aquest moment, genera eufòria. De fet, hi ha hagut estudis a diferent part del món, i hi ha hagut estudis, se va fer un l'any 2014, jo no som massa futboler, però va ser el Mundial de
0: 2010.
6: Brasil. No, el 14 va ser el de Brasil.
0: El del Brasil, que varen perdre.
6: Varen perdre.
0: Les sí, primeres, a
6: més. Les primeres, guanyar, n'hem guanyat dos, però sí, participar. Sí. Pues se va fer un estudi de les universitats Jaume I de Castelló, Universitat de València, on estudiaven quina era la reacció emocional que varen tenir, i van arribar a aquestes conclusions interessants de com et sentit de formar part d'un grup i d'alegria se disparava. Ara bé, no dura massa aquesta eufòria. Mm. Ja han passat ja dies, setmanes, d'ençà que varen guanyar, però jo crec que tothom pot recordar, fins i tot quan dius tu tan futboler, l'alegria realment quant de temps va durar. El 100 demà encara era tan intensa com en el moment que va acabar el partit i en Donald Trump no sortia de la foto?
0: Sí que és alegria, però has de fer feina.
6: Era dilluns, a més.
0: Encara els veus a Madrid a la plaça, no sé quina era, allà amb el bus, 2 milions de persones en el carrer aplaudint, sempre és guapo. Per què és tan important? Per què és l'esport majoritari a Espanya? Perquè passa extraordinàriament, Toni, fa cada 16 anys, només 2 pics, és a dir, ningú te garanteix que d'aquí 4 que celebrarem a Espanya el guanyis, perquè no es vol de fer. Per què és tan extraordinari, que és especial?
6: Tot allò que és extraordinari, diguéssim, té un punt d'especial, també. També té un punt d'il·lusió. Fa il·lusió poder arribar en aquest espai. Té aquest component identitari tan important. A Espanya tenim un problema en la part de la bandera, realment. Tenim un problema que, a segons quins moments, doncs pot generar friccions. Però quan hi ha Mundial, les friccions se deixen a un segon nivell, a un segon pla. No són tan importants. Hi ha com a més una part més alegre, més participació. I tot això s'ajunta. La gent també s'ho viu, s'ho fa seu, el triomf. Diu, hem guanyat.
0: Però si no has jugat, primera persona.
6: En primera persona, però si tu no has jugat. Però bueno, les persones tenim aquesta capacitat de fer-nos nostre l'experiència, d'una manera, això es diu, un aprenentatge vicari, aprenem i experimentem les alegries i també les decepcions d'un altre.
0: Efectivament, fins i tot els territoris on vostè ho ha dit, més àmbit independentista o que no se sent tan espanyol, s'han vist moltes banderes extraordinàriament perquè és per futbol. En un altre context no aniria bé.
6: No, i és veritat que també en segons quins reductes hi ha hagut també problemes per treure aquestes banderes, que podrien dir que per la gent que la treu pues, no fa més que cohesionar. A vegades tenir una hostilitat externa te cohesiona encara més. En aquest cas, l'hostilitat la tenim com a figurada. Hi ha gent que ha xerrat del futbol com una representació bèl·lica. No? D'arribar, sí. Tenim el Mundial...
0: És una batalla.
6: És una batalla.
0: I el futbol.
6: I el futbol, només el futbol. Ja ho va dir l'entrenador d'Argentina, només el futbol.
0: Que viu Bunyol, per cert. Toni, vostè no és molt futboler, però sí que haurà vist a xarxa social durant dies que s'ha xerrat molt del comportament d'Argentina. No només en acabar el partit, en qual que brega, sinó com a abans, després, se xerra de mal perdre. Això són valors? Això és no saber gestionar ni la victòria, perquè celebraven contra els anglesos a la cara i també eren molt violents, ni la derrota? És a dir, és un problema emocional, és un problema de valors que els argentins han demostrat poc fair play?
6: És molt complet, eh? Així, mira, així com no som massa futbolers, sí que som molt d'Argentina. No tant de la selecció, del país.
0: De la cultura argentina.
6: De la cultura argentina.
0: D'idiosincràsia.
6: D'idiosincràsia. Tinc... Aquesta frase, per fi, la puc dir a la ràdio. Tinc molt bons amics argentins. Jo, sempre xerrant d'un tema, no, jo tinc amics d'això. Pues jo
0: hi ha 38.000 argentins a les Balears, vull dir, un respecte, perquè és una comunitat molt àmplia, no?
6: És molt àmplia, sí.
0: I no tots són iguals.
6: No, en absolut. Però és vera que a nivell d'identitat nacional, el futbol és un element cohesionant molt important que ho hem d'entendre. De vegades ho jutjam des de diferents perspectives. Es veu que en el partit se van veure moltes jugades molt lletges, se va veure un joc una miqueta brut, una miqueta, per dir-ho, suau, i que les reaccions que hi ha hagut són reaccions molt polaritzades, molt de que mos estan robant, mos estan engrant. De fet, he vist que hi ha la plataforma aquesta de recollida de firmes que ja, quan he mirat aquest avui de matí, ja en duien 80.000 firmes recollides perquè se pogués repetir. No sé.
0: Increïble.
6: I també m'han dit que hi ha gent que està recollint firmes perquè no hi tornin a jugar mai més, els argentins. Això se polaritza totalment.
0: Molt de països de Sud-amèrica han anat amb Espanya per el comportament d'Argentina. També sí. Anglaterra, lògicament.
6: També és una situació molt particular. Ja per analitzar d'un nivell més sociològic, fins i tot des de l'antropologia, podríem dir que està passant, que passa amb l'Argentina a tota Hispanoamèrica.
2: Toni, durant aquest mes, més o manco 40 dies que ha durat el Mundial, va ser curiós com els espanyols deixaren d'estar polaritzats, com bé expliques, i ens uniren davant una televisió. Això ja no existeix.
0: També la gent que no li agrada el futbol.
6: Jo mateix, som un exemple. Clar. Xerraven del teu cervell abans, com a dir, que en canvi hi ha, i què passa en el meu, que no som massa futboler? Massa no.
0: Però no te perderes.
6: En absolut. No m'ho vaig perdre. Per què? Perquè anaven els meus amics o en la família. I fèiem comunitat. Era un moment aquest de fer pinya, d'estar tots junts. I durant una estoneta, pues, rius, comentes, ho passes malament, te n'alegres, tot això, totes aquestes emocions compartides són les que hi ha darrere del futbol, i clar, o d'altres esdeveniments esportius. Sempre el futbol com el que ho està copant tot, especialment també després el futbol masculí, perquè no ens oblidem que també l'equip de la selecció femenina també és campiona del món. I jo m'imagino que per la gent més futbolera pues, té més fàcil accedir en aquesta gratificació quan se juga pues, altre tipus de finals o altre tipus de...
0: Però, Ina Laura, durant uns dies, Espanya, que està tan polaritzada a nivell polític, que hi ha massa bregues, els nostres representants públics mateixos ho fan, el veïnat que t'acau malament, el company de feina que t'acau malament, quan el veus sense camiseta en s'estrella, hi ha algú com a millor bon rotllo, no?
6: Sí, sí, hi ha un motiu que mos pot unir no tant.
0: Que és efímer, no?
6: És totalment efímer, això passarà, segur. I, bueno, sempre, ja des dels romans, que se feia servir l'aforisme de panem et circenses, no? La part de circ, també, per com a... sense arribar a entrar en teories conspiratives, perquè no tenim dades que ho puguin demostrar, però sí que és vera que quan hi ha un mundial, quan hi ha un gran esdeveniment esportiu, la tensió social periodística se'n va a uns altres puestos.
2: Clar.
6: I després, bueno, no mos van sorprendre coses que, i declaracions que se varen fer tot seguit dels mundials, que varen quedar com una miqueta eclipsades durant uns dies.
2: Com deia en Toni, han estat aproximadament 40 dies seguint la nostra selecció, els nostres jugadors, que ho comentàvem a l'entrevista, els han sentit nostres, però és normal sentir-se identificat amb el que representen aquests jugadors, proximitat, senzillesa, accessibilitat...
6: Esforç, tots aquests valors, evidentment, hi projectàvem els avui com un exemple concret, amb una activitat concreta, i a més amb una activitat que per molta gent ha suposat una part de la seva infància, perquè
2: clar,
6: agafar una pilota i pegar quatre potades, jugar amb el grup d'amics i això, forma part, més o manco, d'una experiència compartida per moltíssima gent. Per tant, trobar-ho a la pantalla amb els teus colors, del teu equip, de la teva selecció, junta, i més si després ets a l'estadi o amb gent, amb una taula plena de coses per menjar i per picar i beure, pues, encara millor.
0: I és normal que els nens se fixin en Lamine, en Rodri, en jugadors que després tenen gestos cap a persones de Sagrada amb qualque discapacitat. Són exemples per a molts de nens, tot el que fan dins i fora de l'estadi, no?
6: Són exemples molt importants. Per això també és important controlar i sancionar, quan sigui adequat, els comportaments poc esportius, les agressions que se puguin dur a terme, perquè són models de comportament. I aquests que comentaves, pues han de tornar a posar damunt el foco, damunt la selecció femenina també, perquè és tot un model de comportament que fins ara pues, no se tenia tan present. I les nines que puguin tenir interès per futbol també ara tenen tot un seguit de jugadores que estan a la mateixa alçada de modelatge, de capacitat de modelar que els jugadors de futbol.
2: Toni, ara comença la Lliga pel Mallorca. És l'altra cara de la moneda, el seu descens. Com podem fer perquè no afecti tant una derrota o una mala temporada del nostre equip?
6: Ai, recorda'm el primer. És un esport, és un joc. No deixaràs de fer feina per lo que li passi en el teu equip. Hem vist, ara pensava, exemples de gent que pràcticament s'havia hipotecat per anar.
2: Sí, sí,
6: estem
2: sí.
6: A Mallorca, gent que pràcticament s'havia hipotecat per anar a la final.
0: Gent que va deixar de comprar un cotxe. No, ja me'l compraré perquè són 30.000, sí, però m'aniré.
6: Sí, sí, gent sí. Que va vendre el cotxe de sa mare, que n'hi havia un que sortia dient sí. Que havia venut el cotxe de sa mare i que s'estava enterant en aquell moment sa mare quan ho sentia. Sí, sí. Aquestes coses. Però no fa falta arribar a això. És evident que te pots saber malament quan el teu equip baixa de categoria és dolorós, però també hi ha una paraula que se fa servir molt en el futbol, que és contemporitzar. Pues, escolta, anem a posar les coses a puesto. Si això realment te genera tant de mal a la teva vida, Ventura, pots interessar que revisis els teus valors, perquè hi ha moltes més coses per tenir alegria.
0: Per cert, que en la celebració a Madrid amb 2 milions de persones al carrer se va destacar que cap farola, cap marquesina rompuda, que sabeu que Argentina se fa molt encara que guanyis, o el PSG a París quan va guanyar el campionat d'Europa, la Champions, van destrossar moltes coses.
6: Sí.
0: Vull dir, també és important donar, saber celebrar.
6: Saber celebrar és important. Saber perdre. Són, al final, actituds individuals, però que reflecteixen molt una cultura, també. Poder treballar a nivell cultural i crear una cultura de l'esforç, competitiva, però que pugui encaixar tant una derrota com una pèrdua és important.
0: Diuen que el temps tot ho cura, han passat 2 mesos de descens del Mallorca, nova temporada que ja comença, noves il·lusions, tornen a tenir els mateixos socis, més de 20.000 a segona divisió, quan probablement d'aquí 2 mesos tothom va dir jo m'avorraré, no seré més soci, no sé què. Vull dir, això és normal en la ment d'una persona aficionada a l'esport, és a dir, se torna a il·lusionar, canvia xip i ara animarà i s'il·lusionarà?
6: Crec que, a més, si seran de l'afició del Mallorca, estan acostumats a patir pel seu equip i no el deixaran per aquestes qüestions. Gent com jo, que no s'ho planteja, si mai me faig soci del Mallorca, doncs, Pentura, sí que si passa una cosa d'aquesta, la meva afició no és tan forta i ho deixaria, però realment és gent aficionada, no crec que ho deixin així com així, la gent que ho du.
0: Has d'estar les bones i les males, no?
6: Exacte, i ahí estan.
2: Així que el futbol, com estem veient amb el meu company Carlos, treu els instints més profuns de les persones.
6: Les reaccions emocionals més profundes, com dic, de la gent que els agrada, o quan se presenta una ocasió esportiva rellevant, pues, també de més gent que se pot sentir identificada.
0: Toni, he xerrat de la gespa, però hauríem de també donar exemple a les grades. Sempre, cada any, desgraciadament, veiem episodis de violència verbal o fins i tot física cap als àrbitres, a les grades, entre aficions, i sempre se diu el mateix. Les federacions esportives de futbol diuen és un comportament social, no és que hi hagi violència al futbol, és que la societat a vegades demostra violència. Què poden fer entre tots per erradicar la violència de l'esport i de la societat, lògicament?
6: Difícilment trobarem la solució només a un costat, només a un context. Estem a d'educació a les grades, Pentura comença ja des del futbol base, des del futbol infantil, on són ja famoses les reaccions de determinats pares i mares en contra jugadors propis del propi equip o dels altres. Pentura, no arribarem a fer... És curiós, no? Hem d'aconseguir fer canvis en els grans esdeveniments perquè estan afectant a la realitat del dia a dia, i a la vegada és de la realitat del dia a dia on aconseguirem que se vegin canvis en els grans esdeveniments esportius. Per tant, hem de posar atenció i molta pedagogia i educació a totes les bandes.
0: D'acord, nostres oients, que estem conversant sobre benestar emocional i esport amb Antoni Riera, psicòleg expert. Fem una petita durada i ja acomiadem el programa.
7: Vida saludable amb Carlos Hernández.
3: IB3 Ràdio és memòria.
7: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
7: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Vida saludable, amb Carlos Hernández.
0: Darrer minut de programa amb el psicòleg Antoni Herrera. Estem conversant sobre el benestar emocional de l'esport, sigui amb una derrota o una gran victòria. I la darrera qüestió seria també un missatge per pares i mares. És important que els atlets s'apuntin a un equip de qualque disciplina esportiva de grup, a nivell de valors, de pertenença?
6: Jo et diria que és important que els valors de l'esport estiguin presents. Que si ho fan dins d'un equip, a més tenen aquest plus de poder inculcar valors de pertanyença,
0: Meritocràcia.
6: Meritocràcia, d'aprendre a encaixar una derrota. Tot això és important. Per tant, diríem que sí que tenir els valors de l'esport és una cosa important a nivell de salut personal i també a nivell de construcció d'una societat més saludable, no només físicament, sinó també a nivell de coexistència.
0: Ho feim bé, dona Laura. Tenim els fills federats.
2: Sí.
0: Beníssim. Gràcies, Toni Riera. Com sempre, és un plaer conversar amb vostè. Fins una altra.
6: A vosaltres.
0: Bon estiu el que queda. Gràcies.
6: Igualment.
0: Laura, bona setmana. Tornem dissabte
2: que ve. Igualment, Carlos.
0: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre. La mà es dretana i la cama es esquerrana.

0: TV3 Ràdio Oas, informació.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
9: Josep, com
8: Hola.
9: Estàs?
8: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
9: fa... Fes calor, posa'ns aire.
8: No, no, ara estic bé aquí.
9: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo.
10: Sí,
8: psicològic. Quan hi ha vacances?
9: Quan hi ha vacances?
8: De nosaltres?
9: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
9: Sí.
8: Ah, que bé.
9: Servei públic.
8: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa, fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: La millor selecció musical. IB3 Música.
1: Sense minutatge, vist sense els horaris, tot sol, tot aquest muntatge ha estat obra d'un déu mongol. Mira les estrelles i contempla els astres nocturns, com aquestes meravelles només se deixen veure els vespres profunds.

0: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
0: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
0: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
0: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
0: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

pintura de la pared. He perdido la memoria.

0: TV3 Ràdio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. TV3 Ràdio, serveis informatius.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un factor.

Com identifiquem discursos d'odi? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Quan parlam de discursos d'odi a internet, segurament el primer que ens ve al cap són insults, amenaces o missatges clarament violents. Però la realitat és molt més complexa i és que de cada vegada més aquests discursos adopten formes més subtils. Memes, bromes, ironies, dobles sentits o codis que passen desapercebut tant per als usuaris com per als sistemes automàtics de detecció. A més, en paral·lel, la intel·ligència artificial ha multiplicat la capacitat de crear, de difondre i d'amplificar aquest tipus de continguts a una velocitat sense precedents. Per donar resposta a aquest repte o aquests reptes ha nascut Proclaim, un projecte europeu en què participa la Universitat de les Illes Balears i que durant els propers 3 anys reunirà investigadors en filosofia, dret, informàtica, psicologia, comunicació i ciències socials. Avui en parlarem amb Jordi Ferhast, membre del projecte i part del Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears. A més, avui ens torna a visitar el nostre físic de confiança, Adrià García, més conegut a les xarxes com el físico barbudó, que durant tot aquest mes d'agost ens acosta a la ciència més absurda a través dels IG Nobel, investigacions que primer ens faran riure, però després ens faran pensar. Avui la temàtica serà el cos humà. Veurem amb què ens sorprèn. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per sabre si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam, poc manco d'un mes després de la final del Mundial de Futbol Masculí, d'una notícia que va córrer per diferents mitjans, que les celebracions pel gol de Ferran Torres, el gol anul·lat de Nico Williams i el xiulet que indicava el final del partit, i per tant la victòria d'Espanya, varen provocar un terratrèmol a la península Ibèrica. Diversos mitjans van fer córrer aquesta notícia, com per exemple aquest.
1: Hubo un temblor en España, un temblor de 1.0 de grado de fans, o sea, 1-0. El 1-0 que ganó España provocó una emoción tal que todo mundo brincó al mismo tiempo y generó un terremoto.
2: ¿Qué?
1: Así como lo oyen.
2: Pero real.
1: Así como lo oyen. La gente de sismografía, de geología de allá en España reportó que la tierra se movió cuando el gol de Ferran entró y el pitazo final.
2: Dios mío.
1: Eso generó movimientos intensos. Obviamente, por mire eso.
0: No varen ser aquests els únics que varen mencionar aquest terratrèmol, però aquest àudio que escoltàvem en serveix d'exemple per puntualitzar una informació que és enganyosa o poc rigorosa. Sí que és cert que els sismòmetres de diversos punts de l'estat varen registrar vibracions més intenses, el soroll sísmic habitual en aquests moments puntuals, però això no es considera un terratrèmol. Aquestes vibracions causades per l'activitat humana se les anomena soroll sísmic antropogènic. És cert que això, que els sismòmetres i els acceleròmetres de diferents punts del territori varen registrar moviments vibratoris clarament diferenciats del renou de fons habitual, però això no es pot anomenar terratrèmol com a tal. Els terratrèmols són d'origen tectònic i s'estudien amb criteris geofísics i, en canvi, aquests tremolors generats per moviments humans, com és aquest cas, són molt més febles i recorren una distància molt menor. És el que s'anomena renou sísmic. Aquesta es trasllada mitjançant ones superficials i no amb ones sísmiques primàries o secundàries que es propagarien per l'interior de la Terra. Cal afegir també que, segons expliquen en el portal verificat.cat, aquesta no és la primera vegada que una victòria en una competició de futbol genera aquests moviments sísmics. També es varen detectar en el final de l'Eurocopa del 2024. A més, des del portal de verificació expliquen que les vibracions generades per les celebracions de futbol no són úniques. També s'han detectat en casos com concerts o manifestacions multitudinàries.

0: I ens atam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui continua amb aquesta subsecció seva cinematogràfica d'estiu. Després de parlar de Hackers 3, avui toca una de John Bahan.
1: Benvinguts una vegada més a la secció de cultura geek del programa Codi Beta, aquí a IB3 Ràdio. Tenim avui el segon episodi d'aquesta saga d'estiu que es diu Autocine, una saga que pues, estem recomanant un parell de pel·lícules que tenen tota l'estètica d'aquesta secció, de lo que venim xerrant episodi tras episodi, d'aquesta pseudo-retro-internet o tecnologia que ha passat i com s'imaginava Hollywood o el cine en general o la literatura, com imaginava que serien els anys que estem passant ara. I bé, avui us he duit una altra pel·lícula. Vàrem recomanar Hackers 3 la setmana passada. Espero que l'haguéssiu disfrutat, perquè la veritat és que és una pel·lícula molt, molt entretinguda. I avui us volia recomanar la pel·lícula de jocs de guerra, War Games. War Games va ser una pel·lícula que se va estrenar a l'any 83 del segle passat, i va ser la primera o la segona pel·lícula, depèn de com se miri, de Matthew Broderick. Trobam allà un Matthew Broderick molt jovenet, i està a la direcció de John Badham, que John Badham és el director de la pel·lícula de Fiebre de Sábado Noche, o Saturday Night Fever. Així que aquest director, que també va fer una versió de Dràcula, després va dirigir War Games i després va tenir un parell de pel·lícules més, però sobretot va fer feina a sèries de televisió. Hi ha una que se diu The Shield que està molt bé, va dirigir 3 episodis. I bé, la veritat és que la pel·lícula va tenir bastant d'èxit. És una pel·lícula de suspense, un poquet de drama. Tenia un pressupost inicial de 12 milions de dòlars i va recaudar 124, el que per aquella època pues, estava bastant bé. I tracta un poquet de tota aquesta tecnologia de guerra que bueno, normalment imaginam que succedeix en els governs, no? Aquest Matthew Broderick encarna el paper de David Lightman, perdó. Aquest David pues, és un estudiant model, un tòpic que se repeteix a moltes pel·lícules de hackers i d'internet. Pues, és un xaval que li va mal a l'escola perquè s'avorreix un poquet, és bastant, se li donen molt bé els ordinadors i pues, des de la seva microcomputadora a casa seva intenta ficar-se a l'escola per canviar les notes i bé, fa una red de cridades de telèfon per trobar aquest concepte de porta trasera de programes o d'intervenir en institucions i tal, i troba una sèrie de videojocs que bé, se troba un jocs d'estratègia normal com ajedrez o dames, backgammon i pòquer, i quan van passant de cop se troba amb un joc de guerra i sense voler se veu enmig d'una quasi catàstrofe nuclear, perquè es veu que els governs tenien aquest software per decidir si s'ha d'intervenir amb missils nuclears o no, i aquest software estava lligat a una macrocomputadora que pues, tomava les decisions pròpies sense que els humans puguin decidir si sabia o no de disparar missils i tal. Bueno, tota aquesta trama molt loca i molt tal pues, està molt en boga en realitat, perquè tot aquest pensament de què lligam a les màquines o que han de dir-li ja que decideixin les màquines per nosaltres, pues, és un debat que avui en dia tenim molt present, no? Pues, aquesta War Games, la veritat és que és una pel·lícula molt entretinguda també, per un vespre igual de calorós que la setmana passada. Són aquests vespres que no s'apeteix fer res i sí, pot ser veure una pel·lícula. Pues aquesta volia dir també que va rebre bé, una nominació a l'Oscar de guió original, millor fotografia i millor so. I va guanyar un BAFTA al millor so. O sigui que la veritat és que va acumular moltes nominacions i bé, és una pel·lícula, és veritat que té una estètica molt retro, però us anima a visitar-la perquè la veritat és que són sempre temes molt, molt actuals, no? És que ja complim més de 30 anys d'internet i tot aquest debat sempre se repeteixen i està molt bé revisitar-los, no? Així que, bé, i a més podeu veure un Matthew Broderick allà en el seu inici de la carrera cinematogràfica. Així que, bé, disfruteu d'aquesta War Games, que segur que l'heu vist a qualque emissió de televisió pública, perquè és una pel·lícula que és veritat que se repeteix molt a vespres d'hivern inclús, perquè també té una atmosfera molt, molt xula d'estar dintre nostra disfrutant d'aquesta trama entre thriller, policiaca i dramàtica, no? Així que res, disfruteu d'aquest segon títol i ens veiem ens escoltam la setmana que ve per una nova recomanació peliculera estiuenca.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Calor.
5: Moscars.
4: Gelats que se desfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
7: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta,
8: mur,
7: portada.
8: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
9: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
11: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestre.
12: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
7: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Josep, com
9: Hola.
6: Estàs?
9: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
6: Fes calor, posa'ns aire.
9: No, ara estic bé aquí.
6: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo.
10: Però,
9: quan hi ha vacances?
6: Quan hi ha vacances?
9: Nosaltres?
6: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
6: Sí.
9: Ah, que bé.
6: Servei públic.
9: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: I en aquesta hora ens atam aquesta nova secció d'estiu que feim acompanyades de Físico Barbudó. Benvingut, ben tornat.
1: Què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, moltes ganes de continuar parlant de ciència estranya, no?
0: Ciència una mica tot surda.
1: Sí.
0: Repassam, com ja vàrem iniciar la setmana anterior, aquests IG Nobels, que són aquelles aquests premis que premien aquelles investigacions que són investigacions científiques, rigoroses, però que són una miqueta inusuals, no?
1: Mm-hmm.
0: I que, per ventura, en el principi mos poden fer riure, però també mos fan pensar.
1: Exacte. A més, això és el resumen perfecte que fan ells mateixos dins d'aquesta associació de premis, no? Llavors, això anem a parlar, no? Si la setmana passada en parlàvem d'estudis més relacionats amb la tecnologia o amb invents, aquesta setmana anem a parlar d'anatomia, fisiologia i una mica del cos humà.
0: Vinga.
1: No? Un parell d'estudis parlant de distintes parts del cos i amb en que entrem.
0: Va, vinga, per on començam?
1: Començam per el Premi IG Nobel d'Anatomia de l'any 2000, l'any 90-95, que té a veure amb les orelles de les persones grans.
0: Sí.
1: Perquè, clar, jo no sé si t'has adonat que els savis, els besavis,
0: sí,
1: és com que sembla que tenen les orelles més grans que la gent una mica més jove.
0: Sí, com
1: no?
0: Que pengen més a vegades, no?
1: Sí, sí. Doncs amb aquesta impressió, no?, amb un poc aquesta llegenda urbana, un investigador va posar-se mans a l'obra i va començar a mesurar orelles de pacients que tenia ell a la seva consulta. Llavors, només varen ser la mostra experimental només varen ser homos, perquè ell tractava homos, però va arribar a tenir les mides de 206 persones entre 30 i 93 anys. No? Mm-hmm. Es va mesurar l'orella des de la part més amunt, de que es diu hèlix, aquesta mm-hmm. part, fins a la part més inferior del lòbul. I què va trobar?
0: Amen.
1: Va trobar que, efectivament, les persones més grans tenen les orelles més llargues, més grans que les persones més joves.
0: Mm-hmm.
1: Quant? Doncs va trobar que hi havia una relació lineal, va tirar una recta, no? Quan
0: sí.
1: més anys tens, més llarga és la teva orella, i va observar un creixement que va estimar en uns 0,22 mil·límetres per any.
0: Ahà, mira.
1: Clar, i això ja pot ser una manera de començar a estimar l'edat d'una persona només mirant les seves orelles.
0: Ah, mira, i si és una persona que ja de per si pugui tenir les orelles grans, encara més.
1: Encara més.
0: Ara dic que aquest metge només tractava homes i per tant l'estudi se va fer només en dones.
1: Mm-hmm.
0: Jo no sé si posteriorment ell mateix o altres estudis també ho han investigat amb dones. Això passa a tothom? Passa en tots els gèneres o no se sap això?
1: Sí, en principi sí que passa a tots els gèneres. No, no he trobat si s'han fet estudis més amb una mostra més diversa, no?
0: Mm-hmm.
1: Però sí que s'han fet uns altres, no? Un parell d'anys després, de fet, el 97, es va publicar un altre estudi
0: mm-hmm.
1: on ja varen treure una fórmula on estimava l'edat de les persones només amb l'orella, no? Ell va demostrar que hi havia certa correlació i després ja es pot treure una fórmula que pot predir si l'edat de les persones.
0: Mm-hmm.
1: El que encara no està massa clar és per què passa això, no? Hi ha alguna hipòtesi que potser té a veure, bé, els teixits que hi ha a l'orella són teixits tous i clar, quan passen els anys, el cartílag i també l'efecte de la gravetat sobre el lòbul fa que tot es vagi despenjant, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, per això, segurament, bé, segur que passa en homes i dones
0: de
1: la mateixa manera.
0: El cartílag és el mateix, i m'ho vull disculpar perquè he dit gènere, però volia dir sexe,
1: mm-hmm.
0: que ho he dit malament. Per tant, un d'aquests IG Nobels, el primer dels que repassam avui relacionats amb el cos humà, amb l'anatomia, en aquest cas, amb el creixement de les orelles, això arbre, les persones més grans tenen les orelles més grosses, està demostrat amb aquest estudi que es va fer l'any 1995, però tenim més estudis relacionats amb el cos humà, no?
1: Sí, i no ens allunyem molt de les orelles, perquè ara anem a parlar del nas.
0: Oh, ho veus?
1: Del nas. Amb una cosa una mica més fastigosa, no?, que té a veure amb el pèl del nas.
0: Ah, d'acord.
1: I un estudi més recent, aquest és del 2023,
0: mm-hmm.
1: i bé, un grup d'investigadors de dermatologia, el que varen fer, varen agafar el nas de 20 cadàvers humans,
0: uh-huh.
1: i varen... Aquí ja varen fer una mostra més representativa, 10 homes i 10 dones, i el que varen fer és comptar manualment, un per un, tots els pèls del nas.
0: Norbert.
1: Es va... Clar, jo no sé si tu podries estimar quant de pèls hi ha al nas. Però és un número que no te sabria dir si 20, si 50, si 200...
0: Jo no entenc ni idea. A part, el nas, per ventura, em veus qualcun de sortir, però, clar, de dins no ho sabem.
1: Sí. Bé, doncs ells, per sort, ho varen fer, no ho hem de fer nosaltres. I el que varen trobar, varen comptar els dos edificis per separat, no? El costat esquerre i el dret. Sí. I varen trobar que hi havia una petita diferència, de fet. De mitjana, varen trobar que hi havia 112 pèls a la fossa dreta i 120 a l'esquerra.
0: Ah, bé, tampoc no és gaire diferència.
1: No gaire diferència, però sí que no varen trobar cap diferència per sexe.
0: Uh-huh. O sigui, tenim els mateixos.
1: En principi, és veritat que és una mostra bastant petita, no? Mm. 20 persones no és gaire, però bé, la ciència s'ha de començar per alguna banda i això encara és recent. Segur que hi ha molt d'anys per davant per investigar més com funcionen els pèls del nas.
0: Mhm.
1: Que això té molta utilitat? Doncs jo diria que en principi no, però sempre està però sempre està bé tenir aquestes dades, no? Per hi ha altres persones en el futur que vulguin fer estudis científics relacionats amb això, que potser ho necessiten per saber si una persona està sana o no, doncs pot ser un indicador més.
0: Clar,
1: vull
0: mira,
1: pensar.
0: Podria ser, mai se sap això amb les investigacions científiques, ho sabem, sempre passa, per ventura inicialment mos pareix una autèntica benedicció, no? Mm-hmm. Però després, anys després fins i tot, poden servir i poden ser grans descobertes que poden implicar altres investigacions que ens poden canviar la vida. Per tant, qui sap si aquesta investigació del 2023 sobre aquests 112 pèls a la fossa esquerra i aquests 120 pèls de mitjana a la dreta tenen després qualque implicació en el futur. Esperem que no sigui per millorar les depilacions ni aquestes coses.
1: No. Esperem que no, que sigui per alguna cosa bona.
0: Sí, que sigui per altres motius. Idoi, orelles, nas... I on passam ara?
1: Ara passam a un estudi que sí que té una aplicació més directa, no? Perquè té més a veure amb medicina. De fet, va ser el premi Ig Nobel de Medicina Diagnòstica de 2012. Hem de recordar que les categories dels premis Ig Nobel canvien cada any.
0: Sí.
1: Llavors, pot ser un ja medicina, un altre ja medicina diagnòstica i un altre ja psicologia d'escans.
0: Ho fan un poc, o sigui, així com volen.
1: Sí, és un poc la gràcia, no?, també, d'això. bé, doncs ens anem ara a 2012, on un grup d'investigadors, de metges, varen investigar el paper que poden tenir els bedens, mm-hmm. Això que quan passàvem amb el cotxe sí. Ens fan aturar una mica el cotxe, no?
0: Ressaltó-baden.
1: Varen investigar si això es podia fer servir per millorar el diagnòstic de l'apendicitis.
0: Què me dius ara?
1: Sí. Doncs resulta que, clar, varen trobar que les persones, els pacients, no?, quan arribaven a consulta del metge i havien vengut en cotxe, les persones que havien passat per bedens, que potser hi havia al voltant dels hospitals, es queixaven de que els havia fet molt de mal passar per allà amb el cotxe. Doncs varen investigar 101 pacients, que estaven entre els de 7 i 79 anys, i que tenien persones que tenien una sospita de que potser tenien apendicitis, no? I els varen demanar si havien passat per aquest bedens i després varen contrastar aquesta informació amb el diagnòstic definitiu. Què varen trobar? Que les persones que s'havia confirmat que tenien apendicitis varen mostrar una sensibilitat del 97% dels bedens. És a dir, que varen referir-se en aquesta experiència com a molt dolorosa. Mm. No? Clar, per què pot servir això? Doncs òbviament és una petita addició a les eines diagnòstiques, no? No és, òbviament, l'única cosa a tenir en compte. Però, clar, es pensa que com en passar per un bedent ja es fan certes tensions i distensions dins l'abdomen, aquests canvis interiors fan una mica... estrenyen un poc l'apendicitis, fan aquest mal molt intens, que potser aquest mal intens no el tens amb altres malalties que tenen un poc el mateix dolor que l'apendicitis, però bé, en passar un bedent no hi ha diferència si no tens apendicitis, i si tens apendicitis te mors de mal, no? Doncs bé, és una primera passa per... una primera addició al diagnòstic de d'això, de l'apendicitis.
0: I doncs ja sabem que si tenim sospites de tenir apendicitis, per estar segurs, de camí a l'hospital, hem de passar per un badent i ho tindrem comprovat. M'ho pareix, té a dir, Adrià, meravellós, la ment humana que va rebre pacients amb apendicitis en un moment donat i va decidir lligar una cosa amb l'altra i va decidir en un moment demanar-se si aquestes persones per on havien vengut i si havien passat per una carretera que tenia aquests badens. M'ha pareix meravellós, sí, realment.
1: És un poc la gràcia de la ciència, no?
0: Sí,
1: tenir una ment creativa capaç de connectar punts diferents i trobar-ne noves relacions, noves idees.
0: Així com les altres, vaja.
1: Sí, sí, però aquesta és vera que té una aplicació més directa,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí, sí. Vinga, idò, i ens en queda una darrera, i aquesta, seguim xerrant del cos humà?
1: Seguim xerrant del cos humà, però saps que de vegades la fenomenologia del cos humà s'estudia als animals perquè bé, és un poc més ètic fer experiments, certs experiments amb animals, i és el següent cas. Aquest és el Premi Ig Nobel de Fisiologia del 2011 i va estudiar el badall, però a tortugues. Bé, les tortugues fan badalls, jo és una cosa que no sabia,
0: jo
1: però
0: tampoc.
1: He après gràcies a preparar aquesta secció.
0: Mira, això no deixam de prendre coses, això és la cosa bona. Mira, les tortugues fan badalls, això ho sabem.
1: Les tortugues fan badalls. Clar, la següent pregunta és...
0: Què poden ser?
1: El badall és contagiós a les tortugues?
0: Ah.
1: Clar, perquè els mamífers, se sap que els mamífers, sobretot aquells que són socials, s'ha observat, no?, que el badall és molt contagiós, no? Nosaltres vem una persona badallar i és com que
0: de
1: ens entra tot d'una les ganes de fer-ho.
0: Sí.
1: Doncs per comprovar-ho, si a les tortugues els hi passa el mateix, varen agafar 7 tortugues, no?, i els varen exposar a situacions en les que una altra tortuga badallava. I que, com fa una tortuga badallar? Resulta que les poden entrenar mitjançant recompenses, no? com els cans. Potser no badallar tal qual, però sí fer una mica el
0: com
1: gest.
0: Com un Pavlov d'aquests.
1: Sí, exacte.
0: Ostres.
1: Exacte. Bé, posaven tortugues a mirar altres tortugues badallar o no badallar, i van enregistrar com responien aquestes tortugues observadores davant dels badalls de les seves companyes. Què van trobar?
0: Amen.
1: Doncs que no es va observar cap augment dels badalls de les tortugues observadores.
0: O sigui que entre elles no se contagien.
1: No, sí que van observar que de tant en tant, ocasionalment, hi havia algun badall aleatori, però no van trobar cap relació directa amb un estímul social, no? Llavors, conclusions que es pot treure d'això, que el badall contagiós no és un comportament universal entre tots els vertebrats, no? Entre tots els vertebrats socials. I bé, doncs és una passa més estudiar aquests mecanismes socials i cognitius complexos que en fan que el badall sigui contagiós, no? És una cosa que tampoc potser no tenim 100% clara perquè serveix que sigui contagiós el badall, no? Ara ja tenim clar que a les tortugues això no passa, el manco a l'espècie de tortuga que varen investigar, que era tortuga de peu vermell, si mal no tinc apuntat. Llavors, bé, una dada més que la qual podeu rompre el gel a una cita.
0: Molt bé, me l'apunt. Ben interessant. Jo he de dir que a mi sí que me passa, no sé si està comprovat o no científicament si se contagia entre humans.
1: Sí, sí, sí.
0: Està comprovat,
1: sí,
0: no?
1: Jo diria que sí, sí, sí.
0: D'acord, perquè a mi me passa 100%. De fet, ara que només
1: de
0: xerrar de
1: badalls, sí, sí,
0: ja, estava a punt de fer-ne i m'he hagut d'aguantar. O sigui, quan sigui, mira, això a una tortuga no li passaria.
1: No tindrà aquest problema.
0: Un petit recull d'aquests Ig Nobels que hem repassat amb Físico Barbudó, Adrià García, aquestes investigacions científiques curioses, inusuals, una miqueta absurdes sovint, que ens poden despertar certa riaia, que tenen un toc per ventura humorístic, però que també ens donaran molt a pensar avui sobre el cos humà. Moltíssimes gràcies, Adrià, que vagi molt bé.
1: A tu.

voice was low, he blended in.

I en el retrovisor d'avui recordam dues dones amb un talent científic sovint invisibilitzat, com ha passat amb tantes d'altres. D'una banda, Hedy Lamarr, coneguda mundialment com una de les grans estrelles de Hollywood, que a l'agost de 1942 va obtenir, juntament amb el també compositor i pianista George Antheil, la patent d'un innovador sistema de comunicació xifrada basat en el salt de freqüència. Això estava concebut inicialment per evitar que els torpedes dirigits per ràdio poguessin ser interceptats o interferits durant la Segona Guerra Mundial. Aquest sistema, però, es convertiria dècades més tard en un dels fonaments tecnològics de les comunicacions sense fils modernes. Tot i que la seva invenció en aquell moment no va ser aprofitada militarment, en els seus principis van acabar sent essencials per al desenvolupament de tecnologies com el Wi-Fi, el Bluetooth o el GPS. Durant molts d'anys, la contribució de Lamarr va quedar eclipsada per la seva carrera cinematogràfica i el seu reconeixement com a inventora no va arribar fins a les darreres dècades del segle XX, moment en què la comunitat científica i tecnològica sí que va començar a reivindicar el seu paper en la història de les telecomunicacions. Una altra dona imprescindible és Clara Dan von Neumann, nascuda l'1 d'agost de 1911. Era matemàtica i una de les primeres programadores de la història. Va ser una peça fonamental en el desenvolupament dels primers ordinadors electrònics i va participar en la programació de màquines pioneres com l'ENIAC i el MANIAC, convertint els complexos models matemàtics en instruccions que els ordinadors podien executar. Les seves aportacions varen ser també decisives per consolidar la programació com una disciplina científica, tot i que durant molts anys varen quedar a l'ombra de la figura del seu marit, el matemàtic John von Neumann. Les històries de Lamarr i von Neumann comparteixen aquest mateix fil conductor, dues dones extraordinàries que varen contribuir de manera decisiva al desenvolupament de les tecnologies que avui formen part de la nostra vida quotidiana, però que durant dècades varen rebre un reconeixement molt inferior al que mereixien. Amb això, posant punt el codi beta d'avui, Margalida Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem amb la secció de l'especialista, avui sobre com poden aprofitar l'estiu els adolescents per practicar de manera senzilla i en el dia a dia habilitats que els ajudin a ser més organitzats i autònoms durant el curs. També tindrem tertúlia juvenil. Durant aquests 12 anys, diferents generacions d'adolescents han passat pels micròfons de No Venim amb Manual. Avui n'han reunit alguns, des dels primers que hi participaren fins als que ara viuen de ple aquesta etapa. Com recorden l'adolescència els que ja l'han deixat enrere? Ha canviat molt la manera de viure aquesta etapa en aquests 12 anys? En parlarem amb ells d'aquí a una estona. I, com sempre, no faltarà el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual.

0: Durant el curs, molts adolescents tenen la sensació que sempre van amb el temps just. Se'ls acumulen les feines, els exàmens, les activitats i sovint acaben deixant-ho tot pel darrer moment. Però aquesta no és només una percepció seva. Molts de pares també expliquen que han d'estar constantment recordant-los què han de fer, que els costa organitzar-se, assumir responsabilitats o gestionar-se de manera autònoma. I el ritme del curs fa que moltes vegades l'únic objectiu sigui arribar a tot i que no quedi massa marge per aturar-se i dedicar temps a desenvolupar habilitats tan importants com l'organització, la planificació, l'autorregulació o l'autonomia. Per això avui ens demanem de quina manera podem aprofitar l'estiu per reforçar totes aquestes capacitats que després els ajudaran durant el curs. I per parlar-ne, avui ens acompanya José Luis Ortego, que és psicopedagog especialitzat en estratègies d'aprenentatge. Bon dia, José Luis, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: T'hem posat un repte avui,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Moltes de les dificultats que acabem de comentar tenen a veure amb un terme, amb un concepte que ha anomenat algunes vegades, que són les funcions executives. Tu ens pots explicar què són exactament i també com se desenvolupen durant l'adolescència?
1: Sí, mira, les funcions executives s'enxerren molt d'això en els alumnes amb dificultat d'atenció, amb el TDA i TDAH, amb hiperactivitat. I això té molt a veure, o s'explica, o jo m'agrada explicar-ho, que serien les funcions o les competències que té el cervell a l'hora de planificar una tasca. Per exemple, jo m'agrada explicar que, per exemple, tu arribes a casa teva i no s'encén el llum. Totes aquelles activitats que tu desenvoluparàs en aquell moment o totes les accions que tu desenvolupis en aquell moment tenen a veure amb les teves funcions executives. Per exemple, si tu el primer que fas és cridar a ta mare o a ton pare o qui sigui per dir no hi ha llum, llavors això ja t'està dient una idea de les teves funcions executives, no? Pues primer miraràs si els ploms estan fosos o si la bombeta que s'ha espanyat, si el veïnat... Totes aquestes accions ordenades que tu faràs per intentar resoldre aquest problema són les funcions
0: executives. Són com unes habilitats.
1: Sí.
0: Per organitzar-nos, per planificar-nos...
1: I se desenvolupen durant quasi tota la vida d'una persona, perquè tu en pots aprendre a tenir una millor atenció, observar dels altres, de veure com ho puc fer millor aquesta tasca, no? Com puc gestionar tots els recursos que tinc al meu abast per obtenir un objectiu, un resultat eficient per la meva vida.
0: I com solen estar de desenvolupades aquestes funcions a l'adolescència?
1: Bé, en aquell moment just és, diguéssim, on requereixen el suport dels adults a l'hora d'autogestionar-se els mateixos. Nosaltres els hem de ajudar a prendre consciència d'aquestes habilitats i aquestes competències, i és molt important que podem aprofitar l'estiu per ajudar-los, però en aquells moments que tenim, que estem més temps, que compartim més temps a casa, ajudar-los a prendre consciència d'aquestes funcions executives, no? I per això, segurament, si poden donar algun consell que sigui interessant per pares.
0: I d'anar a passar de teoria a pràctica, te demanarem o comentarem algun dels aspectes que més solen preocupar les famílies i a menys com podem aprofitar aquest estiu per ajudar, podríem dir, a desenvolupar o a prendre consciència d'aquestes habilitats. Anem a començar per un clàssic que és sordre. Moltes vegades el problema no és només tenir l'habitació bruta, sinó que no saben on tenen les coses, han de perdre temps cercant-les, no s'organitzen i després, clar, venen els problemes. Això com se podria treballar durant l'estiu? Tens alguna proposta pràctica?
1: Bé, sempre és un problema, això ja inclús en els adults, no? Arriba
0: també
1: un moment que no... Hi ha gent molt ordenada i hi ha gent molt desordenada. Anem a trobar un punt mitjà, un equilibri. Jo, bé, penso que se podria aprofitar en aquest moment també per redissenyar l'habitació, se podria redissenyar el lloc per l'alumne.
0: Per l'adolescent, en aquest cas.
1: Però també jo crec que és un moment molt interessant que no només se doni l'ordre i que sigui la persona que se responsabilitza tota sola, sinó que sigui un moment compartit, en què primer la tasca se fa conjunta amb un adult i després això, els primers dies, per així dir-ho, no? Ens trobem en aquest moment i recollim la casa, tu recolleixes aquesta part, jo t'ajudaré i entre tots dos mirem a veure quina és la millor manera d'ordenar les coses i tal. Que no sigui que la tasca l'hagi de fer aquella persona tota sola, perquè no té encara les competències per fer-ho tot sol i nosaltres podem aprofitar aquest moment per fer-ho bé. No que sigui una discussió de ho està fent malament, sinó permetre que faci errades i anar a poc, donant-li a ell l'autonomia i la responsabilitat de que ho faci ell, com crear hàbits. Això ja en xerrem més endavant.
0: És a dir, com a redissenyar l'habitació conjuntament,
1: sí,
0: no? És a dir,
1: sí,
0: vinga,
1: sí.
0: I on voldràs posar el teu espai d'estudi?
1: Sí, però que no sigui que ja li vengui fet, que no, ell no se senti, no se sentirà, o ella no se sentiran responsables perquè m'ho han donat fet. Llavors, això no ho veig com una cosa meva, sinó que està amb un pare o una mare que han decidit que això se faci i jo no és un espai meu. Per
0: que facin un croquis ells primer,
1: sí,
0: no? De com
1: sí,
0: voldrien
1: sí.
0: l'habitació,
1: sí,
0: per exemple, què canviarien.
1: Sí, o que això, quin color els agradaria, o com els agradaria, no? Redissenyar l'espai i tal vegada no. Amb això també en tècniques d'estudi, que jo som un poc així passat amb això, també de vegades és important veure com on mos col·locam per llegir, per estudiar, perquè segons d'on vengui la llum podem estar fent ombra a l'hora d'escriure i això dificulta. Se pot estudiar, se pot mirar moltes coses d'això.
0: Molt bé, doncs aquest seria un projecte pràctic i col·laboratiu per millorar l'ordre,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Vinga, anem a una altra dificultat habitual, que és la planificació. Molts adolescents, també adults, ja ho sabem, però l'adolescència és bastant habitual, deixen les coses pel darrer moment, perquè els costa anticipar-se o calcular els temps que real, no excessivament optimista, que necessitaran per fer qualsevol tasca. Com podem ajudar-los a millorar aquesta capacitat amb algun projecte pràctic durant aquest estiu?
1: Sí, bé, jo penso que podria ser... Se li podria encomanar a l'adolescent, perquè xerrant sobretot d'adolescents més que de nins, no? Pues, aprofitar per fer una tasca conjunta amb la família. De vegades els pares se queixen de que els adolescents no volen fer res amb els pares, no? Que, com que ja només volen fer coses amb els companys. Qualsevol activitat que se pugui planificar, que ja sigui amb els companys o amb la coordinació dels pares, que seria, per exemple, per anar al cine, no? Que la responsabilitat d'anar al cine o de crear de comprar les entrades, d'això, però també podria ser, per exemple, la setmana dissenyar els menús, perquè els dinars són sempre, o els sopars són sempre un motiu de conflicte, no?
0: Moltes vegades.
1: I llavors es podria donar la responsabilitat a l'adolescent que ell creï el menú setmanal i que planifiqui tot allò que s'ha de fer per aconseguir tenir aquell menú. Pues anar a comprar, quin preu, el pressupost setmanal... Això
0: fent ja tots estem... els ingredients.
1: Sí, sí, sí, això estem preparant per la vida adulta ja.
0: Totalment, i a més la recompensa és que decidiran ells el menú.
1: Sí, sí, sí, clar.
0: Poden posar variables de que no hi ha d'haver alguna cosa sana, no?
1: No se podran queixar. Ja, després, però sí, sí, això també és molt interessant, tot això ja són possibilitats de desenvolupar aquestes també no s'ha de demanar que tot sigui perfecte, o no tot el menú setmanal, sinó igual començar per un dia o dos dies.
0: Molt bé, s'han d'ajustar en aquell pressupost,
1: sí.
0: Decidir què comprar, quan comprar, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I que hi hagi un vot variat. Eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Ja sabem planificar, o el manco aquí ja tindríem un primers passos, una sí. U en planificació. Anem un pas més. La responsabilitat. Com poden donar-los responsabilitats reals perquè entenguin tot el que implica assumir un compromís?
1: Sí. Això de la responsabilitat és més o manco igual que el que te comentava abans en la planificació. Quan tu planifiques, ordenes una sèrie de tasques, les has de preveure, no? Les has de veure com quines passes faràs una darrere l'altra. També veure-se en sortre. Però la responsabilitat, sobretot, seria ja... anem a veure que aquestes coses se facin realment factibles. No, per exemple, si planificam un viatge, una excursió, una activitat, ha de ser l'adolescent qui planifiqui i que tingui la responsabilitat d'encomanar o d'anar a comprar, o de deixar-li acompanyar en el lloc que s'hagi d'anar a comprar, però sí, que sigui ell el que vagi escoint les coses, o, per exemple, que sigui ell que telefoni per reservar un espai, un restaurant, una activitat, una excursió...
0: Segons els riscos que vulguem assumir, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Si
1: no, però està bé. Però...
0: Un sopar més senzill, un viatge ja d'incloure més
1: però
0: coses.
1: Però si surt malament, serà una experiència. I serà... Això també... l'exemple que donen els pares a l'hora de quan surt un conflicte o quan, no, aquesta tolerància i la frustració, aprendre la tolerància i la frustració també és una cosa que s'aprèn quan els al·lots i al·lotes veuen com responen els seus pares davant una errada o quan Clar. Hi ha hagut un problema, no? Això jo penso que és superimportant, l'exemple que donen els pares.
0: D'acord, és a dir que si alguna cosa no surt com esperava en aquesta excursió, en aquest viatge, tots ens frustrarem una mica, però tots aprendrem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Anem a parlar d'una altra funció executiva, que és l'autoregulació, no? El control també dels impulsos. Com podem aprofitar en aquest cas, aquests dies de vacances, per ajudar-los a prendre consciència dels seus hàbits i aprendre a gestionar-los millor?
1: Jo penso que aquí també en el control de l'impuls té molt a veure també amb l'espera, la recompensa. O sigui, quan se va fer aquell d'en Mitchell, no? Aquella investigació que els nins els deien que si ja eren capaços d'esperar se'ls donaria més menjar i se deixava tots sols a una habitació amb un plat amb unes golosines. I el que feien aquells al·lots a l'hora d'esperar la recompensa més alta era com gestionaven el seu impuls de menjar-se el que hi havia damunt el plat. I era molt interessant veure què feien. Què feien aquests al·lots? Se despistaven, miraven, cantaven, seien davall de la taula, no? Per no mirar aquella cosa que volien. Bé, això se pot aprendre, se pot desenvolupar, però jo penso que també és molt important quina responsabilitat tenen els pares aquí a l'hora d'ajudar els al·lots a fer allò que hem planificat. Per exemple, no, quan estem en un espai conjunt, què estem fent tots alhora? Com compartim aquest espai? Estem mirant tots el mòbil, i després anem a l'al·lot i li diuen no miris tant el mòbil, i estem tots mirant el mòbil.
0: Clar, que aquí les pantalles també juguen un punt important.
1: Sí, per això.
0: I què podríem fer, però? Podríem fer com una espècie de reflexió familiar?
1: Sí, aprofitar l'espai aquest de veure com... Què feim quan ens frustram? Com tolerar, en el final, l'autoregulació i el control d'impulsos és això, no? Que quan tenim una baralla, quan no ha sortit les coses com jo volia, com és la resposta? Què és el que hem de fer? No? Jo crec que hem de tenir aquesta sensació de dir, escolta, mira... aquest control d'impuls se pot aprendre en l'experiència, però sobretot en l'autoregulació que l'al·lot ha de fer, primer l'ha de fer l'adult. Ell l'aprèn a partir observant de com també toleren la frustració els adults. Això és, per jo és superimportant. I pot haver una reflexió, pot haver una conversa, però sobretot els nins aprenen molt a resoldre situacions d'estrès veient com les resolen son pare i sa mare. Observen, estan tot el temps observant i l'atenció que ells reben dels seus pares és superimportant. És la seva nutrició, és el seu aliment mental, per així dir-ho, no? Per això jo crec que és molt important en l'autoregulació, primer l'autoregulació també dels pares, no?
0: De
1: com resonen els conflictes a casa, quan hi ha una situació difícil, com discuteixen entre ells, com se tracten entre ells, l'al·lot està tot el temps observant. I encara que pensem que no han sentit res, que el llenguatge no verbal és també...
0: Dóna molta informació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Clar, estàvem posant-hi dos focus en els pares. Si parlem d'autonomia, que també és una preocupació habitual dels pares, que els al·lots els hi falti autonomia o fins i tot iniciativa... Han de posar també el focus en els pares, en aquest cas? És a dir, pel tema de l'autonomia, potser ens hem de fixar si els pares han de retirar progressivament recordatoris o estar sempre damunt dels al·lots?
1: Sí.
0: És un bon moment també per això?
1: Sí, sí, jo crec que hi ha pares que són molt perfeccionistes i que ho volen tot molt endreçat a casa, no? Que volen que la casa estigui perfecta, i llavors no els permeten als nins, als adolescents, a realitzar aquestes tasques perquè no les deixaran perfectes. Per exemple, jo trobo que aquesta tolerància a l'errada, no? Aquesta possibilitat de que la casa no estigui perfecta, ajudar l'al·lot a encomanar-li responsabilitats i que sigui cada vegada més autònom. Començar primer nosaltres amb ells, però després anar deixant que siguin ells els responsables i que assumeixen les conseqüències també, no? Compartides, vull dir, compartides en el sentit de que ells han de... És molt interessant poder arribar a acords de què passarà si això no està fet i que sigui la persona, l'alumne... Perdó, l'alumne, és que
0: sí,
1: com estic tot el dia
0: a
1: la universitat xerrant de coses d'universitat, que els al·lots puguin ells també establir quines són les conseqüències de la seva conducta, la seva responsabilitat. No? Llavors, aquesta autonomia, doncs jo faria això, què passa amb la roba bruta, què passa amb les claus, què passa amb els dobbers, no? Que ells vagin fent progressivament responsables, no? Tenint experiències. Si no els hi donem l'oportunitat que tinguin experiències, no podem esperar que aprenguin res, perquè si no, pensant que seran responsables, això se diu Pigmalión, Pigmalión en l'aula, li diuen, que és la... expectatives de quines expectatives tenc jo de que aquella persona sigui capaç de fer alguna cosa. Si jo no tinc cap expectativa de que serà capaç de fer-ho, no li donaré responsabilitat. Jo llavors no tindré la possibilitat de que ell desenvolupi aquesta competència o aquesta habilitat. No? Superimportant, jo crec, donar que els pares donin oportunitats de responsabilitat esperant que pugui sortir malament. I en aquell moment que hagi sortit malament, la meva resposta és també educativa cap a Salot.
0: T'ho vaig dir, això no, això, aquesta no.
1: No.
0: Ja t'ho vaig dir que passaria. De totes maneres, imagina que l'estiu a més és un bon moment perquè, clar, petites errades tenen conseqüències més assumibles, no? Per exemple, si un pare sempre recorda agafes les claus quan sortis de casa i després Salot no les agafa i potser no hi ha ningú a casa i se queda a fora una estona, no és el mateix a l'estiu que pot ser a l'hivern quan té després un extraescolar o un examen o classe o el que sigui, no? Per tant, és un bon moment, no? Per petites conseqüències. Molt bé. Bé, hem comentat alguns exemples concrets, segur que n'hi ha molts més. Quines altres experiències creus que ja per elles mateixes ajuden a desenvolupar funcions executives i que ens podrien ser útils per aquest estiu?
1: Sí, mira, jo crec que aquestes experiències podrien ser, com per exemple tenir una feina d'estiu, una petita feina, que tingui aquesta responsabilitat de tenir una activitat, per exemple, que pugui ser mínimament remunerada, però ja li podria donar l'oportunitat de veure com gestionar els dobbers, no? Si, en què ho gastem, no? Això permet tenir converses, per negociar situacions, per exemple, fer un petit voluntariat, un club d'esplai, o cuidar nins, cans, de veïnats, però també, per exemple, ajudar a lots de la meva barriada o del meu edifici o de companys o de classe, ajudar-los a fer un repàs per aprendre aquelles matèries que els ha costat més, si jo som una persona que som més competent, no? Jo recordo, per exemple, el fill d'uns amics que feia classes de repàs de matemàtiques i duia un Excel tot planificat amb hores, qui estava guanyant de cada... Era un lot ja que tenia igual,
0: ja 14, 15
1: anys. Sí, aquelles d'altes competències i feia una doblada. Però totes aquestes activitats que el feia de planificar els horaris, de la responsabilitat de fer online perquè hi havia aquell que no podia venir a casa seva. Tot això són... I ho feia sempre s'estiu.
0: Funcions executives.
1: Sí, funcions executives. De fet, els atlots amb altes competències solen tenir les funcions executives ben desenvolupades perquè en prenen molta consciència i de la seva autorregulació.
0: Molt bé. Hem comentat diverses propostes per fer aquest estiu, però clar, ara ve un altre tema important. Com els hi comuniquem? Perquè tu ara, si li dius al teu fill, idò, mira, a partir d'ara... perquè milloris el teu ordre, anem a redissenyar la teva habitació o perquè t'autoregulis ara, clar, pot ser ho rep bé o no. Com els hi comunicam i com fem que aquestes experiències realment siguin enriquidores?
1: Sí, jo crec que primer no haurien de cercar la perfecció, no? No haurien d'esperar allò que comentaven, no? Que la casa estigui perfecta, que l'activitat sigui perfecta.
0: Que faci un menú perfecte.
1: Sí, no. Anem a poc, que primer, sempre, amb idees, hem de ser com a comercials d'això, no? Hem de vendre la idea.
0: Sí. Un bon màrqueting.
1: Per exemple, cercar oportunitats de fer-ho conjuntament, no només amb la família, sinó amb un company, que vingui un amic, que ho facin els amics, que ho facin en cooperació amb un altre, d'acord? Aprofitar aquests moments. Per exemple, també, això tolerar l'errada, que no, si surt malament no passa res, però hem d'intentar que surti bé, perquè el resultat d'allò és de lo que dinarem, o si anirem al cine, o no veurem o no la pel·lícula.
0: Sí.
1: I, per exemple, també que les normes siguin flexibles, en aquest sentit que s'ha d'acabar la tasca, però què passa si no s'acaba la tasca? Tu ets qui m'ha de dir quines són les conseqüències. O sigui, si deien que això ha d'estar acabat a les dues, què passa si no està acabat a les dues?
0: O sigui, anticipar les conseqüències,
1: sí.
0: No?
1: Una sí, mica sí, i que abans... sigui el propi adolescent és que digui què passarà. Si no s'han fet els plans, si no s'han arribat a complir els plans, si no s'ha arribat al resultat que esperàvem, quines seran les conseqüències?
0: D'acord? Jo algunes crec que seran naturals, no? Perquè sí. Si no agafem els ingredients ens quedem sense menjar avui,
1: sí, sí.
0: I ho patirem tots.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, i doncs apuntant tots aquests consells pràctics per aquest estiu.
1: Sí, moltes idees.
0: Moltes idees. Ara haurem d'emprar les nostres funcions executives per organitzar-les.
1: Sí, sí.
0: I ja ho saps, José Luis, t'esperam un altre dissabte, no ho animem, Manuel.
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa Por molta calor. És a dir,
1: Tens calor? Posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Però,
2: quan anem a vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé. Nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: L'estiu és el moment en què molts joves que estudien o fan feina fora tornen a Mallorca i nosaltres hem aprofitat aquests dies per reunir en un mateix programa diferents generacions de joves que han passat per no venir a Manuar al llarg d'aquests 12 anys. Alguns hi arribaren quan ja eren adolescents, altres primer vengueren de petits i amb els anys també ocuparen aquest espai i avui tots compartiran micròfon per recordar com varen viure aquella etapa i com ha anat canviant tot, tant ells com els joves en general i com es programa. Avui tenim en Araceli i en Joan Miquel, els primers adolescents de No Venim en Manual. Hola!
1: Hola!
0: Na Margarita, que du tota sa vida aquí No Venim en Manual i ara ja és dinamitzadora i guia d'infants i joves. Hola!
2: Hola!
0: Na Marta i en Joel, que varen compartir etapa amb na Margarita i ara ens visiten quan tenen una estona. Com estàu?
3: Molt bé!
4: Hola!
0: També tenim en Sergi i en Gavi, que estan en els seus primers anys d'estudis universitaris i han crescut dins el programa, i en Sergi ve més, en Gavi quan no està estudiant a Madrid. Hola!
5: Ei. Hola!

0: endavant. Com recordau aquella època? Perquè vosaltres éreu pràcticament els únics adolescents. La resta eren tots infants. I a més, vos aixecàveu molt prest els matins per venir.
1: És vera.
0: Sí. Vinga, contau un poc, què recordau d'aquella època?
2: A mi, jo m'agradava molt el començament del programa. Canviant molt. Sí. És a dir, com que el vivim en el dia a dia, no se va notar tant. Però jo me'n record que... Com dir-ho? Jo el recordo amb un poc més de caos.
0: Sí. Ens hem anat adaptant i hem anat fent el manual.
1: Anar corrent, anar corrent sols per passadís, perquè començàvem un minut, sí.
0: Hem après tots. I menys, Joan Miquel, perquè hem de dir que vosaltres veníeu d'una emissora anterior i Naraceli allà ja era adolescent i tenia un espai friqui. Sí. Joan Miquel era nin,
1: exacte.
0: Però vos dieu dos anyets. Sí. 2-3 anys. I aquí ja te vas tornar adolescent. Com recordes aquell canvi?
1: Idò, bé, va ser un dia que me vaig llevar i vaig dir, ui, som una altra persona. I ja
0: m'ha sortit la barba.
1: Exacte, exacte.
0: I quin temes o seccions en recordau? Què fèieu? A mi, ara heu de pensar. Teníeu, fèiem com que estàveu enfrontats, no? Perquè en Araceli se'n va anar a Anglaterra una temporada
2: sempre
0: i en Joan Miquel
2: havia
0: de llevar el lloc.
1: Exacte. I també que jo no sabia pronunciar Boston.
0: No ho recordava
2: d'això.
0: És vera, és vera.
2: Jo, l'anglès ja l'he perdut.
1: Recordo que fèiem molts de rànquings en aquell moment, no?
2: Sí, i també fèiem, jo quan me vaig independitzar, fèiem el manual d'independitzar-se. De no mesclar geixibot o matar fumant.
0: Ui, important, això és un consell bàsic. I quin temes adolescents, ara heu de fer una mica viatge en els temps, preocupaven per aquella època? Ja parlàvem molt de tecnologia, però realment ha canviat. Recordau un poquet quins temes ens preocupàvem o de què xerràvem les seccions adolescents?
1: Coses que tenien molt més a veure amb, d'una banda, tribus urbanes.
0: Uh-huh.
1: Record que feien moltes coses sobre tribus urbanes.
2: És vero.
1: Que ara pràcticament no es tracta tant, o es tracta com per dir...
0: Han desaparegut una mica, exacte. Que ha estat d'elles.
1: I després també guies per fer coses, guies per reciclar, reciclar coses, objectes que ja no empres o se tornar a l'escola i de com aprofitar material de l'any passat, coses d'aquestes.
2: I també fèiem com molta mediació pares-fills, no? En plan, consells pels pares per comunicar-se millor amb els fills.
0: Ara directament ajuntam a pares
1: també,
0: i fills,
1: sí,
0: no?
1: Però encara més o manco això sí que ha arribat fins al dia d'avui, sí.
0: Molt bé, anem a seguir. Naraceli va partir a viure a Anglaterra. Bé, primer se'n va anar, com dius tu, a...
1: Boston, no?
0: Exacte. I després se'n va anar una temporada a viure i en Joan Miquel se va convertir en el més gran d'aquella nova generació.
1: Sí.
0: I ja van començar a créixer, que abans tenien 11, 10, 11, que eren na Marta i na Margarita. Havíeu crescut en el programa, vos vareu incorporar com a adolescents i després va arribar en Joel, i molts altres que eren moltíssims i se va formar com un grup bastant nombrós, no? d'adolescents. Com recordau Marta i Margarita, vosaltres que havíeu estat nines, en Araceli i en Joan Miquel quan vosaltres éreu més petites? Com els veieu? Els veieu molt grans?
3: Eren grans.
0: Eren com a referents, no?
3: De fet, a mi quan me vas dir no, ara tu ets adolescent, jo, ai, bueno, vale.
4: Jo ha estat una conversa que he tingut amb en Joan Miquel no fa tant.
0: Amem, conta.
4: Jo els record com molt llunyans a jo. Els veia molt grans, els veia com que a mi m'agradava... També veníem de l'altra emissora, no? I se podia jugar en el pati. I els veia com que els altres infants que estàvem allà mos agradava molt jugar, i ara mosquito a l'aire, i ara tu la dus. I ells, no. Ells són els grans, ells
0: clar,
4: estan
0: pot ser,
4: asseguts.
0: En Joan Miquel tenia 11 anys i tu 7.
4: Sí, no? Però ja eren gegants. I també, un poc en com és la meva personalitat, que m'encanten els infants i tal, jo crec que la comparació que jo li feia a ell és que jo amb en Joel petit crec que tinc molt més vincle, en tinc moltíssimes més converses de les que jo vaig poder compartir amb ells dos quan jo tenia l'edat d'en Joel.
0: També hem de dir que en Joel sempre està a la part dels adolescents i és molt present, també.
4: Sí, però des de fora, o sigui, des d'aquell superpetit, jo tinc una molt bona relació amb en Joel. I, o sigui, no m'ho duia malament en cap dels dos, no, però els veia...
0: Eren com a éssers superiors, no?
4: També?
0: Eren com els grans. És que, clar, només n'hi havia dos.
2: I és un tema també de temperament. Jo sempre he estat una persona que quan surt d'aquí, de la saleta, a serrar,

0: me'n vaig a seure un raconet...
1: Una senyora.
0: Sol estava així com a més callada. Jo sempre he estat viejoven. Per tant, pobres meus, jo me pensava que ells ni sabien que jo existia, ja feia la meva.
2: Jo vaig posar extensions de colors per tu.
0: Que dius! Pues jo, això, no sabia que havia estat un referent.
1: Heu vist, heu vist?
3: O on Joan Miquel duia el micro inalàmbric, sí, i per jo era... Uau, quina responsabilitat. I quan me va tocar a mi no me l'he tret de damunt en 10 anys.
1: Però... És una responsabilitat, dos micros sense fills.
3: Sí, sí, sí,
1: fills,
3: però, no? Però jo era... Hola, on Joan Miquel és millor.
1: És que això, Anna, passant, clar, són molts d'anys i... Jo no ho sé, però quan varen celebrar els 10 anys érem 200 persones aproximadament totes del programa i en faltaven moltes, és a dir que sí, són molt de nins i nines i joves i clar, tots heu deixat empremta en ells, eh? Sense pressió. A mi, Joel Gran, que sí. En Joel avui li costa perquè estem acostumats a que només hi hagi un Joel i avui coincideixen i és Joel Gran i Joel Petit.
4: Estic empanat fins que dius, aquí tots som adults menys en Joel. I, bueno, tinc 25 anys. Però...
1: A mi, tu te vas incorporar amb un 16, no? Aproximadament.
4: Sí, crec que 16 o 15.
1: El grup ja estava més o menys format, ja hi havia tot uns adolescents, tu vas venir. Com recordes aquell moment?
4: Ah, recordo que hi havia moltíssima gent, ara mateix, perquè si gent s'imagini, estem aquí en una taula que és com un semicercle i som 8 persones.
1: 9 persones,
4: abans,
1: sí.
4: Record que teníem problemes per la gent que
1: eren
4: estava asseguda.
1: 30 persones, sí.
4: Una cosa que he trobat molt a faltar són els avis.
1: Els padrins.
4: Els padrins. Els padrins, parlar amb els padrins.
1: És una secció de 0,99 que realment després la vàrem haver d'aturar en la pandèmia.
4: Ah, clar.
1: I després, a poc a poc, han vingut aquí padrins una estona.
2: Sí, sí, sí. I de fet, vos seguien durant la pandèmia la ràdio i sí, havien de posar...
1: La teva padrina ballava molt.
2: A tope, estaves meva padrina, sí, sí.
4: Sí. I penseu que no hi ha masses mitjans on coincideixin precisament infants, adolescents, joves, adults i padrins. Crec que amb això som únics.
1: Intergeneracional, no?
5: Sí.
1: Amb
5: una pilota de playes, estudi, també.
1: També fem de tot. Fem una mica de tot. Anem a parlar també de temes amb vosaltres. Vosaltres recordeu més o menys els temes semblants a com se fan ara, Marta?
2: Jo és que, clar, actualment no estic molt activa a la ràdio i no sé exactament què feis. Clarament no se xerrava de sair abans.
1: No.
2: Però me'n record molt fer contes i que cada un fos un personatge. Sí. Era molt guai.
1: Clar, atenció. Aquí teníem la veu del narrador, que era en Joel Gran. La major part de programes o de contes, tu eres el narrador. Mem, xerra una mica. Hi havia una vegada, mem, anem a haver de ballar la música.
0: Tiruriruri.
4: Hi havia una vegada un programa de ràdio.
1: Molt bé. Què recordeu d'aquelles històries? Perquè realment enregistraven moltíssims contes. Tenim una bona biblioteca que els nens ara tenien quin conte volen escoltar i el tornem a emetre. N'hi ha moltíssims. En Joan Miquel era el tiet Tomeu, sí, que et xerrava així com els anys 80. Com era? Hola, te'n recordes? És que has fet tant,
5: sí,
1: de personatges.
5: No, és que ara m'acostaria perquè...
1: També feies de fada padrina.
5: Sí, en, i de científic.
1: Sí, sí, i cantaves en rap, feies el rap.
5: Exacte.
1: La fada padrina.
5: Sí, sí, sí. Hi havia una barreja de cares que no sabia per on venien. Sí, sí.
1: I en Sergi i en Gavi, mentre tot això passava, eren els petitons, no? Sí, que començàveu, sí, sí, els petitons. Vosaltres com recordeu? Com els recordeu a tots ells?
6: Pues como lo describía Margarita, los veía muy lejos, muy,
7: sí,
6: lejos, la verdad.
7: Molt lluny, molt lluny. Sí que per que jo recordo el primer dia de programa, que jo estava molt nerviós i tal, i recordo que la Margarita s'ha posat a hora meva.
1: Com estàs?
7: Sí, com estàs? Som Margarita, tal, no sé què.
1: I sempre s'amiga que... dels nins, sempre.
7: Fèiem un concurs i tal, i vaig respondre, va, tio, ets un crac, tal, i jo, va. Però molt guai, molt guai.
1: I recordeu quan vau començar a participar a les primeres tertúlies de preadolescents? Vos recordeu que vos vaig dir, ara ja sou preadolescents, participareu en una tertúlia. Tenim foto i tot d'aquell dia.
7: Ostres, sí, sí, sí.
1: Estàveu, com vos sentíeu?
7: Hombre, jo crec que...
6: Jo me sentia grande, ja, jo...
7: Sí, me sentia grande i sobretot jo no sé si coincideix un poc amb en Gai, però... Estàvem un poc a veure-les venir, no? Perquè estàvem un poc més calladets, no sabien si i tal, si l'altre, havíem, sí, de formar, sí, un poc, sí, una opinió. I és clar, se teníem a ells, que eren, o sigui, com
1: gran,
7: més
1: no?
7: Ahir, de models, eren
1: els grans. Els referents.
7: Sí, sí.
1: Molt bé, no, en Joel petit, en Joel té 13, ara fa uns mesos li ha començat a canviar sa veu, eh? Ja ha entrat a sa pubertat. Tu vares començar acabant sa pandèmia, varen passar d'aquells estudis multitudinaris de 30 persones a ser 3, a sa estudi, a fer connexions per telèfon, i ara després tot s'ha equilibrat una mica. Hi ha dies de 30 persones, però afortunadament no són tots, perquè si no és complicat també, eh? Gestionar-ho tot, ja no hem de córrer tant. Tu fins ara has estat a la part infantil, però també sempre a tertúlies intergeneracionals. A tu què t'ha portat haver compartit tant de programes amb adolescents? A mi ara te miren tots, eh?
3: És cert.
8: No, no, ja tenia, crec que 8 cuando, o 9 quan empecé a fer les tertúlies.
1: 8 anys, sí.
8: A veure,
1: jo diria... T'has après d'ells?
8: Que aparte de ser un ejemplo, no és un ejemplo que tu digues que és un exemple típic, presidenta de no sé què, de l'associació de tal, estudia una enginyeria, com mucho exemple a seguir.
1: Ets afortunat amb aquests lots,
8: sí,
1: trobes.
8: Sí, pues aprendre moltes coses.
1: Ara com vos sentiu, eh?
3: Que guapo, Joel, t'estimat.
1: Enamorado. Tu ara comences aquesta etapa. Notes que te canvies rol en les altres generacions? Perquè, clar, no és el mateix que entris ja d'adolescent en el programa que hagis viscut, com alguns vos ha passat, passar de nins a ser adolescents. T'ha canviat el rol?
8: A ver, es que es como... A ver, yo con los adolescentes es parecido, porque sigo siendo el pequeño.
1: Claro.
8: Y con los adultos también. Pero en las tertulias infantiles yo podía ser uno más, y ahora ya como me cuesta más entrar y ver a 5 niños corriendo, jugando a la abeja, no sé, que te pican, como cuesta acostumbrarse.
1: Ara fas un poc més de gran, no?
8: Sí, com un mini Margarita, un mini Eduard.
1: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
3: Pequeño Padawan.
1: Se diu amb vergonya aquest canvi de nin adolescent? Comences a... Perquè a aquesta edat, ho hem viscut en el programa, en nins que fan 11, 12, arriba aquest moment que ja no els hi ha de fer tant coses de nins, però veuen els adolescents que apareixen, i en els pares, que no n'hi te cont, que ballen i canten, però ells tenen 11, 12 i ja... Ai, ho recordaven, això? Ho heu viscut?
7: Sí.
1: I com se passa?
6: És duro.
7: És una sensació rara, sí, perquè tu ja no vols tant. No sé, és com que a la fi, si ets adolescent, tot te fa més vergonya, no? I tu dius, ostres, no, millor no faré això, tal. I per mi fa 2-3 anys, pues, no tornava a ballar.
6: Cantar posava... Marco a veces costava.
7: Sí.
1: Però després veus en Joel Gran cantant cantiroles, no, i en Joan Miquel ballant,
7: aquí
1: i ja
7: està. Aquí mos contallaven de tot, aquí.
3: Clar. Jo no he superat la vergonya, eh?
1: Araceli encara no.
3: Jo ho pas fatal. Ho pas fatal quan me deies a ballar. Jo dic, no.
1: A cantar en japonès.
3: Jo m'intento amagar, dic, ai, haig d'anar a banyo, i intent fugir perquè no m'agrada.
6: No, però és vera, quan tens 12, 13, 14 anys, una secció on te diguin, i d'ara te demanarem què penses d'això. Dius, ah, molt bé. Però després veus altra gent, veus ton pare ballant allà a l'estudi i penses, i de fa un pot de peguera, què vols que et digui?
1: Anem a parlar de la mescla de generacions. És vera que hi ha seccions personalitzades, no? Hi ha espais per només pares i mares, per adolescents, per infants, fins i tot per petitons, però el que predomina moltes vegades és la mescla de generacions. Què penseu que en general vos ha portat, en els que us crescut fent programa, escoltar la visió de lots més grans que vosaltres? En Joel ja deia aquí que són referents poc comuns de vegades, però que tu, Marta, per exemple, que has crescut escoltant en Araceli, en Joan Miquel...
2: Per jo era molt guai també es poder fer les visions de tothom, i que moltes vegades eren consells, per exemple, consells de com passar de l'etapa de l'institut. Per jo, passar de ser aquí un infant o un adolescent va ser com passar de primària a l'institut. Va ser bastant paregut. Llavors, sí, o escoltar en els pares dient que, mira, pues tia, hi ha coses que potser no tinc ni idea o no sé com gestionar-ho i de més, també ajudava molt a sí, empatitzar. Era bo saber la teva opinió de la resta.
1: I convertir-vos, passar de ser un nen més a convertir-te en un referent per als lots més joves, això, Margarita?
3: Jo estic molt contenta d'una foto que tinc aquí fora en el pati, amb dos cartells, i sí, jo sé quina foto és, i són tots els infants, i és el tipus de referent que jo vull ser amb tots, amb patinets, amb pilotes i coses així.
1: Ens ha dit que a més, na Margarita, clar, ha estudiat per educació infantil i per mestre.
3: Clar.
1: És a dir, que tu ja vas encaminadíssima. Sí. Has fet les pràctiques aquí durant anys. Na Marta ha dit el tema de barrejar generacions, de consells, d'empatitzar. Vos ha ajudat a apropar-vos als vostres pares, en certa forma? És a dir, veure... xerrar de temes amb els teus pares i d'altres pares, que potser no haguessis xerrat mai, o que va ballant, recordeu aquella frase d'Anna Meles, no venim en manual, venim en marxa, dels pares, no?
3: Ah, sí.
1: Vos ha ajudat a deixar enrere estereotips? Què diríeu, Joel?
8: Yo creo que sí, ver a los padres no solo regañándote o dándote órdenes así de lo haces porque lo digo yo, que no es lo normal, pero sí que también, pero que bailan mucho, que te cuentan cosas de su infancia, se ríen entre ellos, son como chavales de... O sea, nosotros nos ponemos como en su plan adulto y luego ellos de repente son como niños que están en un patio de infantil.
1: Clar, i pareixen divertits, te n'adones que els teus...
8: Són.
1: Te n'adones que els teus pares són divertits, i això, no sé, com que... Tu, Sergi, que vens moltes vegades amb ta mare?
7: Bueno, a part que m'ho passa maig a tots dos, no, és un poc això de que a tots dos, sobretot, bueno, xerrar amb ara dels pares, trobes i te'n dones compte que tothom té un esperit, bueno, jo dic un esperit marxero, no?, de festa, de ball, d'alegria. Llavors, es poden compartir aquest espai, pues, comentàvem, en el meu cas en particular, en la meva mare, pues, és super enriquidor, perquè és vera que a la millor casa aquestes coses no sonen tant. A vegades se dona, però això és un espai...
1: Ta mare balla molt en general,
7: sí,
1: no?
7: Sí, ella li va amb la marxa. Però que està molt guai tenir un espai, i no només amb ella, sinó amb tothom, on se pugui donar, pues, sí, aquestes situacions, perquè jo trec que enriqueixin i que sobretot te posen molt feliç com tu com a persona, com a fill, com a pare. Bé, el que sigui.
1: Ara, si t'escolta ta mare, li agradarà molt.
7: Pues, sí, sí.
1: Hi ha una pregunta que de vegades, quan m'ha tocat fer, no d'entrevistadora, sinó d'entrevistada, són poques vegades, però en alguna ocasió ha tocat parlar del programa, i sempre me fan la mateixa pregunta, és si els infants i adolescents han canviat molt en tots aquests anys, no? Vosaltres què penseu? Què contestaríeu vosaltres en aquesta pregunta? Penseu que quan vosaltres éreu adolescents, Araceli, Joan Miquel, ara en Joel, petit... ha canviat molt, evidentment el context ha canviat, no? Però en essència són molt diferents els adolescents d'ara des d'abans.
0: Jo crec que l'experiència adolescent és la mateixa, no? El procés vital perquè passa la persona s'assembla molt. Sí.
6: Sí, jo diria que no ha canviat massa i fins i tot si pots veure que tal vegada tu tens un trenar diferent d'una altra persona que sigui l'adolescent d'ara, el pots també identificar amb gent que tu coneixies quan tenies la seva edat i
1: sí,
6: dius... Sí, és
1: que també eren diferents a tu, no?
6: Sí,
1: molt bé.
6: Sí, sí. No.
1: Vinga, doncs acabem amb una pregunta així una mica reflexiva de tertúlia. Eh? Després de tot aquest repàs i partint de la vostra experiència, quin consell donaríeu als infants i adolescents que ara formen part de No venim a un manual? Penseu un consell. Vinga, Gavi, començam amb tu, t'ha tocat. Sempre toques el primer perquè estàs en el cantó.
6: Yo creo que mirar alrededor, yo creo que en estas tertulias tenemos a mucha gente que sabe muchas cosas y donde simplemente mirar y escuchar a los que tienes alrededor te aporta mucho.
1: Perquè hem de dir que més, no només se mesclen generacions, també jerarquies, no? Perquè també a una mateixa taula seuen professors, alumnes, especialistes...
7: Sí. Quedar-te i que no perdre mai la màgia i la il·lusió que hi ha en aquest programa.
1: Ai, que bé.
6: Voler gaudir i deixar-se aprendre.
1: Molt bé.
8: Perder un poco la vergüenza porque ves a profesores bailando.
1: També ballen els professors.
8: A veces vienen catedráticos.
1: Sí.
8: Se ríen contigo. O sea, son personas, normal. O sea, perder el miedo que no te van a juzgar porque al final aquí es un entorno que todos hacemos lo mismo y unos tendrán más vergüenzas que otros, pero al final... Todos estamos aquí para pasarlo bien
1: y para aportar una mica, ¿no? Molt bé.
4: És una pràctica perfecta per la vida real i no sempre tindreu una plataforma per poder expressar les vostres opinions en públic. Així que aprofiteu-ho.
1: Molt bé. Algun consell també per aquests lots, Marta?
0: Que
2: que disfrutin de totes les etapes, tant de quan ets un infant, com quan continues sent un adolescent, com quan tens de tant, com quan sent un jove, que és molt guapo i enriquidor en qualsevol de les etapes.
1: Com quan tornes com a tertulià millennial, no? Sí, aquí, no deixant que se'n vagi ningú, sempre trobam lloc perquè pugueu tornar. Araceli.
0: Ai, sí que és bon això, eh?
1: Sí, sí.
0: Ja m'han canviat el títol moltes vegades.
1: Primer adolescent, adolescent granada dels programes, secció retro...
0: Sí, sí, sí. Jo crec que el consell que donaria i la cosa que jo més m'ha impactat és aprofitar per xerrar amb tota la gent de diferents generacions, perquè tots aquí hi ha una predisposició molt grossa a escoltar. Per tant, és un bon moment per connectar de bon de veres amb gent amb qui normalment estiries en fora.
1: Molt bé. Amem, una Margarita que m'ha demanat posar el punt final.
3: Sí.
1: Amem.
3: Volia saber què dèiem els altres, perquè estic totalment d'acord en tot i m'assumo tot això, però es tiraré més per una responsabilitat que no pas un consell, Pontura.
1: Amem.
3: Tenint en compte la tertúlia que en tingú, no? I tenint aquí en Joan Miquel i en Araceli i en Joel, petit, que siguin molt conscients de que tothom te mira, però no te jutja. O sigui, tothom està molt pendent de lo que fas i ara ells o elles seran els referents, com Joel, t'estic xerrant a tu també, seran els referents dels més petitons, no? Llavors, així com nosaltres els veiem a ells, que tot el que feien ells per jo estava bé, segur, perquè era gent superresponsable i fanera i tal, ells ara són els referents dels més petits i que no mos perdran a nosaltres de vista, no? I aprofitar aquell punt vital de soc responsable de començar a dur cadires, a fer la gent... I ara hem de fer silenci, d'acord? I que és guapo, també. No perd la màgia ser un referent. No, és guapo. Que aprofitin aquest moment, és el meu consell.
1: Que acabam amb un aplaudiment.
2: Sí, vinga. Sí.
1: Molt bé. Ai, i de moltes gràcies a tots per aquesta tertúlia. Espero que d'aquí uns anys puguem tornar a reunir una altra generació de joves, ja ho veurem, i a veure si en Araceli i en Joan Miquel ja comencen a dir allò de en els nostres temps.
0: Ja ho podem
1: dir. I si ells diuen això, no sé què diré jo.
3: I que no és guapo, això.
2: Una monada.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: I després d'aquesta tertúlia amb diferents generacions de joves de No Venim amb Manual, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Avui començam amb una recomanació per gaudir aquest estiu que ens fa arribar un nin, en Mateo, i que està relacionada amb els escacs.
1: Aquest estiu, per aprovechar el temps, jo el que he fet ha sigut, a part de fer surf i anar a remar, doncs he jugat als escacs. He anat a un torneig que feien a Astúries a veure el meu padrí. I així he aprenut moltes jugades, coses noves, i a més m'ha passat molt bé.
0: Gràcies, Mateo. I ara continuem amb propostes juvenils a Palma.
2: Aquest 22 d'agost vine a celebrar el Youth Day en l'Ajuntament de Palma i Espai Joves. Una jornada per commemorar el Dia Internacional de la Joventut. A partir de les 5:30, a l'Espai Jove Tramuntana, podràs visitar l'exposició de fotografies i textos amb experiències, records i activitats que han realitzat durant aquest any. També podràs participar en una jam session, jugar al nostre joc de taula i gaudir d'un bon berenar mentre coneixes gent i passes una estona ben divertida. L'activitat és oberta a tothom, així que vine sol, amb amics o amb la família i comparteix aquesta celebració amb nosaltres. No t'ho perdis, reserva la data i consulta tota la programació a espaijoves.cat.
0: I seguim amb una altra proposta per a tots els públics, una nova edició del Mercadet Friki de Blanquerna.
3: Molt bona, soc en Xisco de Loco Escultura. Us vull convidar a les festes d'estiu de Santa Pallesa, en l'Ajuntament de Palma, que farem una altra vegada a la 15a edició del Mercadet Friki de Blanquerna. L'any passat varen venir més de 8.000 persones i, bueno, no sé si vendran tantes, però ho intentarem. Tindrem una gran festa i ball de K-pop amb sa belly dance, també tindrem break dance i jazz de hip-hop, més de 50 raconets de venta amb cosetes friquis. I, bueno, serà el divendres 4 de setembre de 5:00 PM a les 10 del vespre. Vos esperam.
0: I acabam amb els correfocs organitzats per dimonis Calvià Vila. Ens ho explica Tolo Méndez, president de Quim Funfà.
4: La pròxima setmana, Son Ferrer serà l'epicentre de la cultura, la diversió i la festa. Dia de nou, a les 9 del vespre, correfoc infantil. Dia 20, a les 7:30 de Sora Baixa, corre aigua. I dia 21, a les 10 del vespre, correfoc espectacular. No vos ho podeu perdre, vos esperam.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil, amb una petició musical. Avui ens han demanat una cançó de Xiula que és tot un clàssic. Poix.

set mala pinta, però hi ha algun poll que fa una finta i no el cacem. Hi ha la vintena, la llema, la llema, la llema, la llença-la, llença-la. Mira que estimo tots els animals, però és que aquests polls són infernals. És una plaga, el coll s'amaga, és esquifit. Xapa l'embunga i farà un clip.

Continuem en la segona hora de No venim amb manual. Avui, com sempre, molta participació infantil i juvenil. Començarem amb un test a una de les nostres participants habituals i amb un dels contes inventats i locutats pels al·lots de No venim amb manual. Ja sabeu que aquest estiu són els infants, els que trien l'audioconte de la nostra biblioteca, i aquesta setmana ha tocat un conte d'un nen que no sabia ben bé com celebrar el seu aniversari i va tenir algunes idees bastant originals. Tindrà tres finals possibles. També tindrem tertúlia infantil, plans i recomanacions enviades per infants i adolescents, una nova entrega del nostre concurs de categories i una secció de cançons per anar en cotxe especial estiu. Estau preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: Voleu contar un conte?
1: Sí, sí, sí!
2: D'aventures de superheroi de castell?
3: Amb pirates i princeses?
4: I un cavaller!
5: I un cavall!
6: I un mòbil!
7: Hi havia una vegada un nen anomenat Iker que estava a punt de complir 10 anys i que volia celebrar el seu aniversari. Però aquell no podia ser un aniversari qualsevol. 10 anys ho canviava tot perquè per primera vegada tenia dues xifres juntes. Quan faltava una setmana per l'aniversari, el seu pare li va dir:
8: Vols celebrar un parc infantil?
9: No, sóc massa gran.
7: Després la mare li va dir:
10: Vols anar a la platja?
9: No, només som el mes de maig i encara fa fred.
7: Tot el que li suggerien sempre tenia la mateixa resposta:
9: no.
7: I és que, en realitat, no sabia molt bé què volia, però sabia que volia que fos especial, diferent. Venga a fer voltes, fins que un amic li va dir:
8: I per què no fas un aniversari temàtic? Tries un tema i que tota la teva festa vagi d'això.
9: Bona idea.
7: De què seria aquell aniversari?
8: Primer final.
7: De què podia ser aquella festa?
9: Benvolguts al meu aniversari terrorífic.
7: I tot sí, ho heu endevinat. Níquer va fer un aniversari de terror i tothom anava disfressat de monstre o de fantasma. El menjar era tot terrorífic. Hi havia sandvitxos mòmia, dins de Frankfurt, pomes mòmia, pizzas que feien molt mala cara. Els jocs també eren de por, com va deixar clar Níquer.
9: Jugarem a cadires endimoniades.
11: Oh!
9: A parxís monstruós.
11: Oh!
9: Mòmies.
11: Oh!
9: I a patito inglés. Vull dir a l'ànec perillós.
7: Però el millor era la cançó d'aniversari de terror que havíem preparat.

0: Què era això?
1: Algú havia deixat preparat l'ordinador amb la música de Parchís. Níquel es va decebre molt, però quan va mirar la cara d'ensurt dels convidats es va adonar que la música de terror de fons amb la música de Parchís era molt més terrorífica que la cançó que havia preparat. I va riure encantat.
2: Segon final.

0: Segur que amb aquesta música ja heu endevinat de què va ser l'aniversari temàtic de Nickel. De Harry Potter? Tots els nins anaven disfressats amb capes i portaven varetes, i la casa estava tan ben decorada que semblava el castell de Hogwarts. Mentre tots els nins jugaven i berenaven, va sonar el timbre de la casa. El pare de Nickel va anar a obrir i es va trobar amb un senyor amb un capell que gairebé no li deixava veure la cara.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, bones. Ens coneixem?
1: Vostè no em coneix, però jo sí que el conec a vostè.
0: Ai, caram. Quin home més misteriós.
2: Ah, bé, i del... Puc ajudar en algo?
1: Porto un missatge per Nickel.
2: Que també coneix el meu fill. Maria, pots venir un moment? Coneixen aquest senyor?
3: No, crec que s'ha equivocat de casa.
0: Nickel i tots els seus amics miraven amb atenció com la mare tancava la porta, quan de sobte l'home va dir...
1: A l'ojo mora!
0: I va obrir la porta i es va llevar el capell. Era...
4: Lord Voldemort!
0: I tots els nins estaven tan emocionats i espantats al mateix temps que varen començar a dir tots els encanteris que recordaven de Harry Potter. I els que no, se'ls inventaven.
2: Expecto patronus!
3: Oculus reparo!
1: Berta, Berto!
5: Wingardium Leviosa!
2: Patatín, patatán!
1: Rush, Voldemort!
0: En Voldemort pagava bots i esquivava tots aquells atacs imaginaris fins que, passats uns minuts, tots se'n van adonar que allò no podia ser possible.
3: Però ets en Voldemort en realitat?
0: Va dir Nickel.
1: En Voldemort?
6: En Darth Vader.
1: En Dora l'Exploradora, si fa falta. Sóc actor i venc a animar la teva festa, però ja veig que no els fa molta falta.
0: Resulta que els pares de Nickel havien telefonat a un actor perquè fos una festa encara més especial. I, certament, Nickel i els seus amics mai oblidaren aquell moment de màgia.
2: Tercer final.
0: I aquesta música tan marxosa? A Nickel li encantava la música, així que va decidir fer una festa de música i ball. Havia estat 3 dies sencers preparant la música per ballar amb els seus amics. Hi havia grups supermoderns. Fins i tot hi havia preparat un rap.
1: Us agrada ballar? Us agrada cantar? I d'estau al lloc ideal. No hi ha cap festa igual.
0: La casa estava ideal. Hi havia decoració, llums de colors, refresc, menjar per picar i molt d'espai per ballar.
3: Tots preparats?
4: Sí!
3: Idò, que comenci la música!
2: Pajaritos a bailar cuando... Però això què és? Quina música més estranya?
1: Sí, canvia de cançó, va.
0: Nickel no sabia què havia passat i va canviar ràpidament a la següent cançó de la llista. I va sonar això.

0: Si vol cantar...
1: Però, Iker, i aquesta música que estàs posant?
2: Iker va començar a tocar botons, però res. La seva llista de música havia estat substituïda per música que agradava als seus pares de petits. Però, com no hi havia res a fer, van acabar escoltant les que sonaven.
3: La vida és una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida és una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color.
2: Aquesta no estava tan malament.
4: És divertida.
1: Sí, està bé.
5: Està bé, està bé.

nens. I al final la festa va ser un èxit i tots els nens van ampliar els seus gustos musicals.

0: ara arriba l'estona de la nostra tertúlia infantil d'estiu i per això tenim aquí molts nins i nines. Com esteu?
1: Bé!
0: Que teniu ganes de fer tertúlia?
1: Sí!
0: Molt bé. I d'avui els nins més grans, que tenen entre 12 i 13 anys, que són en Joel, na Mercè i na Núria, ens han preparat una proposta molt original. Amem, Núria, conta.
2: Sí, perquè hi ha diccionaris de moltes coses, de videojocs, d'internet, de paraules modernes. Però nosaltres hem pensat una cosa.
0: Amem.
2: Hi ha moltes situacions ben típiques de l'estiu que viuen els nins i les nines, i també els pares i les mares. Són situacions que tots coneixem, però encara no tenen un nom concret. Per això, avui vos proposam crear el nostre diccionari de l'estiu.
0: Molt bé, un diccionari de l'estiu, que vos fa ganes crear un diccionari de l'estiu?
1: Sí!
0: Amem, Mercè. I com farem aquest diccionari de l'estiu, amem?
3: És un joc d'imaginació. Segurament aquestes paraules no sortiran mai al diccionari, però és molt divertit inventar-se-ne per posar nom a coses que ens passen cada estiu. A més, és un joc que podeu fer quan esteu avorrits, amb els amics, amb la família o a la platja. I perquè vos sigui més fàcil començar, nosaltres ja hem pensat un munt de situacions i les tenim totes preparades.
0: Això serà interessant. Però, clar, inventar paraules tampoc no és fàcil, Margarita.
4: No, se requereix molta imaginació.
0: Clar, ens podeu donar algun consell perquè ens vagi bé aquest diccionari?
5: Vinga, clar que sí. Per exemple, podeu ajuntar paraules? Si acabeu de dinar, fa molta calor i encara no us podeu banyar, jo diria que es pot dir calofart.
0: Estic calorfart. Està bé, això. Fa calor, estic calorfart.
5: Si no, també es podeu utilitzar un verb. Per exemple, intentau llevar-vos totes arenes peus abans d'entrar dins cotxe. Podeu dir que estau desarenat.
0: Desarenat. Què estàs fent? Mamem, digueu, Marina, m'estic...
6: Desarenant.
0: Molt bé, està bé, sona molt bé. I ho anirem preparant, anirem apuntant totes aquestes paraules. I de vinga, començam quan vosaltres vulgueu i vosaltres, nins, heu d'inventar paraules. Esteu preparats per inventar paraules?
1: Sí!
0: Que siguin xules i sense dir paraulotes, eh? Això no val.
3: Quan obriu la porta d'un cotxe que ha estat totes de matí al sol i pareix que heu obert un forn, quin nom li posaríeu en aquest moment?
0: Vinga, quin nom li posaríeu? Va. Ràpidament.
7: Fornerjar-se.
0: Fornerjar-se.
5: Forn-cotxe.
0: Forn-cotxe.
5: Forn-cotxe.
0: Forn-cotxe. Fa un forn-cotxe avui? Vinga, està bé. Vinga, més coses.
5: Com anomenaríeu la tècnica de caminar damunt l'arena que crema sense acabar amb els peus rostits?
0: Amén, vinga, aquesta tècnica d'anar ràpidament per l'arena que crema.
6: Arena crema.
0: Bé, vos ha agradat ajuntar paraules, eh?
5: Sense xanc.
0: Com ha estat l'altre? Pica pies.
6: Sí.
0: També, molt bé. Vinga, ara na Núria, va.
2: Quan el gelat se comença a desfer abans de que vos el pugueu acabar, com en diríeu?
0: Amem. Amem, Amanda, Amanda, que vols dir alguna cosa? Que no mandes expert en gelats. Rubén, aquest gelat que se desfà, com li diríeu?
8: Deshelando.
5: Tècnica mil·lenària del gelat.
0: Tècnica mil·lenària del gelat, d'aquesta què és?
5: Perquè que tothom no... la coneix, clar.
0: Ah, sí? I doncs les expliques un dia, molt bé.
4: Corre llengua.
0: Corre llengua. Vinga, seguim, més. Més cosetes. Va, aquí li toquen a Mercè.
3: Com diríeu aquella manera d'entrar dins el mar a poc, fent una passa, una altra i una altra, perquè l'aigua està congelada?
0: Vinga, quin nom li posaríeu en aquest diccionari? Amem,
6: pas amem. Congelat.
0: Pas congelat. Molt bé, Menzo, eh? Tu què anaves a dir?
9: Congelado mar.
0: També està bé, eh? Tenim dues versions. Molt bé, vinga. Joel, seguim.
5: Quan sortiu de la mà i se vos aferra tota l'arena per tot el cos, quin nom li posaríeu?
9: Amem. Arena ferra.
0: Arena ferra, està bé.
3: Croqueta cos.
0: Croqueta cos, m'agrada també. També. Molt bé, molt bé. T'agrada, Margarita?
4: Sí, sí, són molt creatius.
0: Anem apuntant, eh? Vinga, seguim. Més, Núria.
2: Com en diríeu dels dits quan vos queden tots arrugats i després d'estar tanta estona dins l'aigua?
0: Quin nom li posaríeu en aquest dit?
5: Passa dit.
0: Passa dit.
9: Sí. Pareces a ta abuela.
4: Hola.
0: Però això és molt llarg, eh? Amem, amem.
8: Agua abuela.
0: Agua abuela. Molt bé, passa dit, agua abuela, tenim sinònims,
6: eh? Dits ancianos.
0: Molt bé, vinga, seguim, més cosetes. Va.
3: Quan vos rascau una picada de moscard i de cop descobriu que teniu 5 més, com en diríeu?
0: Això passa, t'aixeques un dematí, Margarita.
8: Multiplicació.
0: Multiplicació de què?
8: De moscards.
3: De picades.
0: Multipicades?
8: Sí.
0: Vinga, més cosetes, vinga, més ràpid, va.
5: Quan sortiu de la mà i no sabeu cap on anar perquè totes les tovalloles vos pareixen exactament iguals, quin nom li posaríeu?
0: Drama.
9: Igual toalles.
0: Igual toalles, bé. Heu de cercar altres fórmules, que no sigui només combinar paraules. Vinga, vinga, va. Tres més, anem a seguir, vinga.
2: Com anomenaríeu la tècnica d'intentar llevar-vos tota l'arena dels peus abans d'entrar dins el cotxe?
0: Aquesta ja la teníem, oi?
4: Deserenar.
0: Deserenar.
8: Deserenant.
0: Vinga, sí, vinga. I ara n'afegiré jo un parell així molt ràpid, a menys si vos agrada. Quan vos poseu les ulleres de bussejar i entrau i tot d'una ja teniu aigua dins les ulleres.
4: Ai.
9: Això fa una ràbia.
0: Molt bé. I quan heu duit aigua a la platja i penseu, ai, que fresqueta ara, i la bebeu i està calenta, però malament, eh? Aquell glob que dius, uah, que dolenta.
9: Agua mentira.
0: Agua mentira.
5: Canvi climàtic.
0: Canvi climàtic. Molt bé.
8: Canvi aquàtic.
0: Canvi aquàtic, canvi climàtic. I jo crec que ha estat molt bé, no? Que vos han agradat?
4: Sí.
0: Anem a fer un repàs, eh? M'he apuntat. Tenim font cotxe, arena crema, picapiés, tècnica mil·lenària de gelat, pas congelat o congelado mar, arena ferra o croqueta cos, pas cedit, agua abuela dits ancianos, multiplicades, desarenant, canvi climàtic, bé, ja a darrere ja no m'ha anat temps a apuntar. Que vos ha agradat?
4: Sí.
0: Sí. Sí. Algú vol afegir alguna més en aquest diccionari de l'estiu? Alguna parauleta més? Se vos ha hagut alguna?
4: Sí.
0: A mem, quina?
3: Quan se vos cau per anar damunt l'arena, quin nom li posaríeu?
0: Ah.
8: Arena menjar.
0: Arena menjar.
5: No, també. Menjar crocanti.
0: Menjar crocanti, també.
4: Un crunchy.
5: Menjar crunchy.
0: Molt bé, molt bé. Idò, ja ho sabem, eh? Ja teniu el joc de l'estiu, no sabeu què fer a casa, idò, inventar paraules. I ara sabeu que hem de dir a la una, a les dues, a les

0: TV3 Ràdio Est. Joc-ne't.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: tens calor? Posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: Man, no ho sé jo.
3: Però
2: quan hi ha vacances?
1: Com quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'uram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.
1: I després de la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, en l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
7: Hola, som n'Amanda.
8: I jo, en Rubén.
7: I avui hem tornat a recopilar

0: celebraren els dimonis, dia 21 d'agost, a llaurar una nit de foc a Son Ferrer, a Calvià.
1: I acabem amb una proposta per qui vos agradi sa cuina. Dissabte 29 d'agost hi ha un concurs de fideus d'esbermà a Binissetlem amb una categoria júniors per menors de 18 anys.
0: I fins aquí la nostra agenda de plans.
2: Adeu!
3: Gràcies, Amanda i Rubén. Molts plans pels pròxims dies. I ara seguim amb recomanacions enviades per infants i adolescents per aprofitar l'estiu. La primera té a veure amb l'esport.
4: Jo sóc Adrià i jugo a bàsquet. I una de les coses que més m'agrada fer l'estiu i que vos recomano per no estar avorrits a casa és apuntar-vos a 3x3, anar al gimnàs i jugar amb els companys en el bàsquet o l'esport que vosaltres practiqueu. Ho trobo una manera molt entretenida de fer esport a la vegada i estar en bona forma i passar-t'ho bé en lloc de quedar-te tancat a casa.
3: Moltes gràcies, Adrià. I ara tenim una altra recomanació sobre un esport concret, el surf.
5: Aquest estiu jo m'he anat a Astúries, al Cantàbric, per fer surf i també he remat, no? És veritat que no he vingut només per això, he vingut per la família i tot això, però aquí puc practicar aquests esports perquè, primer de tot, l'aigua està freda i li dava una més emoció. I segon, per les ones. I això és el que jo he fet aquest estiu. Us ho recomano. Un consell per quan facis surf és que has de posar el pes de la cama al davant. I encara que a vegades si t'assustes pots posar el pes al darrere, és millor si el poses al davant perquè és més fàcil agafar així l'ola. Si el poses al darrere s'atura. I res més. És un gran hobby, una gran dedicació. I si no ho feu, perquè us dona por, no passa res, no us preocupeu. És segur si ho fas amb un monitor. Adeu!
3: Moltes gràcies, Manu. I acabem amb una recomanació relacionada amb dibuixar.
6: Soc na Marina i a l'hivern vaig a classes de pintura i a l'estiu m'agrada fer dibuix lliure amb aquarel·les i provar coses noves que no he tingut temps abans o alguna cosa. A tots els que vos agradi pintar, vos aconsello que deixeu volar l'imaginació i pinteu sense pautes.
3: Moltes gràcies, Marina. Ens ho apuntam. Hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i, a més, per totes les edats. I ara en teniu una altra. Ja sabeu quina. Idò, com vos deim tots els dissabtes, a seguir escoltant No venim amb manual, perquè encara ens queden dues propostes ben intenses. Una nova entrega del nostre concurs de categories i, després d'una pausa, una secció de cançons per anar en cotxe a especial estiu. Ara no venim amb manual, toca jugar. Avui toca la tercera entrega del nostre joc juvenil de categories. Hem de dir que vam fer una edició especial pel nostre especial estiu entre els pares que eren els vintage i els al·lotges ja vaig, però aquesta és una edició especial i no la contemplam dins el concurs. No poden anar a la final. Que vos sap greu.
7: A mi no.
8: Això m'ho beneficia a nosaltres, no?
3: Clar.
8: Ai, doncs, molt bé.
3: Bé, hem de dir que ja tenim classificats, atenció, en aquests grups, espardenyes foradades, aubarques suades, patates en flou i monees boreals. No fou cap aplaudiment per ells. I ara, qui tenim? Tenim aquí grup de quatre persones, soues...
9: Rumberes Xiuladoris.
3: Rumberes Xiuladoris. Au.
8: I en... Sona cantària de Harry Potter.
3: Sona, sona. Oculus Reparo. Sí. I aquí, quatre més. Qui sou?
10: 13-31.
11: Joel i les Multicolors.
3: Uf, quin nom llarg. De 13-31, i això ho he dit cada vegada. Els Joels i les Multicolors, clar, perquè sou dos Joels. Clar. I na Marta i na Araceli, les dues duien els cabells de colors.
12: Sí,
3: i ara
12: sí,
3: ja
12: correcte.
3: No.
12: Ara, jo ja no.
13: Realment el concurs és per tu.
14: També ens ho pot dir bé sempre.
15: Nosaltres, en canvi, encara mos dèiem Joel.
3: Que és simpàtic. Gràcies, gràcies. Bé, tindrem un dau, cadascú teniu un dau, bé, cada grup, i tindrem, atenció, els manuelets. Els manuelets són com les categories. S'aconsegueix un manuelet quan se supera la categoria. Tirareu el dau, vos tocarà una categoria i haureu d'intentar encertar la prova per aconseguir el manuelet corresponent. Hem de dir que hi ha rebot, pot haver rebot i no sé...
7: Ja me'l conec jo, aquest rebot.
3: Poden passar moltes coses, no? Bé, que estàu preparats?
16: Sí.
3: Important, no són seccions habituals de literatura, història, són seccions de No venim amb manual.
7: Són millors.
3: De continguts de No venim amb manual. Preparats, i tothom, tireu-vos d'aigua, men qui tira primer, trieu...
7: Oh, un 24.

0: Amem, amem.
1: I tu, Joel, menys dos o...
0: Comenceu vosaltres, vos ha tocat arqueologia.
1: Anda!
0: Aquí teníem un arqueòleg, però vos ha tocat a vosaltres. Vos ha tocat arqueologia i és un test amb respostes amb opcions sobre museus curiosos.
1: Ué! Ué!
0: Amen, vinga. D'aquí podeu dir malament, eh? Podeu. Què se pot veure en el Museu dels Regals Dolents de Canadà? Atenció. A, un hipopòtam que sona com un ànec. B, una botella de vi feta amb paulla, amb l'ungla d'una vaca o d'un cavall. O C, un espai amb materials per millorar els regals dolents que t'han fet.
2: Se m'ha oblidat la pregunta.
0: Correcte! Molt bé, molt bé. Això se nota que hi ha hagut molts, no venim amb manual darrere. Què hi ha al Museu de l'Orinal, a Espanya? El Museu de l'Orinal. Què hi ha al Museu de l'Orinal? Un que medeix 15 metres, un en la mida d'un ciuró o un de diamants. Tots aquests orinals, quin...
3: Sí, sí.
0: Però tu no has de contestar, que tu ets de l'altre.
2: És per ajudar-nos, que els veiem perduts.
0: És per ajudar-vos. A, B o C?
4: Bé, però el primer seria poc pràctic, com a orinal.
0: Clar, però és el museu de l'orinal.
4: Clar, el museu de l'orinal, perquè és un orinal, que és tot el museu.
0: Ah, podria ser, podria ser. És el museu de l'orinal, potser aquí tens una pista. Què diria, un orinal de 15 metres, un de la mida d'un ciuró o un de diamants?
5: Jo crec un de diamants,
4: ja
5: no?
4: Ja el descartaria, perquè...
6: Bé.
4: Has de mantenir-ho, això, eh? Això és un...
0: Què heu de dir, do? A, B o C?
2: Tic-tac, tic-tac.
1: B, vinga, B.
0: Correcte!
1: Yeah!
0: Molt bé. Vinga, on se troba un dels museus d'origami més importants del món? A, Nova York. B, Kyoto. C, Saragossa.
5: La que està molt Zaragoza.
1: Saragossa.
0: Sí, segur?
1: Sí.
4: Me faria molta il·lusió que fos Saragossa.
0: Correcte!
2: Vale.
0: Que brutal! Fan deducció. Ells saben el mecanisme de no venir amb manual. Per tant, per aquí estan funcionant. No, les respostes no les saben, però...
6: No.
0: Vinga, quin d'aquests museus suecs no existeix? A, el museu per aprendre a muntar mobles. B, el museu del fracàs. C, el museu del menjar repugnant. O C, el museu del cogombret amb vinagre. Vendria a ser en castellà pepinillo. Quin no existeix?
4: El primer de tots...
6: Tots.
4: Podria ser directament...
0: No, n'hi ha d'haver un que no existeix.
4: El primer de tots podria ser una violació dels drets d'autor d'una franquícia sueca molt coneguda, precisament.
6: Sí.
0: Però... Home, és per aprendre a muntar-los. No és que te'ls donin perquè els amuntis tu, però és per aprendre.
5: Però això seria com una classe, no? Jo crec que un museu d'esto me sona un poco raro. Jo
4: més que un museu seria la fundació d'aquesta franquícia.
0: Què diríeu, idò?
1: Resposta?
0: No? És sí, que no existeix el xar.
1: Exacte.
5: Sí.
0: Correcte!
1: Yeah!
0: Són molt bons, eh?
2: Home,
0: són molt bons. No me'n recordes el nom, però ho fan bé. Els rumbeures xiulodoris. Molt bé, molt bé. Molta deducció, molt interessant. Joels i multicolors, amem com anireu, eh? Vinga, tireu el dau, amem que vos toca. Vos ha tocat K-pop.
2: Ostres!
0: En sabeu sobre pop coreà?
3: Moltíssim.
2: Direm que estic.
0: Amen, vos ha tocat dir verdader fals, per tant teniu un 50% de possibilitats. Aquí no hi ha rebot, perquè evidentment si fallen...
6: Okay.
0: Vinga, primera. Els fans de K-pop criden tant durant els concerts que de vegades se sent més en el públic que en els cantants. Verdader o fals?
3: Verdader.
0: Molt bé, bona. Aquesta era senzilla. Portau-vos bé que vos han deixat fer les vostres elucubracions, eh? Vinga, un grup de K-pop va anar una vegada a una gala de premis vestit de Teletubbies. Verdader o fals?
3: Verdader.
0: Correcte.
2: Ja està.
0: Vinga, seguim. Els ídols de K-pop canvien tant de pentinat que alguns mantenen el mateix color de cabell menys d'una setmana.
2: Jo m'ho crec.
7: Sí, jo també, en veritat.
0: Correcte. Els grups de K-pop sempre tenen exactament 3 membres.
3: Fals.
2: Fals.
0: Durant el rodatge de K-pop Demon Hunter, estàs mirant? No, no miris, no? Es va fer servir més purpurina que en tres desfilades de carnaval seguides. Vertader o fals?
3: Sí, no crec que
0: fals.
3: Que s'hagi inventat.
2: Fals.
3: Vertader.
0: Fals.
2: Vamos.
0: Ixet. Afortunadament han estat dos.
3: Exacte,
0: i...
3: sí.
0: Els fans de K-pop envien corones de rosa o menjar calent als seus artistes preferits.
6: Vertader.
2: Estic segura que sí.
0: Sí, correcte. Hi ha idols que practiquen ses coreografies fins i tot mentre mengen ramen.
6: Fals.
2: Jo m'ho
6: crec.
2: És que és ramen. Ja dic que
7: però
2: no per carrer.
7: Però és que
3: són
7: idols.
6: A veure.
3: Clarament, vertader.
2: Els idols mengen ramen? Això en greixo.
3: Ningú ho està xivant.
0: Jo els diu en vertader.
3: Ha de ser vertader.
0: Diu en vertader, és vertader.
3: Sí.
7: Vamos.
0: Sa darrera. El tigreball blau de sa pel·lícula havia de ser vermell, però el van canviar perquè feia massa por. De sa pel·lícula de Huntrix, de Demon Hunters.
7: Estic amb en Joan.
2: Vinga, sí, vertader.
0: És fals, eh?
2: Oh! Oh!
0: Però vos enduïs el punt perquè les heu encertat pràcticament totes. Molt bé! Què tal? Que anem bé?
3: Sí, sí.
0: Vinga, tirau per aquí. Xiularis, xiularis, com era que...
2: Rumberes
0: xiularis. Xiuladoris, uf, m'acostarà aquest nom. Vinga, què més? Què vos ha tocat, mem? Quin número?
5: 4.
4: 4.
0: Idò, vos ha tocat jocs i juguetes.
2: Juhu!
0: Vinga, un test. Amb opcions. A quin joc de taula has d'aconseguir... Aquí sí que hi ha rebot, eh?
7: Vale, vale.
0: A quin joc de taula has d'aconseguir 4 òrgans sants per guanyar? Operación, ah, virus no. O érase una vez la vida?
5: Virus.
0: Correcte. Aquesta no té opció. Les joguines de Bluey estan de moda entre els més petits, però en se vol dir el nom dels seus pares, els pares de na Bluey.
6: Bingo i Bongo.
2: No.
0: No.
2: No.
5: Tomeu i Margalida.
0: No. Rebot?
6: Bandit i Chili.
0: Correcte.
7: Molt bé, Joel.
0: Vinga, tenim un punt i un punt, eh? Amem. Que nomia s'eslime d'abans? No ho sabeu, no? Vos donarem opcions, vinga. El mateix, slime, perquè també se sabia anglès. Blandy Bloop o Mocosete? Ah,
5: Blandy Bloop.
0: Correcte. Ara, unes sensacions. Que nomien abans els que ara són els Playmobil? Aquesta és difícil, eh?
2: Ostres.
0: No?
5: No.
0: Rebot?
3: Clic?
0: Correcte!
4: Uau!
0: Ui, anau empatats, eh?
3: Sí, sí.
0: Que nomia sa Pepa, que era quasi tan alta com els pares i ses mares. És que no vos he dit que estan mesclats jocs d'ara i retro, eh? Sa Pepa, que era quasi tan alta com els pares i ses mares, quan eren petits, evidentment. Vos he de donar... Vos donaré accions, sí, en aquesta, sí, vinga. Sí. Na Jessi, na Rosalia, na Rosaura o na Maria Antònia?
3: Rosaura...
0: Na...
3: Que... La Rosaura.
0: Correcte!
2: Sí, molt bé.
0: I ara ve la darrera. Aquí pot passar de tot. Vos diran juguetes antigues i ens heu de dir per què servien.
2: Ostres.
0: Cassiotone.
3: Cassiotone.
0: Què pot ser?
5: Ah, sí, per fer música.
0: D'acord. Tente.
3: Tente.
5: Uf. Per dibuixar i ho esborrar? No. No.
0: Tente, rebot.
3: Era com una mena de Lego, sí, però per muntar.
0: Correcte,
3: cotxes,
0: correcte.
3: No?
0: Sí. I de tot se decideix ara en aquesta darrera...
2: Ai, quina tensió, per favor. Ai,
0: darrera pregunta, qui s'endurà el punt?
2: Se
0: botibota.
6: Ets la pilota gran que t'agafaves i tenia orelletes i botaves.
5: No,
6: ets la que té la corda i que fa, xicos,
5: no per,
6: més coses.
5: Per pegar bots per a tu. Vull dir, no.
2: Era això que te posaves en el peu.
5: Exacte.
2: Que tenia aferrada una pilota i havies de botar...
0: Una pilota.
3: Però... Un triple, però pot ser això que era com un alambre que tiraves cap a... No, no. Això tenia nom.
5: Era esto que te ponies en la, en la pierna i lo saltaves. Era com... Iba con una cuerda.
3: Aquesta bon, no?
0: I que, claro. Que com era, dius? Una corda i què més?
5: Te lo ponies en la pierna i,
2: I, no
5: la,
2: i
5: giraves
2: una...
5: i lo saltaves.
3: No tenia un aro, sí, sí.
2: Ah, que té una bolla enganxada.
0: Vos donaré punts a tots, eh? Perquè més o menys això és la botibota. És una bota i un cercle. És que exactament era una bota. Però bé, vinga, punt per tots, perquè ho fem molt bé, realment.
7: La jugata era el que mos hem equivocat.
0: Sí, però crec que no sé com anireu ara de japonès, vosaltres. perquè vos ha tocat japonès ja directament, sense tirar dau ni res.
2: Yeah!
0: Wow. Bé! Sabeu japonès o no en sabeu?
2: Clar que sí.
0: Bueno. Anem a intentar-ho. Amem, jo vos dic la paraula, anirem alternant. Com se diu flor de cirerer en japonès?
2: Sakura.
0: Molt bé, molt bé. Què vol dir neko? Què és neko?
2: Si voleu esperar, jo puc esperar.
0: No. Digues, digues.
2: Ja resposta.
0: Què és neko?
2: Moix.
0: Molt bé. I què és inu?
2: És un ca.
0: Molt bé.
2: Estic jugant tot sol.
0: Amem, com se diu amic o amiga en japonès?
2: Tomodachi.
0: No, la fer-li usat tot. Amem, com se diu casa?
2: Ostres.
6: Ah. Aire amb pilló.
0: Amem.
6: A fer-li.
0: No. No, robot? No. Ie. Què vol dir, que vol dir goan, però no son goan? I de què és goan?
2: Eres arròs.
0: Sí, correcte. Què vol dir, no sé com se pronuncia, gakko?
2: No tiene idea.
6: Lo dijeron, no, espera, lo dijeron en la familia esta...
0: I de prova, que pot ser gakko?
6: A ver, era l'escola en Japón com a escuela.
0: Correcte!
2: Olé!
7: Molt bé!
0: I com se diu mestre en japonès? Un mestre, algú sap?
5: Sensei.
0: Correcte. No els hi donis pistes que no hi ha hagut robots, encara.
5: A veure.
2: Quan una cosa... cooperatiu.
0: Encara no és cooperatiu. Quan una cosa és molt cuqui i adorable, és...
6: Kawaii.
2: Kawaii.
0: Molt bé. I la darrera, en Joel Gran i na Marta estan de decoració. S'ho ha quedat tot en Joel Petit.
7: Estan delegant responsabilitats.
0: Ja va bé, de vegades s'ha d'aprendre a delegar responsabilitats. I un menjar típic és una bolla de pop fregida.
2: Takoyaki.
0: Correcte! S'han dit els punts, eh? Però anem a fer una cosa. Anem a posar el compte 2-0, anem a posar el compte 2-0 i anem a fer una prova final cooperativa i si funciona bé guanyareu tots. Ja sabeu que aquí, a més guanyareu aplaudiments, és a dir que... Que vos pareix bé?
5: Sí!
0: Vinga! Vinga! I de la prova final és tots junts. I farem una prova especial. Amen, tirau es dau. Amen, que surt. Vinga, tirau es dau.
6: Amen. Jo ho has tirat tu.
0: Ah, és això. Una prova especial de la nit de les ànimes, que aquí la celebrem moltes vegades. Va ser un examen final. Hem de comprovar que sabeu posar-vos a la pell de qualsevol personatge i en qualsevol situació. Nosaltres anirem dient personatges típics de, més que de la nit de les ànimes, de Halloween, i vosaltres heu d'imitar-los i, si voleu, podeu fer fins i tot diàlegs entre vosaltres. Podeu participar tots així, cooperativament. Estau preparats?
5: D'acord?
0: Sí.
5: No, però d'acord.
0: Així vos classificaríeu tots per si després sou seleccionats a la gran final. Sí?
2: Quina emoció.
8: Pues sí, pues sí.
0: Amem, vinga. Algun home llop, per favor?
8: Un home llop.
0: Vinga, ja, tira't. Pot xerrar, som el llop, eh? Està vivint el moment de transformació. Ho heu de fer bé, eh?
6: Està xerrant de l'home llop.
0: Una bruixa.
2: Que m'agrada aquest programa i que m'agrada a mi guanyar.
0: Un vampir.
9: Els vampires xerren un poc més tancat i molt més de poc a poc.
0: Aquest grup està fent molt de punts, eh?
2: És cooperatiu, no passa res.
0: No heu de delegar tant, eh? Fantasmes, vinga. No sigueu tan tòpics, que més pot fer un fantasma. Vinga.
3: Vol dir, buah, a mi se'm dona genial tot.
0: Per exemple, no?
6: Es fantàstic.
0: I un zombi. Vinga, què fa? Un mort, aquest.
6: Aquí moriria de gana.
0: I Lord Voldemort.
8: Estic fora, jo.
6: T'has tirat un pot.
0: Però això no ho diu, Lord Voldemort, perquè a més no en suma.
3: Quan estàs cap a darrere.
0: Com sona en Lord, aquest?
2: Harry.
0: No pot sortir. Sí, més o menys. I la senyora Terrotemeyer.
2: L'Aira.
0: Vinga. Bé, vos donaré el punt, però ho fes regular, eh? Un aplaudiment, va. per la intenció, eh? Vos heu classificat, per tant, afegim en el llistat a rumberes, xiuladoris...
2: I 13 a Joels.
0: No, de 13 a 31, a Joels i els multicolors. Entrareu en el sorteig per la gran final, que estàu contents?
7: Sí, sí.
0: Ho fareu millor si vos toca interpretar la final. Sí. Si no, no guanyareu, eh? Molt bé, idò, ja veurem si passau.

0: IB3 Ràdio és humor. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

I avui no venim amb manual, tenim una secció de cançons de l'estiu per anar en cotxe. En tenim per nins. I per pares. Ah, perquè si ningú sabrà això de no, jo vull triar, no, jo... Però agradaran a tots. Posarem tres cançons per nins d'estil diferents, que poden agradar als pares, i dues cançons dels pares divertides pels nins. Anem a començar un poc tranquils, una cançoneta així més light. Una per començar l'estiu, escoltau. Comença la...

Bé, dono una imatge de la platja un poc accidentada, eh? Però... I ara anirem a un altre clàssic de l'estiu. A l'estiu hi ha de vegades mosquits, insectes... Sí, i d'aquí hi ha una que és molt canyera, aquesta cançó, i se diu A l'estiu tota cuca viu.

0: Molt bé, Nozoe, s'ha marcat un ball impressionant, eh? I després d'escoltar Do, Re, Mi, Fa, Bora, passam amb els pares, els hem de fer ballar.
1: Sí! Sí.
0: I de vinga, pares, drets, amem. Començarem amb un tema que va ser un èxit de l'estiu. Jo no sé ni si vos sona un que té a veure en sopes i en caragols. Vos sona?
2: No.
0: Què vos sona, pares? Què pot ser, pares? Sopa de...
3: Sopa de caracol.
0: Clar!

0: Molt bé, heu ballat molt. Molt bé, heu ballat molt. I ara tenim una altra cançó que té a veure amb un lloc on no hi ha platja. Potser aquí no hi ha...
1: Playa!
0: Playa!

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: És necessari canviar el model turístic actual de les illes per millorar la qualitat de vida dels residents i redistribuir de forma més justa la riquesa. En aquesta ocasió, aquesta afirmació no la fa cap activista o entitat ecologista, sinó que la fa el Cercle d'Economia de Mallorca a través del seu president. Per fer aquest canvi, Bernat Bonnin aposta per desenvolupar la indústria tecnològica, un sector que té un gran marge de creixement a les illes i que podria ser la clau de la diversificació de l'economia balear. A més, apunta l'entitat, generaria ocupació qualificada i de llarga durada. Aquesta és una idea que es posa damunt la taula mentre les xifres de l'àmbit turístic continuen creixent, si bé hotels i restaurants asseguren, per la seva part, que esperaven millors resultats i que han reduït aquesta temporada el marge de benefici. Titulars, l'incendi agrícola forestal Esputxet entre l'Aro i Consell deixa 2 hectàrees de vegetació cremades. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. La principal hipòtesi és que el foc hauria estat causat per un llamp. L'incendi es va iniciar a Lliera Baixa i en poc temps va poder ser controlat pels bombers i l'Ivanat.
0: El 30% de la població de les illes no es pot permetre mantenir casa seva fresc durant l'estiu. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica.
2: D'altra banda, l'increment de les temperatures ha disparat la demanda dels aires condicionats i això està provocant que els clients hagin d'esperar fins a un mes per tenir-lo instal·lat.
0: La campanya de l'ametla serà molt semblant a la de l'any passat, segons els productors.
2: Es pagarà entre 15 i 25 cèntims per quilo de bessó respecte de l'any anterior, tot i que no esperen incrementar el benefici per l'encariment dels costos de producció.
0: Fora de les illes, 2 dones de 60 i 80 anys han mort a León a causa d'una riuada d'aigua i fang.
2: També 2 menors han resultat ferits. Avui continuarà la inestabilitat meteorològica a la península.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca es va estrenar a segona amb un just i merescut triomf per 2-0 davant de Valladolid. Pablo Torre, de lliure directe, i Antonio Rey amb el cap van donar 3 punts a un 11 mallorquinista que es va mostrar a la segona part superior als castellans.
0: L'interior i el sud de Mallorca tornaran a estar avui en avís groc per altes temperatures, tot i que també hi haurà cels tapats. Cesc Cifre, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Començàvem el dia amb uns núvols alts que marcaran el cel d'avui matí. Després quedarem amb el dia pràcticament destapat, però a partir de migdia i primeres hores del capvespre tornaran a créixer una mica els núvols, com ja va passar ahir, però tindrem molt més localitzat i no de tanta importància. Després el cel tornarà a quedar gairebé destapat. Esperant vent molt fluix, avui domina del nord-est, amb una mica d'embat i la mà la situació serà tranquil·la. Tindrem mar rissada, marejol, les ones no arribaran a mig metre d'altura. La temperatura màxima serà semblant a la d'ahir. Pocs canvis, tindrem màximes al voltant dels 36-37 graus a l'interior de Mallorca, cap a la costa al voltant de 32. A Menorca la temperatura arribarà a 35 graus, també cap a l'interior i al ponent, igual que també a Eivissa. I a Formentera avui temperatura màxima en torn de 34. 4 graus. La setmana començarà també amb una situació similar, de temps tranquil, de temperatura sense grans canvis, encara amb avís groc activat per temperatura màxima, com també passa avui, que s'activarà a punts de l'interior i també del sud de Mallorca a partir de la 1 del migdia.
0: Gràcies, Xesca. Són les 8 i 4 minuts. Luis Menéndez, el control tècnic. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El Cercle d'Economia de Mallorca considera que s'ha de corregir el model turístic de les Balears i impulsar la indústria tecnològica. Així ho apunta el seu nou president, Bernat Bonnin, qui explica que el canvi és necessari per millorar el PIB per càpita i també la qualitat de vida.
2: Bonnin, que va assumir el càrrec el juliol passat, considera que l'arxipèlag ha de canviar la manera com creix la seva economia. Defensa el desenvolupament d'empreses d'alt valor afegit i capaces de generar llocs de feina de més qualitat. Per això reclama a les administracions incentius i facilitats per a les empreses tecnològiques.
5: Crec que l'únic camí que tenim és afavorir la indústria tecnològica. És a dir, crear indústria d'alt valor afegit, allà on la gent pugui fer feina tot l'any i amb uns salaris més adequats que els que tenen altres sectors. Hem de créixer més que en quantitat, doncs hem de créixer en qualitat, en valor, afegit de la feina que fem.
0: Aquesta aposta per la indústria tecnològica, segons Bonnin, no implica rompre amb el turisme, però sí corregir un model que considera que ja no pot continuar creixent en volum per les limitacions del territori.
2: El nou president del Cercle defensa atreure un turisme de més valor i també allargar la temporada per generar ocupació durant tot l'any, però per afrontar aquests canvis considera imprescindible arribar a acords amb tots els agents implicats.
5: Estem subjectes a unes legislatures de 4 anys i que no podem canviar de rumbo cada 4 anys. Hem de tenir unes idees clares, mirar una mirada a llarg termini i per fer això hem d'aconseguir els consens en les diferents organitzacions polítiques.
2: Com a part d'aquest consens, Bonnin reclama també mesures per fer front a les dificultats d'accés a l'habitatge, especialment entre la gent jove, per evitar que el talent marxi de les illes.
0: Aquest és precisament un cap de setmana d'especial intensitat als aeroports, com és normal per aquestes dates d'agost. Avui són 1.723 els vols que s'han programat entre els tres aeroports.
2: Són pràcticament els mateixos que el mateix diumenge de l'any passat. Només hi ha una diferència de tres vols per illes. Per Mallorca passaran 1.085 avions, per Eivissa 449 i per Menorca 189.
0: Pel que fa als hotels, fan una lectura o una altra segons la zona. En aquest sentit, Menorca afronta un mes d'agost similar a l'any passat. L'ocupació baixa un 5% respecte a fa dos anys, que era del 85%, i es notarà especialment en la darrera setmana d'agost.
2: L'Associació Hotelera de Menorca explica, però, que la baixada no és preocupant i la justifica amb el fet que el turisme s'ha distribuït també els mesos d'abril i maig, que són més econòmics i manco calorosos. Escoltam Sebastià Triai, que és el president d'Asome.
6: El mes d'agost, ja l'any passat es va notar que hi havia una petita davallada. Enguany també es notarà. Hi haurà un 5% menys que fa 3 o 4 anys. Trobam que ets calor i també que el mes d'agost és molt cal i que la gent també arriba aquí on arriba.
0: Per la seva part, el sector de la restauració continua bregant amb la pujada de costos que s'arrossega d'anys ençà i ha obligat a canviar la idea sobre els marges de benefici. Així ho expliquen el gerent de l'Associació de Restauració de CAEP, Tomeu Mas, i l'encarregat del restaurant Baulina de Son Bauló a Santa Margalida, Tòfol Moranta.
7: Ha pujat el cost de personal, ha pujat el cost de producte, nosaltres fem molta feina en producte de proximitat, en producte mallorquí, i lògicament pues, s'ha de repercutir, d'una forma o l'altra pues, s'ha de repercutir. Intentam pues, fer-ho de la millor forma possible perquè també el client se vagi pues, el menys afectat possible.
8: Lo normal era per fer feina, lo millor per amb una mitja, no sé, d'un 15% de benefici net, un 17%, un 18%, i actualment està, si arribes a un 10...
1: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: En clau de successos, l'incendi agrícola forestal declarat Esputxet entre l'Aro i Consell ha afectat poc més de 2 hectàrees de vegetació, un foc que podria haver estat provocat per un llamp durant una tempesta seca.
2: El foc va començar prop d'una casa habitada i la ràpida intervenció dels mitjans dels bombers de Mallorca i Libanat impediren que les flames s'hi arribassin. En l'operatiu hi participaren 6 mitjans aeris i una trentena de bombers forestals. Artur Barceló, director d'Extinció.
9: Perquè hi havia una certa distància de lo que eren les cases en lo que era la zona del perímetre, a la pràctica no hi ha hagut perill ni tampoc, evidentment, ni afectació per les cases. Però bé, no és una situació un poc complexa perquè aquesta tempesta que hi havia a les hores més centrals del dia pues, bueno, ha fet que fes un poc de força en principi per vents que hi havia en aquell moment. Però bé, s'ha pogut fer un despatx inicial contundent a través dels dels mitjans aeris.
0: La causa de les flames podria haver estat un llamp caigut durant la tempesta seca que és quan hi ha electricitat però sense precipitació perquè la pluja s'evapora abans de tocar el terra i que es dona en dies amb altes temperatures. De fet, l'alerta per foc per avui és màxima gairebé a totes les Balears.
2: Just es troben en alerta groga que és de perill elevat igualment al ponent de Menorca i alguns municipis de la Serra de Tramuntana a Mallorca. Recordem que amb risc extrem està prohibit fer foc en zona forestal i se suspenen les cremes autoritzades.
0: Els veïnats desallotjats ahir migdia per un incendi a una finca de Sant Antoni, a Eivissa, ja han pogut tornar a casa seva. Tots, menys la família que vivia en el pis afectat, que ha estat reubicada. Tot i que en un primer moment hi va haver atrapats, no s'han hagut de lamentar danys personals. I bon Aranyo.
10: Un bon ensurt es van emportar ahir els veïns d'un bloc de pisos del carrer Johann Sebastian Bach de Sant Antoni. Els escoltem.
11: Un susto grande, sí. Un susto grande, sí.
12: Ha sido bastante fuerte todo.
10: Un incendi en el tercer pis va obligar a desallotjar tota l'illa de cases.
11: Pues yo iba un momento a la farmacia y en el momento de llegar ya estaban los municipales desalojando el edificio.
13: Estaba mi mujer y yo en casa tranquilamente, habíamos comido y sentimos el timbre. Niños a lo mejor jugando o algo, pero ya a seguida vimos que había que estaban diciendo que se estaba quemando el piso, subí y no pude, bueno, salieron los niños, estaban ya en los pasillos y la abuela, estaban con la abuela. Creo que se originó en la habitación, en el colchón.
12: Evidentemente tuvieron un inconveniente en la habitación, se les cayó una vela algo, pero fue rapidísimo, la temperatura se elevó y se llenó de humo todo.
10: En el pis incendiat hi havia l'àvia que cuidava els seus dos nets mentre la mare estava fent feina. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana de Sant Antoni.
14: Pareixia molt perillós perquè havia entrat tot el foc dins una vivenda i que havia deixat diferents persones que no podien sortir. I això és el que ha creat molta alarma. Finalment, la policia ha pogut treure a la persona que estava dins la vivenda, que era una abuela que cuidava els dos nets.
10: Ahir a la tarda els veïns ja van poder tornar als seus domicilis i la família afectada ha dormit a casa d'una veïna.
14: Havíem activat la búsqueda de llocs possibles que hi haguessin lliure per passar almenys les primeres nits.
10: Els bombers investiguen ara les causes de l'incendi.
0: A la península, després de 8 dies sense control, aquest cap de setmana s'ha frenat per primera vegada l'avanç de les flames de l'incendi de Niebla, Huelva.
2: El foc més important de la història recent d'Andalusia, que ha cremat ja 38.000 hectàrees i ha obligat a evacuar centenars de persones. Ara, la tasca continua sent estabilitzar-ne el perímetre. La nit passada han tornat a casa 140 persones. Són dos veïnats ara afectats.
15: És una pena. Porque esto era muy bonito, muy bonito.
16: La mayoría de todos nosotros nos hemos criado en la sierra, fines de semana con la familia, toda nuestra vida. De pequeños nos vamos al pantano a pescar.
0: L'altre gran incendi a Espanya ara mateix és el de les Penyes de Riglos, que acumula gairebé una setmana de flames. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i no està controlat.
2: De fet, aquest dissabte un canvi de vent ha estès una llengua de foc de 3 quilòmetres en un dels fronts, que ha tornat a encendre totes les alarmes. Ja hi ha més de 1.000 persones de 19 municipis d'Osca desallotjades per aquest foc.
0: Vuit i 13, l'augment de la virulència dels fenòmens meteorològics obliga tant a les Balears com a la resta del món a adaptar les infraestructures i els terrenys. És el cas de Sant Llorenç d'Escardassar. Fa gairebé 6 mesos, 7 anys després de la fatídica torrentada que va deixar 13 morts al municipi, el Consell de Mallorca va començar les obres a la carretera que enllaça amb Bertà i Son Cervera, un dels punts considerats crítics durant les inundacions. També es troba actualment en redacció el projecte de remodelació del torrent de Ses Planes, un projecte d'encara més envergadura que el de la Variant.
2: En relació a les obres que s'executen ara a la carretera de la Variant per valor de 9 milions d'euros i que es preveuen que acabin d'aquí a mig any, s'ha de dir que permetrà multiplicar gairebé per 5 la capacitat de drenatge, com explica el batlle de Sant Llorenç, Jaume Soler.
17: També s'augmenta la capacitat de drenatge d'aquest punt en concret d'unes 100 tonelades que podria absorbir aquest punt del torrent a unes 500. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista hidràulic, sabem que és una obra molt important i esperam que estigui investida el més aviat millor per poder tenir aquesta infraestructura en condicions de fer ara futurs episodis d'inundacions aquí a Sant Llorenç.
2: Molt major és l'actuació prevista al torrent de Ses Planes, que travessa tota la localitat i també tot el municipi. El projecte càrrec del govern encara està en fase d'estudi i redacció i permetrà incrementar en gran mesura la seva capacitat per dur aigua.
17: Perquè tota l'aigua que va arribar als pobles dia de la torrentada pues, pugui tenir llarg, pugui quebre dins el torrent o l'escurs hídric. Actualment s'està estudiant una ampliació de l'actual torrent a un desviament per la fase externa o per la zona més exterior del municipi. Com he dit, en aquest moment està en estudi, s'està redactant aquest projecte bàsic, llavors sortiran les diferents opcions a la llum i tothom podrà opinar sobre quina és la millor opció de totes.
2: Les obres del torrent de Ses Planes costaran previsiblement entre 30 i 40 milions.
0: Malgrat que aquest tipus d'actuacions en moltes ocasions són necessàries i útils, el director de l'Observatori de Riscos Naturals de les Illes, el catedràtic de Geografia Física Joan Estrany, qui es troba temporalment a Alemanya estudiant aquest tipus de fenòmens a Europa, adverteix que no és suficient i que fins i tot en ocasions pot arribar a donar una falsa sensació de seguretat a la ciutadania.
18: A Sant Llorenç mateix, en el 89, les inundacions anteriors que hi havia hagut més greus, les administracions allò que feren és ampliar, eixamplar el llit del torrent. Que va suposar per la població tenir una falsa sensació de seguretat. Perquè abans era un torrentó, després va ser un canal molt més ample que tothom va pensar que allò era suficient.
2: És per això, diu l'expert, que fa falta una transformació global molt més profunda, que s'encamini a reduir molt més les emissions de diòxid de carboni per aconseguir baixar la temperatura global.
0: Recordem que el govern té actiu el pla inumbal davant l'inici del període de danes i tempestes. Les fortes precipitacions que es poden produir en aquestes dates destaquen per ser molt localitzades i per deixar molta d'aigua en poc temps. Ara bé, les més importants s'esperen, com cada any, per a finals de setembre, quan aquestes precipitacions són més violentes, afecten a una major extensió de territori i normalment duen molta més aigua.
2: Els serveis d'emergència recorden que les inundacions són el principal perill que hi ha a les illes i posen especial èmfasi en la prevenció, sobretot tenint en compte que cal potenciar, diuen, la cultura de l'autoprotecció, que fins ara no era tan necessària al nostre territori, davant la repetició cada vegada més freqüent dels fenòmens meteorològics extrems.
18: Amb l'efecte de l'encalentiment global i el canvi climàtic que estan patint, és evident que la recurrència i la intensitat d'aquests fenòmens cada vegada serà molt major i, per tant, l'única solució des d'un punt de vista científic per evitar aquests problemes és una ordenació del territori molt clara, intentar evitar o no construir directament en zones inundables i aquelles que ja estiguin construïdes utilitzar sistemes d'alerta primerenca mitjançant conscienciació, presa de consciència per part de la població i de les autoritats, que és l'única manera de poder salvar la vida.
0: Hem parlat del cas concret de Sant Llorenç, però a Menorca, es Mercadal i Alelló encara pateixen les conseqüències de la dana de fa 2 anys. Ramiro López.
19: 2,5 milions d'euros s'ha invertit a Es Mercadal per reparar les destrosses que van ocasionar els 200 litres per metre quadrat que van caure en poques hores al centre de Menorca. La major part d'aquesta partida, un 68%, s'ha destinat a la reparació de camins i vies municipals i els ponts del torrent. Un 27% d'aquest pressupost s'ha destinat a reparar infraestructures esportives com el camp de futbol o les pistes de pàdel. Encara queden algunes feines per executar. Ho explica Joan Pellicer, Batlle d'Es Mercadal.
20: El darrer que es va fer va ser aquests ponts i també petites actuacions a diferents camins de tot el municipi. I ara el que queda per fer és reparar un tros de talús d'escreuament del camí de la Roca amb el camí que ve de l'Anzell, substituir les vàlvules de distribució de la xarxa d'aigua potable.
19: Aquell 15 d'agost del 2024, la dana va deixar empremta entre els veïns. Molts dels que resideixen prop del torrent han instal·lat barreres a la porta per evitar l'entrada de l'aigua en cas de torrentada. També són molt més conscients del perill d'aparcar de vora del torrent, perquè molts cotxes aquell dia van ser arrossegats per la tromba d'aigua. Escoltam alguns testimonis.
21: No, si yo fue la primera vez, te juro que aparqué en el torrente, después de 2 años trabajando aquí. Ese día estaba para mí, vamos. Hay carteles de peligro de inundación, que no aparquemos. Yo creo que ya quien aparca ahí es que sabe que si pasa algo no se lo va a cobrar seguro.
22: Tots ens hem posat aquestes barreres de protecció de les cases a l'entrada i bueno, però jo també crec que si torna a ploure com va ploure, jo crec que no hi ha res a fer.
23: Des de que hi va haver sedana hem fet feina sempre. Inclús torrents que no són d'aquí, dels que ens arranjaven.
19: Pel que fa a l'Alló, la platja de Calamporter ha tardat més d'un any i mig en recuperar-se completament d'aquella dana, on va quedar totalment inundada. També es van haver de reparar la teulada del geriàtric, l'escoleta, el pont dels Hortals de Calamporter o l'antiga església de Gràcia.
1: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Les altes temperatures continuen avui, com han dit. Un dia més, l'AEMET activarà l'avís groc en les hores centrals del dia. La calor extrema d'aquestes darreres setmanes ha fet evident que una part important dels balears no tenen recursos suficients per refrescar-se. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica, que afecta gairebé una de cada tres persones a les illes.
2: Un 30% de la població afirma no tenir els recursos per mantenir una temperatura adequada al seu habitatge durant l'estiu. Això, segons les darreres xifres de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta vulnerabilitat energètica la pateixen sobretot les famílies més pobres, com exposa Maite López, coordinadora de Territori de Càritas Mallorca.
3: Calor produce tantas veces desigualdad, pisos compartidos muchas veces en condiciones incluso de hacinamiento, y esto, claro, pues unido a que generalmente estas viviendas están mal aisladas, requieren mayor energía, muchos ya es que ni se plantean utilizar el aire acondicionado y también limitan el uso del ventilador. Y muchas familias ya prefieren pasar la mayor parte del día fuera de su casa, en lugares pues públicos, con otro acondicionamiento exterior.
2: El que planteja la professional de Càritas s'hi suma que els estius cada vegada són més calorosos, més complicats de pair. Els ventiladors ja no basten, per tant, sobretot durant les nits. Per això molts opten pels aires acondicionats portàtils. Enguany, les vendes d'aquests aparells han augmentat el 30% i les botigues d'electrodomèstics, explica Xisco López, que n'és venedor, els han exhaurit per l'alta demanda.
4: Aquest any ha sigut més calorós i la gent ha tirat més aires fixos, portàtils i ventiladors, però el portàtil ha sigut arrasat.
2: No cal instal·lació d'aquests aires, són més econòmics en la compra que no en la factura de la llum. Christopher Zafra, tècnic instal·lador d'aires acondicionats, dona alguns consells.
5: Y normalmente lo que suele hacer la gente es sacar el tubo por la ventana. Al final por ahí pierdes bastante eficiencia energética porque estás dejando que también entre aire frío o aire caliente de la calle y tienes el hándicap de que tienes un bulto extra en la habitación.
2: Cada vegada depenen més del seu ús de l'aire condicionat davant estius més càlids, un cop per a totes les butxaques que afecta principalment les persones més vulnerables.
0: I no només es tracta de tenir o no els dobbers per fer-ho, comprar ara mateix un aire condicionat és pràcticament impossible. Si el com anam avui, ens arribaria gairebé d'aquí un mes.
2: És quan arriba la calor, quan molts decideixen adquirir un aparell i enguany amb les temperatures elevades la demanda d'equips de climatització s'ha disparat. José Ángel Fuster és instal·lador i Manuel Bernat, membre de l'associació que plega aquests professionals a Mallorca. Cinem.
6: Ja puja la demanda i ja més temps d'espera. És mínim tres setmanes, entre tres setmanes i un mes.
24: Y estas cosas se tendrían que hacer bastante antes de la temporada, ¿no? Porque después todo el mundo se junta o no hay en estocaje o no hay los modelos que queremos y hay que cambiar de marca, entonces, bueno, empieza a haber problemas.
2: En dades a les Balears, les vendes d'aires condicionats s'han crescut més d'un 20% respecte de l'any passat, segons els principals distribuïdors.
24: Y creo que incluso se superará ese 20% porque, bueno, gracias a las olas de calor, ¿no?, se van vendiendo más, aunque también, por otra parte, pues no es bueno que haya estas olas de calor.
2: I la falta de professionals qualificats és, de fet, un dels principals problemes d'aquest sector. Més de la meitat dels professionals de l'electricitat que es demanen són instal·ladors.
6: Nosaltres cercam i no demanem que tinguin molta experiència ni res, només volem que tinguin ganes de fer feina i de que vulguin aprendre.
2: La demanda creix dels aires condicionats, però segons els instal·ladors els preus es mantenen estables per un producte que ja és pràcticament de primera necessitat.
0: Més coses. L'entitat Terra Ferida denuncia davant l'Agència de Defensa del Territori tres habitatges il·legals dins l'àrea natural d'especial interès de Sant Salvador, Felanitx. Ho fan, diuen, per reclamar que d'una vegada per totes s'executi la seva demolició per després que hagin estat denunciades durant dècades, des dels anys 90. És a dir, han passat més de 35 anys i la situació, diuen, no ha canviat.
2: De fet, l'Agència de Defensa del Territori va anunciar l'any 2017 la demolició immediata d'aquestes infraestructures, però 10 anys després t'ha referit encara espera que es faci efectiva la propietat. El propietari, un important empresari alemany, ha aconseguit retardar el procediment mitjançant diferents recursos. Jaume Drové, portaveu de Terra Ferida.
7: Són 35 anys. Jo vaig fent anys i me'n recordo que ja van denunciar això quan jo era pràcticament adolescent, perquè ja coneixíem aquesta il·legalitat, que és flagrant, i van passant les dècades, i aquests apartaments no s'esbuquen, i sempre anàvem com a trobant excuses.
2: A banda d'això, també es denuncia públicament que el propietari fa anys que utilitza com per a lloguer turístic aquests habitatges sense disposar de la corresponent llicència, amb la qual cosa continuen extraent-se beneficis.

0: de les administracions i polítiques que protegeixin íntegrament els espais naturals de Mallorca en lloc d'actuar amb deixades, a diuen, de funcions.
1: I el batle d'Eivissa assegura que el debat sobre la ubicació del Mercat Nou està tancat, és a dir, que es canviarà l'emplaçament i no es reformarà l'edifici actual, tot i la creació de la plataforma No al canvi d'ubicació del Mercat Nou.
2: L'alcalde Rafael Triguero diu que el debat sobre la ubicació del nou mercat està tancat, però que revisaran les 146 al·legacions que han rebut.
3: El debat de mantenir l'edificació allí on està és un debat, jo crec que ja està vençut. Es revisaran totes les al·legacions una a una i tot el que es pugui aglutinar per millorar, per escoltar els veïns, doncs, sense cap dubte es plasmarà.
2: A més, ja descarten reobrir l'aparcament del Mercat Nou actual per un tema de costos.
3: Jo crec que ja està descartat tornar a obrir el mercat en planta baixa que tenia el mercat actual.
2: On hi ha el mercat actual està previst crear una gran zona verda que enllaci amb el Parc de la Pau. El nou mercat es construirà a les antigues pistes esportives i al camp de tennis que estan de vora d'aquest parc. Escoltem alguns veïns.
4: Aquesta macroobra, perquè no l'entenc i no la veig mai que necessària. Es podria reformar aquesta instal·lació que ja tenim aquí muntada i no haver de desaprofitar el que tenim.
5: Yo creo que si los vecinos quieren que se quede ahí, pues que le hagan caso a los vecinos. Yo estoy con ellos al 100%.
6: El proyecto que tienen pensado es una idea maravillosa.
7: Yo trabajo con eso, ¿no? Con gastronomía y todo. Para mí es muy importante tener un puesto ahí también.
2: La plataforma veïnal alega que un dels edificis contigus al solà on es vol construir el nou mercat té danys estructurals, un fet que ara l'Ajuntament estudiarà.
3: Hi ha tres edificis, no s'ha identificat quin és, però es farà una revisió general a veure si poden estar danyats a nivell d'estructura.
2: El consistori espera començar les obres el primer semestre de l'any que ve i acabar-les l'any 2030.
1: 2 minuts per arribar a les 8:30, anem amb la informació estatal internacional. La terra continua tremolant a Granada.
0: Aquesta matinada s'ha registrat un nou terratrèmol, en aquest cas de magnitud 3,1, a Armilla, a la zona sísmica, on la matinada de dissabte n'hi va un de 4,8, que va provocar danys materials i després rèpliques diverses. No hi ha hagut, en aquest cas, tampoc danys personals. A l'estranger, per cert, a Indonèsia, on ahir va haver un terratrèmol de 7,7 graus i a més de 5.000 persones desplaçades.
1: I continua la inestabilitat meteorològica també a la península.
0: Especialment a l'interior, amb pluja i tempesta, que els Pirineus pot anar acompanyat de calabruix i forts vents. Aquest dissabte, dues dones d'entre 60 i 80 anys han mort a un poble del Bierzo, a León, quan una riuada d'aigua i fang ha negat el celler on es trobaven. A més, en el mateix incident, dos infants han resultat ferits.
1: I el Marroc assegura que ha frustrat l'intent de centenars de migrants que volien entrar a Ceuta, la majoria procedents de l'Àfrica subsahariana, que intentaven creuar la frontera sense control.
0: A més, les autoritats marroquines han ordenat als periodistes de Televisió Espanyola i l'agència EFE que abandonessin territori marroquí, on cobrir la informació que m'ha explicat la reportera Arantxa Marcuela de la cadena pública.
8: Autoridades locales que nos han dicho que estaban vinculadas al Ministerio del Interior nos han pedido que abandonáramos la zona. Estábamos trabajando con prensa marroquí, con prensa española, como la agencia EFE, y estamos haciendo esta conexión por teléfono porque nos han dicho también que no podíamos sacar la cámara de televisión española en ningún punto de Castillejos, que no podemos trabajar en la ciudad, que debíamos abandonarla y que si lo hacíamos, pues podíamos perder nuestros permisos de prensa, que son los que nos permiten trabajar en el país.

0: Han tocat les 8:30, repassem els principals titulars. El Cercle d'Economia de Mallorca considera que s'ha de corregir el model turístic de les Balears i impulsar la indústria tecnològica.
1: El nou president de l'entitat, Bernat Bonnin, explica que el canvi és necessari per millorar la qualitat de vida dels residents i afegeix que potenciar la indústria tecnològica generaria ocupació qualificada i de llarga durada.
0: L'incendi agrícola forestal a Esputxet entre l'Aro i Consell deixa 2 hectàrees de vegetació cremades.
1: La principal hipòtesi és que la causa del foc de Llora Baixa, que en poc temps va poder ser controlat per bombers i

0: Nat, vas a un llamp.
1: El 30% de la població de les illes no es pot permetre mantenir casa seva fresca durant l'estiu. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica.
0: L'increment de les temperatures ha disparat la demanda dels aires condicionats i això està provocant que els clients s'hagin d'esperar fins un mes per tenir-lo instal·lat.
1: La campanya de la Motla serà molt semblant a la de l'any passat, segons els productors.
0: Es pagarà entre 15 i 25 cèntims més per quilo de bessó respecte de l'any passat, tot i que no s'espera incrementar el benefici per l'encariment dels costos.
1: Fora de les illes, ho acabem d'explicar, dues dones de 60 i 80 anys han mort a León a causa d'una riuada d'aigua i fang.
0: Un incident en què dos menors també han resultat ferits. Avui continuarà la inestabilitat meteorològica a la península i també a les Balears.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: També anem a conèixer quins són els temes de portada dels diaris. El Menorca obre amb el de la crisi de l'aigua. Titula que la construcció de piscines s'alenteix amb un ritme de 2 noves per setmana. Diu que n'hi ha més de 10.600 i que cap ajuntament menorquí n'ha regulat encara l'ús, condició, per cert, obligatòria, a partir de l'any que ve.
1: A més, anuncia entrevista al director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, que deixa dit que s'ha d'assumir la desalinització perquè no hi ha seguretat hídrica. Un altre titular exposa que el GOP recorda a l'Ajuntament de Ciutadella que ha de clausurar 28 pous.
0: I la foto de portada del Menorca d'avui és per l'arribada a completes dels caixers a l'Alló.
1: Sant Llorenç sap fer festa amb una calor de dalt de tot, és l'anunciat que acompanya la foto.
0: Al periòdico d'Ibiza llegim de primera notícia que la temporada és irregular, les pitiuses, amb sensacions diferents de restauradors, comerciants i hotelers.
1: I entremig dels faldons publicitaris de la portada d'aquest diari veiem la fotografia de la desfilada d'un carro a Cala Llonga. Al calor de la tradició, turistes i residents gaudeixen de la desfilada de carros i del ball pagès, s'explica.
0: El diari d'Ibiza dona continuïtat al tema amb què va obrir l'edició d'ahir, el del llac artificial creat per una festa que volia recrear l'Egipte dels faraons a la pedrera de Sant Antoni. Diu, les entitats ecologistes denuncien l'inacceptable despesa d'aigua, és el títol. I el subtítol diu, l'organitzador nega el malbaratament i senyala que les restriccions imposades per l'Ajuntament Portmanyí per l'ús de la cantera són les més estrictes que han experimentat mai.
1: Completa la primera pàgina del diari una instantània del castell de focs artificials de nit a ses Figueretes amb motiu de l'explosiu. Es diu oportunament fi de les festes de la terra que va congregar s'afegeix milers de persones.
0: A Mallorca, com el periòdico de d'Eivissa, del mateix grup editorial, en sa edició amb radiografia turística. Diu, el turisme britànic recupera la seva força i supera nivells de 2019. I concreta que les illes sumen 1,5 milió de visitants del Regne Unit el primer trimestre i les aerolínies han ampliat la seva capacitat per atendre l'increment.
1: També comptabilitza la primera pàgina del diari del grup Serra més de 500.000 de locals que exposa s'han reconvertit en habitatges i afegeix que s'ha desplomat la compra al comptat en el mercat immobiliari. Del tema sanitari s'anticipa l'entrevista interior al nou cap d'urgències de Sant Llàtzer, el doctor Juan Casas, que diu el seu objectiu és reduir les esperes evitables.
0: I el diari de Mallorca relata avui que el jurat del projecte de l'edifici de Gés a Palma l'ha corregit per salvar-ne el mural i els llums del sostre de la sala d'entrada, a més de la sala d'actes, que són elements patrimonials que s'han de conservar.
1: I de segon tema del diari de Mallorca, llegim la falta de pisos assequibles colpeja la salut mental dels joves. Es refereix a l'ansietat i la frustració que diu genera, com en altres diaris als quals ens hem referit. En la portada del diari de Mallorca també s'anuncia una entrevista, en aquest cas a un pediatre de Son Espases, que parla del xarampió i de que 6 casos d'aquesta malaltia són molts perquè abans, diu, no n'hi havia cap.
0: I com que ja ha començat la Lliga de Futbol pel Mallorca en la segona divisió, els dos diaris mallorquins segueixen amb el costum de donar-li el protagonisme de la foto de portada l'endemà del partit.
1: A l'última hora la foto és del segon gol i el diari de la celebració del primer i els titulars respectius són el Mallorca firma un inici perfecte i això comença bé.
0: Finalment, dels diaris editats a fora, la notícia destacada és el de l'intent frustrat d'una nova entrada de persones fora de control fronterer de Ceuta.
1: Llegim el Mundo, torna anem a intentar amb tot millor preparat, citant el testimoni d'una de les persones que ahir no aconseguiren passar del Marroc a Espanya.
0: El País titula Marroc exhibeix la seva força com a guardià de la frontera. Titular, acompanyat d'una fotografia del gran desplegament policial i militar marroquí.
1: A l'ABC, amb la mateixa foto que el Mundo de la detenció d'un grup de migrants per part de les forces marroquines, el títol és Marroc exhibeix ara amb els subsaharians la seva capacitat per impedir l'entrada a territori espanyol.
0: I acabam amb La Vanguardia, que amb la mateixa foto que El País titula la policia marroquí impedeix nous assalts a la frontera de Ceuta. Això és el que diuen les portades als diaris d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic. 8:35, els esports.
2: Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Queda de valor porque ganar los partidos cuesta una barbaridad. Bienvenidos a Segunda División.
4: Bon dia. Aquesta és la realitat de la segona divisió. Partits trebats, complicats i marcadors ajustats. Benvinguts a la segona divisió, com bé diu el tècnic del Real Mallorca, el Lluís García Fernández. Ahir, fins a l'1-0 de Pablo Torre, el Real Mallorca ho va tenir complicat davant un Real Valladolid minvat d'efectius, i això que ahir va inscriure 4 futbolistes més abans d'arrencar el partit i que es va venir avall amb el gol de falta del migcampista càntabre. Després, Antonio Reyo amb el cap, amb assistència de Lutze d'Àlex Sala, va firmar el 2-0. Un marcador que va quedar curt, ja que per un no-res, Adrián Lisso va veure com el gol que va marcar el 90 va ser anul·lat a instàncies del VAR. Al final, això sí, 2-0, triomf i moltes coses també per millorar. Però queden 48 jornades de competició i amb això també ha de jugar el Real Mallorca. Tornem a sentir l'entrenador del Mallorca, Lluís García, valorant de forma molt positiva el triomf d'ahir.
5: Le doy mucho valor, mucho mérito al trabajo de los jugadores, a su fortaleza mental para superar momentos, bueno, no complicados, pero sí difíciles durante el partido. Y le doy muchísimo valor a nuestra gente, a nuestra afición, muchísimo valor. Porque no se han puesto nerviosos en ningún momento, han estado al lado del equipo, lo han empujado, lo han soportado en ciertos momentos, como decimos, de dificultad. Y ese primer gol, evidentemente lo hace Pablo con un golazo y un talento increíble, pero lo ha empujado la gente. Y eso para nosotros es muy importante, marcar el camino y que nuestra gente pues esté ahí. Y solo podemos dar las gracias.
4: L'Asturià va destacar, això sí, com a part positiva, aquest fet.
5: Pues el compromiso grupal, el equipo. El equipo es importantísimo. No personalizo en nadie. Le doy mucho valor a los 11 que han iniciado, a los que han entrado de cambio, que han entrado con una energía impresionante, a la gente que se ha quedado fuera, que ha empujado también a sus compañeros de locos. Eso es un equipo y eso es lo que queremos construir, que todo el mundo sienta y viva lo mismo, porque todos son muy, muy importantes.
4: I també va deixar molt clar que del partit d'ahir no tot li va agradar.
5: Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
4: Les paraules de Lluís García Fernández. I ara sentim els futbolistes, per aquest ordre, el porter Arnau Tenas i el migcampista Àlex Sala, que per cert té un guant al peu.
6: No hi ha una millor manera de començar la Lliga, a casa, amb els nostres aficionats, a 3 punts, porteria 0. Crec que el partit es mereixia de tota aquesta atmosfera i, bueno, primer de tot, felicitar els meus companys pel partit que han fet. No han deixat mai de creure que això és el que necessitarem pues, durant tota la temporada i res, molt content.
7: Sí, al final és una faceta más del juego y por ahora pues, la estamos llevando bien. Creo que es importante también ser fuertes en balón parado. Nos va a dar muchos puntos y esperemos que siga así. Sí, bueno, al final contento por la victoria. Creo que es bonito, es bueno para todos empezar aquí en casa ganando y yo personalmente también muy contento.
4: El darrer gol marcat a Somos de lliure directe ho va fer Take Kubo a partit de Copa contra l'Espanyol. D'això fa 4 anys i mig. Doncs ahir Pablo Torre va rompre aquesta maledicció amb tot un golaç.
8: He tenido la suerte de poder abrir el marcador. Estaba siendo un partido un poco difícil para nosotros, ¿no? Porque estaba muy bien encerrado el Valladolid. Después con balón estaba teniendo ideas y, bueno, gracias a Dios se me he podido meter el gol. Hemos ganado, así que muy contento.
4: Al final, Real Mallorca 2, Real Valladolid 0. Recordem que de la primera jornada a segona, divendres va jugar el Real Sociedad B 0, Castelló 1. Ahir es van jugar 3 partits més. Càdiz 0, Celta B 0, Oviedo 0, Granada 0. I de moment, la golejada i sorpresa de la jornada, Andorra 5, Ceuta 1. marcador contundent en contra dels visitants, amb el seu tècnic José Juan Romero molt tocat per la contundència i la derrota.
9: Bueno, en estos momentos jodidos, evidentemente por el resultado.
4: I per avui tenim quatre partits més programats a segona divisió, a les 5, Eibar Tenerife, a les 7, Burgos Córdoba, Girona Leganés, i a les 9 i mitja, Las Palmas Albacete. I un darrer punt, el de Bentem Mallorquí Pau Mascaró, ets del Mallorca B, Porreres i Rayo Cantàbria. Després de fer la pretemporada del primer equip del Racing de Santander, fitxa pel Zamora de Primera Federació, recordant que entre Porreres i Rayo va marcar el passat exercici un total de 9 gols, 14 amb els càntabres en 13 partits jugats. Parlant de bàsquet i de la selecció espanyola, que ahir, en les jugadores balears, Alba Torrens, que va sumar 2 punts, Elena Pollo, que no en va fer cap, i Aina Ayuso Bagú, que sí, va sumar 6, va derrotar Alemanya al primer partit de preparació per al Mundial per 60-65. Sentim el seleccionador, Miguel Méndez.
10: Dentro de la espesura de nuestros ataques y de muy malos porcentajes en muchas jugadoras, creo que defensivamente hemos tenido mejores momentos que ayer, creo que ofensivamente hemos encontrado jugadoras que ayer no aparecieron, y bueno, y vamos viviendo, vamos sumando con todas las bajas que hay, que pues mantener un reparto de minutos, que todo el mundo tenga oportunidades, y bueno, y estamos contentos.
4: Després d'aquest amistós, la selecció torna a Espanya per enfrontar-se a Nigèria i Bèlgica en un torneig internacional que el disputa a Terres Canàries. Canviant de registre, l'Estadi Balear serà l'escenari el pròxim 22 d'agost de tot un luxe en forma d'esdeveniment esportiu. L'atractiva presència de la franquícia alemana del Rheinfire, tot una referència del futbol americà europeu, i dels anglesos London Warriors, aspirant a rompre la trajectòria dels germànics, farà que el recinte blanc i blau sigui testimoni d'un espectacular partit a Mallorca. Yago Rivero es parla de com som aquests dos equips.
11: Rheinfire és un equip que jugó en la NFL Europa de hace unos cuantos años. Tiene una afición bastante grande y es uno de los equipos más laureados de Europa. Y luego el equipo de Londres son los London Warriors y es un equipo prácticamente nuevo. Es verdad que Reino Unido tiene mucho talento de fútbol americano. Ha habido varios jugadores del Reino Unido que siguen jugando en la NFL. Entonces va a ser un partido bastante, bastante emocionante. Ambos equipos son bastante fuertes.
4: Amb entrades que oscil·len entre els 20 euros la general i 199 per la zona VIP, s'espera una bona assistència d'espectadors a l'estadi de la Via de Cintura.
11: Con Mallorca vueltos ya tenemos una base de aficionados FIFA, por así decirlo. Y es verdad que la intención es traer al estadio entre unas 2.000 y 3.000 personas. Así que, bueno, vamos a ver el recibimiento del mercado mallorquín con el fútbol americano.
4: Un esdeveniment de l'American Football League Europe pels amants del futbol americà. I ara parlant de vela, Marta Cardona i Jordi Chamara et situen tercer després de la primera jornada de les sèries finals del Mundial de la classe 4-70 mig. Després d'una jornada complicada, marcada pel vent en aigües d'Enoshima, el Japó, la regatista del Club Nàutic Serenal i el seu company es posicionen a només 2 punts del lideratge quan falten 2 dies de competició. Sentim a la mallorquina Marta Cardona.
12: Y sí, la verdad que hemos visto que puede pasar cualquier cosa, hay que estar muy atentos con el viento, con la técnica, y queremos seguir lo máximo conectados para afrontar las finales desde una buena posición.
4: Avui decidiran els 10 millors equips que demà dilluns disputaran la Metal Race. I tancant amb l'atletisme, mentre la jornada ahir a Belfast va ser rodona per la delegació espanyola, amb les medalles d'or de Maria Pérez i Pol McGrath a les proves de marxa de mitja marató corresponents a l'Europa de l'atletisme, la mallorquina Esperança Vicent ja sap el que té, un microtrencament en el bíceps femoral. una lesió que es va produir a les semifinals dels 200 metres lliures i que l'ha deixada fora de combat a l'europeu, en especial a la prova del relleu 4%, que la va trobar molt a faltar, ja que, de fet, a la final no va tenir molt manco una bona actuació. Amb aquest punt d'atletisme, el deixem. Fins aquí els esports.

0: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'uram, i no t'uram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
4: Informatiu matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
5: I 49 minuts, seguim en l'informatiu matí amb més informacions. El metge especialista en ginecologia i obstetrícia, l'investigador Javier Cortés Bordoy, ha mort aquest dissabte als 82 anys. És una figura de referència de la medicina balear. La seva trajectòria ha estat vinculada a la recerca mèdica de la lluita contra el càncer.
6: De fet, va ser reconegut amb el Premi Ramon Llull 2020 per la seva contribució a la investigació i la prevenció d'aquesta malaltia, una tasca que va centrar la seva etapa com a president, de fet, de la Junta Provincial a les Balears de l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'entitat ha volgut enaltir a la seva manera de detectar els pacients i l'aportació al sistema sanitari comunitari. És el doctor José Reyes, president de l'Associació contra el Càncer.
7: Referente científico, moral y ético en todas las actuaciones que realizábamos. Por lo tanto, la pérdida de un amigo, de un compañero, de una persona que nos ha acompañado en tantísimas cosas, a reconocerle toda la labor que ha realizado por nosotros y por la sociedad balear, todo lo que nos ha ayudado a mejorar la salud pública de la población y todo lo que nos ha ayudado a mejorar la asistencia sanitaria.
6: També la presidenta del govern, Margalida Provenç, ha traslladat les condolences als familiars, amics i companys de Javier Cortés en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X, destacant la seva dedicació a la professió mèdica.
5: I des d'avui comença una nova edició del campament de formació diabetològica que organitza l'Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears, ADIVA, una iniciativa que pretén facilitar l'adquisició d'hàbits i la normalització de la malaltia amb els infants i adolescents que la pateixen.
6: Més de 4 dècades després, l'entitat continua amb una iniciativa que ajuntarà a la Victòria Alcúdia 26 infants i joves d'entre 9 i 16 anys fins dissabte de la setmana que ve. Entre les activitats que s'organitzaran s'inclouen algunes de lúdiques, com sortides a la platja i jocs d'orientació, també sessions de formació en el maneig de la diabetis, tant a nivell de tractament, gestió de la insulina, reconeixement de singlot i hiperglucèmies, etc., com de gestió emocional i nutricional. Així explica Pere Joan Alorda, presidenta de DIVA, la importància d'aquesta iniciativa.
8: Aquestes iniciatives són importants perquè els nens tenen més autonomia, tenen més seguretat, també estan compartint els seus coneixements i les seves inquietuds amb altres nens i, per exemple, des d'aquest campament a vegades hi ha nens que han decidit poder ser una bomba gràcies a que han pogut comparar les activitats diabetòlogiques que s'han explicat en el campament i xerrant amb altres companys.
6: L'Horda també ha volgut destacar que l'entitat està en procés de professionalització i d'expansió a totes les illes, l'entitat de persones amb diabetis de les Balears, i que, de fet, a l'octubre faran una ruta pel Camí de Cavalls a Menorca.
5: Més coses. Els productors de Mel·la assenyalen que la temporada d'enguany, que tot just comença, serà molt similar, si no millor, que la de l'any passat quant a la quantitat de producte i preu que se'n pagarà, entre 15 i 25 cèntims per quilo de bessó per damunt del 2025.
6: Amb tots els guanys finals es veuran afectats per la inflació dels costos. Miquel Riera, president del Consell Regulador de la indicació geogràfica protegida amb la de Mallorca.
9: Que siguin un pam millor que l'any passat no vol dir que siguin millors que l'any passat, per una qüestió molt senzilla, que els costos han pujat un pam menys, no un pam molt. Saps? O sigui que realment els costos puja el preu, la que a vegades no compensa la pujada de costos en la pujada de preu.
6: Independentment dels costos i dels preus, el que és clar és que a dia d'avui gairebé tota la producció de ametla és fruit ja de l'ametlerar jove sembrat i cultivat amb regadiu durant la darrera dècada. Escoltem altra vegada Riera i també ara Joan Simonet, el conseller d'Agricultura.
9: Hi pot haver per ventura de 10, 12, 15 vegades més de producció que en sa que ara bé. També els costos també són 10, 12, 15 vegades més elevats que en sa que.
10: L'agricultura de regadiu és la que té més possibilitats de tenir una rentabilitat més fàcil de forma general. S'estan fent plantacions molt professionalitzades, vinculades inclús a cooperatives agràries que fan terrenos per fer-ho, els pagesos que poden optar aigua, moltes vegades, per exemple, la malè funciona molt bé amb aigües regenerades i s'està anant cap en aquesta tendència.
6: El canvi climàtic, la xilela, l'augment de costos, tot això ha marcat la collita de molla dels darrers anys i fa preveure també el futur.
5: Per cert, la cooperativa Camp Mallorquí, amb seu al poble de Consell, ja ha fixat preus per la campanya de la garrova d'enguany. Si l'any passat la pagava 44 cèntims al quilo, enguany la pagarà més cara, 50 cèntims d'euro.

0: Una merceria del centre de Palma en els anys de postguerra que rep la visita d'un representant per oferir els seus articles. Aquest és el marc idoni per una comèdia de caire costumista i social. És l'argument de l'obra poc florit i robegat de rata que es podrà veure avui al Teatre del Mar.
1: Representada pel grup de teatre Bogai Sià del Molinar de Llevant, és una adaptació actualitzada de la peça de Jordi Martí i Rosselló, coneguda com Es Mascle Ros, i el més punyent dels autors populars del primer terç del segle XX a Mallorca. Una obra dedicada al Col·legi d'Agents Comercials com apologia al seu calvari professional i per a dignificar una tasca, una feina, que avui, un ofici que avui dia encara perdura. Escrita l'any 1948, només s'ha vist a l'escenari una vegada, i avui, gairebé 80 anys després, i amb la coincidència casual del centenari del Col·legi Comercial, la podreu veure a partir de les 7 al Teatre del Mar a Palma. Encara sou a temps de comprar l'entrada, tot i que en queden poques butaques lliures.

0: I Monturi ha esclatat en festa, com cada 15 d'agost, als carrers. L'Oló d'Ufabaguera ha anunciat la celebració de Sant Bartomeu amb la presència del dimoni i els sis cociers amb la dama, que han tornat a ballar al compàs de les xeremies, com escoltem de fons. Una tradició que omple el poble.
1: I al cadafal de la plaça s'ha fet el primer ball, el ritme de flor de murta, la tonada tradicional que marca el ritme dels cociers i els seus balls, que sumen ja segles d'història, una tradició documentada des de l'any 1775 i que encara avui passa de generació en generació.
2: El meu amo també va ser cocier i després van tenir la sort que també el meu fill ho va poder ser.
3: Nosaltres hem tingut la sort que m'ha tocat anar al tot xiró, però que les festes és espalda, no som només els cociers.
1: La de Montuïri amb els cociers ha estat una jornada plena de moments especials per a tothom, però n'hi ha un de ben especial, el moment en què un cocier es vesteix, un Miquel Comuna, i dia 23 serà el torn del Batle, Toni Miralles.
4: És una cosa anecdòtica i farem, així com avui me toca fer el paper de Batle, en dia 23 assumiré el paper de vestit i assumiré el paper de cocier.

0: Més pobles arreu de Mallorca celebren la seva festivitat d'estiu amb cociers. A Alaró sortiran a ballar avui a les 10 del matí en el dia del patró davant l'Ajuntament.
1: A partir de la 1, les corregudes de joies a l'Avinguda Constitució i després del descans del migdia, a les, quan faltin 15 minuts per les 7, tornaran a sortir els cociers. A la plaça de la Vila amb la processó de Sant Roc pels carrers del poble, acompanyats de la música de l'Orfeó a l'Aroné, amb el cant dels gots.
0: També Porrera celebra Sant Roc amb un ampli programa que començarà a les 11 del matí, en aquest cas, amb la mollada de coets que donen el sus a la jornada festiva amb els caparrots. També la colla de dimonis, en Roc i na Bet, amb els seus gegantons i els xeremiers en una desfilada fins a l'església parroquial. A la nit ja serà el torn del correfoc i de la posterior verbena, amb música fins ben entrada la matinada, com sol ser habitual, quan la gran traca final posarà precisament al final de la celebració amb la tradicional matinada porrerenca.

0: Bon dia, han tocat les 9 i és el moment de repassar els titulars. El nou president del Cercle d'Economia de Mallorca, Bernat Bonnin, aposta per corregir el model turístic per millorar la qualitat de vida dels residents.
1: També per potenciar la indústria tecnològica que, diu, generaria ocupació qualificada i de llarga durada.
2: Crec que l'únic camí que tenim és afavorir la indústria tecnològica. És a dir, crear una indústria d'alt valor afegit, allà on la gent pugui fer feina tot l'any i amb uns salaris més adequats que els que tenen altres sectors. Han de créixer més que en quantitat, doncs han de créixer en qualitat, en valor afegit de la feina que feien.
0: I el sector de la restauració continua bregant amb la pujada de costos que s'arrossega d'anys ençà i ha obligat a canviar la idea sobre els marges de benefici.
1: Això ho expliquen el gerent de l'Associació de Restauració de Caeb, Tomeu Mas, i també l'encarregat del restaurant Baulina de Sant Bauló a Santa Margalida, Tòfol 40.
3: Ha pujat el cost de personal, ha pujat el cost de producte, nosaltres fem molta feina en producte de proximitat, en producte mallorquí, i lògicament pues, s'ha de repercutir, d'una forma o l'altra pues, s'ha de repercutir. Intentant pues, fer-ho de la millor forma possible perquè també el client se vagi pues, el menys afectat possible.
4: Lo normal era per fer feina lo millor per una mitja, no sé, d'un 15% de benefici net, un 17%, un 18%, i actualment està, si arribes a un 10%,
0: En successos, els veïnats desallotjats ahir migdia per un incendi en una finca de Sant Antoni ja han pogut tornar a casa seva.
1: Tots, manco la família que vivia en el pis afectat, que ha estat reubicada en un altre lloc, tot i que en un primer moment hi va haver aquestes persones atrapades, una dona concretament, doncs ha hagut de lamentar cap dany personal. Escolta'm dos testimonis.
5: Y sentimos el timbre, niños a lo mejor jugando o algo, pero ya seguida vimos que había que estaban diciendo que se estaba quemando el piso, subí y no pude, bueno, salieron los niños, estaban ya en los pasillos y la abuela, estaban con la abuela. Creo que se originó en la habitación, en el colchón.
6: Evidentemente tuvieron un inconveniente en la habitación, se les cayó una vela algo, pero fue rapidísimo.
0: I avancen les obres de l'enxamplament del llit del torrent de Ses Planes a Sant Llorenç d'Escardassar al seu pas per davall de la variant de la carretera d'Artà i Son Cervera.
1: Unes obres que es preveu que acabin d'aquí a mig any i que permetin multiplicar gairebé per 5 la capacitat de drenatge d'aquest pas. Jaume Soler, Balla de Sant Llorenç.
7: També sabem que s'augmenta la capacitat de drenatge d'aquest punt en concret d'unes 100 tonelades que podria absorbir aquest punt del torrent a unes 500. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista hidràulic, sabem que és una obra molt important i esperam que estigui gestió més aviat millor per poder tenir aquesta infraestructura en condicions de cara a futur episodi d'inundacions aquí a Sant Llorenç.
0: Pel que fa a l'incendi agrícola forestal, Esputxet, entre l'Aro i Consell, ha deixat 2 hectàrees de vegetació cremades.
1: La principal hipòtesi és que la causa d'aquest foc, que va cremar i ara baixa, però que va poder ser controlat en poc temps pels bombers libanats, és que el va provocar un llamp.
0: Darrers apunts, el 30% de la població de les illes no es pot permetre mantenir casa seva fresca durant l'estiu, és el que es coneix com a vulnerabilitat energètica.
1: L'increment de les temperatures ha disparat la demanda dels aires condicionats i això està provocant que els clients hagin d'esperar fins un mes per tenir-lo instal·lat.
0: I la campanya de la Matla serà molt semblant a la de l'any passat, segons els productors.
1: Es pagarà entre 15 i 25 cèntims més per quilo de bessó respecte de l'any anterior, tot i que no s'espera que s'incrementi el benefici per l'encariment dels costos.
0: Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Comença ara la gran vida.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
1: Molt bon dia, benvingudes, benvinguts. Això és La Gran Vida, ja sabeu que és el vostre magazín de cap de setmana en aquesta casa, IB3 Ràdio, i vos acompanyarem fins a les 12 amb tot allò que passa arreu de les nostres illes, fires, festes, truis i també, com no, actualitat. Tot això és el que podrem gaudir amb vosaltres fins a les 12, però avui tenim molts de temes preparats, molta actualitat i també moltes festes, perquè ja sabeu que si hi ha un cap de setmana en l'estiu on hi ha festes i revetlles és aquesta, és del 15 i 16 d'agost, on gairebé no només les Balears, sinó tota Espanya està de festa. Avui anirem fins, començarem anant fins a Capdepera, on allà estan gaudint de les festes de Sant Bartomeu. També anirem fins a Felanitx, a Mallorca, on fan les festes de Sant Agustí. I per no només quedar a Mallorca, també pegarem un bot fins a Menorca, concretament a les festes de l'O. Allà Ana Clara i Mamir hi serà en directe per contar-nos tot allò que passa en aquestes festes tradicionals de l'O, que després de Ciutadella i de Mahó són, podríem dir, les més importants de l'illa de Menorca. I també, per altra banda, com sempre, tindrem les nostres receptes de cuina amb Maribel Quirós, veurem mem que mos té preparat avui, i actualitat, perquè tot i les fires i les festes, també passen moltes coses a les nostres illes i per tant repassarem aquesta actualitat de la setmana amb en Julio Bastida, delegat de OK Diari Balears. Així que tenim tot això preparat, totes aquestes hores d'entreteniment amb vosaltres fins a les 12, però molt important, com sempre, volen saber on sou vosaltres, què feis, on aneu, si anireu de festa, si no, si aneu a la platja, si teniu dinars, qualsevol cosa. Tenim un WhatsApp.
0: 646-9345-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Exacte, aquest és el nostre WhatsApp i aquí mos podeu escriure això, un poquet a on aneu, què feis, què no fareu, bé, tot aquest remenat. Ja sabeu, tota aquesta actualitat és la que tenim preparada, totes aquestes fires i festes, així que si vos pareix, començam i anam a Capdepera.

0: Idò, sí, com dèiem, ahir vàrem estar parlant ja amb altres municipis de Ses Balears que estan gaudint d'aquestes festes de Sant Bartomeu, Solla, Ses Salines, Consell, Montuïri, i a Mallorca, per exemple, mos faltava Capdepera, que també celebren aquest patró. Per això, mos anàvem fins allà i saludàvem en el seu regidor de festes, en Joan. Hola, Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia, com va?
0: Bueno, Joan, supos que vosaltres, tot i que siguin festes, en molt enfeinats, no?
1: Sí, sí, no, ben enfeinats, perquè també nosaltres donem la casualitat de que demà comencem la festa de Sant Bartomeu, però avui finalitzant la festa de Sant Roc, que són a cada ratllada.
0: Clar, perquè teniu diferents nuclis, no? I clar, cadascú fa les seves festes.
1: Bueno, sí, són, és com un pack, podríem dir, Sant Roc i Sant Bartomeu, perquè quan acaba una comença l'altra. Però ja duim també dues setmanes, com aquell que diu, ja en festes, i ara n'hi ha una setmana i mitja més per davant en Sant Bartomeu.
0: Bueno, Sant Bartomeu, patró del municipi, conta-mos un poquet, per la gent que mos està escoltant d'arreu de les Balears, quins són exactes, el més important d'aquestes festes de Sant Bartomeu del vostre poble?
1: Sí, mira, demà començam amb el pregó, a càrrec d'en Suso Reixac, un dels músics més importants del nostre poble, el cantant, i acabarem amb el tradicional ball de vot, i després comença tota una setmana plena d'actes. Dimarts tenim un dels punts forts, que és el sopar a la fresca, que des de fa enguany serà el tercer any, que en acabar aquest sopar a la fresca, ja mateix a la plaça feim un bingo musical.
0: Ah, això sempre agrada, sempre agrada.
1: La veritat que sí. Ha tingut molt d'èxit, inclús enguany hem hagut de canviar d'ubicació, perquè teníem unes 1.150 places disponibles,
0: sí,
1: i en una hora de les inscripcions ja en teníem 1.450.
0: Mare meva, mare meva.
1: I hem acabat amb 1.500 i hem hagut de canviar una plaça del costat, un pàrquing, sí, que hi ha, perquè si no, no mos hi cabien i quedaven pràcticament 300 persones o 400 del municipi fora a poder venir.
0: I com funciona aquest sopar a la fresca? Cadascú de lo seu? Teniu un sopar per tothom? O com va això?
1: Nosaltres, l'Ajuntament, muntant taules i cadires per tothom i cadascú du el seu sopar, du les seves begudes, du tot. Un sopar popular, on s'ajunten amics, famílies i de tot. I una vegada tothom hagi sopat, començarem aquest bingo musical.
0: Molt bé. Idò, això serà ja durant aquesta setmana, però després teniu altres actes que també són importants, no?
1: Exacte. Dimecres tenim el Garbeo, que va ser una festa de cap vespre, entre escenaris de tres places en diferent música. Dijous tenim 3x3 de bàsquet i el cor encoratjat, el cor jove de Capdepera.
0: Sí?
1: Divendres ja entram en els dies més festius de tot, una festa blanca, el vespre, perquè vull dir fins ben entrar a la matinada de la festa, però a dissabte de matí acabarem a les 6, com aquell que diu la festa, i a les 12 ens tornem a posar amb el vermut.
0: Mare
1: també
0: meva!
1: També amb la música, el vespre nit de foc, i després concert de rock, i diumenge el plat fort de tot, que és la verbena, la tradicional verbena de Sant Bartomeu, que de les 11 del vespre fins a les 7 de la matinada, que després repartint xocolata amb encimada i fèiem una cosa un poc atípica, que és la Diana Florejada, que se vol en la banda de música,
0: sí,
1: del poble, voltant tot el poble despertant en els veïnats el dia del patró.
0: Espera, també, diumenge, has dit, perquè jo m'he quedat en so vermut, que feia de les 12 des de matí, l'endemà de Rebelda, vull dir, de festa.
1: Exacte.
0: Vull dir que ja enganxareu, com aquell qui diu, poques hores de dormir. Però el diumenge, si jo no ho entès malament, la Rebelda de Sant Bartomeu, que acabarà a les tantes de matí, per on dir.
1: Fins a les 7.
0: Fins a les 7 de matí, no? Ho hem escoltat.
1: Exacte.
0: Bé. I aquí sí. Donau xocolata i encimades, o com és això?
1: Exacte, repartim xocolata i encimades per tothom, clar, qui aguanta fins a aquelles hores. Per l'any passat en repartiren d'haver 700 encimades petites.
0: És que en aquestes hores...
1: Més de 700 persones, ja que comptaven.
0: Clar, és que si aguantes fins en aquestes hores, que ja no són hores, que són hores de replegar, ja, clar, te pega tota la fam del món. I un xocolat amb un poquet d'encimada sempre va bé. Clar,
1: sempre va bé.
0: 700, mare meva. Bueno, i de tot això. I això ja entrareu, perquè clar, aquí anem, que això és la nit del 23 al 24, la Rebelda de Sant Bartomeu, però bé, ja sou dins Sant Bartomeu, perquè clar, ja, sí, el 7 de matí ja compta per dir 24. I després entenc que feis aquesta passejada que des en sa banda per despertar tothom, però jo me deman exactes així més tradicionals, per exemple, dia Sant Bartomeu, hi ha un acte que si gent que no hagi vingut mai digui, aquest no t'ho pot perdre?
1: El dia de Sant Bartomeu normalment teníem un acte molt característic, que eren les carreres de cavalls,
0: sí,
1: que justament enguany, per decisions privades de propietaris de la pista de cavalls, no ha volgut seguir mantenent, i hem substituït aquestes carreres tradicionals per una baixada de carretons, i després sí que hi ha els actes més tradicionals, com són la missa, l'ofici, i després el teatre. I després, l'acte també que sempre mai falla serà l'endemà, en el concert de la banda de música de Cap de Pere, i una traca final i un foc artificial per acabar el vespre i tancar les festes ja definitivament. I després tenim actes més petits, jocs infantils, festes holis, teatres, dansa, concert de diferents conjunts dels pobles que també van omplint aquest dia de festa.
0: Clar. Bueno, molt de trull és que teniu preparat tots aquests dies de festa. La gent que vulgui saber o vulgui consultar tot aquest programa d'actes, on ho pot trobar?
1: Sí, mira, si cerquen tant a la pàgina web de l'Ajuntament, trobaran el programa en PDF, com també les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com de la Comissió de Festes de Grat de Pere, que és un grup de persones que també ajuden a dur a terme tots aquests dies de festa, trobaran tant el programa com els cartells amb la diferent informació per passar aquesta setmana, si volen venir a Grat de Pere.
0: Molt bé, idò, tots els oients queden més que convidats a gaudir d'aquestes festes de Grat de Pere, festes de Sant Bartomeu, Joan, ànims, perquè si no has acabat d'unes festes ja en comences unes altres, així que temporada alta, diguéssim, eh?
1: Sí, gràcies, perquè sí, però falta energia i ganes de trull, però bueno, m'ho he passat molt bé i és una cosa que mos fa gaudir molt i és que veient ens sentim molt nostres i tenim també molt de sentiment en aquestes festes.
0: Clar que sí.
1: Convidar tothom a venir i a vosaltres també, i que tothom passi bé aquests dies de festa amb coneixement i sense incidents.
0: Això és important, eh? Festa però no desbarats. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé, bones festes.
1: Gràcies a vosaltres per donar-me el veu.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Idò, aquí continuem la gran vida a IB3 en ràdio. Ja ho sabeu, el vostre magazín de cada setmana en aquesta casa, la ràdio pública de les Illes Balears. I com vos han dit, avui, en bon diumenge, 16 d'agost, continuem fent una ruta arreu de les nostres illes, perquè si hi ha un cap de setmana on hi hagi festes patronals, és aquestes, des 15 i 16 d'agost. Però, a partir d'aquí, després d'haver fet aquesta ruta pels pobles i ciutats que fan i celebren Sant Bartomeu, passam de Cap de Pere un poquet més avall, a la zona del Llevant. On anam, en aquest cas, a Felanitx, perquè allà celebren, jo diria, que una de les rebel·les de les festes més conegudes de les Illes Balears, no des d'ara, de fa dècades. És a dir, que ja els nostres pares ja en xerraven de les rebel·les de Felanitx. Perquè allà celebren Sant Agustí i són molt de dies de festa i molt de concerts. Per si una cosa són coneguts, és, a més, de la festa d'Escoso, també, pel seu concert. Per això, anem a saludar la seva bellesa, Cati Soler, bon dia.
1: Hola, molt bon dia i moltes gràcies a IB3.
0: Bueno, gràcies a vosaltres per atendre-nos i contar-nos com se prepara Felanitx per viure aquestes festes de Sant Agustí.
1: Bé, la veritat és que enguany hem adelantat una mica l'inici, perquè ja serà aquest dimecres, dia de nou, que posarem la bandera en el convent de Sant Agustí, i a més hi ha hagut gent que ha redactat la lletra per gotxos de Sant Agustí, que ja hi havia molt de pobles que tenien gotxos en altres noms.
0: Sí.
1: La banda de música l'ha arranjat i, per tant, farem un pas a carrer i després la coral, la banda de música, pujaran la bandera, i des cap d'una hora inaugurarem ja les exposicions que formen part de la Nit de l'Art, que és un llit de la Verge Maria Morta dins la capella de Sant Nicolau a l'Iglesia del Convent. Per tant, adelantam una mica més les festes i després divendres sí que ens ho pregó a la Nit de l'Art donant l'esclafit definitiu a les peces de Sant Agustí d'enguany.
0: Bueno, ja no vos bastava el que feis, que encara allargau, seran un parell de setmanes de no dormir, de molt de trulls, fa la nit, ja ho deia, que és conegut per les seves rebel·les, sobretot per els seus concerts i grans artistes que sempre vos han acompanyat a les vostres festes, però també teniu tota aquesta part tradicional, no? I tu deies, en aquest cas, els actes més populars. Com a falanitxera, quins són aquests actes que allò dius, ai, no hi puc faltar? Bé, com a bellesa no pot faltar cap, però en general, com a falanitxera, quins són aquests actes que més te toquen la pell?
1: Com a falanitxera, i és aquí on ja t'anirem falanitxera, és el Ball dels Cavallets. Aquests són imprescindibles d'assistir-hi, de més, va de generació en generació, tothom va a veure persones majors i no tan majors, ha d'anar a veure. Les persones majors van molt a l'ofici del dia de Sant Agustí, és una de les misses aquí on hi ha més gent en el convent que l'ofici de Sant Agustí, i que, per tant, és pregó. El pregó no falta ningú, de fet, sabeu, tenir una imatge segur, visual, d'aquella imatge de que en el pregó t'hi trobes tothom. Són aquests actes que saps que aquesta gent que un dia se'n va anar a Felanitx, un moment o l'altre, aquesta festa la tornaràs a trobar.
0: Clar, són dies de retrobament, de molta gent que, com deies, que potser per lo que sigui, per un motiu o un altre, no viu a Felanitx, o joves que estudien a fora. Durant aquestes dates és un dia de retrobament en el vostre poble, no? I junts fer festa i fer poble, mai més ben dit. A part d'aquests actes tradicionals, de les festes, que en general, de Sant Agustí, després molta gent coneix dia 28, Escoso, de Felanitx, però enguany, quin és aquest cartell? Perquè tothom està sempre pendent demanant qui vendrà a Felanitx.
1: Bé, la veritat és que pensava que l'any passat van celebrar 100 anys de verbenes. Jo no crec que hi ha altre poble a Mallorca, que ho sé, que no, que feien tant de concert. Allà divendres, que la verbena que aquesta diria més popular per nosaltres, per falanitxers, falanitxeres, anàvem en el pregó, sortim a la Nit de l'Art, ens trobàvem amb els amics de tota la vida, o les amigues, i anàvem a la primera verbena, que ve Avalanche, ve Circo, ve Mantra, i per tant són verbenes com a més populars per nosaltres, o com a més verbeneres. Després, el primer dissabte, com a cartell principal, va ser Tals Cortos i Meclan.
0: Que dir res, eh?
1: Sí, el diumenge, que aquest és de pagament, el diumenge gratuït, ve la Sant Busto.
0: Ah, molt bé.
1: Després el dimecres 26, que és el seu darrer concert de gira perquè se desfan com a grup Losos Lesbian.
0: Sí.
1: Després el 28 i Sant Agustí, que a la dècada prodiciosa ha arriscat molt i va al nou.
0: Molt bé, així com a rebel·lera.
1: Com a rebel·lera i el dissabte que ve en Tomeu Cuenya. I aquest darrer vermell que celebrarem. Per tant, tenim un cartell molt diferent. Aquí en mi pensava que hem de posar que hi ha el musical de la Sirenita per els més petitons. Uh-huh. I per tant, tenim, com sempre, intentam un cartell molt variat que pugui agradar a totes les edats.
0: Bueno, que agradi a tothom, que hi hagi grups d'aquí de sa terra i, bueno, bé, Tomeu Penya no pot faltar. Tomeu Penya, una...
1: No, el més a grups, tot el que ha de saber bé, a grups locals.
0: Exacte. A grups locals que no hi faltin, perquè són dies que poden aprofitar per lluir-se i tocar damunt el mateix escenari que grans artistes a nivell nacional, com és que duis. Idò, res, Cati, ànims, perquè són un parell de setmanes de no dormir...
1: Sí.
0: Oh? I de molt de trull, però bones festes.
1: Moltes, moltes gràcies. Queda tothom convidat a gaudir de les nostres festes, però també a respectar les nostres tradicions, a gaudir-les en seny i que la festa l'han de fer entre tots i totes.
0: Clar que sí, això és important, viure les festes, però en responsabilitat i en respecte, sobretot els qui, per un motiu o un altre, visitam altres pobles, respectar la festa i en els locals, que són els qui la fan. Gràcies, Bellesa de Felanitx, Cati Soler, per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Ivetres, moltes gràcies.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: Idò, sí, fins a les 12 estarem amb vosaltres per acompanyar-vos, per contar-vos tot allò que passa a les Balears. I fins ara hem xerrat de festes, perquè, com dèiem, aquest cap de setmana és, per excel·lència, el cap de setmana de les festes, no només a Balears, sinó a tota Espanya. Però, per sort o per desgràcia, el món continua, fa envoltant, i Julio Bastida, bon dia.
2: Què tal? Bon dia a tots.
1: Julio, el que deia, que no només hi ha festa, passen
2: bé,
1: moltes
2: aquí
1: coses.
2: Aquí tothom se'n va de festa, menys jo.
1: Bé,
2: sigui...
1: això
2: el Juanmi se'n va de vacacions, tu no sé quantes vacacions has tingut
1: ja. Jo cap encara.
2: No digues que no.
1: Falten un parell de setmanes encara.
2: Mare meva. Haurem d'obrir una investigació a les teves vacances, eh?
1: No, ojalà entengués.
2: Tens molt de dies de vacances, tu.
1: Jo, sí, segur.
2: Sí, tu t'ho vas anar per la feia d'abril i coses d'aquestes,
1: però això són dies puntuals.
2: Sí, dies puntuals. Sí.
1: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió, que han passat moltes coses. Després analitzarem les notícies de darrera hora que han passat, també aquest nivell alt d'incendis, perquè estem amb avís vermell. Són molts escorrefocs i castell de foc de festes que s'han hagut de suspendre per aquest avís vermell. Però, Julio, amb dues diferents notícies, i una d'elles, bueno, ho vaig llegir, i dic, Ignacio, 16 anys, i víctima d'una brutal agressió. És a dir, pareix que cada setmana n'hi ha qualcun.
2: M'han de dir que sempre, tota la vida, ha hagut bregues a les portes dels col·legis i sempre ha hagut bregues entre la gent del poble.

0: Habitualment, jo sóc nascut a Inca i sempre n'hi ha hagut. Es dic contes de Lloseta, de Lloseta vinc en contes de
1: Sí.
0: Consell, etcètera, etcètera. Això
1: Sí, sí,
0: sempre
1: sí, sí.
0: ha succeït. Però darrerament és cert que s'està complicant molt les coses i no només això, sinó també que hi ha moltes dones implicades, moltes nines implicades. Això a Palma ha preocupat moltíssim a la policia, perquè a més ara tenim els mòbils i tot se grau i tot se puja a internet i, per tant, tenim constància de tot. Però aquesta és especialment significativa perquè va ser fa uns dies, concretament a l'Aró, a la vora l'Ajuntament de l'Aró, quan resulta que hi van anar un grup de, si no vaig errat, 6 joves de Palma, que tenien, tots són del 2010, és a dir, que tenen 16 anys, i aquests lotets, tots són jugadors de futbol, són gent sana, juguen a Planetes, a Baleares, bueno, són d'aquí, però tots són jugadors de futbol, i van anar allà a l'Aró, quan estaven fora d'un local molt a prop de l'Ajuntament del municipi, resulta que un grup de persones d'allà, del poble, estem xerrant de 15-20 persones, els van revoltar i els van donar una pallissa. En aquest Ignacio, aquest Nacho, que té 16 anys, d'un cop de puny li van rebessar 3 dents, 3 peces dentals.
1: Escollegia, no me lo vi venir, posa, no? Titular. 3 dents, quasi res.
0: Sí, està xerrant d'un lot de 16 anys.
1: Mare meva.
0: Això té un problema, ara t'explicaré quin és, perquè a la cosa se li complicarà bastant a sa vida. És a dir, li va donar aquest cop de puny, 3 dents, un altre lot que havia ja que no coneixia de res, li va recollir 2 de ses dents, li va ficar dins un potet i li va entregar, perquè intentaren posar-li una altra vegada ses dents, crec que sa cosa se serà complicat, i els altres pues, també li van començar a pegar i van tenir un poc més de sort, simplement se van endur bueno, un parell de cop de puny. Se'n van anar a la policia local del municipi, van cridar a l'ambulància, tu imagina't a l'altura de la matinada, criden a son pare i a sa mare, dient, el seu fill té 3 dents d'un cop de puny, varen ja anar a l'Aró, s'ha denunciat a la primera Policia Nacional, per demarcació li toca a Guàrdia Civil, i ara la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Una lota que estava per allà va gravar amb un vídeo, nosaltres, OK Baleares, publicam aquest vídeo, pizzerat, evidentment, va gravar part dels agressors, la Guàrdia Civil mos diu que estan investigant tota la policia judicial d'Inca i que a les pròximes hores o dies se procedirà a la detenció de tota aquesta gent. I ara ve la part de conseqüències. Aquest nen de 16 anys, clar, té 16 anys, està cresquent.
1: Clar.
0: Per tant, no se li pot posar implantes, el que se li diu els implantes dentals,
1: clar,
0: perquè encara no ha fet el creixement correctament. O sigui, no ha acabat el creixement, la seva fase de creixement.
1: Ai,
0: per tant, ara li hauran de fer un pont i quan tingui de 8, de 9, 20 anys, se li haurà de practicar aquestes implantes dentals. Per tant, la broma li pot sortir molt cara. Bueno, a la víctima, evidentment, tot
1: bueno,
0: el que haurà de patir.
1: Sí, i tant, evidentment.
0: Però en els agressors, a la broma, li pot sortir per 70, 80 o 100.000 euros en els pares, perquè són menors. Per tant, hem d'anar molt alerta amb això, perquè se pot complicar molt. Una brega que pareix absurda se te pot anar per 100.000 euros.
1: Mare meva, bueno, veurem com acaba aquest cas. La qüestió és que la Guàrdia Civil continua fent feina per trobar-los i, per tant, a veure si de bon d'haver els troben i fan responsables, en aquest cas, per desgràcia, els pares, perquè, clar, tu ho dius, són menors i, per tant, són els pares els que
0: responen. I el motiu d'aquesta brega sembla ser que no volen que vagi la gent de Palma a...
1: En el poble?
0: En el poble. Ah. De festes. Han de protegir el seu poble.
1: Bueno, ja, que clar, la massificació és per
0: arriba,
1: tot.
0: Arriben els pobles, també,
1: arriba per tot.
0: I fan front comú. A l'Aró, Binissalem i Consell.
1: No te creguis, eh? No te creguis. Jo aquí som de Consell, te diria que Binissalem i Consell n'han plegat i l'Aró va pel seu compte.
0: L'Aró va pel seu compte,
1: sí, perquè Consell i l'Aró som...
0: Ho hem de dir que un dels agressors...
1: Som enemics atents, però
0: no és bona. Un dels agressors és de Binissalem.
1: És de Binissalem, bueno.
0: Sí.
1: Queda tot en família, idò.
0: Queda tot en família.
1: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió que aquest fet, com ara explicava en Julio, vos el conte OK Diari o Balears, que bueno, pues, teniu tota aquesta informació més ampliada. I una altra notícia és que un pakistaní ha destrossat sa casa a un llogater de 70 anys per unes obres i bueno, viu, no sé, és que aquestes imatges són com increïbles.
0: Sí, aquesta notícia la van treure fa uns dies a nostre diari OK Balears i acte seguit va començar a agafar una gran repercussió a nivell nacional. Totes les televisions nacionals van començar a entrevistar aquest home, Però una cosa molt curiosa, tu saps, i has fet tele i tele nacional, que l'imatge és molt important.
1: Totalment.
0: I quan veus a un home de 70 anys, uh-huh, que pràcticament no se pot moure, està entre enderrots, perquè jo són enderrots totalment, és molt impactant. I què és el que ha passat? Doncs pues, una història molt senzilla. Barriada de Son Gotleu, uh-huh, zona centre, o sigui, zona zero de Son Gotleu, pisos allà que estan un poc com estan, d'aquella manera. I aquest home de 70 anys fa molt de temps que viu allà. És una casa, un pis humil, i ell paga 400 euros de lloguer. Se va vendre el pis en la condició, i està dins el contracte, de que aquest home
1: podia
0: continuar fins que morigués. Aquest home té 70 anys i, bueno, a més, no està bé de salut, i van acceptar. El propietari d'ara és un paquistaní,
1: sí,
0: que sabeu que no volia esperar i que volia ja que se'n nas per reformar el pis i vendre-lo o llogar-lo més car.
1: Sí.
0: Això està passant molt sovint ara a la vivenda, perquè saps que avui en dia un pis de 400 euros
1: és molt barat,
0: li pot treure 2.000, a Son Gotleu, sí, sí, li pot treure 2.000, perquè comença són d'aquests de 3-4 habitacions, uh-huh, i comences a llogar pisos platera i allà, clar, fas una doblerada. I aquest paquistaní vol inversió. Què ha fet? Li va dir que faria una reforma, li va donar permís per entrar, i li va començar a destrossar les parets. Mare. I les va tomar, totes les parets mitjanceres, totes per avall, i clar, van quedar els enderrots allà. Tal. I, a més, li va tirar el saigo i el llum.
1: El van ganar.
0: Aquest home va denunciar, però ja sap que sabia civil, sabia, sí, sí, penal, tot això és molt lento, i són la pròpia comunitat africana que està allà de vora, que són, uh-huh, africans,
1: sí, sí,
0: els que li estan ajudant en aquest home. O sigui, sempre, moltes vegades, sempre associam en sentit negatiu, tot el contrari, són gent que tot d'una fa costat en el seu veïnat, uh-huh, s'integren bé i estan ajudant en aquest home a tirar cap endavant, aixecant-lo perquè té problemes de mobilitat, i està visquent damunt malatalàs, damunt els enderrots, perquè no se'n vol anar, perquè si se'n va, evidentment, l'altre li entrarà, li ha canviat ja l'espai de la porta dues vegades, per tant, ara veurem com acaba aquesta història.
1: Home, però vull dir, no hi ha cap opció aquest homonet, no ho sé, perquè clar, té el contracte de lloguer, però això és que no, ja no només que l'hagi denunciat, és que això no se pot permetre, vull dir, és que aquest home no està en les condicions ni s'ha de viure així, vaja.
0: L'altre dia van tractar aquest tema en Saranam, que hi havia, sí, un parell d'abogats, i clar, tot te diuen, és que la via administrativa és via administrativa, això no és una via penal, és una via administrativa, d'un conflicte, ja, de llogater en sa gent, en el seu inquilino. Per tant, aquestes coses, ja sap que les coses de palacio van despacio.
1: Sí, bueno, no sé jo si serveis socials o alguna institució, no sé quina, sincerament, però hi pot posar un...
0: Sí, però t'ho poden ajudar, però no poden ordenar, ja, en el propietari a complir la llei. Per tant, és per això que és un poc complicat, i Serveis Socials supos que ho intentarà ajudar, però també ell no se'n vol anar, perquè si Serveis Socials li dona,
1: clar,
0: un lloc on anar momentàniament,
1: ja
0: pot perdre la propietat de...
1: No, i que en aquest cas el nou propietari, aquest ciutadà paquistaní, haurà aconseguit el seu objectiu, que era trobar-lo.
0: Correcte.
1: I a
0: més, la seva frase és molt bona. La frase del paquistaní: en mi país hacemos las cosas así.
1: Ah, està molt bé, ja, però és que no estem en Pakistan.
0: Aquest pobre home...
1: És una petita, gran diferència, i és que som a Mallorca.
0: Aquest home ho passarà malament, espero que se millori. Manuel,
1: esperen que sí, que en Manuel tingui una solució en aquest problema, perquè, evidentment, ha estat enganat. I, bueno, anem a una cosa un poquet, no sé, vídeos sexuals gravados en un espacio público de Palma se viralizan por WhatsApp y redes sociales. Però això, és
0: dir, molt
1: no és un vídeo.
0: No, són varis.
1: Són varis vídeos. És a dir, com ho pot explicar? En quin moment se grava tot aquest remenat?
0: Ara s'està posant de moda. La policia, tu saps que la policia i la Guàrdia Civil tenen equip de grup d'informació, uh-huh, que s'dediquen a rastrejar tots els dies les xarxes socials, els joves i tal. Uh-huh. I han detectat que hi ha una sèrie de perfils molt curiosos. Hi ha un, que almenys d'un menor, que ara ja està tancat, que s'encarregava de pujar a històries bregues de menors que se feien a Palma i a la part forana. I la policia no tenia ni idea d'aquests vídeos. I gràcies a aquest perfil va descobrir moltes bregues que se feien a les portes d'instituts.
1: La policia l'ha de fitxar.
0: Evidentment, està tancat ja aquest vídeo, aquest perfil està tancat, i varen detenir tots els joves menors d'edat que varen anar en aquestes bregues. Doncs el mateix està passant amb vídeos sexuals. Resulta que... que hi ha gent que, tu saps que avui en dia en el mòbil tothom
1: clar.
0: Grava.
1: Sí, clar, és que avui en dia tothom té una càmera damunt.
0: Sí, i una càmera bona.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Mem, hem de recordar que qualsevol mòbil, qualsevol iPhone, val 1.400, 1.500 pavos.
1: Sí, sí.
0: Què passa? Que té la càmera bona i graven bé. I te veus un lot de 14, 15 anys amb iPhones.
1: Sí, sí.
0: Per tant, estan gravant, graven perfectament, que graven millor que nosaltres.
1: Sí, sí.
0: I envien aquests vídeos en aquestes comptes. I després ho comencen a publicar.
1: I aquestes comptes s'encarreguen com a de rebre tots aquests vídeos.
0: Correcte. Tu te recordes que fa un temps hi havia una que de borratxos en Mallorca?
1: Sí, sí.
0: O Mallorca Vial.
1: Però era un Facebook, no?
0: Sí, era un...
1: Bueno, no, no me'n recordo molt
0: bé. Un Instagram, que era.
1: Instagram, no sé. Sí, sí, era un...
0: Són d'aquestes comptes sí. Mallorca Vial, que surten sí, de tant en tant, sí. I, pues... la gent t'envia.
1: Bé, però, vull dir, hi ha, per exemple, Explorando Ibiza, que també sempre prenen vídeos de tota casta, i la gent els hi envia, i és vera que els hi envia directament, i llavors els mitjans de comunicació tradicionals també a través d'ells podem accedir en aquestes
0: imatges. Sí, nosaltres també m'ho envien moltes vídeos,
1: però, clar,
0: i... Però nosaltres fem una selecció.
1: Clar.
0: La veritat és que...
1: No tot és publicable.
0: No tot és publicable. Aquesta gent, fora filtre, se tira. I, a més, la solen dur menors. No tenen molt clars per fi.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Fora tapar cares, res. Ells se tiren.
1: Directament.
0: I en aquest cas han pujat vídeos de... i a més se passen per WhatsApp i tal, de parelles que després de l'eclipsi que hi va haver a la plaia de Palma, se veu que qualcú d'aquesta gent va tenir, com se sol dir en mallorquí, un atac de fortó mal gestionat i se va posar més rombos i se van passar un poc. I també un altre en el parc de parc wifi, parc Krekovic, davant la Guàrdia Civil, també...
1: mira, allà, això, quina vora.
0: Que hi ha molt de lots, perquè hi ha un parc infantil, també hi ha pistes de,
1: això
0: deportives.
1: Això és aquí, a la vora, i mentre
0: estudis centrals d'aquesta casa. Després, si entres al que Baleares, veuràs el vídeo.
1: Ai, mira, que, mira que hi ha llots, hi van davant la Guàrdia Civil. Ah, és que també, un poquet de mirament.
0: I sou coses que no s'haurien de veure, que no haurien de veure els nins,
1: mare de Déu. Bueno,
0: la qüestió... Ara tots els oients entrat o què manera a veure.
1: Clar, clar, perquè ara és que...
0: T'he de dir una cosa, que tu saps que nosaltres, els pares de control, veiem les visites que té cada cosa, i quan són vídeos sexuals, vídeos d'aquests...
1: Agrada,
0: de
1: tal, sí, això agrada.
0: Una bona brega i un pot de setze...
1: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió, que passa de tot, però això, si graveu res, per favor, no feieu segon que. La qüestió, que a part de tot això, va ser, hi va haver un dramàtic rescat a Cala Barques, perquè un jove de 17 anys va quedar greu després de tirar-se la mà des de 8 metres, que jo, és a dir... Tots som, hem estat joves, però me refresc. Hem d'un poquet de capet. Vull dir, ja no només és que se tiren i miren mem abans si hi ha roques o no. Val, això seria el bàsic, però és necessari.
0: Mem,
1: és que com ho fas perquè no se tirin? Perquè ja tothom ho sap que no s'han de tirar.
0: Tenim un problema, i jo sempre ho he dit, les xarxes socials són internet molt bo, molt positiu, jo visc d'elles, o sigui, no són jo els qui estaré en contra, però sí que és cert que quan aquests joves de 14, 15, 16, de 7 anys tenen les xarxes socials, ja ho diuen els psicòlegs, ara se creen falses expectatives, tothom vol estar igual de fort que surt els personatges de la tele, o que surt els influencers, les ties exactament igual, o sigui, creen un problema d'una imatge que no és real. I això crea molt de problema en aquests joves.
1: I també aconseguir seguidors, no? Qualsevol cosa val per aconseguir seguidors.
0: Correcte. I ara, una d'aquestes coses és fer aquest repte, o fer aquestes coses de tirar-se des d'un penya-segat, una acantilat, de les roques d'allà, tirar-se cap a la mà.
1: 8 metres, que se diu aviat.
0: I de quant més metres, millor. Què va passar? No és que, segons tenc entès, o el que apareix a Cala Barques, a Manacor, no és que va caure damunt una roca, sinó que, clar, 8 metres, ja. Una caiguda, va fer una mala caiguda dins la mà, pareix que potser sí que havia qualque roca tal, no li va donar directe, però sí que va primer tocar l'aigua i després aquesta roca, i mos diu la gent que mos va gravar el vídeo que està dins una barca, una embarcació de vora, perquè estén allà, era un dia que havia molta calor i molta gent, que el lot va caure i que no podia moure de cintura per avall, no se podia moure.
1: Quin desastre.
0: Acte seguit, allà hi havia gent fent paddle surf, van anar en ses pales aquestes de paddle, ho van pujar a una d'aquestes pales, Varen cridar en equip d'emergència, una zona molt difícil d'arribar, va primer anar en Milsa Milana, de l'helicòpter dels bombers de Mallorca, també va anar l'helicòpter de SAMU 061, perquè, evidentment, quan varen veure que era una persona que no tenia mobilitat ja de les cames, ja no va fer estrellat, que se fa habitualment els bombers, sinó que ja va venir l'helicòpter de 061, que són els especialistes per immobilitzar. De fet, van estar molt de temps per estabilitzar el pacient allà, perquè ho van immobilitzar molt bé, perquè sabien les conseqüències
1: que
0: té. I quan ja té un metge i veu que ja no mou les cames, això ja saps que té mala ferida, ho van dur directament a l'hospital de referència, són els pares. No se sap encara res, ens van dir que està greu i que les pròximes hores s'han determinant per saber si aquest lot podrà o no tornar a caminar. Fins d'un lot de 17 anys.
1: Quin desastre, per favor, si avui aneu a la platja o sabeu de qualcú o hi aneu o fes aquestes coses, no ho fegeu perquè aneu, passeu-vos-ho bé, però és innecessari, és innecessari tirar-se del lloc per tirar-se la mà per passar-se-ho bé i menys per aconseguir seguidors i coses d'aquestes. Però bé, Julio, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
0: Gràcies a tu.
1: Tens vacances, tu, o no? Ja les has tengudes.
0: Ja m'agradaria. No, vaig tenir 15 dies, però he de tenir més.
1: N'he de tenir més, i tal. Heu d'esperar com jo. Que vagi bé, Julio.
0: Molt bé,
1: que vagi bé. Idò, nosaltres ara continuarem, però abans hem de fer una petita pausa per la publicitat. Després tornem i vos donam algun consell per aquest estiu, per tenir una bona taula. I amb aquí, idò, la coneixereu tot d'una, és Nakati Casai. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Els caps de setmana viu la gran vida.
6: Bien, Guido, vivim la gran vida i amb bon estiu, ja poden dir que ja val. Avui ens acompanya na Caterina Socias, però la coneixereu més per na Cati Casai. Oh, na Cati de Casai, bones, com estàs?
7: Bones, sí, tothom me coneix per na Cati de Casai.
6: Na Cati de Casai.
7: Tothom.
6: Bueno, i segurament, Cati, te fan salinera, però no vets, no?
7: Jo me fan salinera, però som poblera. Però de totes formes duc la meitat de la meva vida visquent a la pobla i la meitat de les salines.
6: Jo ja mig i mig.
7: Mig i mig. El que passa és que les arrels no se perden mai.
6: Clar, clar. Bueno, una poblera, les salines, i Cati, conta-mos, perquè si la seguiu a les xarxes socials, veureu tot el món de na Catalina, perquè en sos casai, que es teva empresa, tantes restaurants, cases, la tenda, tot això, però, clar, tu realment ets historiadora de l'art o com és això? Conta-mos-ho.
7: Mira, jo vaig estudiar Història de l'Art i Disseny d'Interiors.
6: Uh-huh.
7: Vaig fer un màster en Disseny d'Interiors a Madrid, però és una cosa que això t'ha de sortir de dins. És un don, això és un regalo que tinc. Que
6: no s'estudia, vaja.
7: No s'estudia, perquè tu pots aprendre les mides d'una porta, sí, està molt bé, però tu has de tenir una visió de l'espai i has de tenir com una visió més general, saps? A la teva ment ho ha de veure, i això és impossible d'estudiar. Ara bé, jo som molt amant de l'art i tot el que hi ha d'art sempre participo.
6: Escolta, supos jo que ara en l'estiu, fas feina tot l'any, no? Però en l'estiu és com a la temporada grossa i més en aquelles zones, les salines, amb tots els turistes que ens visiten. Conta-mos com és aquests estius de Catalina de Casai, perquè ens entenguem.
7: Mira, jo tinc dues maneres de fer feina. Una en l'hivern, l'altra en l'estiu. En l'hivern preparam tot,
6: uh-huh,
7: i en l'estiu ho oferim als clients.
6: Ah, molt bé.
7: Saps? En l'hivern pensam que els pot agradar, que els podem oferir. Uh-huh. Però no només en els turistes, sinó també la gent d'aquí, perquè jo m'encanta tenir gent local.
6: Clar, clar, sí. La gent d'aquí. Bueno, he de dir que les teves xarxes fas les llargues, perquè, clar, la gent veu unes cases precioses, veu uns espais tan ben decorats, tan arreglats, que diuen a casa teva, a la família, als amics, Cati, mama, ajuda-mos a decorar això, no? Perquè supos que aprofiten, no?, que ho tenen a casa.
7: Saps què passa? Sí, claro, tothom aprofita. Però no, és que jo tinc una cosa que és que m'agrada viure dins lo guapo, dins la bellesa.
6: Bueno, molt bé.
7: I dins el meu cas sempre he tingut aquesta imaginació. I vaig dir, des de molt petita, crec que m'ha sortit això, que vaig dir, jo vull viure així. I és, saps ara que està tan de moda la llei de la manifestació?
6: Sí.
7: I doncs jo crec que he manifestat d'ençà que tinc uso de razón.
6: Molt bé, molt bé. Això ja te ven tu.
7: Sí, això me ven jo. Jo crec que podria donar com a coaching de manifestació ara que està tan de moda.
6: Això l'hem de fer, eh? Això, escolta, a nostres oients, si necessitem un poquet de coaching, se'l cauen a Catalina per les xarxes.
7: Sempre ho dic. Mira, m'ho va passar una anècdota molt curiosa. Sí. Vam anar a Intergif, el que és la marca que jo he creat ara, i les vaig dir a les atletes que estem menjant. Dic, escolta'm, apuntau que m'on anava més un objecte a París en el setembre. es cap de dos minuts, però dos minuts literal, el director de Maisonot Jet va venir i m'ho va oferir molt que estiguéssim a Maisonot Jet a París. Tot i van quedar així i m'ho van dir, mira, ets una manifestadora nata.
6: És a dir, ja t'ha ve tot sol, eh?
7: Sí, és sí, que sí. Vas així.
6: Vas així. Sí. Bueno, parlo de les temes dels objectes, de les coses, de tot allò que fas, però és que, clar, també has fet famoses unes bosses per aquest estiu, no?, que posen Catalina i damunt amb unes cintes, com si diu això, Animal Print, no?
7: Animal Print, sí, les sanetes que duin tots aquí en l'estiu, perquè tots anàvem a la plaja amb una
6: saneta.
7: Totalment. Una saneta, però un poc més mona.
6: Molt bé, és a dir, tu has agafat el concepte d'una saneta de tota la vida i l'has renovat per fer-ho que tingui un poc més de glamour, no? Un poc més de gràcia.
7: Clar, és que mira, jo te conto, jo som molt mallorquina. Mm-hmm. Som com molt de Mallorca.
6: Molt poblera.
7: No? Molt poblera. Però, clar, també m'agrada molt la moda, m'agrada molt tot el que és molt glamurós, tot el guapo. Per tant, ho reinvent.
6: Que bé, que bé, que bé, que bé. Escolta, i clar, com que avui no tenim gaire temps, t'haurem de convidar un altre dia, però jo voldria saber un poquet aquest estiu si m'hauràs de recomanar alguna cosa, és a dir, això no pot fallar en el teu outfit. A les cases hi diu això, això, altre. Hi ha cap color que enguany aquest estiu és el bo.
7: Mira, jo crec que l'estiu se defineix perquè tothom té més temps d'estar de vacances en posar una taula guapíssima. S'ha de rebre gent, és preciós. Per tant, jo he fet unes manteleries individuals, servilletes pensades en l'estiu. I després tenc una cosa que m'agrada molt, que són l'única de Kikudu, que són els cap de moros sicilians. I clar, tota aquesta manteleria que té molt de color, amb unes flors i un cap de moros, te quedes amb els convidats.
6: Clar, els convidats han de venir i han de dir, vaya bona taula posada.
7: Sí, i tu has de pensar en els convidats que tindràs. És a dir, si són més clàssics, més atrevits, i segons ells, munta l'estilisme de la taula.
6: Que bé, que bé. Bé, on te poden trobar aquest estiu? Perquè no t'hauràs per amunt, per avall, cap aquí, o aprofitaràs un poc per descansar, o no?
7: No, jo no me trobareu a la Coloni.
6: Ah, molt
7: bé. La Coloni, la Salina o la Santanyí. Sí,
6: sí. Per aquell trosset...
7: A Casai. Me trobareu a Casai.
6: Clar, has de fer... És que has de fer...
7: Allà me trobareu cada dia.
6: És el teu segon llinatge, quasi.
7: Sí, sí. A veure, aprofitaré per descansar una mica, perquè com que hem fet lo de la botiga nova, que se converteix un poc en un concepte d'art...
6: Ai, és veritat, teniu una botiga que tu pots anar a comprar articles de decoració,
7: sí.
6: No? Però, a part, també pots fer un còctel. O...
7: Pots fer un còctel inspirat en dissenyadors de moda.
6: Ah, molt bé.
7: Sí, amb Chanel, en Christian Dior, en tot això, i després també serà galeria d'art.
6: Molt bé, molt bé. És a dir, hi ha un poquet de tot.
7: Sí, hi ha perfums.
6: Perfums també?
7: Perfumeria exclusiva, sí.
6: Bueno, mare meva,
7: sí.
6: És que hauràs de tornar un altre dia.
7: Hauré de tornar, compta vos més coses.
6: Jo troc que sí, hauràs de tornar. Bé, idò, fem una cosa. Vosaltres apunteu-vos això. Aquest estiu no ho feieu, no sigueu vosaltres que feieu un sopar d'estiu, fora que hi hagi una bona taula posada, unes bones estovalles de disseny, i un com era? Un cap de...
7: De moro.
6: Un
7: cap de moro de ceràmiques de Sicília, sí.
6: Exacte. Idò, ja ho sabeu. Bé, Caterina, tornaràs un altre dia?
7: Tornaré.
6: Sí, m'agrada.
7: Tornaré quan vulgueu, encantada.
6: T'hem de conèixer un poc més i m'hauràs de contar les coses així de moda i d'art i decoració, que són importantíssimes.
7: Claro, quan vulgueu, vos dono consells.
6: Gràcies, Caterina, que vagi bé.
7: Vinga, una ferrada.

Bueno, idò, ara escoltàvem en Cati, l'haurem de tornar a convidar perquè no tenim més temps, però vosaltres ja sabeu que nosaltres estarem amb vosaltres fins a les 12 avui aquí a La Gran Vida. En aquesta segona hora farem la nostra passejada per Mallorca en tots els actes que hi ha arreu dels municipis que estan de festa aquest cap de setmana, perquè són molts. No només els que celebren Sant Bartomeu, que ja han començat les seves festes, sinó els que estan acabant les seves, les que ja han fet amb altres patrons, Sant Llorenç o Sant Roc i de més. També anirem fins a Menorca, concretament a Alaior, perquè allà estan de festa. Anirem a Clara i Mamira amb aquesta passejada per Menorca. I com no podia ser d'altra manera, també repassarem l'actualitat d'aquest alt risc d'incendis que tenim concretament a l'illa de Mallorca, i són molts els correfocs i castell de focs que no s'han pogut fer o no se podran fer durant el dia d'avui. Res, no vos mogueu, que ara vos deixam amb els serveis informatius i després tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Tenim en aquesta hora els majors registres de temperatura de les illes Sacala, Galdana, Ciutadella i Sant Elm, Andratx, amb 31 graus. 30 graus tenim a la Mola de Mó, Llucmajor i Sant Bonet, Marratxí. Quant a l'acumulat de precipitació del dia, tot just 0,2 litres a Sant Torrella, Escorca, i on més va ploure va ser a Binissalem, amb 3,5 litres, segons les dades de l'AEMET. El dia ha començat amb alguns nígols alts, cap al migdia anirà nígolant-se una mica, però després es tornarà a destapar. Pot ploure molt localment a l'interior de Mallorca. Ve molt fluix dominant de nord-est, amb una mica d'embat i situació marítima més aviat tranquil·la, mar rissada i marejol, dones que no arribaran al mig metre, temperatures semblants a les d'ahir, amb màximes de 36-37 graus a l'interior de Mallorca, 35 a l'interior i Ponent Menorquí i Eivissa, mentre que Formentera no s'ha de passar dels 34, és un pronòstic dels companys del temps en divendres. Avancen les obres de l'eixamplament del llit del torrent de Ses Planes a Sant Llorenç d'Escardassà, al seu pas per davall de la variant de la carretera de l'Artà i Sol Cervera. Ja fa mig any que es va començar a executar aquesta obra, que es preveu que acabi d'aquí a mig any i permeti multiplicar gairebé per 5 la capacitat de drenatge, explica Jaume Soler, bala de Sant Llorenç.
2: També sabem que s'augmenta la capacitat de drenatge d'aquest punt concret d'unes 100 tonelades que podria absorbir aquest punt d'estorrent a unes 500. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista hidràulic, sabem que és una obra molt important i esperam que estigui ministre el més aviat millor per poder tenir aquesta infraestructura en condicions de tallar a futurs episodis d'inundacions aquí a Sant Llorenç.
1: El nou president del Cercle d'Economia de Mallorca, Bernat Bonnin, aposta per corregir el model turístic, diu que per millorar la qualitat de vida dels residents, també per potenciar la indústria tecnològica, que diu generarà ocupació qualificada i de llarga durada. Tot això amb consens a anys vista. És una entrevista de l'Agència Europa Press.
3: Hem de tenir unes idees clares, mirar una mirada a llarg termini, els consens en les diferents organitzacions polítiques.
1: I el sector de la restauració continua bregant aquest estiu amb la pujada de costos que s'arrossega des de fa uns anys i ha obligat a canviar la idea sobre els marges de benefici en el negoci. Ho han explicat a IB3 Notícies el gerent de l'Associació de Restauració de CAEP, Tomeu Mas, i l'encarregat d'un dels restaurants de Sant Bauló, Santa Margalida, el Baulina, Tafol 90, aquest cap de setmana de mitjans d'agost, emplens a moltes terrasses.
4: Ha pujat el cost de personal, ha pujat el cost de producte, nosaltres fem molta feina en producte de proximitat, en producte mallorquí, i lògicament pues, s'ha de repercutir, d'una forma o l'altra pues, s'ha de repercutir. Intentant pues, fer-ho de la millor forma possible perquè també el client se vagi pues, el menys afectat possible.
5: Lo normal era per fer feina, lo millor per amb una mitja, no sé, d'un 15% de benefici net, un 17%, un 18%, i actualment està, si arribes a un 10%,
1: I a la península, després de 8 dies sense control, aquest cap de setmana s'ha frenat per primera vegada l'avanç de les flames de l'incendi de niebla a Huelva, que ha cremat 38.000 hectàrees i ha obligat a evacuar centenars de persones. D'altra banda, a les penyes de Riglos, a Osca, continua el foc, en aquest cas sense ser controlat, ha cremat en aquest indret més de 15.000 hectàrees i també ha obligat a desallotjar més de 1.000 persones de fins a 19 municipis. Fins aquí les notícies de les 10, divendres en ràdio. Més informació a l'emissora pública en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, són les 10 i 4 minuts, gairebé les 10 i 5 minuts, i continuem en directe en aquesta casa IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes, no només festes i trulls, que n'hi ha moltíssims. Ara escoltàvem els nostres companys de serveis informatius amb tota aquesta actualitat. Després farem un repàs d'aquest risc alt d'incendi que hi ha a les nostres illes, concretament a l'illa de Mallorca, i que per mort d'això s'han hagut de suspendre diferents correfocs i castelldefocs d'aquestes festes. Ja ho dèiem abans, que aquest cap de setmana, sense cap dubte, és cap de setmana de l'estiu on més concentració de festes patronals i populars hi ha a totes les illes. Però en aquesta segona hora farem un repàs de tot allò que tindrem, perquè bueno, tenim una segona hora ben completa. Primer de tot farem una passejada per Mallorca, com dèiem, en aquestes festes patronals que se celebren a diferents municipis de l'illa, des de Capdepera, passant per Setsalines, a Felanitx, a Consell, a Alaró. Són molts els pobles que estan de festa actualment a Mallorca, i per tant farem aquest repàs de totes aquestes activitats en aquesta passejada per Mallorca. Després d'aquesta passejada per Mallorca, també volem conèixer una iniciativa. Seríeu vosaltres capaços de menjar-vos una hamburguesa d'atenció 2,5 quilos, és a dir, 2,5 quilos d'hamburguesa? Bueno, idò, això a Palma hi ha aquesta opció i volem saber quins són els valents o valentes que s'atreveixen a menjar-se aquesta hamburguesa de rècord. 2,5 quilos d'hamburguesa. Tot d'una, en xerrarem d'aquesta iniciativa. I després, xerrant de festes i de truis, entrevistarem a un DJ. Sí, és DJ Titi. Es va fer conegut al temps de la pandèmia, tot i que tota sa vida s'ha dedicat a posar música i fer festa, sobretot a la zona del Llevant de Mallorca. Ara, però, s'ha estès la seva música, la seva festa, i no només va arreu de Mallorca, fer visites a Menorca. Xerrarem amb ell, amb DJ Titi, i, com no pot ser d'una altra manera, també serem amb Maribel Quirós, que mos farà una recepta d'estiu, com cada setmana, per veure, si no sé, si anem a la platja, si tenim la sort de fer una sortida en barca, i doncs ella mos donarà aquestes recetes d'estiu, així que això serà d'aquí a uns minutets. Però el més important, vosaltres, on sou, què fareu, on no anireu, estàu de festa en el vostre poble, s'ha suspès el correfoc del vostre poble, passau pena per si haurà, si plourà o no plourà, bé, el que vulgueu, mos podeu escriure en aquest WhatsApp.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Idò, aquest és el nostre WhatsApp d'IB3 Ràdio, mos podeu escriure, mos podeu demanar allò que trobeu, així que no en parlem més i començam amb La Gran Vida aquesta segona hora.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.

Vinga, ja fem aquesta passejada per Mallorca perquè, bueno, ja vos dèiem que hi ha multitud de festes de truis arreu de les nostres illes i hem de dir-vos que les festes dels pobles de Mallorca n'hi ha moltes per triar i de tot tipus. Si vos pareix, començarem per les del meu poble, perquè me peguen de més a prop i me'ls conec bé. Anem fins a Consell, que allà es celebren les festes de Sant Bartomeu, que varen començar ahir amb la festa de la capta i que un any més va replegar centenars i centenars de joves, i no tan joves, que varen participar d'aquesta, podríem dir, neofesta, que ara ja és part de la tradició del poble, tot i que aquesta festa està documentada des de l'any 1720. Bé, idò, per qui vulgui avui anar fins a Consell, a partir de les 8 del capvespre teniu l'inauguració de la placa commemorativa del 25 aniversari de l'agrupació Joves de Consell. I és que aquesta associació serà l'encarregada de fer el pregó de les festes de Sant Bartomeu amb motiu d'aquest 25è aniversari. Una associació que, sense cap dubte, ha canviat de dalt a baix la manera de viure, d'entendre el municipi de Consell. A partir de les 9 hi haurà la novena edició del Premi Literari Joan Guasp Vila de Consell, el lliurament dels premis en els guanyadors de poesia i teatre. I a partir de les 9:30 hi haurà la 34a mostra de ball mallorquí i ballada popular a càrrec de l'agrupació Arrebró i també l'Escola de Ball de la plaça i Arrabalers. Això serà a la plaça major del municipi. I en queda una altra. A les 9:30 també es correfoc de l'eixam a l'avinguda Francesca Omà. Una activitat que hem de dir que està encara entre cometes perquè s'espera la decisió de si se podrà o no fer degut a l'alt risc d'incendi.

I continuem i ja ho escoltau. Jo som Sollerica, perquè Solla estan de festa. Hi ha moltes activitats organitzades en aquest programa de Sant Bartomeu que va començar aquest passat dia 15, just ahir, fins al 25 d'agost. Són moltes les activitats que s'hi poden gaudir, s'hi poden fer durant aquests dies. Avui, diumenge, també hi ha diferents activitats programades durant tot el capvespre, i durant la setmana, el dimecres, dia 19 d'agost, a la plaça Constitució, hi haurà cercavila des de Can Dulce amb els caparrots de la vila.

Bores infantils i sa batucada Batú al món. Tot seguit, davant Can Dulce, hi haurà es pregonet de Sant Bartomeu a càrrec de Lídia Sánchez, que és un petit pregó dels més petit. També a la capella de les Escolàpies hi haurà la inauguració de les mirades i diàlegs. Per tot això vos podeu informar a través de ciutatdesolla.org. Després, bon, anem també a dijous dia 20, perquè allà s'hi celebra el taller de popular de caparrots. Vine en aquesta festa i podràs fer el teu propi caparrot, així ho anuncien. És una activitat gratuïta que organitza l'estol de Tramuntana, perquè, bueno, perquè la gent del poble pugui tenir també una versió dels seus caparrots. I totes aquestes festes, com vos dèiem, duraran fins dia 25 d'agost, l'endemà de la festa del patró, de dia 24 d'agost, que és Sant Bartomeu. Bé, idò, dissabte 22, a partir de les 5:15, a la plaça Constitució, hi haurà el concert del joc de ministril del Consell de Mallorca. Està organitzat per Xeremies de Solla i l'Ajuntament de Solla, i hi col·labora el Consell Insular de Mallorca. I a partir de les 22, davant l'Ajuntament, hi haurà l'orquestra Oasis amb Marga Pocoví i Vial Tous.

I de Sollem, on anàvem en el sud de l'illa de Mallorca, concretament a Set Salines, perquè allà també hi celebren, a part de la seva coneguda festa d'escavall, que serà encara d'aquí una setmaneta, però les festes de Sant Bartomeu ja han començades i avui, diumenge 16 d'agost, a França, gran festa de l'Espigolada. I en xerràvem d'aquesta festa. És una festa que, en el final, allò que fa és que els més joves vagin a recollir meles i a través dels dimonis no tinguin una recollida de meles tan fàcil i sigui un poc més divertida, clar que sí. Serà a partir de les 7 del capvespre. La sortida és des de l'Ajuntament fins a la plaça de Sant Bartomeu. En acabar aquesta espigolada hi haurà una festa amb la xaranga, una ronda més. Això serà avui capvespre, com dèiem, en aquest municipi de Set Salines a Mallorca. Però dilluns just demà, hi haurà la repicada de campanes i penjada de banderes de Sant Bartomeu 2026. Quant a les 12, en el campanar de l'església de Set Salines. I també es farà un acte de reconeixement en els guanyadors de la portada del programa de festes i de la camiseta d'enguany, que serà a la plaça de Sant Bartomeu a partir de les 20 hores. I just seguit hi haurà el pregó de les festes de Sant Bartomeu, que podreu gaudir, com dèiem, en aquesta plaça del municipi de Set Salines aquest proper dilluns, dia 17. Avui, com dèiem, tenen la festa de l'Espigolada que vos hi esperen a partir de les 7 del capvespre.

Bueno, i ara on anem fins a les festes d'Alaior, perquè avui és diumenge 16 d'agost, ja fa una bona estona, ha començat a cercavila en la xaranga i d'oci i les colles geganteres. També hi ha hagut replec de la colcada per diversos indrets del municipi i d'aquí a res 15 minuts arriba la colcada, estrellat de la imatge de Sant Llorenç i missa de caixers a l'església de Santa Eulària. En acabar aquesta missa, es jaleo, interpretat per la banda de música de l'Alaior. Serà a la plaça a partir, com dèiem, de les 10 i mitja d'avui de matí. Nosaltres, després, a partir de les 11 i mitja aproximadament, serem en aquesta festa en directe amb na Clara i Mamir des de Menorca per contar-nos tot allò que passa en aquest municipi de l'illa de Menorca. I a partir de les 8 de capvespre hi haurà música i ball amb el grup folklòric Tramuntana de Ciutadella. Serà a partir de les 8, com dèiem, a la plaça nova d'aquest poble. I a les 8 i mitja, la 54a desfilada de carrosses pels carrers del poble. Ahir, en el municipi de l'Alaior, a Mallorca, es va viure una festa molt semblant, que són les carrosses de l'Alaior, en aquest cas de les festes de Sant Roc, i d'avui és el torn d'aquestes festes de Sant Llorenç a l'Alaior. A partir, com dèiem, de les 8 i mitja, la 54a edició de la desfilada de carrosses d'aquest municipi. I a partir de les 11 i mitja, actuació musical de Xafogó a la pista de patinatge. I també queden pendents, a partir de les 12 i mitja, l'esclafit de focs artificials per acomiadar-se d'aquesta jornada. Tot pendent, com dèiem, de la previsió o l'alerta per alt risc d'incendis.

0: cap de dragó.
1: Idò, aquesta és un poquet de passejada per Mallorca i també per Alaior, en aquest cas a Menorca, perquè estan de festes, les festes de Sant Llorenç. Després, quan bordem, anirem a Na Clara i Mamir, però ara vos deixem escoltant una cançó, perquè després, en tornar, xerrarem d'això, d'aquesta hamburguesa, atenció, de 2,5 quilos, 2 quilos i mig d'hamburguesa. Manqui és el valent o la valenta que se la pot menjar. No vos mogueu, que continuem aquí en directe a La Gran Vida.

0: IB3 Ràdio és memòria. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur, portada.
6: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: De 8 i 47 minuts.
9: Són les 8.
10: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: La gran vida amb Raül Vall.
1: Ai, la gran vida. Bueno, són les 10 i 21 minuts. Nosaltres som en directe aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes. I no només a les festes o actualitat, sinó que també hi ha coses curioses. En aquest cas, volem xerrar-vos d'un concurs, atenció, d'un concurs per menjar-se una hamburguesa de 2,5 quilos. Jo no sé si vosaltres seríeu valents o valentes de menjar-vos aquesta hamburguesa. Betty Sam ha organitzat aquest peculiar concurs o aquest peculiar repte. Per això em deixarà amb el seu gerent i responsable que, sabrem com així aquest concurs d'on ha vengut, si ells ho han provat o no, o si ja hi ha molta gent que diu, vinga, jo m'atrevesc a participar-hi. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic en Joan Ximenis. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia, Raül, com estàs?
1: Molt bé, ara mateix, en aquestes hores, no m'entraria, però crec que a l'hora de dinar, tampoc. És que 2,5 quilos d'hamburgueses són molt de quilos, eh?
2: Bé, és un bon repte, és un dels atraients que tenim pels nostres participants o concursants.
1: Sí.
2: I la veritat que ja n'hi ha un parell mallorquí que ja se n'han acabat.
1: Àlvaro!
2: I n'hi ha qualcuns que és de repic, en els dos darrers reptes,
1: sí?
2: Després me diuen Joan, i un geladet de Ben & Jerry's també entra, ja, vinga.
1: Per favor, quin desastre. Escolta'm una cosa, jo dic... D'on comença aquesta iniciativa? Conta-mos, Joan, el primer president que ens està escoltant de totes les illes, qui ets i com comença aquesta iniciativa?
2: Bé, jo som en Joan Ximenis, som el gerent d'aquest restaurant i de l'hotel que tenim de vora, el Guada Beach, i aquesta iniciativa vam obrir el restaurant el 2014 i ja fa 3 temporades que duim fent aquest repte. Van començant intentant... Veiem que se van posar de moda a la televisió les cròniques carnívores, el Man vs. Food, i veiem que era molt atractiu, i també les xarxes socials, que hi ha bastant de reptes, i nosaltres no ens volíem quedar enrere, i a més de fer una carta d'hamburgueses, que n'hi ha moltes, vam incluir aquesta de repte dins la carta, perquè vam trobar que hem d'oferir, o sigui, hem de fer reptes en productes que estiguem oferint a la carta. I tenim aquesta hamburguesa, que són 5 discos de carn de 200 grans, 250 grams de formatge, 250 grams de bacon, pa i 500 grams de patates, que fan els 2 quilos.
1: Mare
2: I aquesta idea me'l va sorgir en base a això, a veure que hi havia molta gent, que hi ha molta gent que els agrada fer vídeos i també que els agrada experimentar fins on pot arribar el nostre límit, i van trobar que aquesta hamburguesa amb carn feta per nosaltres i tot, mos donava molt de joc. I la veritat, que hi ha bastanta gent que està interessada quan venen.
1: Això anava a dir, perquè, clar, això no és un repte, diguéssim, que dius, mega, tal dia podeu venir tots i el menjaró. No, això és que tu vens en el restaurant, no? I dius, jo vull provar aquest repte.
2: Aquest repte el pots fer sempre que estiguem oberts, tots els dies,
1: sí?
2: El tenim a la carta,
1: mare
2: però
1: meva.
2: Després, un pic en el mes,
1: sí?
2: Reunim en el mes valents, que pots comprar la teva entrada per entrar, diu, amb els contactes per Instagram, i pots fer repte amb un parell més. Amb un parell més. Des d'arriba vam ser 8 persones. L'anterior eren 12 persones. I és un repte que aquí, és qui fa el repte amb menor temps,
1: sí,
2: s'endú 2 estàncies gratis. Però això és només un pic en el mes que feim aquest repte. Que feim aquest repte conjunt. Si no, el pots fer individualment,
1: clar,
2: i el pots fer qualsevol dia, qualsevol hora.
1: Clar, molt bé, està bé això, perquè, clar, és que, clar, hem de pensar una cosa aquí. No només a menjar-se l'hamburguesa, sinó que quan ho feis així en grup, un pic en el mes, és que fa més via, eh?
2: Sí.
1: Que no sé, ara tu m'ho explicaràs tècniques, però és que fa més via, a més té l'estància hotel, que ja li va bé perquè per reposar els 2,5 quilos d'hamburguesa ja li deu anar,
2: sí,
1: bé. Però, escolta, ja aneu vi, que ja han vengut grups, ho han fet, a lo millor pots quedar, jo què sé, amb 5-6 amics i vinga, m'ho apuntam en això. Però, quines tècniques has vist per menjar-se?

0: menjant, van menjant, i llavors, vinga, un poquet d'aigua. I així va passant, eh?
1: Hi ha vegades que suquen un poc, perquè les patates estiguin un poc més humides i passin més aviat. Això no és tan agradable, però les tècniques són les tècniques.
0: Clar, escolta...
1: Aquest que va fer aquesta tècnica té el rècord absolut de menjar-se aquest repte, que està en 6 minuts, crec que eren 36.
0: Mare meva.
1: 2 quilos de menjar en 6 minuts.
0: En 6 minuts? És que és una barbaritat. Escolta, Joan, tu estàs molt bé perquè has tingut aquesta iniciativa, l'heu posat en marxa, està sent un èxit, la gent hi participa, però tu ho has provat.
1: Jo t'he de dir que la vaig provar repte fa 2 o 3 anys.
0: I vas dir, no em pot, ja que ho faig un altre, no?
1: Jo, que som jugador de rugby, i en aquella època menjava molt.
0: Ah, web.
1: Ara m'he de cuidar un poc el pes.
0: Ah, web.
1: Però quan ho veig dic, bé, és possible, eh? Sempre és possible.
0: No, sí, possible, això està clar. Possible és perquè les dades ens acompanyen, hi ha gent que l'ha aconseguit.
1: Enguany, en el repte d'aquest que hem fet,
0: sí.
1: Un ha fet 16 minuts i un ha fet 18 minuts.
0: Mare meva, mare meva. Bueno,
1: sí, o sigui, possible és possible perquè ho hem dit tot.
0: Exacte, possible és possible. Ara, ja un pic que ho has provat, ja despertador s'està millor, no? Ja està, vull dir, ja estaria. No sé jo, és que avui, aquest cap de setmana que estic aquí jo tot sol en el programa, no tinc els meus companys, però a lo millor haurien de provar de fer aquest repte amb en Joan Mimàs i en Miquel Àngel Lariza, que venguessin i anar. Jo puc venir a fer de moderador, i que el dos ho provin. Jo m'ho menjo un cas de patates i ja està. Però ho podem provar. Això, com ho hem de fer? Tu m'ho deies. Quan t'apuntes? Com participes? És a dir, quan has de venir un grup, com ho han de fer, això? O on se poden informar?
1: Pots venir directament en el restaurant i te preparar la taula, perquè sempre estem preparats. I si voleu venir en grup a fer-lo, pues, tens el meu contacte, els contactes per Instagram.
0: Uh-huh.
1: I... que el nostre Instagram és BetianSam, i ens pots contactar per allà. Nosaltres te reservem una tauleta, te podem reservar la taula d'Escadillac o la taula que està de vora el cotxe dels Blue Brothers, si vols, i te reservem la taula i preparem el repte perquè quan t'arribeu estigui calentat i posem el cronòmetre i a menys qui guanya.
0: Molt bé, i de Joan, moltíssimes gràcies per contar-nos aquesta iniciativa que heu posat en marxa, que ha estat sent tot un èxit per valents i valentes. Veurem si ho van aconseguint encara més gent, perquè, bueno, el premi hi ha un bon premi, eh? Així que, per què no?
1: Dues nits d'hotels està molt bé, perquè el pots emplear a qualsevol hotel de la companyia, que és HM Hotels o Wall Hotels, HM Hotels o Wall Hotels, i el que pots emplear en volar.
0: Molt bé. Idò, Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per contar-nos aquesta iniciativa que heu tingut, i molt d'èxits.
1: Moltes gràcies i vos esperam aviat per restaurant.
0: Vinga, gràcies, que vagi bé. Adéu.
1: Adéu, bon dia.

0: IB3 Ràdio és informació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
3: I això mateix, creativitat i receptes que cada setmana vos duim aquí a la gran vida, ja ho sabeu, i ara amb aquesta calor d'estiu i rebel·les i dinats o pas a la fresca, sortides en barca, anades a la platja, bueno, totes aquestes coses, tots els qui pugueu fer-ho. I nosaltres tenim l'opció de donar-vos diferents receptes per, no ho sé, jo què sé, aneu a la platja i de vinga, o teniu un sopar, o teniu convidat a casa vostra, que feis una, com diuen ara, una pool party, vai, una festa a la piscina, i do també. Tot això qui mos ho fa? La nostra sollerica estimada, na Maribel Quirós, bon dia.
4: Bon dia, jo només somia amb una cosa,
3: que és
4: anar a esquiar, en sèrio.
3: Anar a esquiar?
4: En sèrio, que hi ha una fui millor, anar amb trineu, no
3: ai.
4: Sé, anar al Polo Norte.
3: Escolta, realment, molt faltava, Balears, que hi hagués neu sempre en el fui major.
4: Per favor, si, volem neu.
3: Si estiguem,
4: volem neu.
3: Si estem plens de febrer a novembre o desembre, imagina't si tinguéssim neu, ja seria ja... Bueno.
4: Volem neu i anar a esquiar. Jo què sé, no sé, anar a veure el Papà Noel,
3: no,
4: que qualsevol cosa, però, per favor, que me treguin d'aquí ja.
3: Mira, jo crec que m'hauran de posar un descompte de resident... Balear, mos ho han de posar també amb connexió, o sigui, perquè tu pots anar de Balears a qualsevol lloc d'Espanya sota descompte de resident, no? Però clar, si vas a Andorra, no sé fins quin punt. Per tant, si vas a Seu d'Urgell, sí. Però si vas a Andorra, que supos que deu ser el mateix, no ho sé. No, per tant, haurien de tenir un descompte o més connexions Balears-Andorra per quan tenim aquesta calorada anar cap allà. M'entens? No t'apareix?
4: Sí.
3: Jo troc que sí. Ara, jo esquiar jo pas, eh? Perquè això és un espanyol jo nois i cames i
4: però, tot... home, Raül, és quan anem barca.
3: No,
4: esquiar.
3: No.
4: Aquell bar que posen a dalt de la pista, que posen música...
3: Això sí, i... jo aquí seré.
4: I que te penses? Tu, jo pujaríem allà i diríem, bé, ja veurem com de ballar.
3: Exacte.
4: Ho entens? I jo, després, si no has de ballar...
3: Jo pujo en sota aquest aquell que te puja en un fil...
4: En sota per amunt.
3: Exacte.
4: Quan te m'ha dalt, m'ho sé i
3: aquí anem. Ara, per baixar...
4: Quedarem de l'estiu i de ser banca. I jo... veure el vino caliente que m'ordoni.
3: No, jo... lo que sigui, lo que sigui. No, jo...
4: I digui.
3: Això, clar, és lo seu. No. Però jo, això d'esquiar, 10 minuts està bé, una estona, un trineu, una riaia, un baixar una pista d'aquesta, bé, però ja està. Vull dir, un pit fet ja me sobren els altres dies, m'entens? Les coses
4: no,
3: com
4: ja,
3: són.
4: Tu ja hem de fer això, i anem a aquest programa ja dalt, des del bar aquí.
3: La gran vida a la neu. M'ha parit bé, m'ha parit bé. Bueno, Maribel, com que això que dèiem, és només un somni, no és una realitat, i estem en mes d'agost, aquí a Balears, aquesta color, tothom ve cap aquí, una gentada, però també hem de dir que tenim les nostres rebel·les, les festes, els dinars, els sopars d'estiu, família,
4: Sant
3: amics,
4: Bartomeu,
3: Sant Bartomeu, clar, perquè compartim patrona, Maribel i jo. Què hem de fer? Perquè, no sé, ara tens que sopar a la fresca, tu. Feis sopar a la fresca a Solla, això no?
4: Feis sopar a la calenta, però bé.
3: És a dir, perquè fa calor o perquè ho feis dintre vostre?
4: Perquè fa calor. Ah. Perquè hi ha de sopar a la fresca, un temps de sopar a la fresca, ara jo ja...
3: Això és vera.
4: El Sàhara.
3: Bé, però hi ha que dir que ara ja al mes d'agost el vespre comença a fer aquest, com diria la predina, hem de treure la Rebeca.
4: Vinga, jo sé que t'he de tenir calerrades perquè jo...
3: M'encanta aquesta paraula, calerrades, és una fantasia.
4: En sèrio, deixeu córrer perquè ja m'ho desviem molt.
3: Sí, vinga, man.
4: Rebeca, jo sé Rebeca.
3: No, però ser Rebeca, perquè ja al vespre, per exemple, quan anaves a veure la comèdia que se fa a les festes, idò, ja vius, perquè si estàs un parell d'hores assegut al vespre, ja com que fa aquella...
4: Ja ser Rebeca, ara sí. I quan treuen les banderes, plou, i es paperins.
3: Això va així. El moment en què has paperí posat, aigua assegurada.
4: I doncs, com que compartim patró, això passa sempre per Sant Bartomeu. Paperín que se penja, paperín que se banya.
3: Jo no sé, Solla, però com si ja fa molt d'any que van decidir posar-ho de plàstic i així no hi ha cap sa pena.
4: Perquè content, que allà va fer tot un desastre. Es,
3: de paper,
4: penjaven els paperins i quedava allò horrible.
3: El de paper durava exactament un dia. Però bueno, Maribel, de què hem de cuinar avui, mam?
4: Tent de calor, tent d'aubergines.
3: Tent de calor, tent d'aubergines. Com és
4: claro,
3: això?
4: Claro, ara el tent d'aubergines. No diuen que acaben els cabells quan es tent d'aubergines.
3: Ah, no ho sabia?
4: Sí.
3: Això és que és una dita, un refrany...
4: M'apareix que les aubergines van de debet juny
3: sí?
4: Fins, o sigui, en estiu. A Mallorca tenim aubergines en estiu i hem de fer plats de producte temporada.
3: Oi? Clar, sí. Home, unes aubergines farcides és una cosa loca.
4: Ah, brutal. Però que no els varen fer ja, ara ja no me'n record. No varen fer aubergines farcides?
3: Jo crec que sí, jo crec que sí que els han fet.
4: Crec que abans de la receta la podeu treure, cercau-la.
3: Sí, ho cercau a IP3 a Ràdio La Carta, ho cercau del rebost al plat de la Gran Vida i allà trobareu les recetes que m'han anat fent. És a dir, avui cuinarem aubergines, però no seran farcides, no?
4: No. Si fèiem un timbal així, com a d'aubergines, com si fos una lasanya, saps? Que és com una cosa més fresqueta, saps?
3: Molt
4: no
3: bé. És a dir, un timbal els prescut una lasanya?
4: Bé, tu fas el timbal, fiques una capa d'aubergines, al mig ho poses, ho farceixes de qualque cosa, un altre cambot, saps? Ho has fent per capes, val?
3: Molt bé. Vinga, home. Maribel, ingredients que han de menester per fer aquestes aubergines en timbal d'aquest?
4: Aubergines.
3: Domàtiga,
4: hem de fer una salsa de domàtiga. Si la voleu ficar d'esputa de tina en el nostre mic en roig i d'ullo. N'hi ha una que no té sucar añadido, molt millor.
3: Clar.
4: I si la feu, en vez de posar-hi sucre, ficar un poquet de vi blanc, val? I així no hi posant sucre. I lleva l'acides també.
3: Ah, no ho sabien això ja. Està molt
4: sí.
3: Bé. Vi blanc lleva l'acides a la salsa de domàtiga.
4: Això ho va dir Noticier Narguinyà, no?
3: Ai, doncs si ho va dir Narguinyà, no va a missa. Vinga, sí. Què més?
4: I un pot d'ufabaguera, albahaca.
3: Sí.
4: Perquè li tiram a dins aquesta, quan tenen salsa domàtica, li tiram un pot d'ufabaguera, que s'ha per donar un pot de frescor.
3: L'ufabaguera també va bé per molts cars.
4: Eh?
3: L'ufabaguera també va bé per molts cars.
4: Amb un setaula per molts cars.
3: Exacte.
4: Perfecte. I volem comprar un formatge fresc o, com se diu, brossat.
3: Ah, brossat, sí.
4: Brossat, sí. I el que podem fer és agafar les aubergines, les tirem en làmines, les posem en el forn, saps, que no quedin seques,
3: clar.
4: Ni que tampoc, saps, que se vagin fent a poc a poc.
3: Molt bé.
4: Saps, que no quedin així se copa, saps el que t'ho vull dir?
3: Sí.
4: Les podem així en el fons, que quedin bonetes. I llavors, el que hem de fer és, amb aquest brossat, o amb aquesta ceba, quindoi, amb aquest formatge que triem,
3: sí.
4: El que fam, si el brossat el trempam un poc, perquè també hi podem posar mozzarella, saps el que t'ho vull dir?
3: Ah, que bo.
4: I les aubergines, si les té amb enredó, esclar, mos quedarà més guapo, un vet de perllà.
3: Això t'anava a dir, les aubergines com els té amb, però abans de posar-ne el forn.
4: Sí, enredó, perquè així per emplatar mos quedarà més mono.
3: Val.
4: Perquè després ens necessitem tomàtiques que siguin més o manco del tamany així de supergini, que no siguin petites, saps
3: el
4: que t'ho vull dir?
3: Sí.
4: I també
3: sí.
4: Les tenen redones.
3: Val. És a dir, aubergines i tomàtiques t'hi ha de redones en el forn?
4: Sí.
3: Vinga.
4: No, la tomàtica no la posin al forn, no?
3: Ai,
4: no?
3: Ah.
4: I quan ja tenim supergini que està un poc cuida, fem una capa i posam. Una capa ruda. Si posam un mollo d'aquest sac de cuina.
3: Sí.
4: Perquè no mos caigui quan donem així fent. O posant damunt una font d'aquestes de forn, amb un quart de paper d'aquest de forn, i posant una capa d'aubergini, xarxa redona, després posant tomàtica crua, una capa d'aquest brossat o mozzarella, com vulgui dir més, que mozzarella a la font, i anem fent així capes. I damunt, ahir tirar la salsa de tomàtica, aquesta que hem fet,
3: amb
4: una capa. I un pot de formatge, podríem posar parmesano, però bé, ja que ho feim tot així bastant nostre, un pot de formatge maonès.
3: Que bo.
4: Clar. I què fem? I un fornam. Perquè la tomatigueta no quedi feta, però saps que queda gustat aquest sac, que queda un poc calenteta.
3: Sí.
4: Però que no... Se fon el formatget i la aubergina, que ja la teníem feta, pues, se queda així, saps? I tu menges així calentet, entre calentetita, pues. I queda aquest timbret ben bo.
3: Clar, però tot això...
4: D'aubergin i fromatge.
3: Tot això se queda així com a dins un moldo, no?
4: Bé, després el del moldo. No voldria que poguessis barramada i te quedessis sense dents.
3: No,
4: però
3: me referes. És com se lasanya, diguéssim, que pot botar a trossos, o no?
4: Sí, però clar, així com ho hem fet és individual. Si tu vols fer la lasanya, agafes. Clar, ho enteàs redó. I redó te queda per una persona, per fent individual.
3: Ah, vols, això, aquest detall no ho sabia. És a dir, tu ja ho has fet així redó perquè és com individual per cada
4: pe... Clar.
3: Ah, no,
4: i no sé... Redonat.
3: Clar, no se desmunta, no se desmunta.
4: I se mozzarella aquesta que redona.
3: Clar.
4: I tu ho vas fet així, és que jo... redona i vas per amunt.
3: És que jo ara m'ho imagino en el plat, saps què te vull dir ja?
4: Clar. I així que s'ha d'una tigueta així per damunt.
3: Sí, així ara ho visualitz, saps què t'ho vull dir? Ara ho visualitz.
4: Com vols fer així la canya? Agafes dins un tàper d'aquest que van a fer de vidre.
3: Sí, no, jo és que m'ho imaginava així, un tàper gros de vidre i anaves posant capes.
4: I no ho facis redó, ho facis Ho vas omplir, t'hi vas fent les capes i llavors t'estaves.
3: I llavors talles, clar. No, no, però així com ho has dit, queda més curiós. Ara feis un sopar a la fresca.
4: No.
3: Clar.
4: Ara... I també, si no te l'has d'aubergini, ho fas en carabassó.
3: Ah, també.
4: Un pot de carabassó, un pot d'aubergini, fas un, jo què sé, de corresqui.
3: Sí. És a dir, és com un... Què t'hi diré jo? Com una tapeta grossa d'aubergini, de tomàtica, amb aquesta salseta i aquest formatge.
4: Sí,
3: i
4: jo m'encanta aubergini.
3: Clar, és que, sa és. Això sa és. Sí.
4: Però tu pensa, que si fiques la mozzarella que se fon, ja te queda estil, saps?
3: Clar.
4: Ja no... Si ho vol més sa, pues, i fiques un formatge, però ja si tu fiques la mozzarella...
3: No, però et sa, això no engreixa, això és bo.
4: Torrete. Xorretes, així que...
3: Ei, bé, mem, de tot. Llavors, això, tu ara em diràs, potser és un crimen, però això necessita un pot de pa, eh?
4: Bé, sí, el que vulguis, moltes, perquè no ho fem molt de moltes.
3: Clar, és que és això, ara això li fa com aquell suquet, i què fa? Llavors, el plat, no.
4: Ja el pa moreno m'agrada, però escolta'm, segons el que és, necessito pa blanc, perquè pa té de soia, aquest de la luna,
3: ah,
4: que tot
3: és
4: la vida nostra. En pa blanc.
3: Jo també, eh?
4: M'ajuti? Jo... Canvia dins el pa blanc. Està més bo en pa blanc.
3: Mira que som del poble on hi ha el millor pa moreno de les Illes Balears. Però, m'agrada, però el pa blanc, jo per un pa... Això que estàs en el restaurant que esperes que te duguin les coses i hi ha un pot de pa i et se tri. Saps què te vull dir?
4: Sí.
3: Jo m'agrada més un trosset de pa blanc. Mallorquí, però pa blanc.
4: Que no, bo, diuen, però en bé, boli... Lo que m'ho agrada és lo que m'ho agrada.
3: No és bo.
4: Punyetes. Hombre, per coses millor, moreno.
3: Bé, no fa res, ara per un tros de... això, i un pot d'oli, sal i un poquet de prevebò, que m'encanta, i això és boníssim. Però clar...
4: I després venen els guiris,
3: sí.
4: I te diuen, Este pan no está bueno. ¿Y tú cómo que este pan no está bueno? No, no, no, qué pa. Y el foraster, digo, no tiene sal. Y yo digo, pero aquí no está el bolo bueno, qué pa.
3: Això és vera.
4: Si tiene sacoso, però perquè no tenen ni punyetera idea. Jo m'encanto, sense sal, pa el nostre.
3: Res així. Tu, tu vas a Itàlia i te posen focaccia, i la vens a Balear i te posen pa moreno, i s'ha acabat.
4: I la venen i m'ho diuen que... Jo m'han dit 20 vegades, que el pa no és bo.
3: No, sí, idò. Sí. Ell voldria no. Barra d'això de congelada.
4: Res, tu proveu pa mallorquí blanc. Clar. Amb paté la luna.
3: Que bo, que bo.
4: Animal, paté de soia, bo, m'encanta. No té res a veure amb el pa moreno, fer una cata igual.
3: És que és diferent, perquè clar, jo trobo que el pa moreno té com el més gust. El gust és més fort, més intens, i pots, clar, és més sa el pa moreno, jo ho entenc, però... Però bo, jo...
4: I si hagués portat de la crosta al costat allà, bo.
3: Clar, és que és això.
4: En tu pa té.
3: Jo he de dir que som més del pa blanc, la veritat. Mallorquí, però pa blanc, vull dir...
4: Soso, pan soso, però m'és igual.
3: Soso, per què? Perquè no té sal.
4: Perquè ell ho diuen, nosaltres li fem pan bol, ell li fiquen aromàtica fregada, un poquet de sal, un poquet d'oli,
3: clar.
4: I és boníssim.
3: Nosaltres ho fem així com toca. Mira que nosaltres sal en tenim per donar i per vendre, però sí. Fem fora sal. Això és també un altre tema que un dia hem de xerrar. Bé, la qüestió. Avui, Ana Maribel, des de Solla, mos ha preparat aquest... com li dic que se deia? No m'ho fuig, ara m'ha fuit el nom.
4: Timbal.
3: Timbal. És timbal d'aubergini, domàtica, formatge, mozzarella i formatge de maó. Tot això així en daus, en rotlets, perquè mos quedin com individuals, en el forn, i això queda una monada, etsà, i podeu quedar una beníssim, si ve qualcú que vostre, o... perquè això també te'n pots endur a la platja, o no?
4: Per fer... I és de barc.
3: La barca, deixeu... Maribel, mira, la barca, això...
4: L'empunyarem la barca.
3: Jo crec que haurem d'anar en ple hivern quan faig un mare molt d'aquells, haurem d'anar amb la barca perquè molts passes l'estiu i no hem anat amb la barca. Ai, Déu meu. Bueno, idò, ja ho sabeu, cada setmana Maribel mos du aquestes receptes d'estiu. Com t'he dit, cada setmana no facis molta feina?
4: No. Bueno,
3: lo
4: que ha,
3: que hem de fer. Lo que ha. Bé, ja queda, ja, tu pensa que cada setmana que xerram és una setmana menys que queda d'estiu.
4: Ja és on van camprint.
3: Clar, ja està, ja és una setmana menys. Eh? I doncs, Maribel, passa molt bé el que queda de setmana, d'estiu, i tornem a xerrar aviat.
4: Vinga, un beso.
3: Vinga.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: Idò, això és, aquí continuem en directe a La Gran Vida, quan són les 10:53, gairebé 54. Tenim notícies de darrera hora, i és que diferents correfocs de Silla de Mallorca s'han suspès, un que s'acaba de sumar ara mateix, és el correfoc de Consell. Després vos donarem més detalls i també podrem xerrar amb els portaveus dels bombers de Mallorca, perquè en aquest moment Mallorca i Eivissa es troben amb alerta màxima, amb alerta 4, per alt risc d'incendis, i per tant s'han de tenir previsió i cura màxima per evitar aquests incendis. Després en xerrarem, però si vols, per ara anem a fer un repàs al temps que ens espera per aquestes properes hores. Idò, avui diumenge dia 16 continuem amb un ambient de ple estiu a totes les illes, sol, molta calor i temperatures que a Mallorca poden arribar en els 35 o 36 graus, especialment al sud i a l'interior. De fet, tenim avís groc per altes temperatures a diferents punts de l'illa de Mallorca. Molta atenció també a la possibilitat de qualque ruixat i tempesta de caràcter local, especialment a les zones de l'interior de Mallorca. Ja va passar ahir cap vespre, o es escoltem abans en els serveis informatius d'aquesta casa. Binissalem va ser el municipi que va registrar una major pluja i que, a més, aquesta tempesta que va provocar inclús calabruix a diferents de zones va provocar també un incendi forestal entre els municipis d'Alaró i Consell, que ja està controlat. De fet, poques hores després hi va intervenir tot d'una semilana i poques hores després ja estava controlat aquest incendi forestal, però en de dir-vos que hem d'alertar en el màxim la precaució, perquè aquestes tempestes que se poden generar generen, com dèiem, calabruix, d'altres fan o tenen llamps i, per tant, poden provocar aquests incendis a diferents punts de les nostres illes. Principalment estem parlant de l'illa de Mallorca. Això per avui cap vespre, per tant, aquestes tempestes no se poden preveure exactament en quin moment poden ocórrer ni a quin lloc, però sí que podria ser a l'interior de l'illa de Mallorca. Per aquesta setmana, dilluns, dia de set, continuarà el domini de sol, calor intensa, màximes que poden tornar a situar-se en torn dels 34 i 35 graus, a mínimes elevades durant la nit, aquestes nits tropicals, i a més quan plou, tot aquest baf que dèiem, aquesta basca d'estrispol banyat, torna a fer calor, puja tot aquest baf, i per tant la sensació tèrmica encara és molt més elevada. En aquest cas, això serà, com dèiem, a partir de demà, dilluns de 7 d'agost. Però dimarts hi haurà poques novetats, perquè continuarà exactament igual, el cel estirat, amb un ambient molt calorós i màximes de fins a 34 graus. I hem de dir que atenció a tots els pobles que estan de festes, perquè a partir de dimecres hi haurà un petit canvi. Tots miram el cel per menys que passarà, però encara és un poc prest. A partir de dimecres de nou començarà a canviar lleugerament la situació, apareixeran més núvols i les temperatures començaran a baixar, tot i que no baixaran gaire, perquè les màximes arribaran en els 33 graus. I per dijous sí que encara hi ha més possibilitats de ruixats i núvols i unes temperatures un poquet més moderades, que no arribaran en els 32 graus de màxim. Per tant, durant tota aquesta setmana, molta precaució, perquè tot i que faci calor, tot i que faci sol, després pot passar que un moment o un altre hi hagi alguna tempesta i que, com dèiem, molts actes d'aquestes festes patronals a molts de municipis de les illes s'hagin de plaçar o suspendre. En aquest cas, aplaçar o suspendre per molts de la pluja, però també pels incendis. En aquest cas, el risc d'incendis que continua en el nivell màxim, en nivell 4, és el risc d'incendis que hi ha a l'illa de Mallorca i de Menorca. Només una part, a l'illa d'Eivissa i Formentera, tot s'arxipèlag completament amb nivell 4, amb aquest avís vermell, i per tant han d'extremar les mesures de precaució. Com vos dèiem, diferents correfocs s'han suspès. Ja podem dir que s'han suspès a Pollença, a Sencelles, a Sineu, correfocs o Castell de tallafocs i la darrera hora és que el municipi de Consell, que tenia previst avui a partir de les 9 i mitja el correfoc dels dimonis de Seixam, ens acaben de comunicar que d'aquí a uns minuts se farà públic, ja que aquest correfoc serà suspès. No sabem si ho podran aplaçar en cas de que aquest nivell màxim de temperatures i d'alt risc d'incendis pugui millorar durant la setmana i aplaçar-ho algun altre dia de les festes, però en aquest moment han de dir que el correfoc previst per avui vespre quedarà suspès, com acaba d'informar l'Ajuntament del municipi, degut en aquest alt risc d'incendis que ahir mateix va afectar, de fet, entre els municipis de Consell i Alaró en aquest incendi que es va provocar a través d'un llamp d'aquestes tempestes que de sobte arriben, en aquest cas, a Mallorca. Res, aquesta és la previsió. Després anirem als informatius, mos donaran tots els detalls i després d'aquesta connexió amb els informatius nosaltres podrem xerrar amb el portaveu dels Bombers de Mallorca perquè mos donin la darrera hora de tot allò que està passant i de totes les actuacions que han hagut de fer. De fet, ahir, com dèiem, varen actuar en la Milana en aquest incendi forestal en el municipi de Alaró, a Mallorca. No vos mogueu, perquè tot d'una tornam i vos donam tota aquesta informació.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. L'entitat en la defensa del territori Terra Ferida denuncia que passats 30 anys de la seva construcció, tres xalets en anella del Puig de Sant Salvador de Felanitx encara no han estat esbocats. Això malgrat, diu que l'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca va anunciar-ne el 2017 la demolició immediata i la restitució conseqüent del sòl al seu estat original. Diu un dels portaveus de Terra Ferida, Jaume Drové, que la presentació reiterada de recursos per part de la propietat ha permès la pervivència d'aquests habitatges amb l'agreujant que durant aquest temps s'estan emprant, diu, per a lloguer turístic sense disposar de la llicència pertinent.
2: Són 35 anys. Jo vaig fer 30 anys i me recordo que ja van denunciar això quan jo era pràcticament adolescent, perquè ja coneixíem aquesta il·legalitat, que és flagrant, i van passant les dècades, i aquests apartaments no s'esbuquen, i sempre anàvem com a trobant excuses.
1: Canviant d'assumpte, un 30% de la població de les Illes afirma, són dades de fa 3 anys de l'Institut Nacional d'Estadística, que no té una temperatura adequada al seu habitatge durant l'estiu, un extrem lligat, normalment, a la falta de recursos econòmics per fer front a l'adequació habitacional pertinent. Maite López, coordinadora de Territori de Càritas Mallorca.
3: El calor produce tantas veces desigualdad, pisos compartidos muchas veces en condiciones incluso de hacinamiento, y esto, claro, pues unido a que generalmente estas viviendas están mal aisladas, requieren mayor energía, muchos ya es que ni se plantean utilizar el aire acondicionado y también limitan el uso del ventilador. Y muchas familias ya prefieren pasar la mayor parte del día fuera de su casa, en lugares pues públicos, con otro acondicionamiento exterior.
1: I encara en relació amb aquest assumpte del confort davant els dies de calor, l'Associació d'Instal·ladors Elèctrics de Mallorca informa que ara mateix hi ha llista d'espera per la instal·lació d'aire condicionat donada l'alta demanda existent. També s'ha reduït, si no esgotat, en alguns casos, els estocs en tenda. Comprar ara mateix un aire condicionat, per tant, és bastant difícil. José Ángel Fuster, instal·lador, i Manuel Bernat, membre de l'Associació de Professionals Instal·ladors.
4: Ja puja la demanda i ha més temps d'espera. És mínim entre tres setmanes i un mes.
5: Y estas cosas se tendrían que hacer bastante antes de la temporada, ¿no? Porque después todo el mundo se junta o no hay en estocaje o no hay los modelos que queremos y hay que cambiar de marca, entonces, bueno, empieza a haber problemas.
1: I aquest diumenge l'Ajuntament de Calvià ha llançat una campanya per informar els residents d'altres nacionalitats de la Unió Europea al municipi del seu dret a vot en les eleccions municipals que ja seran l'any que ve. Si volen exercir-ho, tenen fins al 30 de desembre per declarar la seva voluntat de votar davant el consistori calvianer. Diu el batlle Juan Antonio Mangual que es vol fomentar així la participació d'aquests veïnats europeus que no tenen la nacionalitat espanyola en les decisions que afecten el municipi del Ponent de Mallorca. I acabarem amb dues notícies de l'àmbit dels succeïts. La policia local de Palma ha informat de la detenció d'un home que va ser denunciat per amenaça de mort i agressió per part de la seva companya de pis. Com que els fets varen tenir a més lloc dins l'habitació d'ella, a més dels presumptes delictes d'amenaces i danys, poden atribuir-li al detingut el delicte de violació de domicili. I d'altra banda, la Policia Nacional a Palma acaba d'informar de la detenció d'un altre home, en aquest cas un turista, denunciat per agressió de dos taxistes a l'aeroport de Palma. El motiu, segons els denunciants, va ser que li havien recriminat que saltàs un senyal en vermell per a vianants en un semàfor. Fins aquí les notícies de les 11. Divetres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Bona nit, són les 11:05 i continuem aquí en directe a La Gran Vida a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per contar-vos tot allò que passa arreu de les illes. Ara escoltàvem els serveis informatius i en aquesta segona hora pegarem un bot fins a Menorca, concretament fins a Aló, perquè allà estan fent les seves festes i es connectaran amb Anna Clara i Mamir perquè mos conti com es viu aquesta festa en el municipi d'Aló. Per cert, podria ser que Aló et salvés d'aquest alt risc d'incendis, perquè encara ells estan amb l'avís groc, per tant... hi ha una part de Menorca que sí que està amb alt risc d'incendi, amb la fase 4, amb avís vermell, per tant, veurem què passa, però, com us dèiem, abans de donar pas en els informatius, tenim una notícia de darrera hora, és que aquest correfoc previst avui vespre de 60 dimonis de Consell per mort de les festes de Sant Bartomeu, previst per avui cap vespre a les 9:30, s'ha suspès degut en aquest alt risc d'incendi. No és l'únic municipi que ha suspès els seus castell de focs o correfocs, sinó que n'hi ha d'altres, com pugui ser en aquest cas Sencella, Sineu o Pollença a Mallorca. La qüestió és que s'ha suspès aquests correfocs per molt d'aquest alt risc d'incendis i volem, per això, parlar en aquest cas amb el responsable, en aquest cas portaveu, que ens atendrà des dels bombers de Mallorca, en Xisco Caimari. Xisco, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Bueno, Xisco, primer de tot, gràcies per atendre la telefonada d'IB3 Ràdio. Ara ho estava comentant, són ja diferents els municipis que han decidit suspendre els seus castell de focs o correfocs degut en aquest alt risc d'incendi. Suposo que des dels bombers de Mallorca, molt previnguts i amb alerta màxima, no?, en aquesta situació.
2: Exactament, tenim un risc molt alt o extrem d'incendi, se t'han quedat totalment prohibit fer cremes de vora de terrenys forestals i sense distància, que està regulat a la normativa, i estem pendents de que no hi hagi cap problema aquests dies de festes.
1: Bueno, just ahir els bombers de Mallorca vareu atendre un incendi entre els municipis de l'Aró i Consell, que, si no té mal entès, va ser per mos d'un llamp. Ja està controlat aquest incendi, no és vera?
2: Sí, sí, en principi ja està controlat aquest incendi.
1: Bueno, hem de dir que en aquests moments hi ha l'illa de Mallorca, com dèiem, completament amb alerta vermella, per tant, la gent que ens estigui escoltant i com a servei públic, que allò que han de recordar la gent que tingui en compte en dies com els d'ahir o els d'avui, on tant a Mallorca com a Menorca i part de Menorca estem amb alerta màxima.
2: Exacte, el que hem de recordar sobretot és no llençar o abandonar objectes de combustió, qualsevol zona que pugui prendre, també encendre foc ara de descans, de vora carreteres també, o zones recreatives d'acampada, i també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes, o inclús descarres elèctriques. Estem amb avís d'alt risc.
1: Clar, perquè no només se tracta de les imprudències que puguen fer els humans, que som els més perillosos, sense cap dubte, sinó també de la pròpia meteorologia, és a dir, un llamp, amb aquestes tempestes que se generen ràpidament, i un llamp pot provocar aquest incendi. Ahir, per exemple, en aquest incendi entre l'Aró i Consell, hi va participar la Milana. Entenc que aquesta acció ràpida, no?, d'un helicòpter i tota la part dels bombers que hi acudeixen dels parcs més propers, facilita que sigui una extinció ràpida, no?
2: Exactament. La rapidesa és molt important. Actuar en els primers minuts fa que no se propagui aquest incendi, que es faci molt més gran, no? Exactament.
1: Clar. Bueno, idò, això mateix, mos quedam amb aquest consell que mos deia, i no sé si, Xisco, hi ha cap punt que diguis és més perillós que un altre, però entenc que hem de tenir precaució per tot, perquè són dies que hem d'anar alerta perquè després no hi hagi una desgràcia més important.
2: Exactament, molta precaució i sobretot el sentit comú en aquests dies, té aquesta alerta.
1: Clar que sí. Idò, Xisco Caimari, dels bombers de Mallorca, gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos aquesta darrera hora i sobretot per aquest consell a la gent de que han de tenir consciència i, com tu dius, un poquet de seny.
2: Exacte.
1: Gràcies, que vagi bé, Xisco. Adéu, bon dia. Adéu.

0: Bueno, idò, això mateix, ara en xerràvem amb en Xisco Caimari, que ha estat portaveu dels bombers de Mallorca, amb diferents actuacions que s'estan fent durant aquests dies. Ho recordàvem ahir en aquest incendi forestal, però no és única. Són moltes les actuacions que van sorgint arreu de les illes, però, com us deia ara, molta precaució, un poquet de seny, eviteu fer qualsevol tipus de, ja no de foc, sinó a vegades amb maquinària agrícola o de jardineria, coses així, han d'anar molt alerta perquè una tonteria llavors se pot estendre moltíssim. Per tant, molta precaució i sempre, si veus qualsevol tipus de petit incendi, telefonar a 112 perquè es puguin posar en marxa tots els serveis d'emergència i, per tant, aturar quan abans millor aquest focus i així evitar que sigui un gran incendi. Com vos dèiem, diferents municipis de les illes han suspès ja els seus actes, correfocs i castell de focs de les festes, perquè la normativa així ho preveu, que quan estan en alerta màxima no és recomanable, i molt manco s'hauria de fer cap tipus d'espectacle pirotècnic, perquè això provoca o té tots els números de que pugui provocar un incendi. Nosaltres, tornant tot d'una, no vos mogueu, perquè tenim moltes més coses a contar-vos, i recordeu això, que després m'on anem fins a l'O, perquè allà hi ha Clara i Mamir, que estan de les seves festes de Sant Llorenç.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.

0: Què te pareix amb aquesta bona música? Continuem aquí a les 11:15, ara tocaran, en directe a Ivetra Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, i no només fem actualitat, també fem entreteniment, ja ho sabeu, que ens agrada un trull i una festa, però aquestes festes, aquests truis, que hi ha a totes les illes ara, i com dèiem, aquest cap de setmana, més que mai, el cap de setmana gros de festes, sempre necessiten gent que s'hi posi al capdavant. I, sobretot, gent que hi posi música, perquè en el final la música és allò que mos fa estar contents, alegres, passar-nos-ho bé en aquestes festes. Bé, idò, jo vos he dit avui en el principi del programa. Ens acompanyarà un DJ, ja ho podem dir perquè és el DJ Titi, i aquest DJ, no sé jo, la zona de Llevant és gros, però ja les seves branques s'han començat a estendre, i no només no li basta Mallorca, que també va per Menorca. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic, que sé que l'acaben de despertar, com aquell qui diu, perquè jo ahir vespre sé on era i on anava, però avui no ha fallat a la cita. És aquí en nosaltres, IP3 Ràdio. DJ Titi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ha estat? Has pogut dormir un poc?
1: He dormit. He fet 5 hores de les 6 i ja estic a tope.
0: Toca anar fetes moltes, idò. Així mateix.
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm una cosa. Jo ho deia. DJ Titi, per Llevant de Mallorca ets un atxa, que diuen. Però no te va bastar i has començat a estendre, també per Menorca. Men, conta-mos com comença aquesta història de DJ Titi, perquè això no és una cosa de desposeïa.
1: No. Això fa 23 anys i, bueno, això va venir arrel... Érem de festa, amb uns amics i tot això, i un dia de juerga, uns amics me diuen i per què no posem una discoteca? I això, i nosaltres posen copes i tu posen música. I jo, bueno, jo, la música no res. I dic, bueno, ja ho poden provar. I d'aquí va començar... O sigui...
0: I vinga.
1: Sí, varen tenir un bar i d'aquí vaig partir.
0: És a dir, fa 23 anys, dius ja, no?
1: Exactament, clar, 23 anys.
0: Qui ho pensa ara, que ho tenim com a molt fàcil, allò de posar música, no? En el sentit de que tu obres una aplicació i hi ha música o YouTube o aquestes coses, però fa 23 anys això no era així.
1: No, tot s'ha molt d'anar.
0: Clar. Com ho feies antes? Com vas començar, tu?
1: Bueno...
0: En CDs, o com era? O en discos?
1: No, en CDs. Vaig començar en CDs, sí, compraves, anaves a la tenda, xerraves un poc al amo, i venia, dona'm aquest CD, i res, i paraven morir en CDs.
0: És a dir,
1: i això van començar així.
0: Clar, devies tenir com a dos lectors de CD, no?
1: Correcte.
0: I poses un i l'altre i havies de controlar... Clar, és que per ahir mentida, però en 20 anys ha canviat la cosa.
1: Ha canviat moltíssim.
0: Bé, tu dius, fa 20 i pico d'anys que vas començar amb aquesta aventura, però, clar, te coneixem com a DJ Titi. Però per què DJ Titi?
1: Això és una pregunta que em fa molta de gent. Titi perquè el grup me va dir el Titi i he quedat com el Titi.
0: O sigui, ah, el grup d'amics, no?
1: D'amics, sí. Ah. I com a Miquel Àngel me coneix poca gent, clar. I Titi me coneix tothom.
0: És el mal nom que te varen posar, no? Així carinyós, però
1: exactament.
0: Ha estat el nom artístic en el final.
1: Ni mai ni més.
0: Molt bé. Mem, i te recordes primer de la primera vegada que te varen contractar? Perquè no que diguis, venga, ara m'hi poso. No. Van dir, te contractam perquè venguis i mos posis música. Siguis el nostre DJ.
1: Pues sí, me'n record, perquè la primera vegada sempre te'n records.
0: Clar.
1: I me'n record, va ser la verbena d'Esquerritxó. O sigui, és un lloc de vora
0: sí,
1: per la nit.
0: Sí.
1: I me'n van dir, en el juny, i me van dir, volen que vengui de posar música. I ja no tenia discoteca, ja no tenia pa ni tenia res. I vaig dir, venga, va, vendré. I aquí vaig partir.
0: I vinga.
1: I Escarritxó va ser el primer puesto.
0: Bueno, doncs, Escarritxó sempre te tocarà de prop, eh? Perquè, clar, el primer dia, els primers que confiaren en tu, escolta, sempre això queda marcat de ben segur. I, Miguel Àngel, jo te demano, clar, ha canviat un poc tot, com dèiem, digitalment i totes aquestes coses, però els gustos musicals mos han canviat moltíssim en aquests 20 anys?
1: Però molt, sí. Sí, sempre... sí, ja trec que sí. I, bueno, això va progressant i però ja trec que el gustos musical, pues sí, han canviat bastant, la veritat que sí.
0: Si un ve a veure alguna de les teves festes o de més, quines cançons no poden faltar? És a dir, que aquelles que dius, mira, jo m'és igual, si vos agrada reggaeton o rock o el que vos agradi, però que això l'he de posar.
1: Bueno, els meus seguidors, que ho saben, ho tenen clar. I, bueno, les cançons que no poden faltar mai són meves obsessions, Cadillac Solitario de Loquillo, El Mundo Trae el Cristal de la Guàrdia, i, bueno, i en sé que me defedeix sempre,
0: sí,
1: és Nino Bravo, Un Beso i Una Flor.
0: Ai, això, per favor, el meu company, mira'm si Un Beso i Una Flor segur que la tenim, perquè, escolta'm una cosa, clar, en el final, els DJs, perquè abans te deien DJ o DJ okay? Perquè això també és una cosa que ha canviat, no? Pinxa discos.
1: Sí, no, DJ.
0: DJ, ja ha quedat DJ. Perquè abans eren pinxadiscos, clar, ara ja tot canvia. Mira, a partir, ara l'escoltam. Idò, mira, fem una cosa, Miquel Àngel, no te moguis, anem a escoltar-la un poquet i ara tornem. Va, no te moguis.
1: Vinga, fes.

0: Noeda, no partim, no partim. Aquí continuam amb el Miquel Àngel, DJ Titi. Jo ho deia, clar, la zona de Llevant, tu deies que Richo és primer lloc, va confiar en tu per començar a pinxar les festes del seu poble, però la zona de Llevant t'ha donat moltes alegries, no? Tot aquell Llevant mallorquí.
1: Sí, la zona de Llevant, Manacor, Felanitx, Porto Colom, tot això, pues, la veritat que la gent m'estima molt i que per poc que pugui, pues, ja t'ho dic, cada setmana som sempre per aquesta zona.
0: Clar. Sí. Jo he de dir que crec que la primera vegada, ara no sé si és la primera, però va ser unes festes de Felanitx o un pub de per Felanitx i després a un aniversari d'una amiga meva que va venir a posar música en Xisca, de Campos, d'aquí, la saludam. I clar, va ser quan més ja te van començar a conèixer de bon de veres. Però clar, després, cercant un poquet, varen saber un poc de la teva trajectòria, que són ja molt d'anys. Però a mi el que més em va sorprendre, no només que ahir mateix eres a Consell, però després vas anar a Bonera, que anaves?
1: Vaig fer Son Cervera i vaig acabar a Campos.
0: És a dir, ahir el tour va ser Consell, Son Cervera i Campos.
1: Exacte.
0: Mare meva, és que jo no sé, és que jo no sé com ets aquí ara mateix, sincerament. És una cosa grossa la vostra. Perquè clar, ara és la temporada forta, no? Ara heu de fer dobletes i com ahir, per exemple, tripletes, no?
1: Sí, bueno, jo gràcies a Déu, pues, tot l'any tenc molta feina,
0: sí.
1: i bueno, però és veritat que en l'estiu, pues,
0: Has d'estar.
1: Hem un poc més de feina, sí.
0: Clar,
1: sí, sí,
0: has de ser. Bé, jo ho deia perquè el que més va sorprendre, no només ara que ja t'he dit, bé, ja he vist aquest tour, ha estat un poc, els que m'ho escoltau, ahir va voltar per mitja Mallorca, però també quina relació tens tu amb Menorca, perquè Menorca també t'estima molt, eh?
1: Sí, bueno, Menorca és especial. Menorca, jo hi anava a les festes del Mercadal, de festa,
0: sí.
1: Fa molt d'anys, i res, jo soc president Manvila, el president de Mercadal, per un dia em diu, has de venir, posar música, has de venir, i clar, ell té un pub a Mercadal, que és el Savoy, i aquí va començar fa 3-4 anys, vaig dir, venga, i va començar a venir aquí, i res, i d'ençà d'aquí, pues, també toquen els hipòdroms de Menorca, també Ciutadella, qualque dia Ferreries, o sigui, sí, ho toc bastant a Menorca, la veritat que i res, i ara hi vaig sovint.
0: Bueno, això està bé, perquè, escolta, ja hem obert fronteres, perquè hi ha pocs artistes així balears, diguéssim, que tinguin la sort d'actuar a totes les illes. N'hi ha un que ho fa a Mallorca, n'hi ha un que és conegut a Menorca, un altre que és conegut a Eivissa i Formentera, però que puguin participar

0: Quins escapeta. La posen per tot.
1: Sí.
0: Un beso Naitana, però... Mare meva, en la cançoneta de Naitana. Bueno, Miquel Àngel, DJ Titi, gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per la feina que fas i, escolta, que de ben segur, no sé quines festes vendran ara, perquè n'hi ha moltes, però a qualcuna vendré o te trobaré de ben segur. Així que descansa el que puguis. Avui t'entrui.
1: Bueno, avui una festa privada per a de tard. O sigui...
0: Bé, tenim per descansar, un poc.
1: Sí, tenim per descansar, sí.
0: Vinga, idò, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Vinga, una ferrada total.
0: Una ferrada. Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Bueno, idò, nosaltres, mira, deim adéu a en Miquel Àngel, DJ Titi. Hem conegut un poc aquesta part de l'altra banda de les festes, que, no, que és molt important, també. I anem a escoltar un poc de Naitana. Vinga, va.

0: IB3 Ràdio és esport.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
7: Sant Joan, el 36 o 7, va estar a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiols ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: La gran vida amb Raül Valls.
1: Bueno, idò, continuem aquí a La Gran Vida, ja ho sabeu, el vostre magazine dels caps de setmanes d'aquesta casa, d'IV3 Ràdio, i vos ho hem dit des de bona primera hora. Aquest cap de setmana és un cap de setmana molt especial perquè hi ha moltes festes a totes les Illes Balears. És un cap de setmana que concentra multitud de sants i patrons a molts de pobles de les Illes, i si abans hem fet un repàs per aquests pobles que celebren Sant Bartomeu a Mallorca, a Menorca també el celebraran, en aquest cas a Ferreries, però abans de Ferreries han d'anar a Lleó, perquè allà fan les seves festes i avui és dia gran. Per això tenim a l'altra banda d'esfil telefònic a la nostra companya, na Clara i Mamir. Hola, Clara, bon dia.
2: Bon dia, i de sí, a Menorca avui el protagonista és Sant Llorenç de Vinixems, el patró d'aquest municipi de Lleó, el tercer més gran de Menorca, amb més de 10.000 habitants, i aquest cap de setmana s'estan visquent les seves festes tan estimades, les seves festes patronals, on hi ha, evidentment, la qualcada, el jaleo i tots els actes protocolaris protagonitzats per els cavalls. Un jaleo és de Lleó amb una personalitat inconfusible. És una ciutat autènticament menorquina, amb molta història, molt acollidora, una important vida cultural i artística, i reconeguda per la seva història de la indústria i per moltes d'altres coses. Aquest jaleo que ahir ja vam poder gaudir aquí a la plaça, on en aquests moments estic en directe. I aquí, a aquesta hora del dia, estem esperant que surtin de missa tota la qualcada, conformada per 79 cavalls i cavallers, i cap allà a les 12:30 serà el moment que arribin a la plaça i sonin les notes del jaleo amb la banda municipal del municipi, i començarà aquest jaleo del dia gran de Sant Llorenç. Jo en aquests moments vos he de contar que som a la plaça, però un poquet enfora, amb una casa molt especial, perquè és un dels punts neuràlgics i un dels punts protagonistes de la jornada d'avui. D'aquí una estona s'omplirà de persones que vindran a cercar el seu polo blau. Som a casa, la pregonera de les festes de Sant Llorenç 2026, na Catalina Mercadal, coneguda a tot el poble com na Cai. Bon dia, Cai.
3: Bon dia, salut.
2: Com va?
3: Molt bé, gràcies a Déu. Molt bueno, emocionada.
2: Què passa? Ja m'imagino, escolta'm, quin any, Cai. Sí, 40 anys dedicada a l'educació.
3: Sí.
2: En quin moment rep la telefonada d'Esbala per demanar-li que fos la pregonera de Sant Llorenç?
3: Sí, va ser molt emocionant, i tot d'una li vaig dir que no. Ai, no dic això, no dic, ja m'heu fet un homenatge i jo ara ja estic contenta. I no, tu que trobes que jo faré això? Dic, hi ha persones molt més valentes i que són més vàlides i tot. No. Tu pensei, però jo te tornaré a telefonar. I això era a final de gener i febrer, ja. I bé, me va llevar la son. I jo dic, bueno, però... I no, jo, tanta gent que va sempre en el pregó, jo, és un acte que sempre m'ha emocionat molt, sobretot quan t'hi do el Fabiolet, no comença a tocar i aquella i agafar la bandera i tot, pues és un acte emocionant per jo. I vaig dir que no. Diu, tu pensei i jo te tornaré a cridar. D'aquí 5 dies te cridaré. Dic, jo troc que no ho és de més de fer, José Luis. I bé, però ho va fer i me va conquistar. Vaig pensar, bueno, és una oportunitat que no me tornarà passant, l'edat que tinc i tot i tal. I bé, però mira, vaig dir que sí. I estic molt contenta de m'ho dir, perquè ha estat molt, molt gratificant i una cosa que no oblidaré mai.
2: Bueno, aquí a casa seua, que ara mateix som en el menjador, en la sala principal, aquí de vora jo, hi ha un plat de pregonera Sant Llorenç 2026 de l'Ajuntament de Lleó.
3: Efectivament, que sé, un gran record, per la veritat.
2: El pregó va ser divendres fosquet,
3: i és
2: just el moment que es fan l'inici d'aquests actes més protocolaris, perquè sempre hi ha exactes anteriors, que són els actes més culturals i esportius, i després d'Espregó va sonar el primer toc de Fabiol.
3: Exacte, sí. Molt emocionant, molt.
2: Na Cai, aquí, la coneix tot el poble per la seva feina. 40 anys d'educadora.
3: Sí, i molt. I molt contenta que estic, la veritat, perquè he fet una feina que m'ha agradat molt, molt, i m'agrada que els fillets encara m'estiren quan els veig i tot, saps?
2: Has trobat amb generacions de pare, mare,
3: No,
2: que tots han passat per la
3: sí.
2: seva aula.
3: Sí. És que l'altre dia mateix, i moltes altres vegades, me venen, perquè clar, ve una edat que estan com a més tímids i els hi fa cosa dir-me cosa, potser 14 o 15 anys, saps? Però després, i de mesura ja que allò fan uns quants anys més, tothom hi me diuen. I va venir fa estona un i me va dir, bueno, Cai, com estàs, que estona que no t'havia vist? I anava amb un fiat petit. I bueno, jo li vaig dir, oi, com un, que agradós que ets, que encara me diguis coses. Estic molt contenta. I després ell agafa, tenia el fiat en sa mà, i li diu, jo hi vaig anar a la guarda guarderia, en Nacai també, i ell també havia vingut els poets ja, vull dir que estan, són una generació en si, i això és el que mou més el cor, és gratificant per jo, sí.
2: Un referent per tots aquests fillets i fillets que avui ja són també adults i que són
3: Adults,
2: pares, mares, que han passat per Espoet i que han estat amb Nacai a l'escoleta, que
3: sí,
2: és aquests anys tan
3: s'escoleta,
2: primerencs i tan importants de l'educació dels fillets.
3: sí, molt. I sembla que no, però si tens un poc aquell contacte i allò, és molt de gust, tant per ell, però sobretot per jo també, saps? Sí.
2: Això suposis que el que va destacar en el seu pregó divendres, hi havia molts dels seus alumnes.
3: Sí, molts. A més que ahir encara me trobaven i m'abraçaven i que bé, que gust que van prendre. Vaig recordar quan venien tu. Bueno, sí, molt, molt.
2: Avui també rebrà moltes abraçades, o no? Què ha de passar aquí, a
3: Segurament,
2: casa seua, d'aquí una estoneta, va, que ho sàpiguen.
3: segurament, sí, a partir que vaig fer la convidada, bé, tothom ja ho sap, que cada any em faig i tal, però, bueno, ara en el pregó va venir com a bé i per acabar i fer la convidada de les festes i tot, després vaig dir que després de la missa dels caixers us espero, si us ve de gust, a menjar un polo blau a tothom.
2: Aquí on som ara.
3: Aquí on som ara. Jo surt entre la finestra i el portal i tothom a menjar polos blaus. Tots
2: Polos
3: els que hi
2: blaus, que això
3: venen de
2: és una
3: gust.
2: tradició de les festes
3: Sí,
2: d'Aló.
3: sí, sí, sí, sí. Nosaltres estàvem a la pastaleria, allà on ets estant, i un dia, doncs, la germana i jo, se mos va ocórrer de dir, oi, dic, sempre cada any feim els mateixos polos, els d'anís, de menta, de maduixa, etc. I dic, podríem fer un de nou. I mira, teníem colorants, clar, a la pastaleria, i van dir, avant de blau, que sigui una novedat. Però, clar, després havien de cercar una essència, bueno, que no fos tampoc molt forta, i que fos una cosa suau. I la van trobar, i tant d'èxit van tenir, bé, que sempre,
2: Cada any.
3: cada any. I després van vendre la pastaleria quan els meus pares es van jubilar, sa germana vivia de vora a Benescat de Cantó de l'Ajuntament, i com que també té dues filles, van aprofitar elles per fer uns quants polos per ses amistats, un poc els veïns i ses amigues, i allò de cada any va anar més. Després elles van anar a viure de vora a l'institut, davant l'institut, i jo dic, idò, ho agafaré jo, ja que visc aquí ara. I mira, i tot. I van començar el millor en 300, un any 500, 400,
2: I
3: i ara
2: enguany
3: enguany he fet 1.760.
2: 1.760 polos blaus que
3: Blaus.
2: hi ha en aquests moments a Can Acai, on som en aquests, bueno,
3: Sí?
2: ses neveres i congeladors,
3: Els
2: tots
3: congeladors?
2: bé?
3: Sí,
2: Quants en té
3: vaig
2: aquí?
3: vigilar. Tinc un cofre gros. I allà dins me n'hi caben molts, després me'n van regalar un de petit i el congelador de la nevera, que tampoc no és molt gros, però vaig fent.
2: I els fas tu mateixa
3: Sí,
2: amb
3: sí.
2: ajuda o no?
3: No, no,
2: No,
3: no,
2: no,
3: no, jo
2: mil,
3: tota sola.
2: tota
3: Sí,
2: sola.
3: perquè he anat fent de poc a poc,
2: Poquet a
3: perquè,
2: poquet.
3: sí, bueno, és que clar, allò necessita hores per se congeli i clavis el garrot, i després s'ha d'agafar el garrot i que se torni a congelar, saps? I bé, però jo, pacient, hi prenc molt de gust. I de
4: quina feinada enguany, a més
3: sí,
4: d'escriure espregó
3: sí,
4: i
3: sí.
4: espolos, aquesta
3: Mira.
4: tradició que venia de la pasteleria dels seus pares i que
3: Sí.
4: ha seguit aquesta tradició,
3: Sí.
4: està fins i tot en el programa de festes, després
3: Sí,
4: de la
3: sí.
4: missa, tradició, venir a cercar un polo blau.
3: Pues sí, mira, i bueno, molt bé, però jo el prenc molt de gust i ho disfruto molt, perquè és un punt que vinguin totes les zones, o molts, perquè n'hi ha qui no viuen aquí ja i tot això, però sí, i me fan tanta cosa jo disfruto.
4: Aquell moment de retrobar-se amb tothom.
3: Ai,
4: Per tant, aquí aquesta
3: sí.
4: finestra que tinc just de vora jo
3: Sí.
4: i la porta que està
3: I
4: aquí,
3: la
4: a
3: porta...
4: quina hora s'obrirà?
3: Just i d'haver 12:30 a 1, perquè
4: 12.
3: sol ser, quan i do acaba la vista i després ja al començament, jo quan senti la música de Haleo ja obriré.
4: I aquí vindrà tothom a cercar el seu
3: Tothom
4: polo blau, que amb aquesta
3: cercar.
4: calor que fa, ben
3: Sí,
4: fresquet.
3: i és agradable, sí, agrada, sí. I clar, i bueno, i com que és un color que tampoc no és tan a vist, i tothom disfruta, i jo també.
4: Després del polo blau hi deu haver-hi ses llengües blaves.
3: No.
4: No queda escolorant?
3: No, no, no queda. Quan que és tan fred, saps que vull dir, ja no és igual com una Hilda d'aquestes que tenyeix i tot, saps? I després que tampoc no és tan químic com això, saps?
4: Com els fa els polos? Quina és la recepta?
3: Aigua, sucre, un poc de color i l'essència, que és
4: ah,
3: secret professional.
4: L'essència és el secret.
3: Això no ho hem dit a ningú mai.
4: Vindrà la família també cap aquí?
3: Sí, vindran les nebodes, els tots, els neboders, que també a mi m'ajuden a donar net, perquè clar, després quan hi ha molta gent, ja els dic, vinga, vinga, sortiu de fora i a repartir-ho. I així, perquè és que s'acumula molt. Ah, després t'ho mostraré, fotos de l'any passat.
4: I després tothom
3: sí.
4: se'n va cap a Haleo.
3: I llavors cap a Haleo, que sí, i tant, i tant.
4: Haleo tradicional de Menorca, que es viu aquí a la plaça.
3: A la plaça.
4: Tu hi vas també un poquet o no?
3: Bueno, hi vaig,
4: com
3: que rompilladeta, sí, a mirar un poc. Haleo és tradició, només sortir els cavalls amb un, perquè si surten de dos en dos, ja xiulos i de tot, eh? La gent ja protesta.
4: Aquí és una de les característiques.
3: Sí,
4: sí,
3: és aquesta.
4: Protocol 100% a l'Aurenc.
3: 100% a l'Aurenc. I tant,
4: els cavalls
3: tant
4: surten
3: sí.
4: d'un en un, i a 79 cavalls per
3: 79,
4: tanda. Ahir com va anar
3: sí.
4: Haleo i el Haleo de la nit?
3: No, no, molt bé, molt bé. Sí, sí, sí, sí, va anar perfecte. A les dues un poquet antes així ja havien acabat i perfecte.
4: Passen els cavalls per aquí davant casa seva?
3: Van a suquí perquè després estaven molta estona aturats i era massa llarg. I fan un altre recorregut, però sempre havien passat per aquí. Però com que són molts, i clar, i el cavall també se cansa d'estar aturat, saps? I van haver de canviar fan quants anys així. Però sempre en veiem, eh? Llavors com es retiren i tot. Sí, sí.
4: Què més ha de passar avui després del Haleo? Quins altres actes hi han per aquells que no coneguin les festes de Sant Llorenç?
3: Després, bueno, hi ha els caragols i tot que solen fer. I llavors, a de veres, perquè després de la samba són les 5 i encara va. I després, a de veres, per aclarir-se i anar a les carrosses. Vull dir que els joves tenen un bon tuté també avui.
4: Ses carrosses, que és un altre dels punts de ses festes
3: sí,
4: de l'O, que tot
3: sí.
4: es poble, totes les entitats culturals i tot el veïnat
3: fa
4: aquestes carrosses de disfresses que són...
3: Precioses, enguany, són molt polides, molt polides.
4: Ja se sap sa temàtica?
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Quina és? Es pot dir o no es pot dir?
3: Jo?
4: També s'essència.
3: No ho diré, no.
4: Per si de cas.
3: Ara, el mateix.
4: Bueno, un any molt especial per Nakai com a
3: sí,
4: pregonera, que supos que ha viscut, a més d'espregó, moments molt especials.
3: I molt emocionant, molt, la veritat. I la reacció de després al públic és que m'han aturat, i la veritat. I això és d'agrair, jo ho he agraït molt a tothom. Sí.
4: I Dokai, moltes gràcies.
3: A vostès, moltes gràcies a vostès, que ha estat una sorpresa.
4: I que acabi de passar unes bones festes a Sant Llorenç, un èxit aquests polos blaus.
3: Moltes gràcies. Segur que sí, això no falla, no saps? Perquè tothom té un desespero. Després, clar, fa molta calor i, bueno, i allò és agradable, que no és bé.
4: Idò, aquestes són les paraules de Nakai, de sa pregonera, just quan queden res, poques minuts, poca estona, perquè a les 12:30 rituals. Comences Jaleo, ara són totes aqualcades, són a missa, la tradicional missa de Sant Llorenç, i d'aquí una estona, tant aquí a Cercàpolos Blaus com a la plaça, a fer botar cavalls.
1: Ai, do, Clara, moltíssimes gràcies. A través de la ràdio no la veiem, però te puc assegurar que hem sentit aquesta estima i aquest carinyo que transmet aquesta bona dona, que a més compleix la tradició i, com bé t'ha dit, et secret professional, veurem si passarà generació en generació aquest secret dels polos blaus. Ara mos fa ganes, no en tenim de polos blau, però tenim polos de llimona. Gràcies, Clara.
4: Que vagi molt bé.
1: Que vagi bon bé. Diumenge. Adéu.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur, portada.
3: I si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Barceli Bosch.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: I doncs sí, mos queden res a 6 minutets per acabar el nostre programa d'avui, però ara escoltàvem Anna Clara i Mamir en aquestes festes de l'O, que estan ja en marxa, ja s'està celebrant aquestes corregudes, ara mateix es estén de la missa, i mos contava aquesta tradició, que són aquests polos blaus, que just després passaran a cercar i que fan a casa amb aquesta recepta secreta que esperem, com dèiem abans, que passi de generació en generació. Bé, abans en aquesta tercera hora hem començat amb els bombers de Mallorca, que mos han informat de quina és la darrera hora, en aquest cas, dels incendis, perquè hem de recordar-vos que a l'illa de Mallorca i d'Eivissa i Formentera estem en alt risc d'incendis. Incendi, el màxim nivell, nivell vermell. L'illa de Menorca, en aquest cas, només hi ha municipis de Maó i, en aquest cas, Alaior, que estan de festes, que avui també tenen el seu castell de focs. Em pareix que tot continua ben igual perquè el seu avís per alerta de foc és avís groc. Per tant, en aquest cas, amb Alaior, pareix que no hi ha cap canvi, per tant, es continuaran fent aquests castells de foc. En el cas de Mallorca, hem de recordar-vos que Pollença, Sencella, Sineu i avui, com a darrera hora, fa pocs minuts, s'ha informat que el correfoc dels dimonis de Seixam de Consell a partir de les 9:30 queda suspès o aplaçat, diu l'Ajuntament. Se cercaran altres alternatives durant el programa d'actes sempre i quan baixi el nivell d'alerta i es pugui fer aquest correfoc en totes les mesures de seguretat imprescindibles. Agraeixen també en aquest missatge que la colla de dimonis, en aquest cas, tant la colla organitzadora com les colles convidades hagin, comprenguin perfectament aquest fet i s'han de complir les normes de seguretat i responsabilitat entre tots. Però això, com dèiem, és en referència a aquests correfocs de la illa de Mallorca que han quedat suspesos. La resta d'activitats continuen ben igual i, com us deien des dels bombers de Mallorca, molta precaució, no només amb el fet de fer un foc en el camp o una torrada o qualsevol cosa d'aquestes que no se pot fer, sinó que també amb les eines o la maquinària, en aquest cas agrícola. I en cas de la formació de tempestes i que generin llamps, com en el cas d'ahir en el municipi de l'Aro, tot d'una que ho vegeu, és molt important que telefoneu a l'1-2 per poder actuar quan abans millor i així en aquest cas poder actuar amb rapidesa i que aquest incendi no s'escampi, per tant, sigui després més mal de pagar. Fem una cosa, anem a escoltar una cançó, en aquest cas és Llaüt, de Cabot, i després en tornar vos direm si hi ha alguna altra novetat o no d'aquests correfocs suspesos per mort d'aquesta alerta màxima de foc. I ja acabam el programa d'avui, ja se mos acaba el temps, ara tornem.

sé com he arribat. Tenc un nua en espit i no puc respirar. He caigut dins el llit, tapat i ofegat.

Idò, amb aquest llaüt de cabot acabarem el programa d'avui. Només un darrer apunt, en aquest cas és de l'Ajuntament de l'Aro, i és que aquest correfoc del fi de festes de Sant Roc, que està previst avui a les 23:59, pareix que segueix endavant. En aquest cas, el motiu de que pugui seguir endavant i no altres és que aquest correfoc es fa dins el casc urbà, allunyat d'àrees de camp o de garriga, i per tant aquest correfoc previst per Dimonis de l'Aro se farà des de Can Xalest i a la plaça de la Vila a partir de les 23:59. Nau vius, en compte amb el foc, i passeu-vos-ho molt bé durant tota aquesta setmana. Així que res, nosaltres vos deixem amb informatius. Tornem dissabte que ve puntuals a les 9. Que vagi bé. Escapades.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Darrera hora que ens arriba de la plana estatal. Avui s'ha donat per estabilitzat, que no controlat, l'incendi de niebla a Huelva, que durant 9 dies ha afectat 38.000 hectàrees, ha acumulat un perímetre de 201 quilòmetres i obligat a desallotjar centenars de persones, sent un dels més importants de la temporada a Espanya. N'ha informat in situ fa una hora el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha dit que a partir d'ara es començarà a reallotjar els 417 veïnats que continuen evacuats.
2: Este incendio no ha sido el único que hemos tenido en Andalucía. Fuera de la bestia de este gran monstruo que hemos tenido, ha habido otros 17 incendios, algunos de cierta complejidad, para que nos hagamos una idea la complicación y la complejidad en una comunidad tan al sur como es Andalucía, tan seca, porque nosotros no tenemos periodos de sequedad de 6 meses.
1: Al marge de l'incendi de Huelva, l'altre gran foc a hores d'ara a Espanya és el de les Penyes de Riglos, a Osca. En aquest cas acumula 16.000 hectàrees cremades. No està estabilitzat, però s'avança, diuen, a la seva contenció. Més la previsió de pluja en les pròximes hores convida a ser optimista. Hi ha prop d'un milenar de persones evacuades. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Administració Pública d'Aragó.
3: Ha sido una noche un poco más tranquila. Las condiciones meteorológicas de hoy, con una alta humedad y con poco viento, ha permitido pues trabajar bastante mejor. Y las maniobras, prácticamente todas, estaban por parte del director de extinción y de los medios ahí desplegados, pues han funcionado bastante bien. Lo que ha hecho que esta noche el perímetro del incendio no haya aumentado mucho.
1: A l'altre extrem ha posat el foc, el de l'aigua i les precipitacions. Justament aquest dissabte, la pluja torrencial i una riuada de fang han deixat dues dones de 61 i 82 anys mortes a la comarca lleonesa del Bierzo. Estaven dins un celler que va quedar negat per l'aigua. Dos infants que estaven amb elles resultaren ferits per ser arrossegats per la corrent, però no estan per la seva vida. De fet, a hores d'ara hi ha 3 pobles incomunicats per carretera a la zona. I a casa, la Universitat de les Illes Balears ha fet pública avui de matí una nota en què defensa la solidesa de la seva activitat científica després que ahir quedàs fora del rànquing de Xangai, el que recull les 1.000 millors universitats del món i és un dels més prestigiosos per avaluar la qualitat de les institucions universitàries. La UIB ha explicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel i les medalles Fields, els investigadors més citats o les publicacions Nature i Science. Uns indicadors que a més es mesuren majoritàriament amb valors absoluts, diu l'entitat universitària, sense tenir en compte la dimensió de cada centre. La institució també qüestiona que el rànquing de Xangai no valori altres aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. I més notícies de la darrera hora, perquè el Consell de Mallorca ha anunciat el finançament de 8 projectes de les patronals del comerç Pimeco, Afedeco, Pimem i CAEP per dinamitzar el sector comercial. La suma total de les subvencions de 300.000 euros és el 60% més de projectes beneficiats que l'any passat, diu la institució insular, i 100.000 euros més en doblers també respecte del 2025. I encara dins l'àmbit de l'administració pública, la Conselleria de Salut ha fet també públic el balanç de l'increment de plantilla a l'Hospital de Son Espases, que ha estat d'un 8%, assenyala, els darrers 3 anys. Ha augmentat en 441 professionals per fer un total de 5.822 persones en plantilla de contractació pública directa. Sobretot s'especifica en les categories d'infermeria i tècnic en cures auxiliars d'infermeria. Amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 12 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a la 1. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Entre el 15 de juny i el 15 de juliol, més o menys, els polls de virot petit, surten dels nius, abandonen ses colònies i volen per primera vegada cap a la mà. És un moment delicat perquè sa llum, sa contaminació lumínica d'unes costes excessivament urbanitzades, poden desorientar aquests virots joves i fer que caiguin a terra. Soverlife ha iniciat un projecte per ajudar el virot i busca voluntaris per detectar casos de juvenils en perill, ajudar a recuperar-los i difondre sa campanya. Si voleu saber-ne més, si voleu ajudar, podeu buscar les xarxes de Soverlife o podeu posar a Google Projecte Estela i trobareu la informació i com contactar. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Molt bona nit.
0: Avui tenim paleontologia. Als estudis de Palma ens esperen dos paleontòlegs de l'IMEDEA que han escrit un llibre que, bé, que he estat dos mesos a llegir-me perquè és completíssim i que ens parla dels vertebrats de les illes de la Mediterrània Occidental prenent el Myotragus com a espècie referent, diguéssim. I parlarem amb els autors, en Josep Antoni Alcobé i Enric Torres Roig.
1: I aquesta setmana hem celebrat el Dia de les Tortugues Marines, que és el 16 de juny, i la veritat que les estem esperant, és a dir, estan tots els protocols activats per si aquest any tornen a nidificar a les nostres costes. I avui ho volem recordar perquè tots sapigueu què hi ha que fer i què no, si veus algun indici.
0: Parlarem amb el professor del Departament de Zoologia de la Universitat de València i investigador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Jesús Tomàs. I bé, que tindrem el periscopi, Dani?
1: Parlarem del Mundial de Futbol, de tota la despesa ecològica que suposa, estan multiplicant seus, multiplicant emissions de CO2, i també parlarem de què podem fer si trobem un poll una cria d'ocell, si la trobem en terra, què hem de fer i què no hem de fer, com a les tortugues.
0: A veure que mos dona temps. I doncs anem a lo primer, anem a saludar els convidats que mos esperen als Estudis de Palma.
2: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: No ho podem evitar. Parlar de paleontologia sempre és la nostra excusa per posar aquesta fantàstica banda sonora de l'incombustible John Williams. Però avui no parlam de dinosaures, sinó de caprins. Tenc aquí a la taula un llibre que es titula Els mons perduts dels caprins singulars, una història natural dels vertebrats de les illes de la Mediterrània Occidental seguint les passes d'uns caprins extingits. Bé, idò, avui parlarem del miotragus, del que sabem de les faunes antigues de les illes i del que mos falta per saber. I avui connectam des d'Eivissa amb els estudis de Palma, perquè tenim allí els autors del llibre, dos paleontòlegs de l'IMEDEA, els qui ja saludam. Josep Antoni Alcobé, molt bona nit, ben tornat.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: I Enric Torres Roig, encantada de tenir-vos al Nautilus.
2: Molt de gust, bona nit a tots.
0: Bé, primer de tot, aquest viatge en el temps que anam a fer, a quina època el començarem i per què allí, precisament?
1: Bé, les històries que contam en aquest llibre comencen, de fet, fa uns 5,3 milions d'anys, que és el moment en què se va produir la darrera desconnexió, no tan sols de les nostres illes, sinó d'altres illes del Mediterrani Occidental amb el continent veïnat. Va ser quan varen néixer, comillas, més o manco, com les coneixem a l'actualitat. Llavors, Això marca l'inici, és el moment de l'inici d'aquesta història.
0: Molt bé. Bé, la Mediterrània es reompli després en la gran inundació sancliana i llavors es formen les illes actuals i es converteixen en mons aïllats, el que vosaltres anomenau els mons perduts dels caprins singulars. El món on es desenvolupen moltes rares zoològiques, començant pel miotragus, que qualificau com un cas únic d'evolució insular, una meravella evolutiva i un caprí extravagant. Què el fa tan meravellós, el miotragus?
2: Pues sí, té tota una sèrie de trets bastant peculiars. Hem de pensar que és un animal que ha viscut allà durant més de 5 milions d'anys, com han comentat. Sí. I bé, des dels seus inicis pues, ja va tenir que començar a patir unes certes modificacions perquè les illes tenen unes condicions molt limitades, molt particulars. I per el primer per on va començar és en la mida. Va patir doncs, un canvi de mida que va tenir que anar reduint, com ha passat amb molts altres taxons, sí. Només amb els caprins. Bé, és un cas bastant particular, perquè en altres illes, per exemple, tenim elefants nans o hipopòtams nans, Però en el nostre cas, que en Dorothea Veit es pensava que es trobaria aquí més hipopòtams i elefants nans, doncs, va descobrir que no, aquí hi va viure una petita cabra amb una única incisiva a la mandíbula inferior, de creixement continu, que semblava com d'una rata o d'un rossegador.
0: Sí.
2: I llavors tenia la visió frontalitzada, com una visió binocular. Això es va donar perquè el rostre es va aixetar una mica. I després en el sistema locomotor també va patir un escurçament de les extremitats, especialment les parts més distals, les metapodials. I bé, moltes altres modificacions ja biològiques que es veuen amb els talls dels ossos, per exemple, es veu un ralentiment de creixement, una longevitat molt marcada, que és molt superior als dels bòvids grans, no? Vivia molts més anys que un bisó, arribava pràcticament en algun os que es, pràcticament tenia 30 anys, o sigui que són molts anys per un animal de la seva mida. I bé, també les seves cries eren especialment petites, cosa que no corresponia per la seva mida en adult.
0: Bé, i a més, miotragus no és una sola espècie, sinó que parlant d'una història evolutiva, quantes en coneixem fins ara?
1: Crec que són sis espècies en total, que estan descrites. Després ja tenim alguna forma més antiga encara, que podria ser ja pràcticament l'espècie de la qual va provenir miotragus. És la que va quedar aïllada per aquí, que era una espècie continental inicialment, a partir de la qual se va començar a produir aquesta evolució insular que ha indicat l'Enric, que l'ha aconseguit fer-la tan peculiar en aquesta espècie. Després tenim la història del miotragus. La tenim molt ben estudiada a Mallorca i, en canvi, a Menorca també sabem que va viure miotragus, però miotragus el coneixem des de fa uns 2,6 milions d'anys. O sigui, i, a més, anteriorment hi havia una altra fauna que també se descriu en el llibre,
0: sí.
1: la qual, diguem, l'espècie més interessant era un coní lleiant, un coní que s'estima que devia pesar entre 13 i 15 quilos, o sigui que per ser un coní...
0: molt gros, sí.
1: És un coní molt gros, i que va ser descrit per un menorquí, en Josep Quintana, juntament amb en dos paleontòlegs, na Maike Koller i en Salvador Mollà, i que realment és una altra espècie sumament estranya també com Herniotragus. Aquesta fauna d'Esconí va viure aparentment des de fa 5,3 milions d'anys fins que va arribar a Miotragus. I Miotragus va arribar a Menorca en el moment en què se produeixen les primeres glaciacions. Quan se produeixen les glaciacions, el nivell de la mà, degut a l'acumulació d'aigua en els gels polars, el nivell de la mà baixava. En alguna ocasió baixava tant que permetia connexions entre Mallorca i Menorca. I arran de la primera glaciació, la fauna mallorquina i la menorquina varen entrar en contacte i, bueno, i això va provocar, per un costat, l'extinció d'aquest conillellant, el Nuralagus, i l'arribada de la fauna de Miotragus a Menorca. I de Menorca tenim... se coneix pitjor, però, bueno... en els dos casos, tant a Mallorca com a Menorca, aquestes espècies varen sobreviure fins que hi varen arribar els humans.
0: Bé, el patró general és que a les illes els mamífers petits es fan grans i els grans es fan petits fins al punt de poder parlar de nanisme i gegantisme. Per què? Què explica que les espècies segueixin aquest patró d'evolució?
2: Bé, es donen aquestes condicions tan particulars perquè, per una part, tenim una restricció ecològica important, o sigui, els recursos estan molt limitats, i les espècies que són grans en el continent necessiten una gran quantitat de recursos, com per exemple els elefants.
0: Sí.
2: Si quedaven aïllats a una illa, per molt grossa que fos, la seva mida es veuria bastant limitada. Així que els exemplars més petits són els que tindrien més capacitat de reproducció, diguem-ne. Així que, paulatinament, aquesta mida aniria reduint-se. I com no tenien depredadors, s'ho podien permetre. En el cas dels petits mamífers, doncs, semblant, diguem que arribaven a una illa fora de predadors, tenien disponibilitat de recursos fins que assolissin una mida que arribés a estar en equilibri, diguem, en el que podien adquirir. I aquí que passava també és que els petits mamífers que assolien una mida més grossa eren més competents respecte dels altres. O sigui, hi havia una competència interespecífica entre ells, entre els mateixos individus, i aquells més grossos són els que sortien més ben parats, fins a assolir aquest equilibri, diguem, amb el medi.
0: Molt bé. Bé, jo m'ha sorprès molt saber que Sicília tenia un elefant al Plistocè i Xipre un hipopòtam, i encara ens sorprèn sempre el conill gegant que acabem de parlar, no? El conill gegant de Menorca, que a més té un nom preciós, Nuralagus rex.
2: Sí.
0: El llibre el destacau com un cas extraordinari i extrem d'evolució insular. Per què és extrem? Per aquesta mida tan grossa?
1: Bueno, no tan sols és la mida, sinó que també s'han fet estudis sobre la seva longevitat. També és una espècie molt més longeva que no els conills actuals. I, a més, bueno, en quant a, té un cervell relativament petit, cosa que també passa amb Miotragus. Els cervells són òrgans molt costosos, i és molt costós mantenir un cervell, llavors... la limitació de recursos que es dona a les illes també marca, contribueix a que se seleccionen serveis més petits. El cas és que Nuralagus, aquest de Menorca, és un cas pràcticament únic en el món i només actualment viu una espècie de coní de mida grossa a les illes Ryukyu, en el Japó. Que és el Pentalagus. El que passa és que realment és una espècie lleiant que presenta algunes modificacions evolutives, també una reducció dels ossos de les cames, en la mateixa línia que Nuralagus, però no tan extremes. Per això deim que dintre és el lagomorf més gros, que presenta, potser, la locomoció més tranquil·la de tots els conills i llebres, o sigui, realment els conills i llebres estan tenen una locomoció cursorial, estan adaptats a la carrera per fugir dels depredadors. En el cas d'un aragus que no tenia mamífers depredadors a Menorca, aquesta evolució cap a unes adaptacions cursorials extremes no se va produir, sinó tot el contrari. Se va afavorir una estabilitat a la marxa, tranquil·litat de moviments, pauses. Realment, una de les coses que sembla que passa a les illes és que l'absència de mamífers depredadors, l'absència de cans, de tigres, de lleons, de llops, de mamífers depredadors, condiciona molt, permet molt una evolució cap a un estil de vida més pausat, molt més tranquil i, bueno, especial.
0: Sí, sí. Bé, a Eivissa, com dèieu, també té el seu, també tenim el nostre propi caprí, descrit el 2022, com Ebusia moralesi, un caprí diminut que no és tan famós com el Myotragus. Si s'hagués identificat com Myotragus, potser ja seria famós. Per què no ho és? No procedeix de la mateixa línia de caprins continentals, o sí?
2: Bé, és mal de dir ara, és suposable o esperable que sí que provengués d'un mateix ancestre, no? Myotragus i Sebusia moralesi d'Eivissa, que bé, les seves restes van ser descobertes ja en els anys 80 i inicialment es pensava que es tractava d'un bòvit i d'un antilopí. Ara es varen reestudiar les restes i es va veure que no, que tot
0: sí,
2: pertany
0: al mateix.
2: Sí, fa
0: poc, a més, el 2022.
2: Fa poc, sí, sí. I els mateixos autors d'aquestos quasi desnuralagos.
0: Sí.
2: I bé, vam veure això, que es tractava d'un bòvit petit, d'un únic, molt petit, per tractar-se d'un jaciment que sembla estar molt pròxim en el moment de la colonització, realment ja mostra una mida molt, molt petita. I per les restes que es tenen, pues, la veritat que poca cosa se pot arribar a dir. Es va veure que les extremitats pues, ja havien patit aquest escurçament, havia reduït molt la mida i poca cosa més. Sabrà poques pistes sobre l'ancestre continental en qui va ser, no n'hi ha. I jaciments, per exemple, a Menorca d'aquesta mateixa edat no en tenim, així que no podem saber si realment va arribar aquest ancestre dels Myotragus i de Búcia també va arribar a Menorca o no. Però allí va prosperar els Nuralagos i és qui va... qui va ser el principal representant de les faunes d'allà de Menorca fins que va arribar als Myotragus.
0: Bé, el llibre té com eix els caprins per desenvolupar tota la fauna associada en la que varen conviure i, a més del conill gegant, quina fauna singular podem destacar d'aquelles èpoques? I des que ja hem dit, clar, de Myotragus, de l'Ebusia moralesi, a més de tot això?
1: Bé, la història és un poquet complicada. Però un poquet per resumir, a Mallorca tenim un registre raonablement bo des de fa 5,3 milions d'anys fins a l'arribada dels humans. I el que sabem és que inicialment la fauna que va quedar aïllada va ser bastant més nombrosa que la que va sobreviure en el final. Inicialment sabem de l'existència de 6 espècies de mamífers, entre les quals hi ha un coní que no és lleiant, hi ha un hàmster de mida grossa, bastant, podem dir, lleiant, bastant gros.
2: Comparat amb els descontinents.
1: Comparat amb els hàmsters que coneixem en el continent. Què més hi ha? Hi ha un ratolí, que tampoc no sabem massa, i després hi ha 2 espècies més que varen conviure amb el Myotragus al llarg d'aquests 5,3 milions d'anys, que eren una musaranya i una rata de sa cua blanca especial, també, per ser un liró, una rata sellarda, també un poquet especial, que també presenta adaptacions amb vida molt més llarga, bueno, també és una altra espècie molt curiosa. Juntament amb això, sabem que varen entrar 4 espècies d'amfibis i d'haver una dotzena d'espècies de rèptils. Això és la fauna inicial de Mallorca i en el final aquesta fauna se va veure restringida a tres espècies de mamífers, que són els miotragus i els seus dos companys, la rata cellarda i la musaranya.
0: Sí.
1: Una espècie de rèptils, que és la sargantana de les Balears, i una espècie d'amfibi, que és el ferret, que també és una altra història, una altra espècie sumament interessant. A Menorca ja hem comentat que hi ha dos episodis faunístics, un és l'episodi dels Nuralagus, que juntament amb el Nuralagus també existia... existien altres espècies de rèptils, amb alguna... amb un escurçó de mida grossa, amb blànits, bueno, amb diferents espècies, amb sargantanes també, i aquesta fauna després se va veure substituïda per la fauna d'Hermiotragus, que és, vamos, hi ha tres espècies, les tres espècies que formen part de la fauna d'Hermiotragus varen arribar totes tres a Menorca i varen formar part de la fauna fins que se varen extingir, com mínim algunes, degut a la presència dels humans. Aquí també tractant de les faunes de Còrsega i de Sardenya.
0: Sí.
1: A Sardenya també la fauna és molt més complexa i també se coneixen dos episodis faunístics. Un episodi on hi ha un caprí que és possiblement també un parent d'Hermiotragus, tal volta procedent de la mateixa Nissaia, però que, no obstant, no presenta les característiques que té Miotragus. No les presenta perquè Sardenya és una illa que podem dir que és un poquet, quasi un continent. És un microcontinent. I en aquest microcontinent varen viure mamífers carnívors. Se sap de que en la fauna d'Ernesto Goral, d'aquest caprí que vivia a Sardenya, també vivia una hiena corredora. Les hienes corredores pertanyen a un gènere que ja se va extingir tot això, i concretament era una hiena corredora nana. Però aquesta hiena corredora de mida petita va ser prou com perquè el caprí que va arribar no evolucionés cap a una vida pausada, sense unes pressions que li fessin... perdre la capacitat cursorial, o sea, sí, sense aquestes limitacions que té Miotragus. Juntament amb això va viure una diversitat de fauna. Aquesta fauna no se sap quan, també se pensa que a un moment en què durant una glaciació la baixada del nivell de la mà va permetre que una sèrie d'espècies continentals arribassin en el microcontinent de Sardenya, i se va produir una substitució faunística. De manera que també tenim una història un poquet parescuda. Se va extingir el caprí, va arribar un cèrvol, va arribar un mamut que se va tornar nan també, varen arribar taupons, o sigui, varen arribar en diferents espècies. Sí. De manera que la història també és un poquet similar a el que va passar a Menorca, o sigui, la substitució d'una fauna per una altra. El que passa és que en el cas de Sardenya la substitució de la fauna antilla no va ser tan completa com la que va passar a Menorca. I a Sardenya, i a Còrsega, el problema que tenim és que no hi ha... Còrsega és una illa amb uns terrenys geològics bàsicament granítics, roques metamòrfiques, i pràcticament hi ha molt poques bandes que siguin terrenys calcaris. Els terrenys calcaris, pels paleontòlegs, tenen un interès especial perquè són terrenys on és fàcil que se formin coves, avencs, baumes, que permeten l'acumulació de sediments i permeten l'acumulació també de fòssils. Els terrenys granítics i metamòrfics és molt més difícil que hi hagi aquests indrets que són tan útils per la paleontologia. Llavors, no tenim, mos falta registre inicial de Còrsega.
0: Ja.
1: Com que Còrsega i Sardenya se sap que han estat unides durant molt de temps, el que pensam, el que és acceptat és que normalment és que se fa una inicial de Còrsega i Sardenya deiéssim molt parescuda. O sigui que és molt probable que també hi visqués un caprí corredor com en el

0: encara que no hagin quedat testimonis en el registre fossilífer, han viscut també juntament amb les espècies que coneixem a partir de la paleontologia. O sigui,
1: És un tema complex.
0: És un tema complex, però sí. Bueno, és molt interessant.
1: I encara més... moltes preguntes per respondre, no?
2: Exacte, així no s'aturen, no s'acaben, a més.
0: No, s'hauria que cada vegada més. I a més hi ha una cosa curiosa. Fa de més 45 anys, juntament amb... amb dos companys, amb en Salvador Mollà sí. i amb en Joan Pons, vàrem escriure un llibre sobre els fòssils de les Balears.
1: Sí.
0: I jo record que quan vàrem escriure aquest llibre, d'alguna manera, el que vàrem fer va ser recopilar tota la informació existent i vàrem pensar que en l'obra que vàrem fer, no era una obra definitiva, però pensàvem que les línies mestres del coneixement ja les teníem. I, evidentment,
1: I no.
0: estaven superequivocats.
2: En ciència, obres definitives, no?
0: No vull dir que fos definitiu, però que les línies mestres que sí. ja estaven...
2: Ja s'havien establert.
0: Sí, no. O sigui, en realitat no s'havien establert. I, bueno...
2: I quan més grates, alguna cosa nova sí. surt i ja te quedes. Sí.
0: Però, bueno, varen passar així mateix una sèrie d'anys abans que se començassin a trobar les faunes més antilles i que mos canviés la visió que tenim, que està incorporada en aquest llibre. Amb aquest llibre, nosaltres crec que som conscients de que és un llibre que tampoc no és definitiu i gràcies a... en els estudis que s'estan fent, els interès de molts d'investigadors, també pensam que s'aportaran moltes novetats que no tardaran tant en arribar. De fet, ja hi ha alguna espècie que s'ha descrit a posteriori de la publicació del llibre.
1: Ah, mira.
0: De manera que ja hi ha
2: novetats.
0: Ja hi ha novetats que si se fa... Ara s'han fet dues edicions, si se fa una tercera edició, segurament podrem incorporar alguna novetat més.
1: Bé, deis que cada fòssil és un petit milagre. El llibre explicau que a molts països els fòssils estan protegits per les lleis de patrimoni històric. Quina és la situació aquí també? Estan protegits?
0: Sí.
2: Sí, aquí estan protegits per llei i fins i tot, bé, en altres, per qualsevol excavació per qualsevol prospecció. Això han de demanar sempre permisos a patrimoni, en els propietaris dels terrenys allà on vols accedir, etcètera, etcètera.
1: I algú que trobi fòssils ha d'avisar.
2: Ha d'avisar, sí. Uh-huh. Convé, perquè, home, és important saber que és el que se troba i que es té entre les mans. No?
1: Està clar.
2: Clar, a més, en el cas dels vertebrats, no podem fer tampoc... Dir que si trobes un caragolet fòssil...
1: Ja, que n'hi ha mil.
2: Clar, evidentment, és important saber-ho, però realment hi ha molts llocs o molts indres que són molt abundants i seria un poc una locura, també. I si estigués tot tant...
0: Sí.
1: En tot el que teniu per investigar i tots els usos que encara teniu pendents, no? Només vos falta que us duguin...
2: Falta mà d'obra.
1: Bé, i una pregunta per anar acabant. Potser encara estan lluny de recrear animals del passat a partir dels seus genomes complets, en parlau en el llibre, encara que ja mos han anunciat la resurrecció, per exemple, del mamut combinant genoma de l'elefant asiàtic. Bé, en tot cas, què en penseu vosaltres d'això, de la resurrecció d'espècies extingides?
2: Penso que, de moment, si el que es fa es serà per fer un parc temàtic. Ja has posat...
1: Parc Juràssic.
2: El cas de Juràssic Park. Si no en sabem ni en cuidar el que tenim actualment...
0: Sí, de
1: això,
0: fet, el que se pot aconseguir, d'alguna manera, és aconseguir un genoma, a lo millor d'un elefant asiàtic, on s'hagin incorporat una sèrie de gens que permeti que sigui molt més pelut i que tingui una... Però no serà exactament la mateixa espècie. Les espècies són sumament complexes. No tan sols hem de tenir en compte el que és la morfologia de les espècies, sinó després aspectes conductuals, o sigui, aspectes fisiològics... O sigui, hi ha mil coses que difícilment en aquest moment, en aquest moment sí, jo crec que per moltíssims d'anys o de dècades o de centenars d'anys se podrà aconseguir. Se podran aconseguir imitacions, a lo millor... Sí.

0: d'alguna espècie se pot aconseguir si se vol tenir un cànid nan com és que existia a Sardenya. Evidentment no tenim el seu parent, el seu ancestre, però se podria fer una imitació a partir del llop, aconseguir una raça superpetita, què sé jo. Però no, és molt difícil arribar a fer reviure una espècie... Bueno, evidentment...
1: No, allò... hi ha intents. Per exemple, amb els dinosaures, en Jan Horner intenta modificar un pollastre, o que li diuen el pollosaurio. És modificar una gallina que li surti cua, que desenvolupi dents... Que... Però, clar, no és un dinosaure. Ja estàs fent...
2: Bé, com diu...
0: Bueno, de fet, també se podrien dir que la gallina ja és un dinosaure.
1: Sí, però que ho és. Que ho és. Sí.
2: Bé, com diu n'Enric, cuidem el que tenim, no?
1: Sí.
2: Bé, la veritat és que podríem estar molt més temps extraient dades interessants d'aquest llibre, potser n'hem de tornar a parlar, i recordo als oients que es titula Els mons perduts dels caprins singulars, de la nova editorial Moll. Avui ho deixarem aquí i hem de dir que ja sabeu que els estudis d'Eivissa, la sala de màquines, sempre tenim en Pablo Morganti, però com avui hem connectat a Mallorca, hem tingut també en Rafa Andrés i el control tècnic. Hem d'agrair la col·laboració dels companys de Mallorca sempre. Josep Antoni Alcobé i Enric Torres Roig, paleontòlegs de l'IMEDEA, mil gràcies per embarcar-vos al Nautilus i espero que parlant de més cosetes des que podem aprendre aquest llibre que per cert, enhorabona.
1: Un plaer, moltes gràcies.
0: Ha estat un plaer.
2: L'he disfrutat molt, en el llibre l'he disfrutat molt.
1: M'alegro.
0: Que bé. Volem fer una presentació a Eivissa.
2: Ah, sí? Perfecte. Sí, sí. Idò, ja avisareu.
0: No sé quan, però bueno, pensant que segurament cap a final d'estiu, una cosa així, intentarem fer una Eivissa i si podem també a Formentera.
2: Ah, fantàstic. Idò, avisau. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: A vosaltres. Adéu.
3: El Nautilus, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate de ensalada granel a 2,09 € el kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,95 € kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 € kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 € unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Tendrían semblanza amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
6: misteris. Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
8: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
10: Si a tu te dic vel,
11: si a tu te dic mare,
12: si a tu te dic pinta,
13: mur, portada,
14: si a tu te dic gra,
15: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
2: Aquesta setmana hem celebrat el Dia de la Tortuga Marina, que va ser el dia 16. I ho han fet, ho han celebrat en l'expectativa de que, de vora si aquest any també tornen a nidificar platges del Llevant espanyol i a Balears. I és clar, si venen, hem d'estar preparats. Anem a preparar-nos amb el nostre següent convidat. És professor del Departament de Zoologia de la Universitat de València i investigador de l'Institut Cabanillas de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Jesús Tomàs, bona nit, ben tornat al Nautilus i a 3 Ràdio.
16: Hola, què tal?
2: Bé, estan trigant molt aquest any les tortugues?
16: Estan una miqueta adormides, sí, però a veure, no és que siga una cosa estranya. La cosa estranya va passar l'any passat, que van venir molt prompte. La primera, per exemple, va ser al Delta de l'Ebre el dia 3 de juny. Així a València, a la província de Castelló, van tenir una entre el 7 i el 9 de juny, però el primer niu va ser el 14. O sigui que estem ara començant.
2: Yeah.
16: Però poden passar dues coses. O que el calor hagi entrat una miqueta més tard, perquè, com ja van contar, crec que l'altra vegada, el fet de que vinguin a ficar els nius a les platges, sí, depèn de la temperatura de les platges i de la temperatura superficial de l'aigua del mar. I, clar, això és un clar indicatiu del canvi climàtic, i per això estan venint cada vegada més, no? A lo millor este any el calor al mar ha entrat una miqueta més tard, i per això els processos fisiològics de les tortugues s'han retardat una miqueta. Però també pot passar una altra cosa, i és una cosa que ja hem detectat, perquè ja portem més de 20 anys seguint a les tortugues en les nostres platges, sí, i és que, com jo dic, n'hi ha any rico, any pobre. M'explique, si vols. El que una tortuga vinga a ficar els ous depèn del que hagi menjat durant tot l'any, per explicar-lo fàcilment i ràpidament, uh-huh, no? Aleshores, cada tortuga va al seu ritme, per així dir-ho. És a dir, si la tortuga ha menjat molt i ha acumulat molt de greix i moltes reserves, pot venir a ficar els nius, no? Però si no ha menjat prou bé o el seu metabolisme va més lent, pot deixar fins a 2, 3 o 7 anys entre temporades, no? Això què vol dir? Que cada tortuga va a la seua. I clar, això què vol dir? Que n'hi ha anys que coincideixen moltes i n'hi ha anys que coincideixen poques. Per exemple, al 2022, sí, només van registrar a tota Espanya dos nius, que van ser a València. Una a Castelló i una altra a Alacant, a la Comunitat Valenciana, vull dir.
2: Sí.
16: Però a l'any següent, al 2023, van tenir 29 nius a tota Espanya. I l'any passat, el 2014, va baixar una miqueta. A València no, me van fer de treballar molt, però a Espanya va baixar una miqueta. Però l'any passat va ser el rècord. Rècord a tota Espanya i rècord a la Comunitat Valenciana. O sigui, que van tenir un any ric, per així dir-ho. A lo millor este any venen menys tortugues, però ja han vingut. Ja tenim dos registres, una, sí, a Múrcia i una altra a Dénia, al nord de la província d'Alacant, però no hem detectat el niu o no ha ficat els ous, esta tortuga de Dénia. I la de Múrcia tampoc.
2: És a dir, han vengut, o sigui, però aquí ho han intentat només. Que
16: sí, sí, ja, sembla que probablement la de Dénia ja ha ficat un niu, però saps què passa? Que tenim alguns problemes per a detectar els nius. De fet, este any, ja portem anys, 2 o 3 anys, per exemple, a Catalunya, Delta de l'Ebre, sí que s'estan patrullant les platges. Sí. L'any passat ja van fer alguns trams de la Comunitat Valenciana en patrullatge, però este any ja tenim diverses ONGs patrullant platges en diversos punts de la Comunitat Valenciana. I a Dénia, precisament, hi havia un grup que estava patrullant i han patrullat les nits següents a l'eixida de la tortuga i no la van trobar. Ja. També n'hi ha un problema, i és que a algunes platges passa el tractor, allí s'ha tota la sorra i ja no tenim evidències, sí, de la tortuga.
2: Passa també.
16: I ahir a Balears tenia un altre problema. Perdona, sí, sí?
2: No, no, deia que també passa aquí a Balears, el que passa el tractor.
16: Sí, no, a Balears, clar, teniu algunes platges que també es netegen, però el problema de Balears i de per a la detecció de nius és que teniu moltes cales.
2: Ja.
16: I no hi ha gent en moltes cales per la nit. Aleshores, pot eixir una tortuga, al dia següent van tots els anglesos i els alemans, fiquen les seues tovalloles i les seues sombrilles, i ja has perdut la empremta de la tortuga i no el pots detectar el niu, no?
2: Clar, pot passar que tinguin nius que no trobam, està clar. Sí. Bé, i quines preguntes queden pendents sobre aquesta colonització que estan protagonitzant les tortugues?
16: Doncs mira, com se diu, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Hem començat este any, ja van tenir un projecte l'any passat, que era el projecte Ingeni Careta, entre diversos investigadors, la gent que més temps portem treballant en les tortugues marines així a Espanya, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic, també la Universitat Politècnica de València, que s'encarreguen una miqueta de la telemetria satelital de les tortugues. Però este any hem fet com una renovació del projecte que es diu Pescareta. perquè és de la línia d'investigació de l'impacte de les pesqueries i tal. I el que estem analitzant en aquest projecte és com està impactant la pesca, perquè ja sabíem que la pesca afectava les tortugues marines, captures accidentals, etc. Sí. Però el que estem fent en aquest projecte és com la pesca està impactant precisament a la població nidificant que estem creant així, que s'està creant així a Espanya, no? Uh-huh. Aleshores, participem la Universitat de Barcelona com a líder del projecte, està també l'Institut Beta de la Universitat de Vic, com dic, la Universitat Politécnica i la Universitat de València. Però també estem col·laborant amb la gent del COFI, Bahia Balears, sí, i la gent de les Illes Balears, perquè, clar, també volem veure què està passant a Balears a llarg termini, no?, la nidificació.
2: Uh-huh. Idò, quan tingueu alguna conclusió, algun resultat, entendran que parlar. Avui el que podem fer és anar a algunes recomanacions per als nostres oients, que han de fer i, sobretot, què no han de fer, si veuen algun indici d'un niu, alguna tortuga atracant-se a la platja... Que els hi podem
16: doncs
2: dir.
16: Mira, el que no han de fer és el que van fer a Dénia, perquè la tortuga de Dénia, la primera va eixir dues vegades, la primera va eixir en llum del dia, a les 6:30 de la vespre. De vegades pot passar que alguna tortuga, explorant, no és que vaig a ficar els ous, però pot explorar a veure la temperatura de la sorra i pot eixir en llum de dia. En llum de dia n'hi ha gent a les platges. Pues, clar, és impactant que un animal d'un metre de 50-80 quilos isca del mar i tu el veus, doncs el cos te crida a anar ahí, a fer-li la foto, a fer-te el selfie. Pues això és el que no s'ha de fer.
2: Clar.
16: El que quan es veu una tortuga s'ha d'establir un perímetre per lo menys de 20 metres, si és de 30-50 millor. No se li ha de fer fotos, sobretot fotos en flash, no se li ha d'il·luminar. I el més important, cridar al 112, al 112, és el més important. Si també sabeu el telèfon de la policia local del municipi, doncs se li crida a la policia local perquè la policia local vagi a la platja, establesca el perímetre i esperen la tortuga fins que arriben els especialistes. Ahir a Balears s'encarrega el COFIP, en altres institucions que estan en altres illes, però és una miqueta la institució que s'encarrega. També en col·laboració amb Palma Aquarium, etcètera, no? Però sobretot és el COFIP el que s'encarrega allí en Balears de la gestió i la protecció de la tortuga i del niu. Repassant, el 112 i sobretot no apropar-se, no tocar-la. També és molt important no trepitjar la empremta de la tortuga, no només on ja ha possiblement ficat el niu, sinó l'empremta d'eixida i l'empremta de tornada al mar. Per què? Perquè això és important per als especialistes de poder identificar on estan els ous. Clar. Aleshores, no s'ha de trepitjar la empremta en cap de tota l'empremta que ha fet la tortuga i sobretot, no fer-li fotos, no fer soroll, establir un perímetre. Sempre n'hi ha gent una mica més excitada a les platges, sobretot a l'estiu i sobretot en l'alcohol. O sigui que hem de tractar de controlar, sense ficar-nos en baralles, però controlar a la gent més excitada i cridar al 112.
2: Fantàstic. I amb aquestes recomanacions ho deixarem, però més endavant en tornarem a parlar i, sobretot, si arriben, tornarem a parlar un poc més d'aquest fenomen, si et pareix, val?
16: Bé, clar. Després podem parlar a setembre i veure com ha anat la temporada.
2: Exacte, fantàstic. I d'on acabem aquí, Jesús Tomàs, investigador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, professor de la Universitat de València. Mil gràcies per el treball que feis per la conservació de les tortugues i fins a pròxima, Idò.
16: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
1: IV3 Ràdio és actualitat.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio. El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
3: Amb aquesta sintonia, traiem el periscopi. Volies parlar de futbol avui, Dani?
4: Sí, efectivament. Estem en el Mundial. No podem parlar pràcticament de gairebé cap altra cosa, no?
3: Home,
4: Mundial de futbol, Bueno, podríem fer-ho,
3: Sí, vale.
4: Evidentment, feia una mica de...
3: A veure, què m'ho volies explicar del Mundial?
4: Res, explicar que, clar, és el Mundial de Mundials, perquè en aquesta ocasió són tres països organitzadors, tres seus, i més seleccions que mai, i, clar, és el Mundial que més contaminarà de la història dels mundials.
3: Que bé.
4: Hi ha un informe, sí, estem contentíssims, la veritat. Un informe que alerta que en aquesta present edició no és que pugin les emissions de CO2, sinó que es disparen. Perquè, primer, per raons evidents, això que dèiem, són tres països organitzadors, tres països anfitrions, moltes seus, i tres països de grans dimensions, a més, Estats Units, Canadà i Mèxic, i el que suposa això de viatges en transport aeri, amb molts desplaçaments, amb una gran dispersió geogràfica, són milers de quilòmetres a moltíssimes seus, amb més partits que mai i desplaçaments aeris més llargs que faran que també aquest impacte sigui realment colossal.
3: Ahà, i això ho diu un informe que es diu FIFA's Climate Blind Sport, no?
4: Sí, que l'ha fet el New Weather Institute, i que encara que la FIFA va fer un pas enrere en un aspecte, hi ha un aspecte que va suposar una millora, perquè ha autoritzat l'ús d'envasos reutilitzables. En principi els anava a prohibir, s'anaven a comercialitzar begudes en ampolles de plàstic d'un sol ús, però va haver-hi protestes que van frenar aquesta decisió, i en aquest cas l'opció més contaminant per una alternativa més sostenible.
3: Home, sostenible relativament, això.
4: En aquest punt, sí, exacte, també. Però més enllà d'aquesta petita victòria, en aquesta batalla, les xifres d'emissions han guanyat per golejada.
3: Bé, de fet, s'apunta que la Copa del Món generarà almenys 9 milions de tones de CO2, el doble que la mitjana de cadascun dels darrers 4 mundials.
4: Exacte. Cadascun dels darrers 4 mundials tenia una mitjana d'uns 4,5 milions de tones de CO2. Ara s'estima que com a mínim s'arribarà en els 9 i que podrien estirar-se fins i tot a arribar als 15 milions de tones de CO2. Com dèiem, una de les principals raons és l'ampliació de participants. Enguany competeixen 48 seleccions en un total de 104 partits. És un 63% més respecte a les edicions anteriors, és pràcticament multiplicar.
3: Sí.
4: I això multiplica els desplaçaments, com dèiem, també la quantitat d'aficionats que hi segueixen els seus equips, i també, per tant, més pressió sobre les infraestructures. Són més partits, més seguidors, més periodistes, més tècnics, Morganti, que te veo... I també més hotels, més vols...
3: El Morganti el tindrem en naltros, no en el Mundial.
4: Sí, no el tindrem al Mundial.
3: No el prestam.
4: Però, en definitiva, una pujada d'emissions de CO2, no per culpa del Morganti, sinó de la FIFA, que defensa que el Mundial 2026 va acompanyat d'una sèrie d'estratègies de sostenibilitat per reduir impactes ambientals, deixar un llegat positiu a les ciutats que seran anfitriones, són 16 ciutats, diu que les seus impulsaran estàndards de construcció sostenible sostenible, etc, etc, etc.
3: Ja tenim la bugada sostenible.
4: Exacte, la bugada verda, eh? Ja tenim la roba per estendre i mentre tant, sense allò que diuen 5 menys l'univers, entre 9 i 15 milions de tones de CO2.
3: Ja, val. Bé, potser en parlem més, perquè el Mundial dura molt de temps, no?
4: Sí, sí, encara. Hi queden 3-4 setmanes ben bones.
3: I potser els hi tornem a donar un toc, no?
4: Exacte, ho podem repassar.
3: Bé, en fi, canviem de tema. Anem a un poc d'ornitologia. Estem a la recta final de la primavera, moltes aus ja han criat i molts polls ja estan a punt de volar per xarxes oronelles que teníem aquí enfrente... Davant, IB3, aquí a Eivissa, Sant Rafel, ja han volat, eh? Uh-huh. Si t'has donat compte, però ja han volat.
4: L'altre dia et vèiem que els miraves amb molta atenció,
3: sí,
4: amb la càmera a punt.
3: El dia següent de fotografiar-les, varen volar. Uh-huh. Bé, tenim una pregunta. Què han de fer si mos trobam amb un pollet caigut del niu?
4: Tot i que la primera reacció és la d'ajudar-los, els experts sempre apunten que, davant el dubte, sempre és millor no fer-ho, no agafar el poll. Uh-huh. Sobretot si ja té plomes i pot fer salts, ho han d'observar-ho. El més probable és que els seus pares els estiguin vigilant de prop, sol passar amb les cries de teulats, amb les oranelles, com deies, avions i fàlcies també, o mèlares, que són les espècies que tenim més a prop, que estan més a prop de l'home, estan més acostumades a estar en entorns urbans, en parcs, etc.
3: Però els falciots sí que hi ha que agafar-los. Vull dir, teulats i alguns altres sí que és cert que els pares els alimenten a terra.
4: Exacte.
3: Però els falciots...
4: Aquesta és l'excepció, sí.
3: Sí.
4: Per això hem de dir que davant del dubte no hem d'intervenir. Uh-huh. Segurament tindrà la cura dels seus progenitors i hem de pensar que si agafem un poll que trobem en terra tenim més possibilitats de perjudicar-lo que d'ajudar-lo.
3: Clar,
4: i
3: és
4: per
3: això
4: saber-ho. Cada any la Societat Espanyola d'Ornitologia, SEO BirdLife, llença una campanya, es diu No l'agafis, i és amb l'objectiu d'evitar que amb la millor de les intencions, perquè es fan bones intencions, es perjudiqui aquests joves ocells. En la majoria dels casos, aquests pollets no estan orfes, ni malalts, ni abandonats, com deien, sinó que es troben en una fase normal i necessària pel seu desenvolupament. Han sortit del niu perquè se sentien preparats.
3: Estan intentant fer el seu primer vol i no sempre se'n surten a la primera, clar.
4: Exacte. Hem de saber que un intent fallit no és fatídic, el poll romandrà a terra, buscarà una branca baixa, els seus pares el continuaran alimentant, el vigilaran de prop perquè no corri riscos i pugui fer un segon intent, un tercer, o els que el necessiti per ja començar a volar. No estan desemparats i, de fet, si esperes un parell d'hores, i segurament veuràs com apareixen els pares del poll per alimentar-lo, veuràs com busquen un espai més segur per al poll, etc. Tu sí que pots... A veure, si està al mig del carrer, sí que el pots retirar del perill del trànsit, no?
3: Clar, o dels gats, per exemple.
4: Per exemple, si en un lloc una mica més alt.
3: Hi ha que tenir en compte les circumstàncies.
4: Exacte. Però segurament aquell poll... el problema potser ve quan el poll no té plomes, que ha caigut del niu, i com deies, per exemple, en el cas sobretot de falciots, que els pares no poden alimentar-lo en terra.
3: Clar.
4: És un ocell que sempre està volant.
3: Sí,
4: pràcticament,
3: no camina. Penso,
4: exacte,
3: sí,
4: i té moltes dificultats per caminar. Seria un dels casos. Però sempre, si tenim dubtes, hem de recórrer als centres de recuperació de fauna, el CEPRONA, el COFIP...
3: Cridar el 112.
4: Exacte, el 112.
3: Si tenim dubtes, està clar.
4: S'ha d'identificar l'espècie i llavors veure què s'ha de fer i què no s'ha de fer.
3: Bé, estem acabant, però crec que hauríem de comentar aquesta... arribada massiva que tenim a les Balears de papalloles, no? De migradora dels cards,
4: sí,
3: concretament.
4: Sí, la Vanessa Cardoy, que està per tot arreu, més la podem disfrutar, està fent la seva migració cap a Europa per evitar, bueno, per passar l'estiu aquí.
3: I arriben com ningú un any, des darrers anys no havia
4: estat
3: tan gros.
4: Jo crec que és l'any que més se'n veuen per tots els camins.
3: Clar, és que hi ha que dir que a algunes zones d'Àfrica, al Magreb, hi ha hagut... pluges molt intenses, inundacions fins i tot morts, de fet, i aquestes pluges han propiciat que hi hagi una vegetació, més vegetació, i aquesta vegetació, clar, implica també més insectes, més papalloles, és a dir, una inundació al Magreb provoca milers, milions de papalloles a Balears.
4: És l'efecte papallona.
3: Exacte.
4: En les papallones.
3: Tot està connectat. Bé, i doncs, si apareix... pots amagar el periscopi.
4: El baixem, sí, el baixem.
3: Gràcies, Dani. I aquí ho deixam. Avui m'ho anam amb una cançó sobre aus. És una cançó que parla d'una màlara com una metàfora de la lluita dels afroamericans pels drets civils. Paulo Morgantis, a la de màquines, i en Dani Manau i jo al pont de comandament tornem en 7 dies. I us recordo que podeu trobar tots els Nautilus d'IV3 a la carta i que us podeu escriure a nautilus@iv3radio.com. Fins al pròxim dissabte, la cançó, per cert, és Blackbird dels Beatles. Cuideu el planeta.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. La Universitat de les Balears defensa la solidesa de la seva activitat científica després d'haver quedat fora del rànquing de Xangai, que recull les 1.000 millors universitats del món i és un dels índexs d'avaluació de qualitat més prestigiosos de les institucions universitàries. La UIB ha explicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel, els investigadors més citats en articles científics o les publicacions a les revistes Nature i Science, i que a més no té en compte la dimensió en termes relatius de cada universitat i no valora aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. I un estudi internacional pioner amb la participació del doctor Antonio Oliver, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital de Son Espasa, s'apunta a les teràpies personalitzades i la prevenció com a estratègies clau per a combatre la major pandèmia de la humanitat, la resistència als antibiòtics que a les Balears provoca cada any la mort de prop de 500 persones, sobretot pacients amb qualque patologia de base com ara el càncer, malalties respiratòries o immunodeprimits. El canvi en el protocol d'actuació passa per conèixer en profunditat quin bacteri concret està provocant la infecció i fer un ús correcte dels antibiòtics. Antoni Oliver.
2: Que a partir de ese mapa genético de la bacteria puedas decidir cuál es el antibiótico o la combinación de antibióticos más eficaces, fueron muy importantes para contenerla, pues, por ejemplo, pues el evitar la transmisión de bacterias resistentes.
1: I amb 20 anys de retards des que es va, des que és obligatori per llei, Santa Eulària és el primer i únic municipi d'Eivissa que ha aprovat el seu inventari de camins públics. S'han revisat 500 quilòmetres de vials durant 4 anys d'investigació i ara el document recull 280 itineraris dins la xarxa pública amb un total de 380 quilòmetres de recorregut. Cristina Tur és regidora de Serveis Territorials de Santa Eulària.
3: No poden tancar els camins o no poden actuar privadament sobre aquests camins. No és una ferramenta que avui s'hagi aprovat i es quedi així per sempre, no. Es tindrà que anar treballant aquest catàleg.
1: I Terra Ferida denuncia que ha passat 30 anys de la seva construcció, tres xalets en anell del Puig de Sant Salvador de Felanitx encara no han estat esbocats, això malgrat ha fet públic l'entitat en la defensa del territori, que l'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca va anunciar en el 2017 la demolició immediata i la restitució del sòl al seu estat original. Diu un dels portaveus de Terra Ferida, Jaume Trobé, que la presentació reiterada de recursos per part del propietari ha permès la supervivència d'aquests habitatges amb l'agreujant que ara mateix estan emprant, diu, per al lloguer turístic sense disposar de llicència.
4: Són 35 anys, jo vaig fent anys, me'n recordo que ja van denunciar això quan jo era pràcticament adolescent, perquè ja coneixíem aquesta il·legalitat, que és flagrant, i van passant les dècades, i aquests apartaments no s'esbuquen, i sempre anàvem com a trobant excuses.
1: De la plana estatal és notícia que s'ha donat per estabilitzat avui de matí l'incendi de niebla a Huelva, que durant 9 dies ha afectat 38.000 hectàrees i ha acumulat un perímetre de 201 quilòmetres, a més d'obligar a desallotjar centenars de persones. Ara, 407 veïnats ja podran tornar a casa. I en aquest moment recordem, o fem balanç en aquesta hora, de les temperatures màximes a l'arxipèlag, que són de 35,4 graus a Llucmajor, de 35,2 a Santa Maria del Camí, de 35 a Porreres, 35 a Son Bonet, a Marratxí, i 34,7, gairebé 35 també, al campus de la Universitat de les Illes Balears. Per tant, com s'havia previst, temperatures pujant i acostant-se als 35-36 graus a l'interior de l'illa de Mallorca. Fins aquí les notícies de la una del capvespre, divendres ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les dues. A l'informatiu migdia. Adeu.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: La vida és massa curta per malgastar-la fent coses de les quals no ens sentim orgullosos. És una frase de l'actriu nord-americana Jennifer Aniston. Una vegada més, es pot aplicar també als nostres emblemàtics que, per norma general, estan d'allò ben orgullosos de dedicar-se a allò que es dediquen. Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai aquí a IB3 Ràdio, un programa en el qual, ja ho sabeu, cada setmana donem veu i protagonisme als petits establiments comercials de ca nostra, per saber-ne, és clar, tots els secrets i totes les inquietuds. Xavi, quins dos negocis coneixerem en el programa d'avui?
2: Com anem, Toni? A l'avantpenúltima edició d'Emblemàtics, efectivament, coneixerem a fons la història de dos emblemàtics. El primer serà Pinya Grau de Palma.
3: Al final, cada pieza tiene su historia, ¿no? Y su motivación. Obviamente, yo todas las piezas que hago a familiares o amigos que tengan que ver con fechas muy, muy concretas, de celebraciones, de aniversarios, de matrimonios, pues obviamente me llena de orgullo, ¿no? Me llena de satisfacción poderles hacer, porque sé que van a ser recuerdos para toda la vida y que van a ser recuerdos para gente, para personas que yo aún no conozco, porque van a ser sus hijos, sus descendientes, ¿no?
2: I a la segona part, una història, direm, ben refrescant, la de l'Ados Garrido, del Cudi.
4: Nosotros vivimos mucho de los alcudiens, porque somos de siempre. Que ahora mismo, en esta calle, y ahí hay 10 heladerías más, y el turista, cuando viene, pues pasa por una vitrina muy bonito, lo toma. Y tenemos muchos turistas que vienen o vienen cada año o han probado nuestro helado y pasado mañana vuelven otra vez porque les ha gustado y vuelven por casualidad y otros pues nunca lo prueban porque no saben exactamente dónde comprar.
2: I de ja ho tenim, joies i gelats, una combinació que esperam que sigui profitosa.
1: Són negocis ben distints, Xavi, però sens dubte que tant de Pinya Grau com de l'Ados Garrido n'aprendrem moltes coses. Emblemàtics, benvinguts, començam. Cada retrat per ell mateix pot ser una joia, sobretot aquest que en Xavi Oliver ha preparat sobre joieria Pinya Grau.
2: Una joia és molt més que un objecte de valor. Sovint és un record, un regal, una promesa o una peça que passa de generació en generació. Darrere cada anell, cada penjoll o cada polsera hi ha hores de treball, minuciós, precisió, creativitat. La joieria artesanal continua sent un ofici en què les mans tenen tant de protagonisme com la imaginació i en el qual reparar una peça és també conservar una part de la història de qui la du. A Palma, aquesta traviva a la joieria Pinya Grau.

0: and it makes a fiery ring.
1: La història del negoci comença l'any 1952, quan Josep Grau i Josep Pinya van decidir unir esforços i obrir un primer taller. Aquell any, Europa avançava cap a una nova etapa de reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial, mentre Elisabet II accedia al tron del Regne Unit després de la mort del rei Jordi VI. Espanya continuava la lenta recuperació econòmica de la postguerra i a Mallorca els petits negocis familiars seguien essent el motor del comerç local. En aquest context, naixia una joieria que faria de l'artesania la principal senya d'identitat. Amb els anys, el negoci es va traslladar primer al carrer de Sant Bartomeu i ja al segle XXI al carrer de Colom, mantenint sempre el taller al seu emplaçament tradicional, això sí. Avui són Toni Grau i Carolina Fuster, tercera generació de la família, els que continuen al capdavant de l'empresa. Especialitzats en joieria d'or i argent, orfebreria, reparacions i peces personalitzades, han sabut reinventar-se davant les dificultats, sense renunciar mai al treball artesanal. Una manera d'entendre l'ofici basada en la qualitat, la professionalitat i la confiança que els clients continuen depositant en ells més de 70 anys després.

la fresca i d'hora baixes compartits en família. Fer gelat artesanal és molt més que mesclar ingredients. És trobar l'equilibri entre tradició, qualitat i creativitat. El Cudi, aquesta manera d'entendre l'ofici, continua ben viva a Helados Garrido.

La història d'Helados Garrido va fer les primeres passes al petit obrador familiar del Port del Cudi, però va ser l'any 1975 quan els germans Garrido, juntament amb les seves dones, varen obrir la primera gelateria al carrer Moll del Cudi. Aquell any moria Francisco Franco i Espanya iniciava el camí cap a la democràcia. A Europa, el continent començava a recuperar-se de la crisi del petroli, mentre que Mallorca consolidava definitivament el seu model turístic, amb municipis com el Cudi convertint-se en una de les principals destinacions de l'illa. En aquell context, una petita gelateria començava una trajectòria que acabaria sent reconeguda molt més enllà de Mallorca. L'any 1983, la família va obrir una segona gelateria al passeig marítim del Port del Cudi, que va romandre oberta durant més de 40 anys. Els seus gelats varen començar a rebre importants premis nacionals i internacionals. El primer, a València, l'any 1981, i dos reconeixements més als anys 1989 i 1990. Avui, els fundadors del negoci han fet un pas al costat, però amb la seva mà dreta, Javier Cànevas, mantenen l'elaboració artesanal amb ingredients naturals i una pila de sabors diferents. Els granissats, l'orxata de xufa de València i copes tan emblemàtiques com la banana split o la copa negrita continuen endolcint els estius del Cudi, demostrant que la qualitat mai no passa de moda.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.

Així, amb la història de l'Ados Garrido hem arribat al final del programa en l'edició 102. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més en aquesta emblemàtica travessia radiofònica. I gràcies, sens dubte, a la feina de tot un equip de professionals. Entre ells i sobretot en Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, en Lluís Fortesa al control de so, en Joan Trias a l'assessoria musical, Napoloni Huguet a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Polo de Llimona, de Joan Miquel Oliver. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. 500 persones. 500 persones moren cada any a les Balears a causa d'algun bacteri. I per això preocupa els metges especialment la resistència als antibiòtics que estan desenvolupant de manera accelerada per, en moltes ocasions, un consum no adequat o excessiu. Precisament, l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears ha col·laborat amb la Universitat Australiana Monash en un estudi que proposa un canvi en el protocol perquè es personalitzi molt més el tractament amb antibiòtics i s'apliquin aïllaments per evitar l'expansió de les infeccions. Posa en compte amb totes les claus en uns minuts. Abans, però, altres temes en titulars. L'organització Alan Font torna a informar d'una embarcació desapareguda amb 26 migrants a bord i que hauria partit d'Algèria amb destinació a les Balears. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Divendres ja va informar d'un altre naufragi on, segons l'organització, 28 persones haurien desaparegut.
0: Gairebé totes les illes es troben en nivell d'alerta màxim per risc d'incendi.
2: Per aquest motiu, alguns pobles, com és el cas de Consell, han suspès els correfocs que tenien previstos amb motiu de les festes.
0: Els productors menorquins de carn ecològica han d'exportar a Mallorca per falta de demanda a la seva illa.
2: La producció d'aquesta carn és un 20% més costosa que la convencional i encara no té gaire presència a l'illa.
0: En clau estatal ha estabilitzat l'incendi de Niebla, Huelva.
2: El foc ha afectat ja una superfície de 38.000 hectàrees i les 417 persones que quedaven evacuades ja poden tornar a casa seva.
0: En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca va sumar ahir el primer triomf a segona d'aquesta temporada gràcies als gols de Pablo Torre i Antonio Raillo davant d'un disciplinat Real Valladolid. El 2-0 final serveix per fer realitat el final d'un malefici, el de no guanyar el primer partit de Lliga des de la temporada 2019-2020.
0: I anem amb la previsió del temps. Es manté l'avís groc per altes temperatures a l'interior i al sud de Mallorca. Xesca Cifra, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Per avui cap vespre continuarem amb temps tranquil, com ja han tingut avui matí. Just arriben núvols prims a punts d'Eivissa i de Formentera que ja deixen el cel una mica entrebolit en alguns punts i aquests núvols han d'avançar cap a Mallorca i hora baixa al ponent de Menorca. Tindrem aquests núvols prims com a única decoració del cel perquè avui ja no esperam cap tipus de precipitació. Tindrem a més vent fluix, ja l'han tingut avui matí. En aquests moments tenim vent de component est amb una mica d'embat i una situació a la mà que és tranquil·la. Tenim mà arrissada, com a molt amb redols de marejol, en tot cas, ones que no passen dels 40 centímetres. La temperatura avui és molt semblant a la que teníem ahir. Tenim, de fet, avís groc activat a punts del centre de Mallorca. En aquest indret tenim ja valors al voltant dels 37 a 38 graus. Cap a la costa a Mallorca, ara temperatures entre 32 i 33 graus. A Menorca ja arribam als 34 graus, igual que a punts d'Eivissa i a Formentera, amb humitats relatives ben elevades i, per tant, amb temperatura de sensació molt alta. Hem de continuar així inicis de la pròxima setmana, una situació dominada pel cel pràcticament destapat demà, en presència d'algun núvol d'evolució, així com vagi avançant el dia, al matí, demà, i també pot deixar qualque precipitació. En temperatures encara sense canvis, tornarem a tenir un dia més avisos perquè l'heu activat a inicis de setmana, amb valors de temperatura que tornaran a enfilar-se en tot dels 35 a 38 graus.
0: Gràcies, Xesc. Encara un apunt més de servei, perquè a partir de les 3, d'aquí 55 minuts, hi haurà restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova ciclista.
2: Serà fins a les 8 del cap vespre, que no es podrà circular entre Set Salines i Campos per les carreteres MA 6040 i 6031 i tampoc per la MA 6014, que és la d'Escap Blanc, la carretera costanera que enllaça des de Sestanyol i fins a Cala Blava en el terme municipal de Llucmajor.
0: Són les 2:04. Lluís Fortez, al control tècnic. Començam.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: La resistència als antibiòtics és una de les principals causes de mortalitat arreu del món. S'estima que més d'1 milió de persones moren a l'any per mort dels bacteris. A les Balears, La taxa seria d'unes 500 defuncions anuals, sobretot pacients amb qualque patologia de base, com ara càncer, malalties respiratòries o immunodeprimits. Un estudi internacional pioner, amb la participació del doctor Antoni Oliver, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital de Son Espases, apunta a les teràpies personalitzades i la prevenció com a estratègies clau per a combatre la major pandèmia de l'humanitat.
2: Així descriu el fenomen dels superbacteris la Organització Mundial de la Salut, quan són capaços d'evolucionar i defensar-se dels antibiòtics. Fins i tot els medicaments de darrera generació s'han demostrat ineficaços, i en algunes parts del món una de cada tres infeccions és resistent als bacteris. Els antibiòtics, volen dir. Un escenari que obliga a la reflexió, apunta el doctor Antoni Oliver, investigador principal del grup de resistència als antibiòtics de l'IDISBA.
5: Nosotros desarrollamos un antibiótico nuevo y ellos enseguida, las bacterias, encuentran la forma de hacerse resistente frente a él. Siempre vamos a ir por detrás, ¿no? Así que en eso no vamos a ganar nunca la batalla. Siempre va a haber resistencia a los antibióticos, pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de minimizarla para que su impacto sea lo menor posible, ¿no?
2: El canvi en el protocol que s'explica en aquest estudi d'actuació passa per conèixer en profunditat quin bacteri concret està provocant la infecció i fer un ús correcte dels antibiòtics. És la conclusió de l'estudi de la Universitat Australiana Monash en col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears.
5: Que a partir de ese mapa genético de la bacteria puedas decidir cuál es el antibiótico o la combinación de antibióticos más eficaces, formas muy importantes para contenerla, es por ejemplo pues el evitar la transmisión de bacterias resistentes, pues con usar los antibióticos lo mejor posible, y otra, contener la transmisión de las infecciones, pues aplicando medidas de contención, de por ejemplo aislamiento, para evitar que se transmitan a otros pacientes.
2: La prevenció de la infecció és essencial, ja ho heu escoltat, per combatre la resistència als medicaments. Per això els experts reiteren el missatge que vam aprendre durant la pandèmia, rentar-se les mans sovint i de forma correcta, vacunar-se i prendre antibiòtic només quan sigui necessari, amb recepta, mai per iniciativa pròpia.
0: En la mateixa línia de la lluita contra les infeccions han entrat en joc alternatives als antibiòtics. Una opció és la fagoteràpia, que és l'ús de virus per a la destrucció dels bacteris multiresistents. Una quinzena de pacients amb fibrosi quística de les Balears han participat d'un estudi pioner amb resultats satisfactoris.
6: El llevar els efectes que fa aquesta bactèria que li fa tant de mal, doncs és un alivi. No? Per exemple, en Irene Nevado, que ha passat per dos trasplantaments de pulmons i està en llista del tercer perquè una bactèria que tenia des dels 8 anys li estava fent molt de mal. D'aquest tractament se li ha llevat i no ha hagut d'anar en el tercer trasplant.
2: És un dels casos, el d'aquesta lota d'èxit de la teràpia que ha impulsat la Fundació Respiràlia, que investiga Evolving Therapeutics amb el suport de la Universitat de València. Escoltàvem fa un moment el president de la Fundació, Carlos Pons, qui exposa les traves burocràtiques per seguir endavant, perquè per incloure el tractament en el catàleg de la Seguretat Social és necessari fer un assaig clínic previ per confirmar-ne la viabilitat.
6: És molt econòmic i amb un sol tractament se pot erradicar aquestes infeccions, no vull dir ni 100%, perquè evident que cada cas és un món, però que de moment ha donat molt, molt bons resultats, i això és un tractament que ha de passar per l'Agència Espanyola dels Medicaments, i ara mateix no ens deixen seguir amb aquests tractaments que siguen per ús compassiu. Per tant, estem veient de trobar altres vies per poder seguir atenent-se cents i cents de peticions que tenim de metges de tot Espanya.
2: La proposta és la mateixa, el tractament personalitzat a partir de la creació d'un banc de virus, identificant cada superbacteri contra el qual és efectiu cada virus. Es tracta de la coneguda com a fórmula magistral que permetria estalviar en recursos sanitaris i hospitalaris.
6: La solució més ràpida, i inclús te diria que més econòmica, és la fórmula magistral que se pogués aprovar a Espanya i, en aquest cas, pues, l'hospital pagant un tractament que seria únic i no molt clar, pues s'estalviarien tots els tractaments que se fan per combatre en aquestes bactèries, a part del patiment que té la persona que la té.
2: L'opció, però, de moment no es contempla a Espanya. La Fundació Respiràlia estudia ara iniciar una mobilització popular per reclamar justament l'adquisició d'aquesta fórmula magistral per fagoteràpia, com es va fer l'any passat a Portugal.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dues i deu minuts. De gener a juliol de 2026 han passat pels aeroports de les Illes un total de 27.230.000 passatgers. Unes xifres que han impulsat el debat públic al voltant de la massificació turística i les seves conseqüències, especialment les darreres setmanes després de les manifestacions a Palma i a Sóller.
2: Més enllà del debat obert, avui han volgut demanar als turistes què en pensen respecte de la situació del turisme a les Balears, concretament a Mallorca, és a dir, com viuen la saturació i si ho han pogut veure amb els seus ulls. Per alguns d'ells, les seves vacacions han transcorregut dins la normalitat. És el cas d'aquestes parelles que han estat a Cales de Mallorca i Sacoma i d'una dona que ha visitat diversos indrets.
7: Pues nosotros en nuestra zona, la verdad que la parte de Cales de Mallorca había gente, pero no un turismo masivo ni nada. Normal, totalmente normal.
8: Sí, no, la zona muy tranquila donde estuvimos. Fue una zona tranquila, no había más, mucha masificación. Es como ser una zona apartada.
9: Bastante gente, algunos más, otros menos. Nosotros hicimos algunos lugares como Valdemosa, fuimos a las cuevas, y hicimos playas también que nos gustan mucho. Algunas había mucha más gente y otros, pero como están todo tan organizado y tan coordinado, es como que hay mucha gente, pero nadie te invade.
2: Altres turistes, en canvi, sí que han tingut la sensació, diuen, d'estar en un entorn saturat, especialment a Palma i a Sóller, on no és casualitat es varen produir les dues manifestacions de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. També veuen la pujada del cost de vida a la illa.
10: En especial cuando fuimos nosotros a Sóller tardamos como, ¿cuánto fue? Media hora, una hora en entrar en coche. Y luego pues para aparcar bastante complicado y luego bueno, lo que es la ciudad en sí pues abarrotadilla.
11: A ver, en el centro sí, y venimos de Barcelona, o sea que sabemos un poco cómo es.
12: A ver, nosotros llevamos viniendo ya 20 años. Yo lo que veo es que aquí, por ejemplo, los precios de todo cada vez son más altos, de la compra, etcétera, etcétera. Noto mucho la diferencia desde hace unos años hasta ahora.
2: I també hem demanat als turistes que comparin amb les seves ciutats d'origen, en aquest cas, Donosti i Madrid.
13: No hay tanto alemán ni nada, no sé, es diferente. Es un turismo diferente, totalmente diferente. Esto está muy masificado. Aquello un poquito, según qué zona sí, pero otras se puede estar muy tranquilo.
14: En el centro sí que en Madrid se puede comparar con Palma y sí que pues parecido. Ahí sí que se nota, en agosto yo lo estoy notando.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:12. Més temes. Alerta per la desaparició d'una embarcació amb el manco 26 migrants a bord que es dirigien cap a les Balears. L'organització Alarm Phone assegura que l'embarcació va partir de les costes de Tipassa, Algèria, i que de moment no se'n té cap notícia.
2: Per cert, és la segona embarcació desapareguda només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears. Divendres, la mateixa entitat ja va alertar del naufragi d'una embarcació amb 32 migrants a bord que havia partit de la localitat algeriana de Boumerd. Només 4 persones varen sobreviure i les altres 28 haurien mort. Salvament Marítim manté la recerca dels desapareguts, però encara no han estat localitzats.
0: Tot en un cap de setmana en què continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les illes. Dissabte ahir en varen arribar, per exemple, 4 amb 77 persones d'origen magrebí i subsaharià.
2: Dues varen ser localitzades en aigües de Formentera, una més a l'est de Cabrera i un altre grup va ser interceptat a Cala Esmeralda, a Santanyí.
0: 3 homes i una dona han ingressat a presó provisional després de ser detinguts per la Policia Nacional com a presumptes autors de diversos delictes de robatori en força i un d'estafa a Palma.
2: La investigació parteix d'un robatori comès a finals de juliol durant la nit en un bar del barri d'Arxiduc. Segons la policia, els presumptes autors varen rompre el bombí de la porta per entrar a l'establiment i varen sostreure la caixa registradora amb uns 500 euros i una targeta bancària de l'empresa. Els dies següents, els assaltants haurien utilitzat aquesta targeta per fer diversos càrrecs en diversos negocis. La investigació va permetre determinar la presumpta participació de 4 persones i comprovar que alguns dels investigats utilitzaven documentació d'una altra persona que havia estat sostreta de l'interior d'un vehicle.
0: A més, la policia relaciona 3 dels investigats amb robatoris amb força en 6 vehicles de diferents punts de Palma i també amb altres robatoris en un bar. Més successos. Detingut un home de 44 anys que va atacar i amenaçar de mort la seva companya de pis. Segons la denúncia, l'home va agafar la víctima pels cabells i la va colpejar al passadís. En arribar a l'habitació, va obrir la porta amb tanta violència que va arrencar part del marc de la paret.
2: La dona va haver de defensar-se de l'home fins que va poder expulsar-lo del seu dormitori i s'enfronta al detingut a càrrecs per amenaces, violació del domicili, danys i maltractament.
0: I gairebé totes les Illes Balears se situen avui en el nivell 4 d'alerta per risc d'incendi forestal, és a dir, el nivell vermell. Només queden de fora, però amb avís groc, Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran i Alaior, tota Menorca. Una situació que ens obliga a anar molt alerta, de tenir conductes que puguin generar situacions de risc.
2: Així, el correfoc de l'eixam de dimonis de Consell per les festes de Sant Bartomeu, previst per avui capvespre a les 9:30, s'ha suspès per l'elevat risc d'incendi. No és l'únic municipi, també d'altres com Sencelles, Sineu o Pollença, han pres decisions d'aquest tipus sobre els seus actes. Xisco Caimari, portaveu dels Bombers de Mallorca, explica així en el programa La Gran Vida la necessitat de ser prudents.
15: El que hem de recordar, sobretot, és no llençar o abandonar objectes de combustió a qualsevol zona que pugui prendre, també encendre foc a àrees de descans, de vora de carreteres també, o zones recreatives d'acampada, i també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes, o inclús descargues elèctriques.
2: Així encara, com que Alaior es troba només en avís groc, que és un nivell molt elevat de risc d'incendi, i no vermell, que és extrem, els focs artificials d'avui vespre, amb motiu de les festes de Sant Llorenç, continuen endavant.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho han destacat també en titulars: produir carn ecològica de Menorca implica un 20% més de costos. Actualment encara són pocs els productors de carn ecològica que hi ha a l'illa. Fins i tot alguns llocs han d'exportar a Mallorca, perquè a Menorca el producte encara no té prou sortida. Ens ho conta Blai Barber.
16: A Sona Batzer, a Ferreries, fan carn ecològica de vaca vermella menorquina. Els animals han d'estar amollats tot el dia. L'engreix es fa amb ordi i palla que sembren ells i un pinso amb certificació ecològica que no du additius químics. Consideren que la carn ecològica a Menorca encara no se li dona prou importància i per això l'exporten a Mallorca. En Joan Ayès és l'amo de Sona Batzer.
17: A Mallorca hi ha uns clients que cerquen més aquest tipus de carn, que aquí a Menorca no hi és. I també, clar, amb les ecològiques té que pagar un poquet més. En restaurants o carnisseries, clar, si d'afegir el valor ecològic, encara és més cara.
16: El gran distribuïdor de carn de Menorca també constata que l'ecològica a l'illa no arranca. Antoni Pellicer, gerent de Ganados Pellicer.
18: Nosaltres tenim un client que sí que ens fa vedell menorquí ecològic, el que bueno, costa aquí a Menorca, perquè no hi ha un comerç establert per treure un vedell sencer, m'entens? Només demanen segons quines peces, però això ho han de treure cap a la Mallorca o cap a la península, que sí que hi ha més demanda.
16: Els ramaders ecològics estan sotmesos també a controls estrictes, amb inspeccions i un llibre ecològic en què han de declarar a quines tanques pasturen les vaques o quin pinso han comprat.
0: Més temes. Amb 20 anys de retard, des que és obligatori per llei, Santa Eulària és el primer i únic municipi d'Eivissa que ha aprovat el seu inventari de camins públics. S'han revisat 500 quilòmetres de vials durant 4 anys d'investigació. El document recull 280, la xarxa pública, amb un total de 380 quilòmetres. Una informació que ens detalla Alberto Ferrer.
19: Aquest és de Camp en Marc, que enlaça el camí d'Esfil en su camí de Zeró. Pot tenir un quilòmetre i algo.
20: És que li diuen camí de Cotella, que va de la carretera de Sant Mateu hasta el camí que li diuen de Can Casa Llarga. És més antic que la carretera de Sant Miquel.
21: Hi ha camins que s'han fet servir sempre i altres que, com el de Cotella, es varen recuperar per la implicació dels veïns.
20: Hi va arribar un punt que ni siquiera quasi a peu es podia passar. La malesa tocava d'un costat a l'altre. Entonces, els veïns creien que era una llàstima aquell camí es perdés, uns quants particulars dins que jo també m'hi vaig mesclar. Demanaren permís de l'Ajuntament perquè ens temíem que hi hauria pegues.
21: L'ús tradicional, però també els que figuren a mapes oficials o les escasses imatges aèries disponibles, han estat fonts que s'han fet servir per decidir quins camins han existit històricament a Santa Eulari i quins han de seguir sent públics o ja han perdut la seva funció.
22: No és una ferramenta que avui s'hagi aprovat i es quedi així per sempre, no. Es tindrà que anar treballant aquest catàleg.
21: Entrar a l'inventari implica obligacions. Per començar, no s'hi pot barrar ni obstaculitzar el pas.
22: No poden tancar els camins o no poden actuar privadament sobre aquests camins.
19: Perquè abans ho arreglàvem d'altres o demanàvem ajuda a l'Ajuntament, m'ho dàvem de mala gana o de bona gana. D'aquesta manera, escolta, el camí està intransitable. Pues mira, es té que arreglar i és vostre.
21: L'Ajuntament no té previst asfaltar-ne cap, però hi ha qui espera que arran de l'inventari es plantegin millores per fer-los més segurs.
0: Gràcies, Alberto Ferrer. Hem escoltat la veu d'un grapat de veïnats, també de Cristina Tur, la regidora de Serveis Territorials. Més apunts, la Universitat de les Illes Balears defensa la solidesa de la seva activitat científica després que ahir es fes públic que queda fora del rànquing de Xangai, que recull les 1.000 millors universitats del món i és un dels més prestigiosos per avaluar la qualitat de les institucions universitàries.
2: La UIB ha explicat en un comunicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel i les medalles Fields als investigadors més citats en publicacions científiques o les publicacions a Nature i Science, un dels indicadors que, a més, es mesuren majoritàriament en valors absoluts, sense tenir en compte la dimensió de cada universitat. La institució també qüestiona que el rànquing no valori altres aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. Finalment, recorda que la davallada en el rànquing de Xangai no és exclusiva de la Universitat Balear, sinó que ha afectat també un conjunt d'altres universitats espanyoles, principalment assenyala per l'auge de les que ho són xineses.
1: Informatiu migdia.
0: I repassem ara en forma breu altres notícies d'abast estatal i internacional i començant per la situació dels incendis a la península. Ha estabilitzat l'incendi de Niebla a Huelva.
2: Aquest dissabte les forces contra incendis han evitat per primera vegada en una setmana que les flames continuessin avançant. El foc ha afectat una superfície de 38.000 hectàrees, si bé no s'ha cremat arreu, amb un acumulat de perímetre de 201 quilòmetres i obligat a desallotjar centenars de persones. Ara les 400 de sec que fins ara encara estaven evacuades podran tornar a casa seva. La notícia l'ha donada de l'estabilització al president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
3: Este incendio no ha sido el único que hemos tenido en Andalucía. Fuera de la bestia de este gran monstruo que hemos tenido, ha habido otros 17 incendios, algunos de cierta complejidad, para que nos hagamos una idea de la complicación y la complejidad en una comunidad tan al sur como es Andalucía, tan seca, porque nosotros tenemos periodos de sequedad de 6 meses.
0: Per cert, que el president d'Andalusia s'ha referit també a la sèrie de terratrèmols que han afectat aquest cap de setmana a Granada, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital.
2: Ha dit que és possible i previsible també que continuïn les rèpliques d'aquests sismes, en qualsevol cas de petita magnitud, i ha demanat a la població no baixar la guàrdia per prevenció.
0: I al marge de l'incendi de Huelva, que acabam de comentar, l'altre gran foc a hores d'ara a Espanya és el de Las Peñas de Riglos, a Osca. En aquest cas acumula 16.000 hectàrees cremades i no està estabilitzat, però la millor de les condicions meteorològiques i la previsió de pluja conviden a cert optimisme. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Administració Pública d'Aragó.
4: Ha sido una noche un poco más tranquila. Las condiciones meteorológicas de hoy con una alta humedad y con poco viento ha permitido pues trabajar bastante mejor y las maniobras prácticamente todas estaban por parte del director de extinción y de los medios ahí desplegados, pues han funcionado bastante bien, lo que ha hecho que esta noche el perímetro del incendio no haya aumentado mucho.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El Teatre Pereira d'Eivissa acull el pròxim 2 de setembre la presentació del documental Ziriab i los vientos de la cultura, acompanyat amb l'espectacle de música del Sextet del Amir, un dels millors guitarristes de la seva generació.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

El cantautor Xoel López arranca el viatge per al món musical que t'oferim durant el cap de setmana a Ivetres Ràdio. Presentar les cançons, selecció de continguts i a les mescles, Tito Fuster. Gràcies per orbitar. Els primers minuts, com és habitual, les dedicarem a escoltar un autor o cantautora, en aquest cas el protagonista és Xoel López, que torna en el claustre d'Amor. Si orbites des de Menorca, aquest proper divendres, dia 21, presentarà Caldo Espírito, una de les veus més representatives i sòlides de l'escena independent iberoamericana. Amb més de dues dècades de trajectòria, s'ha convertit en un bon lletrista i un músic que sap crear bons paisatges sonors i emocions. Acabam d'escoltar la cançó Lodo, una de les més populars del seu repertori, donant pas en aquesta tierra.

Estem escoltant les cançons de Xoel López, aquest cantautor que actuarà aquest proper divendres, dia 21, en el claustre de Mo a Menorca. La seva carrera va començar amb Deluxe i després projecte en solitari que s'ha consolidat amb la seva naturalitat entre el pop, el rock i les arrels llatinoamericanes. Música que també explora el folk, la psicodèlia i les seves lletres singulars i treballades. Hem escoltat l'espina de la flor en tu costado, una més, aquesta serpes.

Xoel López actuant aquest proper divendres a Mo, en el claustre. I també ho farà, en aquest cas, el menorquí Xanti Gordi en el mateix escenari i espai aquest proper dimarts. Escoltam del menorquí Primer Viatge.

0: en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tito Fuster, Òrbita 3. I de 3 Ràdio és humor.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestro.
11: Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualsevol manera.
12: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
7: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
0: Un viatge musical... En Tito Fuster. Òrbita 3.
16: I un altre bon lletrista i autor per completar aquests primers 30 minuts d'Òrbita 3. Arribarem en el punt horari de les 15 hores amb Coque Maya, que actuarà en el Teatre del Casino de Ciutadella de Menorca el proper dilluns 24 d'aquest mateix mes d'agost i s'ha afegit una actuació més dimarts dia 25. Maya celebrant ja 40 anys de trajectòria entre la seva etapa Los Ronaldos i en solitari. Per arribar a les 3, ho feim amb La Senyal. Gràcies per orbitar. Després de la informació, seguim punxant la banda sonora de l'estiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Els efectius d'emergències treballen en aquests moments en un incendi forestal que s'ha iniciat a la zona de la carretera entre Manacor i Sant Llorenç aquest migdia. S'han activat unitats terrestres dels parcs de Manacor i Artà, dels bombers de Mallorca, també l'helicòpter Samilana, a més d'efectius de l'Ibanat. De moment es desconeix l'extensió afectada i la causa d'aquest foc. Això quan just aquest migdia, després de gairebé 24 hores, s'ha decretat extingit l'incendi que hi va cremar poc més de 2 hectàrees de terreny forestal a Esputxet entre Consell i Alaró. Santa Eulària és el primer i únic municipi d'Eivissa que ha aprovat el seu inventari de camins públics, tot i que arriba amb 20 anys de demora des que és obligatori. S'han revisat 500 quilòmetres de vials durant 4 anys d'investigació per determinar els històrics i també els d'ús tradicional. Com a resultat, s'ha obtingut un document que recull 280 camins a la xarxa pública amb un total de 380 quilòmetres. Ho explica Cristina Tur, regidora de Serveis Territorials de Santa Eulària.
2: No és una ferramenta que avui s'hagi aprovat i es quedi així per sempre, no. Es tindrà que anar treballant aquest catàleg.
1: La Conselleria d'Educació i Universitats avança aquest estiu en l'execució i la licitació d'un ampli conjunt de grans actuacions en centres educatius de les Balears. Amb una inversió que supera els 85 milions d'euros, les obres inclouen la construcció de nous centres, ampliacions, reformes integrals i actuacions de manteniment que permetran incrementar el nombre de places educatives, modernitzar equipaments i millorar les condicions d'aprenentatge de l'alumnat de les Illes, segons apunta el comunicat. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat per primera vegada Ceuta després de 2 setmanes de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola. Ha negat el col·lapse del servei sanitari, com havien denunciat alguns professionals, i xifra en 5.800 els migrants atesos aquests dies, dels quals 28 romanen ingressats.
3: Ninguna de las operaciones, ninguna de las consultas y ninguna de las asistencias sanitarias se han suspendido, ni esperemos que se suspendan, por supuesto, y que ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, ¿hay una crisis humanitaria? Sí.
1: I aquest cap de setmana se celebren les festes de Sant Llorenç de l'Eo. Aquest migdia ha tingut lloc el segon jaleo, un acte molt animat i amb la plaça ben plena de gent, tot i la calor que hi feia. Entre ells, el nostre company Ramiro López.
4: Al voltant de les 12:30 ha començat aquest segon jaleo de les festes de Sant Llorenç de l'Eo. Enguany hi participen 79 caixers i cavalls. La calor es fa notòria en aquestes hores centrals del dia i per aquest motiu s'ha demanat als caixers si poden reduir el temps que passen dins la plaça, una mesura que també es va prendre ahir. Cal recordar que en aquest municipi els cavalls surten d'un en un i que es fa només una volta i la volta de les canyes. Tot i les altes temperatures, la plaça és ben plena per viure aquest jaleo que es viu amb molta intensitat.
1: La xifra de morts pel terratrèmol a Indonèsia ha augmentat en més de 50. El sisme de magnitud 7,7 i amb epicentre a l'illa de Flores manté unes 5.000 persones desplaçades mentre continuen les tasques de rescat. El fenomen ha causat danys en habitatges, escoles, centres de salut i instal·lacions governamentals. I acabam amb un apunt de servei perquè des d'aquesta hora hi ha restriccions de circulació al sud de Mallorca per mor de la celebració d'una prova esportiva de ciclisme. Fins les 8 del capvespre no es podrà circular entre Ses Salines i Campos per les vies MA 60, 40 i 60, 31. Tampoc per la MA 60, 14, que és la carretera costanera que enllaça des de Sastanyol i fins a Cala Blava en el terme municipal de Llucmajor. És tot, més notícies, butlletí de les 4. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

La pianista i compositora Lucía Rey, l'encarregada d'encetar Òrbita 3, el viatge per al món musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia de la Ràdio Autonòmica. A més, aquesta artistassa també és la protagonista d'arrencar la sessió de migdiada en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, aprofitant per punxar referències musicals del jazz i totes les seves variants i fusions. A més, Lucía Rey és notícia perquè actuarà aquest proper dimarts, dia 18, en el Festival Internacional de Jazz a Sa Pobla, que enfila la recta final d'aquesta 32a edició que va arrencar el passat mes de juliol. Lucía Rey presentarà el directe Nòmades en format quartet, serà a Can Cirera Prim a partir de les 22 hores. Acabam d'escoltar El viaje del elefante, i escoltam una més de Lucía Rey, Nòmades. Abans de continuar, agrair-te que entris, que estiguis en Òrbita 3, presentant les cançons i en selecció de continguts, Tito Fuster. És Lucía Rey en format quartet que actuarà aquest proper dimarts a Sa Pobla.

0: Tot just acabam d'escoltar aquesta peça titulada Nòmades. És la compositora i pianista Lucía Rey, que actuarà aquest proper dimarts en el Festival Internacional de Jazz a Sa Pobla. Els seus directes combinen elements del jazz contemporani amb influències del folklore mediterrani, la música actual i, a més, també textures electròniques. L'actuació prevista a l'espai Can Cirera Prim a partir de les 22 hores, Lucía Rey en format quartet, aquest proper dimarts en el Festival Internacional de Jazz a Sa Pobla. Festival que es durà a terme fins al proper dijous dia 20, amb la darrera actuació de Tomeu i Joan Garcies en format quartet, que serà a Can Verdal a partir de les 8:30 del capvespre. Així arribaran al punt i final aquesta 32a edició del Festival Internacional de Jazz a Sa Pobla.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I ara ens toca fer una ràpida pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita 3.
1: Òrbita 3, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
1: Oh! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
9: 1, 2, 3, 4.

seguim navegant per la galàxia musical UFM en òrbita jazzística. El so del jazz i les seves fusions, protagonistes a les sessions de migdiada en aquesta primera franja horària entre les 3 i les 4. Estem escoltant el quartet liderat per el saxofonista Gene Toussaint, un músic que en el seu dia va ser membre dels mítics The Jazz Messengers, al capdavant a l'històric i llegendari Art Blakey. Arriba a Menorca amb un so potent i refinat, una experiència única per poder gaudir d'aquest il·lustre compositor que actua avui capvespre en el claustre d'Amó, les nits de diumenge dedicades al món del jazz. Avui una oportunitat d'or per veure sobre l'escenari a Gene Toussaint en format quartet. L'acompanyaran en el saxo Antonio Mazzei, al piano Juan Pablo Balcázar i a la bateria David Xirgu. Tot això a partir de les 9 del capvespre a l'esclaustre de Mahó. Seguim en òrbita Gene Toussaint.

la màgia del jazz, i en aquest cas de la mà de Gene Tuyssen, aquest gran saxofonista que actua avui vespre a partir de les 9 en el claustre d'Amo a Menorca. Com apuntava fa uns minuts, actuarà en format quartet. Al seu costat hi serà Antonio Mazzei al piano, Juan Pablo Balcázar al contrabaix i també el llegendari baterista David Xirgu, que formen un quartet que combina aquesta virtuositat tècnica amb una expressió musical plena d'ànima. Tuyssen, que al llarg de la seva trajectòria ha fet feina amb grans mestres com ara John Coltrane, Sonny Rollins o Miles Davis, entre d'altres. Avui actuant a Mo a Menorca. Escolta'm ara Mingus Fingus.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Notici d'última hora.
3: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un factor.
0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster.

0: Jean Toussaint, que actua avui vespre en format quartet en el claustre d'Amor. El seu jazz fusió sonarà avui vespre a Menorca. La seva música captura l'esperit de grans mestres com ara Wayne Shorter, Sonny Rollins, Miles Davis, Thelonious Monk o el propi Art Blakey. Ell va formar part dels The Jazz Messengers. Per tant, tota una institució del món del jazz, aquest compositor i saxofonista Jean Toussaint, actuant avui vespre en el claustre d'Amor.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I així completam la sessió de migdiada d'avui diumenge. Un parell de minuts i arriba el butlletí informatiu de les 4, ens posem al dia i després seguim punxant la banda sonora de l'estiu d'aquest diumenge, dia 16. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9. Davant del micròfon, Tito Fuster. Un gust.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'incendi forestal que crema Sant Llorenç des Cardassat des d'aquest migdia ja està controlat, informen els bombers de Mallorca. Les flames estan ubicades a la sortida de la carretera cap a Manacor i treballen en l'operatiu d'extinció mitjans dels parcs de Manacor i Artà, a més de l'helicòpter Samilana, i també dos mitjans aeris, 3 autobombes i una quinzena de bombers forestals de Libanat. De moment es desconeix l'extensió afectada i la causa del foc. Encara en successos, dues persones han resultat ferides en un accident d'avioneta a Viana, Navarra. L'aparell ha caigut a terra des d'una altura de 90 metres per causes que de moment es desconeixen i que s'investigaran. Els ferits són els dos pilots de nacionalitat anglesa que han estat traslladats a l'Hospital de Sant Pedro de Logroño amb traumatismes cranioencefàlics en pronòstic greu i també fractura de turmell. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més habitatges per damunt del 1 milió d'euros, només per darrere de Màlaga i Madrid. Això segons les xifres del portal immobiliari Idealista. Ara bé, els experts adverteixen que les illes, a causa de l'augment generalitzat dels preus, una casa d'un 1 milió d'euros ja no es considera de luxe. Un mercat vedat, això sí, als residents i que mira principalment els estrangers de tot el món d'alt poder adquisitiu, com explica José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears.
2: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un 1,5 milió a 3, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros. Alemans, suecs, suïssos, sí, i ara ja pues també estatunidens, mexicans, dubaitis, que també estan mirant coses per aquí.
1: Els aeroports de les Balears tenen previst operar avui 1.723 vols, tant d'arribada com de sortida, segons dades del gestor aeri AENA. Suposa un descens del 5%, és a dir, 92 vols menys que el mateix dia de l'any anterior, que de fet va caure, això sí, en dissabte. Amb tot, avui, diumenge, i després del dia de la Mare de Déu d'agost, s'han repetit els embossos d'entre 3 i 4 hores a la carretera de Sa Calobre, un dels atractius turístics per excel·lència de Mallorca. Els conductors d'autobusos que cobreixen aquesta ruta es queixen del trànsit que hi ha i demanen actuacions urgents, sobretot perquè, diuen, es troben centenars de vehicles que fan cas omís als panells informatius. Això han explicat els comerciants de Sa Calobre.
3: Sí, va bastant amb bossos perquè, clar, què passa? Aquests autocars, quan volen baixar, clar, han una imalada de cotxes, els cotxes a vegades no volen, la municipal a vegades diuen, aturau-vos aquí, aneu a una excursió, no hi volen anar, i baixen, vingui, no deixen passar els autocars.
4: Depèn de horario, però un horario así de pico es un horario que, digamos, das 12 a 3 hores de la tarde, ahí.
1: I un apunt més de carreteres, perquè hi ha restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova esportiva de ciclisme. Fins a les 8 del capvespre no es podrà circular entre Set Salines i Campos i tampoc a la carretera costanera que enllaça des de Sestanyol i fins a Calablava en el terme municipal de Llucmajor. I encara un darrer apunt, perquè la ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat per primera vegada Ceuta després de dues setmanes de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Ha negat el col·lapse del servei sanitari, com han denunciat alguns professionals que hi fan feina. Xifra en 5.800 els migrants atesos aquests dies, dels quals 28 romanen ingressats. Amb aquest apunt acabam. Més notícies al butlletí de les 5. Ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Les músiques del món que es mesclen amb ritmes africans. Tot això mesclat amb maestria de la mà de l'exquisit i gran compositor, un dels pares del jazz fusió, el de Chicago, Herbie Hancock, reciclant, revisant el clàssic que va popularitzar el gran John Lennon, Imagine. El senyor Hancock va comptar amb la col·laboració de Pink i Seal com a vocalistes per crear aquesta perla musical, Imagine, amb sabor africà. És el títol de portada que torna a obrir aquest aparador sonor que t'oferim durant el cap de setmana, on les cançons són les protagonistes, aquestes que tenc el gust de presentar i seleccionar davant de micròfon Tito Fuster. Des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, activant el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical, aquí a Palma, en els estudis centrals de la ràdio pública. Hem encetat així sessió eclèctica. Et propos una suggerent mescla de cançons on les fusions i ritmes africans, brasilers, seran els protagonistes. Arriba ara l'home orquestra, el millor vocalista a capella del planeta, és a dir, el de Nova York, Bobby McFerrin.

afrobeat africà mesclat amb un puntet de jazz, ritme funk i l'essència del camerunès Richard Bona, un dels millors baixistes del jazz fusió del planeta. Ho escoltes en aquest ventall de músiques possibles que sonen durant el cap de setmana a Òrbita 3. Seguim submergits en aquesta sessió eclèctica. Un tema més amb sabor i ànima africana. Aquesta peça du per títol African Cowboy. When...

0: Òrbita 3.
1: Azumala.
0: L'òrbita sonora.
1: Azumala, azumala.
0: Divetres Ràdio.
1: Azumala.
0: Amb Tito Fuster.
1: I babanambe firimangasisi.
2: Divetres Ràdio és història.
3: TV3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa, molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Vetres Ràdio.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster.

Així sona la fibra sensible d'aquesta de Sí, una de les peces més populars del projecte britànic Morshiva, un dels referents del so trip-hop dels anys 90, que mesclen amb down-tempo i la seva sonoritat suau, relaxant, que fusiona soul, pop, hip-hop i un punt de psicodèlia. Electrònica refinada de la mà de Morshiva, aquest projecte que va néixer a Londres l'any 1995, de la mà dels germans Godfrey i les seves produccions enriquides per la vocalista Sky Edwards. Seguim punxant perles musicals que formen part d'aquest menú sonor, d'aquesta sessió eclèctica. Són també britànics Groove Armada, aquest tema d'upertítol My Friend.

0: Delicades textures musicals que mesclen sabor i ritme brasiler amb suau electrònica. És la cantant i compositora Bebel Gilberto, aclamada per modernitzar la música del seu país i se converteix així en una de les majors referents de la New Bossa Nova, la bossa nova contemporània i electrònica, reciclant la música del país carioca amb les noves tendències. La passada primavera ha celebrat el seu 60 aniversari. Bebel, que prové d'una família d'artistes brasilers, filla d'en João Gilberto i la vocalista Miuka. Ara ens toca fer una ràpida aturada i tot d'una tornem a entrar en òrbita eclèctica.
1: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? I de 3 Ràdio és humor.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
8: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Òrbita, òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
9: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: I tota una delicadesa musical per completar aquesta sessió eclèctica i arribar en el punt horari de les 5. Després dels 4 minuts d'informació, ens posem al dia, seguim punxant la banda sonora d'avui diumenge. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9, musicalitzant aquest estiu 2026. Moltes cançons i música sonarà en aquest collage sonor que tinc el gust de presentar. I per arribar a les 5 del capvespre, te'n recordes d'aquell projecte de la vocalista i actriu Najwa Nimri i el productor Carlos Jean, és a dir, Najwa Jean, amb dos feren aquesta aconseguida remescla d'aquest clàssic passat per als filtres de la seva subtil electrònica, I'm Gonna Be. Gràcies per estar, per entrar en òrbita 3.
10: I'm gonna be the man who wakes up next to you.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. El fenomen dels superbacteris s'estén arreu del món i suposa que una de cada tres infeccions és resistent als antibiòtics, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. En la recerca de tractaments alternatius més eficients, una quinzena de pacients amb fibrosi quística de les Balears han participat d'un estudi pioner amb virus i amb resultats satisfactoris. Impulsat per la Fundació Respiralia i amb el suport de la Universitat de València, el seu president, Carlos Pons, denuncia les traves burocràtiques per seguir endavant i incloure el tractament en el catàleg de la Seguretat Social.
2: És molt econòmic i amb un sol tractament se pot erradicar aquestes infeccions. No vull dir ni 100%, perquè evident que cada cas és un món, però que de moment ha donat molt bons resultats i això és un tractament que ha de passar per l'Agència Espanyola de Medicaments i ara mateix no ens deixen seguir amb aquests tractaments que s'hi diuen per ús compassiu. Per tant, estem veient de trobar altres vies per poder seguir atenent-se cents i cents de peticions que tenim de metges de tot Espanya.
1: La Universitat de les Illes Balears justifica la seva absència del rànquing de les 1.000 millors universitats per la metodologia amb què s'elabora aquesta classificació. Segons diu el centre en un comunicat, la fórmula de càlcul del rànquing afavoreix les universitats de gran dimensió. També ho atribueixen a la competència creixent de les universitats xineses. A més, subratlla que la classificació no reflecteix dimensions com la qualitat docent o la transferència de coneixement. L'incendi forestal que crema Sant Llorenç des Cardassà des d'aquest migdia ja està controlat. Les flames s'han cremat una extensió de gairebé 5 hectàrees de la finca Sant Nadal, ubicada a la sortida de la carretera en direcció cap a Manacor. En l'operatiu d'extinció treballa mitjans dels parcs de Manacor i Artà dels Bombers de Mallorca, a més de l'helicòpter Samilana, i també mitjans aeris, 3 autobombes i una quinzena de bombers forestals de Libanat. La causa del foc, de moment, es desconeix. Això quan gairebé totes les illes se situen avui en nivell 4 d'alerta per risc d'incendi forestal. És a nivell extrem, el vermell. Només queden fora, amb avís groc, Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran i Alaior, Menorca. Una situació que obliga a anar alerta, a tenir conductes que puguin generar situacions de risc. De fet, el correfoc de l'eixam de dimonis de Consell per les festes de Sant Bartomeu, previst per avui vespre, s'ha suspès per aquest alt risc d'incendi. No és l'únic, també Sencelles, Sineu o Pollença ho han decidit així. Xisco Caimaris, portaveu dels Bombers de Mallorca, que ha explicat al programa La Gran Vida la necessitat de ser prudents.
3: El que hem de recordar, sobretot, és no llançar o abandonar jetes de combustió a qualsevol zona que pugui prendre. També encendre foc a àrees de descans, de vora carreteres, també, o zones recreatives d'acampada. I també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes, o inclús descargues elèctriques.
1: Recomanacions, consells que coincideixen amb una nova jornada d'avís groc per altes temperatures que afecta l'interior i sud de Mallorca amb la previsió d'assolir els 36 graus. Amb tot, de fet, ja s'ha superat amb un registre màxim de 37 graus a Llucmajor. També emergències de l'U2 manté l'avís per calor a l'illa i les recomanacions per evitar cops de calor, com mantenir-se hidratats i evitar l'esforç físic en les hores centrals del dia. Acabam amb un apunt de servei perquè des de les 3 del migdia hi ha restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova ciclista. Fins a les 8 del capvespre no es podrà circular entre Ses Salines i Campos i tampoc a la carretera costanera que enllaça Sestanyol i fins a Calabrava en el terme municipal de Llucmajor. Amb aquest apunt acabam. Més notícies al butlletí de les 6. Continua ara Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Eleanor Rigby, tot un clàssic dels Beatles revisat per una de les grans dames del jazz, Sarah Vaughan. Títol de portada que torna a activar el satèl·lit sonor per seguir viatjant per la galàxia musical. Punxant la banda sonora de l'estiu d'aquest diumenge 16 d'agost, Tito Fuster davant el micròfon. Aquesta propera franja horària recordarem aquest mític àlbum dels Beatles, Revolver, que aquest mes d'agost, aquest estiu, compleix 60 anys de vida, llançat el 1966. Però abans d'escoltar l'original, una versió més, en aquest cas a ritme de soul i ritme blues, de la mà de la reina Aretha Franklin en directe.

0: Eleanor Rigby. L'hem escoltada versionada per una de les grans dames del jazz, Sarah Vaughan. Després, el cover amb el frenètic Rhythm and Blues a càrrec de la reina del soul, Aretha Franklin. I aquesta, la genuïna dels Beatles, que apareixia en el seu setè llarga durada, Revolver, àlbum llançat l'agost de fa 60 anys, el 1966, enregistrat en els estudis EMI de Londres.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Aquesta producció va representar el darrer projecte del grup abans de retirar-se definitivament dels escenaris i abordar així un període de descans pel que fa a les gires i els tours, i consolidar la integració de la nova tecnologia d'estudi en les seves composicions i en els arranjaments. Un dels àlbums més influents pel que fa a les seves textures sonores i amb unes lletres més sòlides i madures, considerat per la crítica com un punt d'inflexió en l'etapa psicodèlica del quartet de Liverpool. A l'interior d'aquest Revolver, cançons com ara I Want to Tell You.

Fernando.

considerada una de les cançons més singulars i populars del quartet de Liverpool, aquesta Yellow Submarine, que habita a l'interior d'aquest àlbum Revolver, disc que celebra el seu 60 aniversari. De fet, va ser el segon senzill d'aquesta setè llarga durada. I com abans s'apuntava, un treball discogràfic on els Beatles inicien la seva etapa psicodèlica, temes i lletres que plasmen el seu interès per el LSD, la filosofia oriental i l'avantguarda, incorporant noves sonoritats com ara el sitar hindú. I una de les peces que conserva el so garatge amb el punt psicodèlic, Texman. One, two, three, four, one, two.

0: pop, guitarrer i psicodèlic amb influència hindú, vanguarda i filosofia oriental. Tot això plasma Revolver, setè àlbum d'estudi del quartet de Liverpool, llançat l'agost de 1966, celebrant el 60 aniversari aquesta joia de la història de la música contemporània del pop.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: LPs que han marcat època i tendència, d'aquests per emmarcar que ens agrada punxar en format vinil quan orbitam durant el cap de setmana. I escoltam una cançó més d'aquest Revolver.

0: Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster.

Si abans de la pausa hem escoltat el mític Revolver dels Beatles, àlbum que celebra el seu 60 aniversari, en aquest cas, els madrilenys Burning i el seu Rock and Roll celebrant el 50 aniversari del seu disc En Directo. Amb motiu d'aquests 50 anys, Warner publicarà la propera tardor aquest àlbum en viu gravat a la Sala La Riviera de Madrid, totalment remasteritzat. El passat 2024, els Burning varen recuperar aquest En Directo amb noves col·laboracions, com ara el difunt Jorge Ilegal de Ilegales o Coque Maya, entre d'altres. Estarà disponible en edició digital, doble vinil i també doble CD. Tot just acabam d'escoltar tot un estandard, un classicàs que hace una chica como tú en un sitio como este, i en aquell mític En Directo, llançat originalment fa 50 anys, també va sonar Mueve tus caderas.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és música.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
4: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana, amb Tito Fuster.

seguim punxant i recordant joies musicals que fan gran la història de la música. Vinils per emmarcar, que ens agrada punxar en aquest format. Ho feim des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, als estudis centrals d'IB3 Ràdio, pilotant aquesta nau radiofònica que explora la galàxia musical Tito Fuster, un autèntic gustàs. I acabam d'escoltar Big Mouth Strikes Again, dels Smiths. Banda dirigida per l'autèntic líder i lletrista del combo de Manchester, és a dir, el singular Morrissey. The Queen is Dead, la reina és morta, tercer àlbum del combo anglès que publicaven l'estiu de fa 40 anys, el 1986.

0: El so nostàlgic del passat que sona durant el cap de setmana a Òrbita 3. Recordant aquest LP de Queen Is Dead, el tercer àlbum del combo de Manchester, The Smiths, disc que celebra aquest estiu el seu 40 aniversari.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Un LP que és part del prestigiós llistat dels 500 millors àlbums de tots els temps. Aquesta feina d'estudi va perfeccionar la química entre el lirisme àcid i les lletres carregades de sarcasme creades per Morrissey. El so definit per una genialitat melòdica aportada per al guitarrista Johnny Marr.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: Amb l'obra mestra dels Smiths, completarem aquesta sessió carregada de clàssics. Així arribaven al butlletí informatiu de les 6 en punt. Després de la pausa per la informació, no deixis d'orbitar perquè seguiré punxant la banda sonora de l'estiu. Serà un plaer compartir continguts, cançons i discos amb tu fins arribant al punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, salut i bon estiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6. Bon dia. Les inspeccions per combatre l'intrusisme laboral entre els guies turístics de Mallorca han suposat 14 sancions, que poden anar dels 5.000 als 50.000 euros. És el resultat d'una cinquantena d'actuacions realitzades a la Seu, l'Ajuntament de Palma i el Castell de Bellver, i en el marc de les reivindicacions històriques del sector a la comunitat, que compta hores d'ara amb gairebé 1.950 professionals titulats després de l'adhesió dels 14 aspirants que han superat l'examen per obtenir la llicència a l'illa. Això després de 20 anys sense cap convocatòria. Pedro Olivés, president del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears.
1: Alrededor del 60% de los tours que se ofrecen en Mallorca se ofrecen con un guía intruso, un guía que no es un guía profesional acreditado. Los guías turísticos no podemos competir, no podemos ofrecer esos precios para la gente que no genera una factura o que trabaja en B y que no paga impuestos, y muchos de ellos no son autónomos.
0: Nova jornada d'avís groc per altes temperatures que afecta l'interior i sud de Mallorca. De fet, diversos municipis han superat ja les previsions. A Llucmajor s'ha registrat una màxima de gairebé 38 graus. També emergències de l'U2 manté l'avís per calor a l'illa i les recomanacions per evitar cops de calor, com mantenir-se hidratats i evitar l'esforç físic a les hores centrals del dia. Amb tot, hem de dir que un 30% de la població de les illes afirma no poden permetre's un sistema de climatització al seu habitatge a l'estiu, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Maite López, coordinadora de Territori de Càritas Mallorca, explica que és el fenomen anomenat vulnerabilitat energètica que pateixen, sobretot, famílies amb pocs recursos.
2: Calor produce tantas veces desigualdad, pisos compartidos muchas veces en condiciones incluso de hacinamiento, y esto, claro, pues unido a que generalmente estas viviendas están mal aisladas, requieren mayor energía, muchos ya es que ni se plantean utilizar el aire acondicionado y también limitan el uso del ventilador. Y muchas familias ya prefieren pasar la mayor parte del día fuera de su casa, en lugares pues públicos, con otro acondicionamiento exterior.
0: Avisos per altes temperatures que repeteixen arreu de la península i, a més, coincideixen també amb alertes per tempestes que poden descarregar amb força. A la comarca lleonesa del Bierzo s'han decretat 3 dies de dol per la mort de dues dones de 60 i 80 anys aquesta nit en un despreniment de terra provocat per una riuada a Manzanedo. Els veïnats expliquen l'ensurt que han viscut i reclamen ajudes per una zona que encara espera les actuacions per restaurar els desperfectes de l'incendi que van patir l'any passat.
3: Paró de llevar un poquitín, sí que nos metimos por el patio y en nada empezó a llegar todo el barro y fue todo súper rápido. No nos un poco veíamos si había un ruido, ya nos fuimos a ver piedras y todo, y íbamos gritos, pero no sabíamos lo que estaba pasando. Pues sí, por desgracia, pues ya el año pasado pasó lo de los incendios y este año esto, pero bueno, justamente tiene que pasar en día de fiesta cuando más gente hay.
4: Tuvimos ayuda con el fuego, cierto. Intentaron salvar el pueblo, vale, pero ¿quién ha venido más aquí? Nadie. Se pide ya no ayudas, no las dan.
0: I encara un darrer apunt internacional. A Hongria, almenys 12 persones han mort en un accident d'autobús. Hi ha una desena de persones ferides greus, segons fonts oficials. El vehicle, matriculat a Polònia, va volcar en la ruta cap a Sèrbia amb 57 passatgers i dos conductors a bord. De fet, els agents de la policia han informat que el conductor del vehicle en aquell moment ha quedat detingut, tot i que de moment s'investiguen les causes del sinistre, que és el pitjor accident d'autobús del país des del desastre de Siokhov del 2003. Amb aquesta punta acaba, més notícies a les 7. Continua ara Òrbita 3.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: La nostàlgica, romàntica i brillant Perfect Day del mític Lou Reed encata una sessió més d'Òrbita 3. Seguim així navegant per el món musical, cançons que formen part d'aquest menú sonor per ambientar aquest estiu 2026. Seleccionant els continguts, mascles i comentaris davant de micròfon, Tito Fuster. Aquesta Perfect Day, una de les cèlebres composicions del difunt Lou Reed, llançada en el seu aclamat àlbum Transformer de 1972. Un tema que també va aparèixer en la gran banda sonora Trainspotting, pel·lícula de culte que enguany celebra el 30 aniversari, estrenada l'any 1996.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: La banda sonora també va educar a tota una generació. Trainspotting, dirigida per Danny Boyle, una adaptació de la novel·la d'Irving Welsh. La pel·lícula va capturar l'esperit d'una generació desencantada a través de les grans cançons i dels protagonistes Renton, Spud, Sick Boy i Bagby. Els cinc personatges protagonistes de Trainspotting, la història d'uns amics vivint una perillosa vida a la ciutat escocesa d'Edimburgo. Pel que fa a la banda sonora, un playlist de cançons per emmarcar, entre d'altres la delicada Perfect Day de Lou Reed que acabam d'escoltar, o aquesta més rítmica de Blondie, Atomic.

0: Els vinils d'Òrbita 3.
1: Aquests que ens agrada punxar durant el cap de setmana, àlbums per emmarcar, que són part dels essencials d'Òrbita 3, com ara la banda sonora de la popular Trainspotting, pel·lícula estrenada i la corresponent banda sonora fa 30 anys, el 1996. Tot just acabam d'escoltar J.B. Harry, companyia, és a dir, els nord-americans, els de Nova York, Blondie, una de les bandes referents del moviment New Wave. Però Trainspotting va ser molt més que una pel·lícula. Aquesta compilació de cançons va vendre milions de còpies en format CD i LP i educant musicalment a tota una generació. A més, va establir pont entre el punk dels anys 70, l'esmentada New Wave dels anys 80, el Britpop dels anys 90 i aquella característica electrònica noventera. Més cançons i grups que apareixen a Trainspotting, com ara els britànics Elastica.

0: Hem fet un petit tast i recordatori a la banda sonora Trainspotting, pel·lícula de culte estrenada fa ja 30 anys, el 1996, Com passa el temps. Una gran pel·li que va capturar l'esperit d'una generació desencantada a través d'aquells personatges que vivien al límit a la ciutat d'Edimburgo. La banda sonora fantàstica en temes com ara Temptation, del combo de Manchester New Order. Fa uns minuts escoltàvem Elàstica en el seu interior, també la mítica Born Sleepy de Underworld, la calidesa de Lou Reed i la seva Perfect Day, que hem escoltat fa uns minuts, Jarvis Cocker i la seva banda, Pulp, Last for Life de Iggy Pop, també és part de la banda sonora Brian Eno, Primal Scream o Damon Albarn i companyia, és a dir, Blur.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: En definitiva, el soundtrack de Trainspotting molt ben triat, amb grans himnes que han passat a la història. Aquests que ens agrada recordar i punxar quan orbitam. Fem una pausa i seguim punxant els essencials d'Òrbita 3, com ara el doble LP Melancholy and the Infinite Sadness, disc que tocaran íntegre a Madrid el proper mes de setembre, Billy Corgan i companyia. Escoltarem algunes de les cançons d'aquesta llarga durada després d'aquesta ràpida pausa.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. IB3 Ràdio és... diversió.
2: Notici d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
1: Òrbita 3. Un viatge musical

0: Cançons que pots escoltar una i mil vegades i sempre sonen bé. La potent Tonight Tonight, un dels temes més significatius d'aquell doble àlbum llançat fa poc més de 30 anys per el combo de Chicago liderat per Billy Corgan, és a dir, Smashing Pumpkins, el gran Melancholy and the Infinite Sadness. L'any passat va arribar en el mercat discogràfic una reedició disponible amb una caixa que arriben als 6 LPs o en format CD, a més del llançament digital. Aquest material extra hi trobam fins a 80 minuts d'àudio inèdit de la gira del 1996 quan feien la promo d'aquest discàs. A més, tot això ve acompanyat d'un llibre de tapa dura amb notes del propi Billy Corgan i diverses litografies.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Per tant, si ets melòman o col·leccionista, abundant material extra amb motiu del 30è aniversari d'aquesta feina d'estudi, àlbum doble que va catapultar a la fama internacional en els Smashing.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Disc que forma part dels essencials d'Òrbita 3 que punxam en format vinil durant el cap de setmana. I recordar que la banda nord-americana descarregarà íntegre aquest doble àlbum el proper mes de setembre a Madrid. Dues actuacions a la vista, ja confirmades, dies 11 i 12 en el Palacio de Vista Alegre.

0: la calidesa d'aquesta Beautiful, una de les grans cançons d'aquest àlbum que recordàvem a Òrbita 3, Melancholy and the Infinite Sadness, tercer llarga durada de la banda de rock alternatiu Smashing Pumpkins, el grup de Chicago que lidera el singular Billy Corgan. Ho llançava la companyia discogràfica Virgin Records a mitjans dels anys 90, un treball amb 28 pistes que es va llançar en triple vinil i doble CD, produït per el propi cantant i principal compositor i lletrista del grup, l'esmentat Corgan. Algunes de les seves cançons varen debutar en el número 1 de la llista Billboard a Nord-Amèrica i després, per extensió, Europa se va convertir en un àlbum ben aclamat. Va rebre fins a 7 nominacions en els Premis Grammy i la revista Rolling Stone el posiciona entre els 500 millors àlbums de tots els temps. El fundador i vocalista reinterpretarà aquest àlbum íntegre, coincidint amb el seu 30 aniversari, amb un espectacle diferent que ha creat per l'ocasió juntament amb James Love. Fusiona rock, òpera, orquestra i cor en una experiència audiovisual completament renovada. Per tant, cal destacar que no es tracta d'una gira amb tota la banda en format tradicional, sinó aquest espectacle simfònic i operístic creat per al propi Billy Corgan. Les actuacions, dies 11 i 12 de setembre a Madrid.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Una altra de les grans cançons d'aquest treball, 33, Smashing Pumpkins.

0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

0: Més àlbums per emmarcar d'aquests que ens agrada punxar en format vinil ho feim des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, els estudis centrals de la ràdio autonòmica, on activam el satèl·lit sonor per explorar i viatjar per la galàxia musical dissabte i diumenge cap vespre. Un altre àlbum que apareixia en el mercat discogràfic fa 30 anys, el 1996, el segon llarg del combo de Granada, Los Planetas. Una feina que va marcar època i tendència d'aquest grup pilar i referent de l'indie nacional. L'EP que du per títol Pop compta amb un total de 11 cançons de pop clàssic, demostrant el gust per la provocació, les lletres, la ironia, l'amor i la mescla de indie, pop, ritmes guitarrers i un punt de psicodèlia. Aquesta, una de les peces més poperes, la romàntica David i Clàudia.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I Los Planetas, l'estiu de 2004, llançaven un altre gran àlbum de la seva discografia, el sisè, treball d'estudi, Contra la ley de la gravedad. I un dels temes amb el segell Planetas, No ardieras.

Canción del fin del mundo, amb el segell Planetas. La banda de Granada, l'estiu de 2004, publicava aquest àlbum Contra la ley de la gravedad, una feina d'estudi que produïen ells mateixos i s'enregistrava en el seu propi estudi de gravació, és a dir, Refugio Antiaéreo. Disc que més compta amb la col·laboració d'Iranxu de la Buena Vida i que mostra un grup més que consolidat en el panorama indie nacional. I, per cert, per altra banda, ja en el mercat literari, el llibre Una setmana en el motor d'un autobús, la història del disco que casi acaba con los planetas, fent referència en aquest altre àlbum del grup de Granada. Amb aquesta suau El Sol, arribam en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Després dels 4 minuts d'informació, recorda que seguim punxant la banda sonora d'aquest diumenge, dia 16, fins a arribar en el punt horari de les 9. Davant el micròfon, punxant els essencials d'Òrbita 3, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon vespre. Les Balears lideren el rànquing de cases de luxe i superluxe d'Espanya. El darrer informe publicat pel portal immobiliari Idealista afirma que acumula el 17% dels habitatges de luxe i el 28% en el cas dels de superluxe de l'Estat. De fet, l'encariment del mercat a la comunitat supera ja la mitjana dels preus i això es tradueix en xalets que arriben als 20, 40 i fins i tot als 70 milions d'euros en una demanda liderada, això sí, per compradors estrangers que disparen encara més els preus de l'habitatge. José Miguel Artiedas, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears.
2: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros. Alemans, suecs, suïssos, sí, i ara ja pues, també estatsunidens, mexicans, dubaitis, que també estan mirant coses per aquí.
1: Per cert, que just avui hora baixa ha reprès la seva ruta el creuer de superluxe que ha recalat a Mallorca. El vaixell Four Seasons té 95 estances i pot allotjar fins a 200 passatgers. Presumeix de tenir un tripulant per cada hoste. No debades, el preu de les habitacions, atenció, va dels 20.000 als més de 300.000 euros. Amb rutes pel Carib, l'Adriàtic o les Illes Gregues, aquesta setmana visita diversos ports francesos i espanyols de la Mediterrània. Demà atracarà al port d'Eivissa. Una vegada estabilitzat l'incendi de niebla a Huelva, els més de 400 veïnats desallotjats han pogut tornar avui a casa seva. Els residents del Berrocal, en concret, expliquen la devastació que han trobat, tot i que els seus habitatges no han patit danys greus. Però la sensació de desolació és màxima en recordar que just fa una vintena d'anys ja van patir un gran incendi forestal que deixà la zona arrasada i amb grans pèrdues.
3: Tanto forestal como el casco urbano, lo único que no ha quemado ha sido las casas. Pero destrozado casas de campo, la comida de los animales la ha destrozado entero.
4: Y esto es tremendamente doloroso. Son personas que han sido incapaces después de 22 años de olvidar. Es que hacía días que se hizo un homenaje para el recordatorio del fuego que ocurrió.
1: De fet, les forces contra incendis han evitat per primera vegada avui en una setmana que les flames continuessin avançant en aquest incendi. El foc ha afectat ja una superfície de 38.000 hectàrees. No ha cremat tot arreu, però acumula un perímetre de 201 quilòmetres. Això, quan gairebé totes les Illes Balears se situen avui en el nivell 4 d'alerta per risc d'incendi forestal, que és el nivell extrem al màxim. Només queden fora alguns municipis de Menorca, una situació que obliga a anar molt alerta i tenir conductes que puguin generar situacions de risc. Així, el correfoc de l'eixam de dimonis de Consell per les festes de Sant Bartomeu previst per avui vespre s'ha suspès per la risc d'incendi. No és, però, l'únic municipi. També Sencelles, Sineu o Pollença s'han pres aquesta decisió. Xisco Caimari, portaveu dels Bombers de Mallorca, ha explicat així al programa La Gran Vida la necessitat de ser prudents.
5: El que hem de recordar, sobretot, és no llençar o abandonar jets de combustió a qualsevol zona que pugui prendre. També encendre foc a àrees de descans, de vora carreteres també, o zones recreatives d'acampada. I també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes, o inclús descargues elèctriques.
1: De fet, en aquesta hora es desactiva l'avís groc per altes temperatures que ha afectat durant el dia a l'interior i sud de Mallorca, amb previsions de 36 graus que, de fet, s'han superat. Per exemple, a Llucmajor s'han assolit els 38 graus. Per demà, a les hores centrals del dia, repetirà aquest avís. És tot. Més notícies a les 8. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: ¡Muchas gracias! ¡Dani Martín!
1: Coque Maya i Dani Martín cantant una de les cançons més populars de Los Ronaldos, etapa daurada de l'artista madrileny. L'univers Coque Maya sonarà a Menorca aquest mes d'agost, els dies 24 i dia 25, en el Teatre del Casino a Ciutadella. Actor, cantant, lletrista, líder de Los Ronaldos, aquella banda de rock and roll juvenil i xulesca, i després una sòlida trajectòria en solitari. Ja s'ha convertit en un clàssic del calendari estiuenc, les seves actuacions a Menorca, illa que ha dit en més d'una ocasió el madrileny que estima moltíssim. I amb aquesta Guarda-lo en directe hem tornat a obrir sa paradeta i disposats a seguir punxant la banda sonora de l'estiu. Serà un plaer compartir amb tu cançons i continguts fins arribant al punt horari de les 9. Davant el micròfon, Tito Fuster. Arriba Lo hago por ti, Coque Maya.

0: Lo hago por ti, Coque Maya, que celebra poc més de 40 anys de trajectòria artística. Aquest mes d'agost, actuant en el Teatre del Casino a Ciutadella de Menorca, dilluns dia 24 i dimarts dia 25. Concerts organitzats per al Jazz Bar del Port de Ciutadella.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I seguim repassant les propostes pel que fa a música en directe per aquest mateix mes d'agost. Santi Balmes i companyia, és a dir, els barcelonesos Love of Lesbian, actuant dimecres 26 d'agost a les festes de Sant Agustí a Felanitx, Mallorca. Això es diu l'Hermandat.

0: Hola, sóc el Santi Balmes, el cantant, compositor i accionista minoritari de Love Lesbian. Si voleu escoltar les nostres cançons, ja sabeu que les podeu tenir...
1: A Òrbita 3.

0: Les pulsacions guitarreres i les lletres treballades de Santi Balmes i companyia Love of Lesbian descarregaran els seus temes i noves cançons dimecres 26 d'aquest mateix mes d'agost en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. A més, també hi serà Victoria Lerma i l'Habitació Roja DJ Set. Tot just acabam d'escoltar Bajo el Volcán de Love of Lesbian.
1: Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: I més actuacions compleixen de ritme aquest estiu 2026. I dissabte, dia 22, també d'aquest mes d'agost, es durà a terme a Santa Margalida, Mallorca, Salitre Fest. I seran Hey Kid, La Mujer de Verde, entre d'altres. I com a caps de cartell, Alcalà Norte.

0: la potència guitarrera d'Alcalá Norte. La seva energia sonarà a Santa Margarida, Mallorca, el proper dissabte, dia 22, en el Salitre Fest. Acabam d'escoltar Los Llamados Pitagóricos. I a més, aquesta cançó ve acompanyada de videoclip, un dels temes que avança el que serà el seu proper àlbum. Pròxim dissabte, actuant a Santa Margarida, Alcalá Norte. Fem una pausa, una aturada, i tot d'una seguim repassant l'agenda de concerts.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.

0: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster.

Així sona festiu i ballable l'indie pop del quintet Camp Motherfucker. Aquest és el seu single més exitós. Si orbites des de Mallorca o Menorca i t'agraden Camp Motherfucker, apunta bé. La primera actuació tindrà lloc el divendres, dia 28 d'aquest mateix mes d'agost, en el festival Reptilia, que es durà a terme en el recinte Motorworld de Palma. Camp Motherfucker, com a cap de cartell, també hi serà Abraham Boba, de León Benavente, en DJ Set, els mallorquins Mood o Gen Joe, entre d'altres. I Camp Motherfucker actuen un dia després, dissabte, dia 29, a la festa presentació Cranc Illa de Menorca, festival que es du a terme, com és habitual, a Mahó, durant el mes de setembre, enguany de dia 17 a dia 19. Per tant, doble actuació a les illes dels Camp Motherfucker.

0: ritmes festius i ballables dels noruecs Come Motherfucker, banda que arrencava la seva carrera l'any 2004 amb una sonada mescladissa d'indie, pop, electrònica, disco, rhythm and blues, del grup que va néixer a la ciutat noruega de Bergen. Come Motherfucker actuant a Mallorca, a Palma, en el festival Reptilia, divendres dia 28 d'aquest mateix mes, en el recinte Motorworld. I també actuaran en el claustre de Maó dissabte dia 29, festa presentació del Festival Cranc, que es durà a terme el proper mes de setembre.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Tendències musicals a Òrbita 3. Yeah! Amb Tito Fuster.
0: I ara, novetat discogràfica. El pròxim mes de setembre, Kasabian tornaran a la càrrega amb 10 noves cançons. Així sona aquest aperitiu amb influències psicodèliques del pop i del funk. Cançó que du per títol Greed Pretender.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. Ivetres Ràdio és cultura.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.

l'energia i contundència d'un àlbum debut. Corria l'estiu de 2001, fa 25 anys, els de Nova York, Strokes, llançaven aquest discàs en majúscules, àlbum per emmarcar que punxam en format vinil. I en la recta final d'aquesta sessió, aquest delicatessen musical en forma de LP. Amb el títol de Is This It, això és tot, Julian Casablancas i companyia llançaven un àlbum carregat de superhits, himnes com ara Last Night o aquesta inolvidable Someday.

Someday i Last Night. Hem escoltat els dos singles més populars, més famosos d'aquell primer disc, primera referència dels Strokes, estiu de fa 25 anys. Is This It, gran disc que ha passat a la història. Strokes presentaran el seu nou llarga durada, serà la propera tardor, únic concert dia 20 d'octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Amb ells arribem al punt horari de les 8. Després de la pausa per la informació, recorda que seguirem orbitant una hora més fins a arribar a les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, un autèntic gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Els pagesos de les Balears han rebut enguany més doblers que mai per part de la Unió Europea, superant els 38 milions d'euros. L'any que ve encara en serà més, de més 40. Hi ha un motiu clar, exposa Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
2: Estem patint rècords d'ajudes perquè en aquest període han aconseguit que se mos vagi reconeguent l'insularitat. La península, la mitja de que se cobra per hectàrea, per ventura està entorn als 200 euros i nosaltres estem un poquet per damunt, un 220, una cosa així. I veníem d'un període que estàvem per davall i esperem inclús que l'any que ve encara pugi un poc més. I jo crec que a finals de període, que serà a final del 27, arribem quasi en els 40 milions d'euros.
1: El govern, però, tem que aquest rècord d'ajudes torni a minvar a partir del 2018, perquè ara s'obrirà la negociació de les quantitats per al pròxim període que abarca fins al 2032. I encara un apunt més del primer sector. Produir carn ecològica a Menorca implica un 20% més de costos. Actualment, encara són pocs els productors que hi ha en aquesta illa i, fins i tot, alguns llocs han d'exportar a Mallorca perquè el producte no té prou sortida. Un fet que constata el distribuïdor Granados Pellicer, com explica el seu gerent, Antoni Pellicer.
3: Nosaltres tenim un client que sí que ens fa vedell menorquí ecològic, el que no costa aquí a Menorca, perquè no hi ha un comerç establert per treure un vedell sencer, m'entens? Només demanen segons quines peces, però això ho han de treure cap a Mallorca o cap a la península, que sí que hi ha més demanda.
1: En plana nacional, un home ha estat detingut per agredir amb arma blanca la seva exparella per l'esquena en un carró de la carrer, volíem dir, de la localitat asturiana de Gijón. La fiscalia ha sol·licitat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança de l'arrestat en considerar que hi ha risc de fugida i també de reiteració delictiva perquè, de fet, l'home tenia un ordre de prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima, que de fet ha trencat. Recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, que també existeix el 016, tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. L'incendi de les penyes de Riglos a Osca acumula 16.000 hectàrees cremades i no està encara estabilitzat. De fet, es preveia una millora de les condicions meteorològiques per avui, fins i tot amb pluja, que convidaven a cert optimisme a primera hora del dia, però finalment no s'han complert. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Administració Pública d'Aragó, ha explicat l'ampliació de les unitats de l'operatiu d'extinció.
4: Un día complejo y complicado, sobre todo porque todas las esperanzas que teníamos del tiempo pues no se están cumpliendo. Deciros que hoy se ha incorporado la cuarta sección de la UME. Hoy se van a incorporar también los bulldozers del ejército de tierra, no de la UME, del ejército. Gracias a la UME, que es también ejército, lógicamente, pues está movilizando otros medios del Ministerio de Defensa.
1: Pel que fa a l'incendi de niebla a Huelva, una vegada estabilitzat, el més de 400 veïnats desallotjats han pogut tornar a casa. Els residents de El Berrocal expliquen la devastació que han trobat, tot i que els seus habitatges no han patit danys greus.
5: Tanto forestal como el casco urbano, lo único que no ha quemado ha sido las casas. Pero destrozado casas de campo, la comida de los animales, la ha destrozado entero.
6: Y esto es tremendamente doloroso. Son personas que han sido incapaces, después de 22 años, de olvidar. Es que hacía días que se hizo un homenaje para el recordatorio del fuego que ocurrió.
1: I un apunt d'esports, el nedador balear Hugo González s'ha proclamat subcampió europeu després de penjar-se avui la medalla de plata a la final dels 200 estils dels europeus de París. Una fita per la natació espanyola que torna a pujar al podi continental 5 anys després. Amb aquest apunt acabar, més notícies al butlletí de les 9. Ara, una hora més de música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

el títol de portada per encetar la darrera sessió d'Òrbita 3 d'avui diumenge, du per títol Cala Sanau, una creació del DJ i productor mallorquí Pepe Link. Els ritmes que et propòs per aquesta darrera selecció, Lounge Music, mesclat amb Chill House i un toc de Balearic Sound. A la recta final farem un recorregut per una sonoritat més afro, fusionant ritmes caribenys, dub music jamaicà, passat pels filtres d'electrònica suau i calmada. Són les referències i ingredients sonors per fer i elaborar el darrer còctel musical per acabar el cap de setmana de relax i gaudint de la posta de sol, un fenomen fantàstic que el passat dimecres ens va regalar el brillant i brutal eclipsi solar. I com és habitual en aquesta darrera part d'Òrbita 3, musicalitzam, ambientam la posta de sol, que avui diumenge tindrà lloc quan faltin 15 minuts per les 9 del vespre. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris, punxant des de la cabina Tito Fuster. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3. Fins arribant al punt horari de les 9, seguim en sessió de posta de sol. Gràcies per ser a l'altra banda. I ara una altra delicadesa, Bem Menyinha, amb la vocalista brasileira Marta Santamaria. Sabor brasiler mesclat amb fina electrònica.

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
2: TV3 Ràdio és actualitat.
3: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: I que també ho ha...
3: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
5: Josep, com
6: Hola.
5: Estàs?
6: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
5: tens calor? Posa'ns aire.
6: No, no, ara estic bé aquí.
5: Fa calor psicològic.
6: Man, no ho sé jo.
7: Sí, psicològic.
6: Quan hi ha vacances?
5: Quan hi ha vacances?
6: Nosaltres?
5: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
5: Sí.
6: Ah,
5: sí.
6: Que bé.
5: Servei públic.
6: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
9: Tèntol!
10: Tèntol!
8: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
11: Azumala, azumala, io.
0: Òrbita 3. Òrbita 3.
11: Azumala.
0: L'òrbita sonora.
11: Azumala, azumala, io.
0: IB3 Ràdio.
11: Azumala.
0: Amb Tito Fuster.
11: I baba.

Textures musicals envolvents que veuen de la música caribenya, el conegut com a dub music que es va crear a l'illa de Jamaica, els corresponents retocs i filtres amb els corresponents retocs i filtres de l'electrònica contemporània. Aquesta que acabam d'escoltar, remescla de Matt Professor, del tema original dels Massive Attack, Angel. Fins arribant al punt horari de les 9, a la recta final d'Òrbita 3 d'avui diumenge, transitarem per aquests beats electrònics i ritmes

Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3.

0: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és música.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
6: Efectivament, durant el cap de setmana t'oferim aquest viatge per la galàxia musical. Pilotant aquesta nau radiofònica, Tito Fuster, tempo musical calmat i reposat per ambientar la posta de sol d'avui diumenge. Proper cap de setmana tornarem a activar aquest satèl·lit sonor. Bona setmana, adeu i bon estiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. En aquests moments es manté tallada la carretera d'Eivissa a Sant Antoni de Portmany a l'alçada de l'Hipercentro per un accident entre dos cotxes. Segons ha explicat la Policia Nacional, allà present a IB3 Notícies, un vehicle d'alta gamma conduït per un grup de joves circulava de forma temerària quan ha xocat contra un altre cotxe. La seva conductora ha estat traslladada a l'hospital amb ferides lleus. Els dos vehicles que circulaven en sentit Sant Antoni ara s'estan desviant per un tram de la carretera pel vial lateral i aquests dos cotxes implicats en el sinistre, que ara s'investiga, han quedat molt malmesos. Encara en successos, un cop de calor ha obligat a evacuar en helicòpter una persona que era en una finca d'Ariany. L'han traslladat urgentment a l'Hospital Son Espases. No ha estat l'únic incident relacionat amb les altes temperatures. Un incendi forestal ha afectat prop de 5 hectàrees de vegetació i matolls a la zona de Son Nadal, a la carretera que uneix Manacor i Sant Llorenç d'Escardassà. El foc, que ha començat al migdia, s'ha declarat controlat a les 4:30 gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergències, que ha comptat amb efectius aeris i terrestres dels bombers de Mallorca i Libanat. Recordem que demà, quasi tota Mallorca i les Pitiüses es mantenen en alerta vermella per risc extrem d'incendi forestal. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga. I pel que fa als focs actius a la península, un militar de la Unitat de Militar d'Emergències, la UME, ha mort avui durant les tasques d'extinció de l'incendi de Riglos, a Osca. La notícia arriba el mateix dia que l'Aragó ha demanat més mitjans per fer front a l'incendi, que encara avança després d'haver arrasat més de 16.600 hectàrees i ha obligat a desallotjar més de 1.000 persones de 19 localitats. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Administració Pública Aragonès.
2: Un día complejo y complicado, sobre todo porque todas las esperanzas que teníamos del tiempo pues no se están cumpliendo. Deciros que hoy se ha incorporado la cuarta sección de la UME. Hoy se van a incorporar también los bulldozers del ejército de tierra, no de la UME, del ejército. Gracias a la UME, que es también ejército, lógicamente, pues está movilizando otros medios del Ministerio de Defensa.
1: En crònica internacional, l'exèrcit iranià ha anunciat una recompensa de $30.000 per qualsevol ciutadà que mati o bé capturi un soldat dels Estats Units. El doble, $60.000, en cas de ser una dona. A més, el règim dels ayatolàs ha advertit que impedirà als nord-americans tornar a entrar al Golf Pèrsic i a l'estret d'Hormuz i n'ha reivindicat el control com una condició per posar fi a la guerra. L'anunci arriba just dos dies després que el president nord-americà Donald Trump afirmés que declararia aquest estret territori nord-americà. El Teatre del Mar recupera gairebé 80 anys després un text teatral de Jordi Martí i Rosselló, El mascle ros, com era conegut. Poc, florit i robacat de rates, una adaptació d'un text que va escriure l'any 1948 i que només es va representar una vegada aquell mateix any. Es representa ara coincidint amb el centenari del Col·legi d'Agents Comercials, al qual El mascle ros va dedicar aquesta obra. Ho explica el seu director.
3: Una obra costumista, una obra social i una obra sobretot que a nosaltres ens interessa de qualque manera recuperar la figura d'en Jordi Martí Rosselló, el mascle ros, una persona que en el Molinar encaixa amb una història de barri obrer, de barri abandonat, de barri que avui en dia per la gentrificació ha canviat absolutament, però que les seves arrels s'assemblen molt allò que era l'ideari i pensar del mascle ros.
1: Amb aquest punt acabem, més notícies al butlletí de les 10. A continuació, Equip de Guàrdia.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Aquí comença un programa carregat d'informació útil, curiositat, bocins d'història, música de tot vent. Benvinguts a Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
1: Te proposam un moment musical que ens ofereixen els companys del dia a Eivissa i Formentera.
2: Inici de recerca d'àudio.
1: La secció triada du per títol Vibleàric.
2: Play.
3: I obrim ara l'espai que cada setmana dedicam a la música i ho fem, ja sabeu, amb el músic, productor i multiinstrumentista Pere Navarro. Bon dia, Pere, com estàs? La setmana passada vam connectar des d'Argentina i aquesta setmana on et trobes?
4: Molt bon dia. Idò, ara mateix me trobau avui pura connexió en directe d'aquestes que m'agraden a jo, amb ritme frenètic. Avui me trobau a Mèxic, que acabam, bueno, vam arribar ahir a la nit i ara és molt, molt d'hora, però bueno, tenim un transfer que mos mou de la ciutat de Mèxic a Puebla de Zaragoza, on demà tenim concert amb en Rels B. I per enmig, entre Argentina i Mèxic, he estat també a Costa Rica tocant i bé, uns dies carregant piles per un mes d'abril, de maig i de juny, que bé, ja anunciaran, però que venen molt carregats i amb... La veritat, són uns mesos que venen que estic molt, molt content i molt emocionat de viure'ls i bé, ja us contaré més, m'imagino que la setmana que ve.
3: Idò, sí, ja ens contaràs la propera setmana. Però mentre arriben aquestes novetats, què ens has preparat per la secció d'avui?
4: Idò, mira, per aquesta setmana el que us he preparat és un variedat, així com m'agrada jo. I la veritat que aquests últims dies, de dilluns a dimecres, han estat unes vacances una mica curtes, però merescudes i necessitades, la veritat. He tornat a reconnectar, a descobrir música i, més que descobrir música, a tornar, bueno, a escoltar grups que tanquen el meu radar, a mi que feia temps que no escoltava, i reconnectar una mica amb això i mirar directes. La veritat que últimament m'estic aficionant a mirar directes, que sempre escoltava discs, la veritat, però m'agrada, bueno, últimament, amb tot això de que avui en dia, si un no té material videogràfic, no, pareix que no compta tot l'altre. El món ha canviat molt, la indústria musical també. Estic mirant molts de directes d'estudis o, bueno, directes de sessions de tot tipus a YouTube, i vaig descobrir o redescobrir una versió d'un bateria que m'agrada moltíssim. És un bateria que anglès, que de fet quan vaig estar a Londres vaig tenir l'oportunitat de veure, crec que per primera vegada, de fet, o com a molt segona, que és en Richard Spaven, que és bateria d'en José James, que en el seu dia també, quan començava una mica amb tot això, va ser un artista que me va inspirar molt i que a dia d'avui, la veritat, me segueix inspirant molt. Cantant i compositor increïble, americà. En Richard Spaven, bé, es va fer una mica com... Ja tenia el seu nom, però arrel de girar amb en José James, doncs va guanyar encara més pes dins l'escena. I bé, és un músic molt respectat a l'escena de Londres. I aquest tema que es diu Helsinki Trio és un tema que la veritat em va recordar inclús una mica en Christian Scott, en aquella època així 2009, entre 2009 i 2012, que tant em va marcar jo com a músic i com a compositor. Així que començam avui amb això, si us pareix bé.
3: I donem a escoltar-lo, Helsinki Trio, de Richard Spaven.

0: Molt bona recomanació, Pere. I amb quina proposta continuem?
1: I doncs bé, anem a acabar avui amb dues propostes una mica d'actualitat, entre cometes. Ahir va ser Sant Josep, i bé, a Sant Josep tenim un músic, no?, i un artista molt, bueno, molt reconegut, no?, com és en Joan Carles Marí, bateria, del qual doncs per aquí hem anat parlant també d'ell, bateria, amb el qual he compartit bueno, molts d'anys tocant junts, moltes gravacions, moltes experiències, i un artista i un bateria molt, molt versàtil, no? El podem escoltar tocant des de jazz més de tradició o d'arrel, fins a un jazz molt més modern, fins a contextes de música molt oberta, molt improvisada, flamenco, metal, i anem una mica en aquesta vessant més metalera, progressiva, perquè fa poc va treure disc amb el seu projecte que co-lidera de metal, que es diu Face the Maybe, que segur que molts d'eivissencs ja coneixen, perquè hi ha també en Freddy en el baix, hi ha diversos membres del grup que són d'Eivissa. Així que bé, ahir, com era Sant Josep i bueno, Joan Carles és un artista molt destacat del municipi, dic, doncs per què no? No? Per què no parlar d'aquesta proposta, la veritat que molt interessant. Ja sabeu que jo és metal, bueno, en Pablo segur que s'ho disfrutarà més que jo, disfrutar, dic, entre cometes, però li queda més proper, això segur, però la veritat que jo crec que en realitat que vaig arribar en el metal per en Joan Carles i per el meu cosí també, en Javi Navarro, que també li agradava molt aquesta música i també tenia grups així ja molt interessants, i gràcies a ells dos, com que vaig descobrir aquesta música que segurament si fos per jo tot sol igual no escoltaria, i que la veritat que té coses rítmiques molt i molt interessants, i especialment el metal progressiu, crec que de tot el món dels metals com és que igual més me pot arribar a inspirar. Així que res, anem a escoltar una miqueta d'aquest darrer àlbum de Face the Maybe, que és bastant recent, on, com he dit al principi, forma part en Joan Carles Marí d'aquest projecte.
0: I del sentim.

0: I després d'aquest tema, en què anem a tancar el programa d'avui?
1: Idò, mira, avui tancarem aquest programa, la veritat que molt versàtil, perquè vam passant per estils bastant diferents. Abans, perdona, Nieves, que no he dit abans el nom del tema, disculpa'm, el tema que hem escoltat de Face the Maybe era New Lines, vale? Que no se m'oblidi d'aquest recent treball que, bé, que han tret, no sé si farà, bueno, un mes o dos, com a molt, que l'àlbum es diu Three Sounds and a Pause, de Face the Maybe. Super recomanat, producte de quilòmetre zero. I acabam amb un estàndard d'en Horace Silver, també un compositor i músic de jazz molt, molt reconegut. Tenia, la veritat, cançons molt mítiques, que quan comences a estudiar jazz sempre passes una mica per al repertori d'en Horace Silver. I bueno, n'hi ha una de les més famoses que es diu Song for My Father, i com ahir era el dia del pare, doncs, bueno, he pensat que aquesta cançó és una bona cançó per acabar la secció d'avui, i bueno, evidentment se la dedicaré al meu pare, com no pot ser d'altra manera. També com només en tenc un, no? Que diuen, sempre és xiste que bastant dolent, la veritat. Així que res, també és un tema així una mica alegre, i pues, volia acabar amb aquesta petita dedicatòria en el papà. L'any que ve igual, avui, sí, igual l'any que ve cau en divendres, és dia del padre, així que mira, per l'any que ve, si na Laura em vol renovar el contracte, per què no, anem a manifestar que el papà vengui de convidat i que mos parli una mica de sa música que a ell li agrada, i li fem una entrevista que segur que li farà molta gràcia, i el traurem de sa seva zona de confort, però m'ho sorprendrà, la veritat, és un gran, gran melòman, el papà. Així que res, despedim, si et pareix, la secció d'avui amb aquesta petita dedicatòria, i res, espero que hagueu disfrutat molt d'aquesta secció una mica variopinta d'avui, vale?
0: Idò, apuntant per la imminent entrevista al teu pare. I nosaltres ens quedam escoltant aquest Song for My Father, d'Horace Silver, que en Pere dedica al seu pare.

0: Feed Audio. IB3 Ràdio és patrimoni. IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt la rima tradicional i llavors entra en la rima tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava,
7: sí.
6: Podríem dir.
1: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
10: Continuem en aquest equip de guàrdia on repassam àudios del programa El Dia i parlam ara del joc online i ses apostes i de com se regula l'accés a aquestes plataformes.
11: Així és per l'ansió.
10: El motiu és evitar pràctiques que puguin comportar una addicció cap a aquests tipus de joc.
12: Play. Mos demanem moltes vegades quin paper juguen els influencers, per exemple, a l'hora de promocionar, a l'hora de comercialitzar alguns productes, i és evident que generen un impacte important en els consumidors. Però la pregunta és, Joana, si sempre aquest impacte és positiu?
13: Segurament no, eh? Però bé, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha obert a consulta pública la reforma de la llei del joc que té, entre d'altres objectius, limitar la presència de personatges públics, famosos, influenciadors, en la publicitat del joc en línia o del joc ja sigui també en aquests espais ubicats arreu, perquè n'hi ha moltíssims.
14: A més, també la futura norma pretén regular les promocions de captació de clients o la publicitat en els cercadors amb la finalitat que només puguin aparèixer pàgines de publicitat d'operadors de jocs si les cerques tenen relació directa en les apostes. Escoltam ara les declaracions de Miquel Àngel Riera, adjunt a la presidència de l'Associació de Salons Recreatius i de Joc de les Illes Balears.
15: Volem assenyalar que la reforma fa referència al joc online, que és competència de l'Estat i que no afecta el joc presencial privat, que està regulat per la comunitat autònoma i del que les sales de joc formen part juntament amb casinos i bingos, que no realitzem cap tipus de publicitat. Sempre recolzarem i apoyarem les mesures de protecció per a les persones usuaris i, per tant, que es reguli l'accés a aquest tipus de plataformes online i la presència de famosos a la seva publicitat, pensant que és totalment obligat.
14: Saludem ara Toni Parets, ell és director de comunicació de Projecte Homo. Toni, molt bon dia, com estàs?
16: I vosaltres?
14: Com sempre, encantats de saludar-te. I te volia demanar, el primer de tot, Toni, com valores aquesta passa?
16: Bueno, jo que diria obvietat, perquè és obvi que qualsevol tipus de publicitat que pugui fer una persona notable pues té un impacte diferent d'una que puguem fer tu i jo, per exemple. Imaginem, no sé, qualsevol futbolista d'èxit o que tu vulguis, pues promocionant qualsevol tipus d'activitat d'aquest tipus. Pues, lògicament, pues, la gent ho veu d'una manera, té un impacte publicitari, té un impacte damunt les persones, i sobretot damunt les persones joves, que són molt més permeables a qualsevol tipus de missatge, que no em porta ser molt viu per veure que té un impacte sempre negatiu. Parlant d'això, com si poguéssim parlar, no sé, d'altres coses, que no parlem ara, que no és el cas, però si parlàssim de vapejadors o de begudes energètiques, que està comprovat que són, no són bones, pues que sortissin personatges amb aquesta influència, que ja de precís amb influències o persones amb molta influència, dient que les consumes, que pues clar, té un impacte damunt les persones molt gros, clar que sí.
13: No, i de fet fa molt poquet hem vist precisament un jugador de futbol del Barça que durant una celebració vapejava a les totes des de damunt un autobús. Precisament anava a demanar, no?, perquè aquests influencers segurament no són conscients, o sí, del poder que poden exercir en els joves. No sé si creus que formen part d'aquests anuncis simplement per una cosa comercial, per fer dobbes i ja està, si no són conscients i de manera més, si creus que l'addicció al joc també afecta en aquest col·lectiu i per ventura també seria bo que qualcun de fet se passa, donat se passa i digués, mira, jo he passat per aquesta situació, per aquest problema i m'agradaria amb el meu testimoni ajudar a qui també ho passa malament.
16: Bueno, pues això seria molt positiu i també seria molt positiu al millor que qualcuna d'aquestes persones influents sortissin amb aquest missatge amb el missatge contrari a la difusió de els jocs, sinó de parlar de jocs dolents, de jocs poc que usar, el joc dolent, l'abús de jocs dolents, no voldria entrar en segon quin debat, no? O l'abús d'algunes pràctiques dolentes, per tant, això sí que també tindria un impacte. Normalment no sol passar, perquè per qüestions comercials, òbviament, que aquestes persones són captades perquè el seu impacte, l'impacte que tenen damunt la societat i insistir aquí, sobretot damunt les persones joves és molt gros. I a més, me permetreu que també faci una referència, no només en aquesta celebració que tu comentaves de la celebració, no només d'això, sinó també hi havia begudes alcohòliques, etc.
13: Sí.
16: Que també jo convidaria a que les persones que tenen responsabilitats i responsabilitats comunicatives en aquests grans clubs o societats, pues que també s'ho fessin mirar i que fes una aportació a factura en el sentit contrari.
12: Dins la part pràctica, regular la publicitat, tu creus que pot contribuir a davallar les estadístiques?
16: Sí, jo crec que sí. No és una cosa que nosaltres hem estudiat en fons, però bueno, és evident que reduir la publicitat, reduir l'impacte, reduir la difusió, reduir la difusió de la bonança d'aquestes coses, que no ho són, en definitiva. Després hi ha les qüestions de llibertat individual, que en aquestes coses ja és una altra cosa un poc més difícil de regular. Però sí, en quant a la promoció, ja s'han donat passes en el sentit de tabac, alcohol, etc, que els resultats estan a l'abast. Què vol dir? Que la gent no fuma? No és cert. La gent segueix fumant. Que la gent ha deixat de beure alcohol? No. Però al manco ja no s'adonen aquests missatges. Al manco ja no estan a les façanes de per tot aquesta convidada en aquest ús que a vegades se malinterpreta i se pot soltar malinterpretar per persones que no en saben fer un ús controlat. Per tant, qualsevol tipus de control crec que seria positiu.
14: Clar, Toni, tu ara parlaves que ja no som acut fer falques publicitàries parlant d'alcohol, parlant de tabac, molt manco parlant de drogues, però sembla que el joc havia quedat una mica dins aquest espai de no ningú, aquesta nou bodyland entre territoris, i que ara sembla que s'està intentant controlar aquest tema. El joc d'atzar ha crescut entre els adolescents de 14 a 18 anys un 2,9% respecte a 2023. Avui que parlant d'influenciadors, tu creus que el fet d'aquest joc ja no hagin de sortir a cercar-lo, que entri dins casa, no només amb adolescents, sinó en general, fa que percebem el joc com a manco perillós i que per això tanta de gent acabi enganxada a jocs en línia, que des de casa, des del seu ordinador, no em porta ni pots anar en pijama i ni tan sols t'has de bategar?
16: Bueno, sí, efectivament, el fet que ho tinguis a l'abast qualsevol moment i que vagi sortint, evidentment, dona aquesta sensació d'inocuïtat. Clar, ho vas veient a tots els ambients, a tots els espais. De tota manera, sí que avui vull fer un apartat amb això, sí, i especialment la de Balear se va fer impulsar i se va estar molt partíssim, molt diligent en l'aspecte que el manco en els equips esportius i les activitats esportives no se pogués difondre tabac i alcohol, i així és. Després és veritat que s'han mascarat amb algunes coses de cervesa 0-0 i alcohol, però el manco sí que se va aconseguir, això se va impulsar especialment des de institucions d'aquí, i se va aconseguir, i això va tenir el seu impacte, i en el sentit contrari, potser per suposat, el fet de posar-hi pegues, de que no estigui cada dia que ens facin veure qualsevol pàgina que entri, pues, que t'estiguin venguent, que hi ha un portal a un altre, pues, sí, pues, bueno, que tot això, jo personalment crec que seria una cosa molt positiva.
12: Toni Parets, director de comunicació de Projecte Home, moltíssimes gràcies per aquestes valoracions.
16: A vosaltres, com sempre, una abraçada.
12: Igualment per tu. No sé si vosaltres heu comprat algun producte alguna vegada per curiositat, tal vegada de manera inconscient, per veure un anunci d'una persona de que admirau, un influenciador que en aquest cas estava, no?, fent al·lusió o promocionant un producte en concret. Teniu alguna experiència al respecte?
14: És que a mi em passa tot el contrari.
12: Si segueix, ja dius,
14: si,
12: no.
14: Si segueix a qualcú i te comença a anunciar, si t'anuncia joc, ja dius, next. Però quan ja el contingut que fan és de publicitat, de, oh, sorpresa, mira quin shampoo més meravellós i mira quin blends me deixa, a mi això me fa un pot de peresa, perquè els anuncis ja hi són, ja hi ha un publicistes. Jo no necessit que ara, bé, si m'ho recomanaràs, no, Joana Maroto, sí, per aconseguir aquests rínxols, però perquè mos coneixem, però d'entrada, a mi que sigui me faci publi indirecte, a mi m'empipa una mica.
13: I d'allò, saps què pens? Que, per exemple, ara fent referència en el xampú que d'en Xisco, la gent que és famosos, que anuncien un xampú determinat, és que segur que no se'l posen. Perquè, no, estic convençudíssima que se posen una cosa molt més sofisticada, molt més cara, molt més, no sé, mos ho venen en altres, que som
14: paparró,
13: però ells no l'utilitzen. Per tant, no m'ho crec, no m'acaba... Si jo sabés que aquells blends, aquelles melenes són producte d'aquell producte, o són per mort d'aquell producte que se posen, per aventura sí, però és que estic convençuda que no se'l posen.
14: Clar, és que això, la publicitat estàndard està regulat. De fet, molt d'anuncis de xampús, de condicionadors i de vitamines pels cabells s'han hagut de retirar per publicitat enganosa.
12: Exactament.
14: Perquè, com que el lot que sortia no feia servir aquest producte, havien de retirar.

0: recordar que em deia, la ciutat bruta. Era una ciutat, que totes les façanes tenien la contaminació de 40 o 50 anys de contaminació. On casa pintades de Viva Franco arriba a la Falange, pues, pintades fetes meticulosament en el moment de la victòria. On jo recordo, el primer pic que vaig sortir del metro, en el carrer que llavors era Balmes, que ara deu ser Via Laietana, i quan hi havia la seu de Transmediterrània per comprar el bitllet de barco, quan t'arribaves cap a nivell de carretera, t'arribava un olor de contaminació, de sofre, tal, que ja només he tornat a sentir després, quan ja només he tornat a sentir Atenes de fa 30 anys, aquella olor de contaminació. Era una ciutat, amb, amb un nivell de vida, amb un ritme de vida, ben que dir, absolutament clar, i també tu tomar un col·legi major, ple de gent de la teva edat, de 50 milions del món, 50.000 històries, amb un conjunt de tributs, el mallorquins era bastant carca. Tu arribes allà i te trobes un món de novetats, el primer que te trobes, el qual jo em vaig rebel·lar bastant aviat. Jo un tio li vaig dir tot dins el menjador un dia. I jo, que t'engatava, jo vaig fer gat, i un senyor que ha estat un reputat metge, i qualcú que ha estat coses, perquè allà, gent amb la qual jo vaig compartir i col·legi major, han estat baldes o diputats o consellers de distint gremis i de molt distint partit polític, hi ha hagut de tot. Allò era un altre. Bé, jo absolutament fent mercat, un tio feia en el menjador i vaig dir, te mataré. I que faig quina bateixó, m'ha dit dues vegades en la meva vida, no és per allò que ha dos pits en la meva vida. I si m'ho tornes a tocar, que jo te mataré. Que foteu una quina batalla i ja volen que passarà. Era perillós, te podien buidar l'habitació i fer-li foc, si pogués això, perquè era un món molt bèstia, molt heavy. Però així tot vaig ser amb grans amics, gent de... Un lot de Castelló, que va morir molt jove, van ser molt amics, que no m'hi Pasqual, que també estudiava periodisme. Un altre que també estudiava periodisme, que després va resultar que era homosexual, jo en aquell temps no ho sabia, ni ho coneixia, ni ho distingia, que va acabar sent un... Se'n va anar a França, un moment d'abans, va acabar sent un gran executiu del món de la publicitat, vull dir, em va contactar per casualitat. Ja coneixes gent de totes castes i que hi entres fas amics que els tindràs tota la vida. Per exemple, un col·lega mallorquí, matemàtic, que era l'únic, descat d'un tema feit home, que l'únic que agafava amb el llibre en Rosselló Porcel de la biblioteca. Jo vaig estar a la residència d'estudiants on havia estat en Rosselló Porcel. De fet, quan jo hi vaig entrar, les làmperes i llits i els armaris i tal, eren els mateixos que quan hi havia hagut en Rosselló Porcel. Forats i vides rompons, un desastre. Però bé, era un món. Hi havia una petita comissió que comprava discos, que projectava pel·lícules, que de tant en tant te pagaven una entrada en el cine o una entrada en un concert, o què sé. Hi havia la Javi Nuor, que estava pagat per la cultura col·lectiva de Catalunya. O he vist la Matança de Texas. Nosaltres vam anar a la Matança de Texas sense saber què anàvem a veure. Amb un canari que s'havia fotut 200 mines per estudiar l'examen i que el van haver d'esclavar a la cadira quan va acabar. L'home sensat, estava clavat a la cadira aquell home. Sí, en fi, història de joventut.
1: Com va canviar la teva relació amb els teus pares, aquesta obertura cultural? Perquè pel que contaves ells eren bastant religiosos i conservadors.
0: Sí, però com que eren més religiosos que conservadors. I com que era una gent conseqüent i amb una certa cultura, el meu problema és que mon pare se va morir. El problema principal per contestar aquesta pregunta és que mon pare se va morir, que jo tot just acabava de tornar a Mallorca, que jo no tenia 25 anys, acabava de 25 anys. En la qual se va perdre mon pare de voler-me fer de periodisme. De voler-me fer la trajectòria que he fet, de llibres que he publicat, mon pare hauria disfrutat, hauria estat feliç, hauria complit un dels seus somnis secrets. No ho va veure. Mon pare se va morir, ja feia 10 dies, que jo em vaig casar molt aviat, com a mi, total, vivíem plegats i t'estudiava problemes. Vam quedar per l'or civil, en aquell temps que quedava ser per l'or civil. La boda se va retrasar una hora perquè el jutge de guàrdia que m'havia dit que havia anat a levantar un cadàver. No te diré res més. Però bé, 10 dies després va morir mon pare d'un infart. La fàbrica on ell estava era com a gerent, perquè feia feina de gerent, però ell tenia la responsabilitat i passava pena per la gent, però no cobrava com a gerent. Va morir d'un infart, jo crec que de pur estrès. I amb ma mare, bé, fosca, ma mare tenia el caràcter que tenia, però quan decideixes culturar bé, ho dus bé. I bé, ma mare se'n podia... De moltes coses, com molt de pares i molt de mare, no s'hi podia xerrar, amb ma mare s'hi podia xerrar. I amb bones tenia un sentit de l'humor bastant bèstia. Era una gran narradora d'històries familiars, de batalletes familiars orals. Ara que ho duen bé, estava orgullosa i passava gust.
1: Parla'm un poc de la teva feina. Com vas a tornar a Mallorca?

0: passa de posar-te a treballar de periodista, no sé si immediatament.
1: Gairebé, gairebé. Vaig dur, jo vaig dur una sortada. En el calendari, vaig, en aquest sentit que diuen que nosaltres hem estat una generació afortunada. Jo, també. Jo vaig arribar a Mallorca. Sé que era per març d'un any. Havia sigut el 83 o el 82, eh? 83 possiblement. Vaig dir, ara m'he desgast vida. I hi havia una convocatòria d'oposicions de televisió d'escat d'un mes o dos. Televisió espanyola. I vaig dir, dic a mon pare, dic, ara si t'ha parit bé, ja que tant heu pagat, manteniu, aquest mes me prepares les oposicions. Tenia, però jo que arribava a fer servei militar, jo vaig fer servei militar a la Capitania General de Sevilla, de soldat o periodista. És a dir, estava que havia estat un pioner, tenia un comandant que era mentre el vaig tenir, hi vaig viure relativament bé, fins on es podria viure bé dins l'exèrcit espanyol d'aquell temps. Que havia estat un poc un pioner en coses de premsa. La meva feina d'arribar de matí, llegir diaris, assenyalar les notícies d'interès militar i sobretot les relatives a la regió militar, els fotocopiava, feia un àlbum ben compost i ben enquadernat en tres còpies, una per general, el capità general, una per el seu ajudant i una altra per un altre jefe que jo que hi havia per allà, pel meu jefe. I això va ser la meva feina durant de 10 mesos. Més redactar notes de premsa, més jo vaig assistir a l'arribada d'en Narcís Serra com a recent nomenat ministre de l'exèrcit, diguem-ho així, a l'arribada a Sevilla, que havia estat, i encara tenia el mateix capità general, els darrers que havien dit el rei per bueno, pues vale, quan se va acabar el 23F. És a dir, la capitania plena de missatges, missatge heroico del màrtir de la pàtria antes de que l'assassinaran els rojos, coses així. I vaig veure com en una setmana li van muntar en el Sitxarro un desfile que te cagues, que és per lo que servia l'exèrcit espanyol d'aquell temps. En aquell moment, mos ataquen, jo em vaig sortir de la capitania general, convençut que mos ataquen els invasors, mos ataquen per Gibraltar, i l'exèrcit espanyol Santa Maria quan arribassin a Madrid aproximadament. Porque el brigada que se cuida de las comunicaciones hoy no ha venido, o sí que ha venido, pero está en el bar. ¿En qué bar está? Porque dins la capitania hi havia tres bars, ja se sopava com un desdí. Però bé, ben que dic, ja m'havia tingut un any per llegir premsa, i per posar-me el dia, i llegir tres o quatre diaris, i ho duu empollat. I em vaig preparar el programa, la Constitució espanyola, i quatre coses de teoria teòrica d'estal, i em vaig presentar en aquelles oposicions, vaig passar la primera barrera, i mentre esperava la segona, tot just fundada Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears, que no era ni una emissora, era un centre emissora, bé, una cosa que no tenien antena pròpia. Tenien dues habitacions realquilades del que era Ràdio Cadena Espanyola en aquell temps, en la placeta Tacamanent, que era una finca antiga que havien anat de tant, perquè la Ràdio Cadena era una cosa molt pintoresca, per dir-ho de qualque manera. I varen convocar unes proves, poques proves, per fer una interinitat de 3 mesos. Jo m'hi vaig presentar, vaig entrar a interí, jo era, ja t'he dit, estava a ser nacional, es feien un quart de missió diària més satisfet la necessitat de Madrid. I mentre jo estava allà d'interí, varen convocar dues places fixes de locutor comentarista, que en aquell temps hi havia redactor i locutor comentarista, que no era ben bé el mateix, però sí. I jo em vaig trobar en so d'estret de que el mateix dia que hi havia les oposicions a Palma, a la ràdio, d'escat de 15 dies, hi havia la segona prova de la televisió a Madrid. I el que feia allà em va dir, presenta't aquí. Perquè tu, em va dir, presenta't tu, perquè tu aquest tema se te donen bé i crec que sortiran de les oposicions. Ara ja se pot contar aquestes coses, ara ja, és igual, no? Va passar així, efectivament, perquè jo vaig entrar, vaig fer les oposicions el dijous i el divendres, i el dissabte vaig entrar de guàrdia, contratant com a guanyador de l'oposició, perquè no tenia que els fets de guàrdia. Bàsicament, vaig assistir a totes les muntanyes de Ràdio Nacional, el primer any van ser guapos, perquè era un intent de construcció, perquè va ser un moment que fins i tot varen tenir, aquella època que varen, que la mentalitat sempre era que mos varen deixar fer Ràdio 4, va durar poc, i se va acabar, jo vam assistir un moment, jo crec que la ràdio pública va entrar en un moment donat amb independència del partit que governava a Madrid, perquè els estem en guerra ja m'estava bé, ja me'l van mandar un d'aquests que volia fer mèrit dels socialistes per aquí, que era un idó. Jo dues vegades m'han dit això no, i la primera va ser un senyor que se suposava que era socialista. Quan va acabar aquí se'm va anar a fer guàrdia de telediari jo diumenge en el portal de l'ambaixada de Cuba, perquè et situïs en el nivell professional que estem. Però bé, vaig per la feina, aviat vaig entendre com funcionaven les coses i vaig tenir l'ocasió de muntar-me una especialitat en informació cultural que la me deixaren fer, per dir-ho de qualque manera, que em va permetre alliberar-me de totes la grisó i l'avorriment i la desvergonya general que ha regit la vida política d'aquest país durant els anys del meu desenvolupament professional.
0: Que de fet tot d'una te vas escorar d'aquell raconet que te
1: Clar, jo
0: varen fer,
1: tot
0: eh?
1: d'una feia en programes, perquè no hi havia millora. I tot el que vaig veure que l'hora de fer programes s'acabava i que ja només faríem informatius, doncs jo feia programes de tipus cultural i vaig aprofitar l'inèrcia i que a ningú li interessava molt i tal i qual, per muntar-me una història de redacció d'informes cultural d'informatius. I m'ho varen deixar fer, perquè la filosofia era que m'ho deixaven fer. Però bé, ho vaig fer. I curiosament, quan he tingut més llibertat, ha estat amb els directors, que si tu coneixes els col·legues, et diran que eren que estaven més mal preparats, o que eren més fatxes, o que eren més tal. Aquests són els que m'han donat més mà dreta. Pentura, perquè senzillament els solucionava un problema i omplia minuts, omplia molt de temps. Jo se m'adona bé fer ràdio, se m'adonava bé, jo passava hagut de fer molt, i ja tenia una molt bona xarxa de contactes, i tenia vicis tan terribles com llegir-me llibres sobre els quals havia de fer entrevistes, i escoltar les músiques sobre les quals havia de fer entrevistes, una cosa que no crec que faci ningú avui en dia, ja. I se nota. I se nota, en la qual no va permetre viure relativament bé, viure relativament tranquil, passar bastant de gust i fer les coses sense que m'hi passen de més. A vegades hi diem, confito, i a vegades tinc... Però bé, perquè els problemes te demostren qui ets altre. Hi ha gent que efectivament se pensa que tu tens l'obligació de fer-li propaganda perquè ell és molt modern. És a dir, jo un dels llibres més lúcids que he llegit sobre la cultura, el vaig llegir un dia a un aeroport que em vaig quedar penjat i vaig anar als quioscos de l'aeroport a comprar coses. I em vaig comprar un llibre sobre el món cultural nord-americà, sobre l'economia de la cultura dels Estats Units, escrit per un assessor d'en Ronald Reagan, era a dir, neoliberal, tal. I venia de dir, mira, aquí hi ha una cosa molt senzilla sobre el món de l'art. Hi ha un sindicat o un grup de comissaris, de directors de museus i coses d'aquestes, que diuen a les fundacions, patrons, heu d'anar del més per la cultura, que és un argument molt de discutir, i ells afegeixen, i la cultura són ja. I s'ha generat un gremi inflacionari de comissaris, aprenent de comissaris que tornen comissaris, i això, cert, aquí va passar molt en el món del teatre. Quan arriba en Joan Fageda i Tall d'Obes, que enviava, que donava en Ramon Aguiló i en Colau Llanera, donava el món del teatre, aquí surt, per primera vegada, la gent que planteja, no tots són professionals, i molt de tractar, antes no s'ha dit, de manera distinta, són gent que han fet una gran... Ho mires ara, i han fet una aportació molt important. Jo sé com estava el teatre a Mallorca fa 45 anys, que part d'en Fortesa, hi havia quatre hippies de la meva edat i intentaven fer qualque cosa. Mira com està avui, tenim un teatre del mar, tenim una associació de gent que fa coses, tenim un teatre sans. Bé, hi va haver gent que va saber fer aquesta operació. Els teatres són cultura, ja són teatres d'on ve la merda d'allà, perquè som un professional i pago impostos i aquest altre no. Cosa que, des de la meva experiència, no té gaire cosa essencial que veure en la qualitat final dels productes. La qualitat final d'un producte artístic depèn d'una altra cosa. Complexa, inexplicable, discutible, si tant vol. Jo vaig tenir la sort de que dins d'aquesta cosa, que no sempre, perquè a vegades... Jo vaig tenir una vegada un gran conflicte amb un tio que em va putejar i em va quedar molt malament, perquè un dia hi havia una roda de premsa del tricicle i una roda de premsa seva, d'ell que presentava un invent que havia fet ell, i jo, per raons, em sembla que obvi, vaig acabar entre la roda de premsa del tricicle. Després de haver-lo encalçat a ell tota una setmana, perquè em feien una declaració per telèfon, que era un tio que estrenava un espectacle sobre en Damià Huguet. A mi meu aquí jo vaig estimar molt. I quan el darrer dia ja diia que no podré venir a la roda de premsa, no, però és que estic ocupat, no vaig tenir esperant fins a les 7 de sola baixa, jo cap acabava a les 4 i vaig esperar fins a les 7 i la xat em diu, tu no te faré declaració perquè ets un traïdor en Damià Huguet. La puta mare, tu i jo, si vols res ja m'enviaràs a cercar. Però, a part d'aquestes coses, jo crec que tinc un criteri. I el meu criteri és el meu criteri. Si el que passa ara aquí m'apareix a mi que és coherent, que és de qualitat, que és bo i que tal, jo t'intentaré vendre, perquè la nostra propaganda, bàsicament, la informació cultural, té un component molt important de publicitat. I un altre component d'intentar donar elements per interpretar el món. Per exemple, jo crec que vaig ser un poc pioner en donar molta de veu en el món dels arqueòlegs i geògrafs i coses d'aquestes. Perquè te donaven unes informacions que eren útils per entendre el país on vius. Si qualcú t'escoltava per la ràdio, i jo m'escolta, jo encara ara, quan comgava, tu te'n recordes aquell dia que vas dir jo per la ràdio fa 35 anys? No, jo me'n recordo, però estic content que tu te'n recordis. Ja veu tot, en molt d'àmbit, jo me vaig plantejar, a la meva manera, perquè això ho començo a fer intuïtivament, fins que vas adquirir en consciència, de què és el que jo puc fer per fer bé la meva feina en la situació en la qual jo estic. Per fer la meva feina el millor possible. I al mateix temps fer-me respectar una mica. Jo som un professional, jo som el lacai de ningú. a mi que me vengui el bisbe de Mallorca, que m'arriba una hora tard a una roda de premsa, i me digui, ara passarem una Ave Maria, la meva resposta és dir-li, passarà vostè, perquè jo me'n vaig. Perquè me'n podia permetre, perquè era mi funcionari i sabia que no t'haurien de fora. Això va passar, literalment. I una amiga i bona companya, estimadíssima, que va publicar un article tal qual, me va dir, per culpa teva m'han cridat en l'espai de director després de més de 20 anys que no m'hi cridassin. Però jo em podia permetre aquestes coses. Ja si hi havia un polític, un tal Vera, per exemple, que arribava sempre tard a les rodes de premsa, que tio arribava sempre 25 minuts tard a les rodes de premsa. Jo puc entendre que un dia la gent li passi una cosa, però jo som un professional que estic fent feina. I els més jovenets que ja més pringa que jo, aquell dematí en tenen 5 de rodes de premsa. Si tu els arribes 25 minuts tard, els destrosses el dia, els fas una putada de proporcions. Tu qui t'has pensat que ets perquè ets un director general de qualque cosa? Jo vaig adoptar una mesura molt senzilla, que jo la m'ho podia permetre. Vostè m'ha arribat 25 minuts tard a la premsa, en el moment que comenci a xerrar vostè, jo amb el xef agafo el micro i me'n vaig. No feia cap manifest, no feia res, però ho feia. Que hi ha un poble desgraciat que ha estrenat un monòleg pringadíssim un dimecres a la baixa en els teatres, que no t'ha de fer mai, però que a mi per que era un monòleg que val la pena, un personatge que val la pena, pues, a tu et trobarà. Ja la meva política era aquesta, que tu has tingut una idea, has escrit un llibre que contes una cosa que a mi em pareix que val la pena de ser contada, o que la contes molt bé, jo t'ho convidaré que venguis a ràdio que m'expliquis aquesta història que tu has descobert, el que tu has inventat. Pens que era la manera que jo em vaig trobar de sobreviure com a persona i com a professional, que és el que jo crec, quan jo analitzo coses, de tot el que jo tinc per contar aquests dies, que és el que val més la pena que li sigui contat de la societat que existeix. I equilibrar això amb els tòpics, amb les obligacions que tu tens de cara al teu director i al teu mitjà. Aquella frase famosa, aquella anècdota famosa, que diuen, pues parla en català, Déu li don glòria. Fins que ven Joan Fuster i diu, pues parla en català, vegem què diu. Les meves frases són, vegem què diu. Naturalment, un ha de tenir molt en compte qui és que ho diu. És a dir, si tu acabes d'aterrissar, te llegiré, potser només de qualcú que m'ha demostrat 30 vegades, jo què sé, jo, si en Gabriel Gené Manila, publico un llibre. Antes de saber si aquest llibre és bo o dolent, ja sabré que aquest llibre val la pena perquè és un senyor que ve avalat per una trajectòria. I te diré en Gabriel Gené Manila per dir-te un pa m'ha però faré també la mateixa gent d'Antonio Lissans, que era una autora heavy, dura i difícil, cara reivindicada, però que en el seu moment tenia fama de locanca i que era molt bona, però que aquest llibre seu que han reeditat ara, que seria Lluny del tren, és un dels llibres més durs que s'han publicat en la història de les Illes Balears. És un llibre inolvidable, d'una duresa brutal, perquè és els darrers dies o setmanes, el darrer temps de vida d'una dona que ja du mal rotllo de natural i que està morint de sida i està delirant. És un llibre d'una duresa absoluta, però no han de ser complaents tots els llibres. I a mi m'és igual que sigui un lloc... Jo he entrevistat poetes, d'aquí pot tenir l'interès, però són importants des del meu punt de vista. No perquè jo ho sigui, són importants i és igual que ningú que no m'hagi llegit el seu llibre 47 persones. Ja tenen un efecte bàsic sobre la societat. I la prova evident d'això és que tu te'n vas a qualsevol societat del món que està passant moments difícils, bàsicament si són moments socials i polítics i èticament difícils, i en aquest moment la gent diu, i què diuen els poetes? La societat diu, i què diuen els poetes? Com de forma instintiva i social, va passar a la Grècia dels generals, va passar a l'Espanya i a la Catalunya de la dictadura, passa a Palestina cada dia, que és una paraula que haurien de dir totes les converses del món. Sempre haurien de dir la paraula Palestina al moment de l'et, avui en dia. Segurament n'hi ha altres a qualsevol lloc d'Àfrica que ho passen tan puta com els palestins per raons tan igualment miserables. Però mira,
0: Tu vas mantenir la teva producció poètica tots aquests anys, en paral·lel a la producció, a la teva feina com a
1: Sí,
0: periodista.
1: sí,
0: Mai ho
1: sí.
0: vas abandonar.
1: No, va a èpoques. Són poesies un estat mental que implica que té dues etapes. Té una etapa de vigilància i de preparació i llavors té una etapa d'escriptura que pot ser brevíssima. Potser te passes 5 anys sense... Això hi ha una llegenda, en Rainer Maria Rilke, un poeta d'art romàntic fonamental, en el meu entendre, molt mal de llegir, però algunes de les seves idees ja no les he vist superades. En tant que idea, ja no en tant que expressió. Segons el cas, que jo quan era jovenot era com una llegenda, però jo era beneitarro, de que se va passar 10 anys sense aconseguir escriure el llibre que volia. Jo vaig tenir un arranque d'inspiració i vaig escriure dos llibres en 15 dies, en 3 mesos, d'una tirada, com aquell que diu. Això, com més gran tornes, més te passa, perquè quan ets més jove, tu vas més a bars i super més, no sé per què. L'inspiració és més somitejada de vell, prepara't les coses, dius, hauré de fer aquest projecte. I, fins que jo arribo un moment, i totes aquelles coses que tu havies intentat fer i no havies volgut fer perquè se podia, no se pot forçar, se pot treballar, però no se pot forçar. Llavors, jo he escrit un llibre que no m'ho pensava, perquè ja em pensava ser com a març o temporada. He escrit un llibre amb 3 o 4 mesos. Un llibre de 60 poemes, i jo crec que està bastant bé. Que és una... Llavors, en aquest moment, jo no sabré mai aquesta sensació d'estar a un estadi davant 1.000 o 50.000 persones i avançar la cama i fer un solo de guitarra. Ai, que tothom va... No, però supos que en la sensació d'escriure un llibre i veure que l'estan escrivint i que funciona, suposo que és molt perescuda, per dir-ho de qualque manera. No? És una droga molt forta, una pujadota d'adrenalines i totes les diverses adrenalines i serotonines que tenim per dins el cos, molt potent, que supos que un s'hi mantén fidel perquè és addictiu.
2: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Cardell pel seu temps i amabilitat. I moltes gràcies també a Antoni del Bar Hama, que va ser qui ens va donar la idea d'entrevistar-lo. Sempre estàvem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, doncs podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ib3.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marissa Anderson i Jim White, Onen Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigó a la producció, en Sergio Rigó davant de l'ordinador, en Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els contes tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 671 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xemà.
0: Diumenge 16 d'agost de 2026, ple estiu, i aquí seguim nosaltres, amb les nostres corolles, cercant i compartint, no?, aquelles històries que romanen amagades. Com quina, Sergio?
2: Començarem aquest programa 671 de Font de Misteris descobrint com l'infern, a la tradició clàssica, va deixar una profunda empremta a les nostres rondalles. També recuperarem històries gairebé oblidades de Russafa, entre elles la del mestre Francisco Javier Aguilar, un heroi que va advertir que la seva escola estava a punt d'esfondre-se. El Contes i Rondalles d'Anna Irene Font coneixeren des nou recull d'Anna Caterina Valriu, les rondalles de sa poble, una que du per títol en Joan de sa Favera. I viatjaran fins al poble abandonat de la Cornudilla per conèixer els estranys fenòmens que, segons sa tradició, provocaren el seu abandonament. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. Per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'App Plus, ho podeu fer a ivetres.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'Ivetres Televisió en el servei a la carta d'Ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I com és habitual, començam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso, som els dues aquelles curiositats que formen part de la nostra història, i avui vols parlar, has dit, de l'infern, així que quan vulguis.
1: I de podem dir que hi ha idees que venen de molt enrere i que, sense que mos adonem, encara viuen dins les històries que contem, per exemple, a les nostres rondalles. Avui a Món Diversos en comentarem una, la de l'infern, o més ben dit, la dels jocs infernals, i veurem com aquella geografia que escrivien a Homer i a Virgili encara està present dins el món rondallístic llenc. Perquè quan pensam a l'infern, sovint mos ven al cap una imatge senzilla, marcada per la tradició judeocristiana, un espai de foc etern, de càstig i de condemna. En el món antic, en canvi, l'infern era una altra cosa, una geografia complexa, amb rius, portes, jutges, barques, barquers, monstres i regions diferents segons el destí de cada ànima. I aquesta geografia, encara que vengui de molt d'enrere, deixa rastres també dins les rondalles. N'Antonio Soler, en el seu estudi sobre els mites grecs a les rondalles mallorquines, recorda que la paraula infern prové de l'adjectiu llatí infernus, que designava allò que era a baix, allò inferior. En el principi no era necessàriament un lloc de càstig, era simplement l'espai subterrani, davall el món dels vius. Dins d'aquest univers hi trobem noms com l'Hades, l'Ereb o el Tàrtar. L'Hades podia ser tant la reina dels morts com el nom del déu que el governava. El Tàrtar era la zona més profunda, reservada en els condemnats. L'Ereb abocava el joc ombrívol i l'Orc, d'origen probablement etrusc, acabava identificat amb una figura vinculada a la mort i amb Plutó. Aquesta primera distinció és important perquè dins el pensament clàssic no totes les ànimes anaven en el mateix lloc. L'Hades destaca que l'autora era on arribaven tots després de separar-se del cos, però dins aquest gran espai hi havia divisions, el Tàrtar per als condemnats, la plana dels Asofodels per als qui no havien destacat ni pel bé ni pel mal, i el camp dels Elicis per als virtuosos i els benaventurats. Més que un infern únic, era una mena de mapa moral de l'altra vida. En aquesta geografia, els rius tenen un paper fonamental. L'Aqueront, el Cocit, l'Estigia, el Leteu, el Periflegiotont fan de frontera entre el món dels vius i dels morts. Caront, el barquer, trasllada les ànimes d'una riba a l'altra, però no tothom pot travessar immediatament. Els que no havien rebut sepultura havien d'esperar 100 anys. La mort, per tant, era també un procés ritual. Sense enterrament, sense llestres funeraris, l'ànima quedava retinguda a la frontera. Una de les grans baixades literàries en els infants apareix a l'Odissea. Tot i que Odisseu, en realitat, no hi davalla. Obre un clot a terra perquè les ànimes dels morts pugin fins a ell. Les ombres hi acudeixen a tretes per la sang d'animals sacrificats, negres, perquè els déus de davall terra se'ls oferien víctimes d'aquest color. La baixada més completa i influent, però, és la de Danès, el cant sisè de la Eneida de Virgili, guiat per la Sibila de Cumes. Danès i de ballar per consultar el futur i confirmar el sentit del seu destí. El descens d'Danès comença dins un bosc ombrívol, a la vora de Jack Avern, a la Campània. Enmig d'aquell paisatge hi ha una cova oberta, nit i dia, d'entrada fàcil, però carregada d'olor, d'humitat i de floridura. Als costats de l'entrada s'acumulen personificacions inquietants. Ses malalties, sa por, sa bellesa, sa fam, sa fatiga, sa guerra. Ses pors humanes convertides en figures visibles ja fan guàrdia abans d'entrar-hi. Després apareix un vestíbul ocupat per un gran home, de branques immenses, on cada fulla representa un somni, i aquí el món clàssic toca la cultura popular. N'Antonio Soler assenyala que l'home no surt gairebé ben parat en el refraner de les rondalles. Quan en un conte se vol evitar que un missatge fugi, es diu que ni la senyora contesa ni qui parla són llunàtics, ni tampoc s'assemblen a cap gota de fulla d'om. Una imatge antiga que ha quedat aferrada, transformada, dins una expressió popular. I a prop d'aquest espai hi ha els monstres, centaures, l'hidra de Lerna, els Siles, el gegant Viareu, la Quimera, les Gorgones, les Arpies, Gerió... Encara no formen part del càstig pròpiament dit, però sí del paisatge d'Estamó. La ruta arriba després a la ribera de Quiraton, un riu de fang, d'aigües fosques i pudents. Allà hi ha en Caront, vell, amb barba blanca i roba bruta, que transporta les ànimes en una barca rovellada. A l'altra banda espera el Cerber, el cap de tres caps, amb serps enroscades pel coll i una serp grossa per coa. I encara després, les ànimes han de comparèixer davant els tres jutges infernals, que decideixen el seu destí segons el pes de les accions comeses en vida. La descripció de Vigili continua amb espais cada vegada més concrets. Darrere es cau del Cerber, se sent el plor dels infants morts prematurament. Després venen els innocents, condemnats injustament, el bosc dels suïcides, els camps dels plors, on habiten els que morien per amor, i la regió dels guerrers il·lustres. El camí se divideix a la dreta, l'Elici i el Palau de Plutó, a l'esquerra, el Tàrtar, la regió dels condemnats. El Tàrtar és una fortalesa terrible, una triple murada, un riu de flames, el Flagellon, una gran porta de ser i una guardiana monstruosa, Tisifone, de cabells de serp, que volda sense dormir. S'hi senten gemecs, renou de cadenes arrossegades, fotades, i al centre hi ha una hidra de 50 caps. Allà pateixen càstig els titans Otto i Efialtes, Salmoneu, Tisi, Ixion, Piritus, Teseu, i tota casta de traïdors i usurers condemnats per haver desafiat a l'ordre diví. L'altra via, la de l'Elici, és ben diferent. Anès i arriba després de deixar Ram, que duia com a present a les portes del Palau de Plutó i Proserpina. Allà hi troba un bosc agradable, prades, aire pur i llum, una zona infernal amb el seu propi sol i els seus propis astres. Les ànimes pures canten, dansen, escolten música i fan banquets damunt l'herba. A la vora hi cor l'Eteu, el riu de l'oblit, on les ànimes bouen per esborrar la memòria de la seva estada infernal abans d'una nova reencarnació. Aquests jardins de Vallterra, ja ho veurem, també s'obren a més d'una rondalla nostra. I quan arriba el moment de sortir, apareixen les dues portes del somni, que ja esmentava en Homer. Semblen iguals, però no ho són. Una és de banya, i per ella, surten les ombres reals, les visions verdaderes, i l'altre es divori i dona pas a les il·lusions vanes. Fins i tot a la sortida de l'infern, el relat avisa que no tot allò que veiem és cert. Tot aquest imaginari antic travessa el temps i reapareix més o menys transformat dins les rondalles. Antonio Soler remarca que és curiós que la geografia infernal clàssica hagi deixat tantes empremtes, mentre altres aspectes del pensament antic s'han esvaït davant la visió cristiana. Per exemple, la idea que la mort podia ser un regal dels déus o que la vida era propietat d'un mateix. Desapareix davant la doctrina segons la qual Déu dona la vida i només Déu la pot prendre. I anant a les nostres rondalles, alguns personatges també davallen en els infants. En Pere XIV hi va cercar el dimoni gros, en Jonat Manent, amb aquella barrotera de 100 quintars que recorda la clava d'Heracles, també entra en contacte amb un món subterrani. En altres rondalles, els personatges caven un clot, es fiquen dins un pou o davallen per una claveguera i acaben dins jardins, ciutats estranyes o espais meravellosos que podrien recordar, en clau popular, els Camps Elisis. Aquesta direcció cap avall és constant, es corpet d'espou d'en Gatell, en Joanet Manent, o en Joanet i sa donzella desencantada, o el mestre en l'alt de sa placeta de Socors. El camí cap a l'espai extraordinari sempre baixa, no s'apuja cap en el cel, s'entra dins la terra. I sa rondalla conserva així una intuïció molt antiga, allò ocult i allò perillós se troba davall. A Senallet apareix història de dos germans, un pobre i un ric. El pobre és enviat a l'infern amb un present de porquim per a un germà que hi habita. Pel camí troba un jai que li indica com arribar a una gran cova amb barreres enormes. Ha d'anar alerta, no costar-s'hi, massa per no cremar-se i sobretot a no tastar res. I aquesta advertència és fonamental perquè dins l'infern clàssic, que menja aliments infernals, queda lligat amb aquell món. És el que li passa a Persèfone, que no pot tornar del tot en el món dels vius perquè ha tastat un gra de magrana. A la rondalla, la mateixa regla reapareix en versió popular. Qui entra allà, de dins, no se pot sortir si no pren, o si no s'endú alguna cosa per recordar-se. La descripció de les menges infernals de Senallet és especialment grotesca. Els dimonis paren taula amb una rabassa per cadira i serveixen plats repugnants, costelles de carisó, lletoreles de geneta, menuts de corb, llom d'as de guixer, fetge de mul fregit amb metzines, cervell de dragó, escarabat amb fel de cavall i per beure un tast de gerra amb pixet d'ego. I la rondalla adapta sorró infernal al llenguatge de la cuina impossible, es banquet girat del revés. Una geografia semblant apareix en el fi del pescador, quan en Joanet, per culpa de l'esca i de la pedra foguera, redobla l'encantament de la filla del rei. Veu dalt un turó, un castell que fa faredat, rodó, de murades disformes, amb moltes torres, barbacanes, matacans i celleteres. I aquest castell, tanca i ple de defenses, recorda el Tàrtar com a fortalesa separada del món ordinari. A una gírgola que dugué cua en la Catalineta es duita per un gegant i s'enfosa cap avall. Quan aconsegueixen fugir apareixen accions repetitives i impossibles. Omplir, buidar un plat d'olives tota la nit, buidar un cossiol i atiar el foc sense descans, treure un plat de menjar d'una pastera perquè torni a aparèixer. L'Antonio Soler hi veu un resò dels càstigs de les Danaides o del Sísif, tasques que mai no acaben. I el mateix tipus d'accions apareixen a Maloro Rosó, quan l'Inoreta, amb un llibre màgic que li ha entregat una fada, fa que els criats del rei Tortuga es posin a escampar fa més sense poder aturar-se. No és el mateix alat que el mite clàssic, però el mecanisme s'hi sembla molt, i el càstig com a feina inútil que es repeteix sense sortida. I un altre element que passa del mite a la rondalla és l'objecte d'invisibilitat. Hades té entre els seus atributs un casc que el fa invisible, una manera poètica de dir que sa mort arriba sense que la vegem venir. I aquest objecte solemne dins el món mític es transforma a sa rondalles en objectes més pròxims. Un capell de vidre, una barretina verda, una capseta, unes ulleres. En els tres mantells d'or, en Tià d'Esfon, en Matarronyes, en en Joanet, com a ta curta i ses tres capsetes o sa llàmpria meravellosa i objectes que permeten veure sense sa vist. També hi ha la magrana. La magraneta diu un nom que Antonio Soler relaciona amb Persèfone, perquè la magrana és la fruita infernal per excel·lència del mite grec, vinculada en els misteris agraris de Demeter i Persèfone. A més, la magraneta dorm al son de sa mort, un altre fil que connecta sa rondalla amb l'imaginari subterrani i funerari. I el color negre també uneix aquests mons. En el sagrat, la Catalineta ha d'anar a cases ties de fora de Mallorca i l'absorda de no tastar res. Hi apareix una coseta negra, com negres eren les víctimes sacrificades en els morts en el món antic. A sabre de música, sa font d'or i s'ocell qui parla, els tres germans han d'anar en el Puig Negre i quan senten una veu no s'han de girar. I aquesta prohibició recorda també la sortida d'Orfeu dels Infants, quan perd Eurídice per mirar enrere abans d'hora. El rei savi, un agradat convenç una viuda pobra de seguir-lo, i tots dos fan un viatge a l'infern. Davallen per endins i més endins fins que comencen a sentir trons fortíssims, brams, bramuls i remors de tota casta d'animals salvatges. La rondalla no necessita reproduir Vigili ni Homer, li basta l'atmosfera de la davallada en el renou i la foscor. Un dels personatges més vells i inquietants és el de l'arbre de la mort en en Pere de la Coca, un arbre disforme, sense fulles, ple de branques, amb una candela encesa a cada cap de brancó. N'hi ha de primes, de minyanceres i de gruixades. Unes són llargues, com si acabassin d'encendre-se. D'altres ja són a mitges. Altres tornen blaves. Altres gairebé s'han acabat i només conserven una mica de cremalló. I en Antonio Soleil proposa una alternativa en el mite de les moires gregues, les parques romanes. Clotos fila, la quisis d'Ebana i Atropos talla. Si substituïm el fil per candeles de mides desiguals, el concepte és el mateix. Cada vida té la seva flama i el seu final. I finalment, Estès de Soler recorda els rituals de dol. Quan s'ha mort, s'endú algú de casa, els pobles han seguit gestos concrets per expressar aquest dolor. Avui el cadàver sovint s'exposa en el tanatori i el nargueia no és imprescindible, com a senyal de dol, però els antics rituals deixaren formes molt expressives. Esqueixar-se els vestits, omplir-se el cap de pols, esgarrapar-se les galtes, arrabassar-se els cavalls. Ecos d'aquestes costums apareixen a rondalles com el Pou de la Lluna, la Maneta de Plata o en el passatge de la pobra Joanota, que es tira en terra, es revolca dins la pols, s'omple la cara d'onglades i s'arrabassa els cavalls. Què vos pareixen?

Idò, què he de dir, no? El sempre fascinant món de les rondalles i aquestes històries plenes de simbolisme, molt de simbolisme, sovint repetides també a diferents indrets del món. Ho hem vist amb els comentaris que mos has mostrat i que has estat fent. Bé, crec que és molt interessant. I després ja hi ha un parell de detallets, com per exemple, has parlat fa un moment de tasques que no acaben mai. Això és el que fan els dimonis boiats, els vols tenir controlats, perquè estaves parlant de l'infant. Mira quina simbologia, també podríem dir, no? I parlant de simbologia, la força i el simbolisme de la paraula estígia, títol, per exemple, d'un poemari del pollancí Toni Xumat, recomanable poemari. I damunt d'això hi ha una cosa que per jo, quan sent parlar d'estígia, sempre tenc el mateix record, també quan sent parlar d'en Caronte, me ve al cap allò que fa anys mos va contar en aquest micròfons el psicòleg clínic en Javier Serapio, que està especialitzat en somnis. També has parlat una mica de somnis amb els soms, amb els sabres, i d'ahir mos va narrar aquell somni que li va contar una pacient, crec que era Can Mises, a l'Hospital Públic d'Eivissa, on ella li va dir que havia somiat en sa barca de Talamanca. Sa barca que, bé, que és com si fos un bus que travessa sa badia d'Eivissa Vila, i que li demanava aquesta senyora en Serapio que amén què podia significar aquell somni. Bé, ho podeu imaginar, no? El seu subconscient la duia a pensar en el darrer viatge. Era la seva representació onírica de la llacuna Estígia. I bé, el dia següent, aquesta pacient va morir.

0: I una altra coseta molt ràpid que volia comentar, ja ampliarem, o seguirem ampliant, millor dit, però has dit quelcom com que a les rondalles mai no es puja al cel, sempre cap a baix. I jo crec que sí, perquè, per exemple, tenim la d'en Joanet de la Gerra, o també tenir les versions internacionals i també pròpies de la fabeta màgica i semblants, aquelles narracions on mitjançant una planta que creix de manera desmesurada i màgica i que atrapant-la arribes fins al cel, fins i tot per poder veure a Sant Pere, a les portes del paradís. Però bé, supos que sí, supos que aquesta seria una altra història, o no? Ara ho veurem en el conte. Es petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur, portada.
8: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
10: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, a ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font aquest estiu de tant en tant, i de mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com us dus per avui?
1: Bé, i de com ha citat en Joanet de Sallerra, volia aprofitar per contar una del nou recull de na Caterina Balriu, les rondalles de sa Pobla, editat l'any passat per en Joanart Montaner, que precisament es titula En Joan de sa Favera, i que conta tal que així. Això era un matrimoni que vivia dins una llarra enterrada, i s'home nomia Joan. Un dia que es pagués de sa terra on estava sa llerra sembrava faves, en va caure una dins sa llerra i aferrar. Cresqué i cresqué i aviat va sortir de fora de sa llerra. Tant va créixer que arribà fins en el cel. En Joan va voler provar de pujar-ne pel tronc de sa favera i pujar i arribar fins en el cel. Quan va ser allà, tocar i sortir Sant Pere.

Què vols? Li demanà Sant Pere. Volia conversar amb el bon Jesús. I què vols del bon Jesús? Li volia demanar si me volia donar una barraqueta per no haver de viure dins la llarra. Bé, espera un poc i jo li demanaré. Sant Pere se n'anà i demanà al bon Jesús el que en Joan volia, i aquest li concedia.

Ja te'n pots tornar, digué Sant Pere en Joan. Ja tens la barraqueta. En Joan li donà ses gràcies i se'n tornà. De ballar pel tronc de la favera i ja va trobar la barraqueta. I ell i sa dona hi anaren a viure. Al cap d'una setmana, sa dona digué en Joan. Joan, torna a pujar fins en el cel i demana al bon Jesús si en lloc de sa barraqueta mos vol anar a una casa un poc més gran, perquè dins sa barraqueta quasi no hi cabem. En Joan se tornà a enfilar pel tronc de sa favera i tornà a demanar al bon Jesús, per medi de Sant Pere, si li volia donar una caseta més gran. El bon Jesús li concedí i ell se n'anà tot content a dir-li a sa dona i se mudaren a sa casa. Al cap d'una altra setmana, sa dona tornà a dir a en Joan que tornés a pujar en el cel i demanàs en el bon Jesús que li donés una casa més gran i un poc de terra en el costat per poder conrar. En Joan s'enfilà per sa favera i digué a Sant Pere si volia demanar en el bon Jesús una casa més gran i un poc de terra per poder conrar. El bon Jesús li concedí tot el que li demanava i quan només feia una setmana que tenien sa terra, sa dona ja li tornà a dir que pujàs altra vegada en el cel i demanàs en el bon Jesús una possessió. També el bon Jesús li concedí sa possessió. Però sa dona d'en Joan, que mai se conhortava, tornà a dir a en Joan que pujàs pel tronc de sa favera i demanàs en el bon Jesús una possessió més gran, amb un bon celler i una bona tafona i amb sa vinya i s'olivar per poder tenir de tot. Quan Sant Pere sentí que en Joan tornava a tocar a sa porta, ja no li va fer tan bona cara com ses altres vegades, però així mateix anà a demanar en el bon Jesús el que en Joan volia.

I el bon Jesús li digué que perquè no se contentava amb res, se'n tornàs a viure a dins la guerra. I en Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera, plora que plora, i ja no va trobar possessió, ni casa ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.

0: Bé, no faig comptes ara entrar a valorar-la, però sí que mos serviria, no?, com a exemple del que dèiem de pujar cap al cel. En aquest cas, però, vinent, amb una procedència des del subsol, perquè deia que vivia dins una llarga que estava enterrada. És molt interessant, com sempre, tot el que es pot extreure. I bé, també, evidentment, recomanam aquest llibre d'Anna Caterina Balriu, Les rondalles de Sa Pobla.
1: Sí, i és que ja també ho deia el refrany de qui tot ho vol, tot ho perd. I és que no és gens bona l'avarícia.
0: Tota sa raó. Crec que no he d'afegir res més. Moltes gràcies, Irene.
1: Moltes gràcies a tu i fins la setmana que ve.

Idò, jo ara volia canviar, volia tornar a la Rufasa, aquell petit poblet valencià, bé, petit i antic, perquè era un poble a l'època àrab, a dia d'avui forma part de la ciutat de València, i aquesta unió, aquesta fagotització, va ocórrer el 1877, una mica com, per exemple, establiments, per exemple, Mallorca, que era un municipi independent fins que va ser incorporat a Palma. A València també tenen un bon grapat, no ho sé, Benimaclet o Patraix, per exemple. I de, quan Rufasa era municipi, va tenir entre els seus habitants aquell que va ser el darrer ajusticiat a Espanya per ser considerat heretge. I que no fa tant d'això. Bé, això ja ho vàrem veure fa dues setmanes, i perquè ara s'han complit 200 anys d'aquesta darrera justícia, d'aquest darrer justiciament per ser considerat heretge. I el cas és que, cercant informació damunt d'aquell fet, vaig trobar un opuscle del segle XIX que en parlava i feia una al·lusió a un fet, direm, com a estrany. Ho citava de passada, aquest opuscle, deia l'autor d'aquest treball de 1871, quan es referia a aquell pobre home que va ser condenat a mort per heretge, deia: «Vivía este desempeñando su magisterio en la huerta de Ruzafa, tan ajeno a este temor como el maestro del mismo pueblo que pereció hace poco entre las ruinas de la escuela lo estaba del peligro que él y sus discípulos corrían». I clar, que referit a un mestre d'escola d'un poblet que ja no existeix es faci una referència a un altre mestre d'escola que hauria mort d'una manera que sembla com a violenta, clar, l'únic que jo podria fer era cercar-me si trobava qualque cosa més. I això és el que he trobat.

Quan vàrem fer el programa on vàrem parlar d'en Cayetano Ripoll, aquest heretge condemnat a mort ja en el segle XIX, vàrem dir que tenia una plaça que gairebé ningú sap a qui està dedicada,

sabrà conèixer l'aventura. L'aventura, no, l'aventura. I això ho tenim en el llibre El Tribunal de la Inquisició en Mallorca, Relació de Causes de Fe, d'en Llorenç Pérez, en Joan Montaner i en Mateu Colom, on ens expliquen que bé, li varen demanar a Catalina Maldonado si una senyora es casaria amb un jove amb el que estava festejant. I ella, per respondre, va dir que havia de menester qualque cosa que fos d'or o plata i bé, va fer com una figureta de cera, va treure coses que duia per fer una mena de conjur, va fer rodar aquella cera i, en funció del moviment, volia dir que si aquella cera rodava sin tocar a ella, seria desgraciada, i si no rodava, seria dichosa i se casaria antes d'un mes con el dicho mozo. Que fins aquí res. De fet, hi ha un altre cas d'un endevinador, també de Russafa, també gitano, també vivia a Mallorca, que per una cosa semblant, crec que només el varen fer vestir-se de penitent i li feren escoltar missa a la seu de la Inquisició, que un diu, bé, tampoc tan malament, no? Però és que aquesta senyora va donar una passa més enllà. Y es que luego había tomado un poco de agua y con su mano echaba gotas de ella sobre la dicha cera y sobre la mano de la dicha mujer en forma de cruz, santiguándolo y nombrando muchas veces a Nuestro Señor y a Nuestra Señora y a otros santos, y que luego rodó la dicha cera un poco por la dicha mano y que luego la dicha gitana lo tomó por el estadal y toca y anillo y dijo que para otro día que pensaba hacer diligencia para que el dicho mozo que la festejaba, y servía, se casase con ella dentro de un mes, tuviera aparejado alguna cosa de oro y plata y unos granos de trigo y otros de sal y agua bendita y pan bendito, porque todo había de ser menester. És a dir, el que va fer va ser mesclar paganisme en religió catòlica. És a dir, heretgia, com el seu conveïnat del que vàrem parlar fa dues setmanes. Hi ha certs detalls a la seva causa que poden semblar així a priori irrellevants, però que jo personalment me fan estremir una mica com l'altre que vàrem estar contant. Però en aquest cas, ella acceptà perquè li acusen de ser heretge i de pacte amb el dimoni. Ella inicialment ho va negar tot i li tornen a dir, li fan com un judici i ella que no. Però vaja quines coses, perquè després diu la seva causa que és ella la que demana anar en el tribunal i després en otra audiencia que pidió dijo que era verdad todo lo que el fiscal le acusaba y que lo había hecho con las demás gitanas procurando de sacar con mentiras y engaños dineros y otras cosas de las personas que se fían de ellas y que porque no entiendan que hace cosas malas usaba y decía palabras santas de Dios nuestro Señor y de sus santos y no porque creyese que por eso las cosas hubiesen de tener efecto. I clar, i aquí un pensa, què degué passar perquè acceptés els càrrecs, què degué passar a les presons secretes de la Inquisició? I bé, dins el pitjor encara va tenir sort, perquè a part de vestir-la com a fetillera o a bruixa i sotmetre-la a humiliació pública, no parla de posteriors càstigs físics, però sí que va ser desterrada. A principis del segle XVII, desterrada de per vida de Mallorca, amb el que allò representava, clar. Tot això ho deia per la curiositat d'un cas, bé, dos de l'Inquisició a dos veïnats d'aquell petit poblet vinculat a la nostra terra, on es veu que per aquella època, final del 15, principis del 16, millor principis... No, segle 16, principis del 17, exacte. Devia tenir qualque cosa relacionada en tot aquest tema de la màgia i la fetilleria, aquell poble, també amb les bruixes, perquè he trobat un cas que m'ha cridat molt l'atenció. És allò que deim sovint, de que segons qui i com era demoníac o era tot el contrari, o era virtuós o era pecat
i delicte. Mireu aquest

petit esbós d'una biografia que va deixar recollida en Joan García Atienza. Parla d'un tal Benito Peter, diu: jesuita nacido en Ruzafa, Valencia, en 1535 y muerto en Roma, en 1610, donde desempeñaba la cátedra de Sagrada Escritura en el Colegio Romano. En sus escritos manifiesta su fe en la magia natural, la parte más noble de los conocimientos naturales, al tiempo que brama con quienes la utilizan torcidamente. Sobre la alquimia acepta la transmutación metálica, pero destaca lo peligrosa que puede ser la actividad de los alquimistas si, viendo fracasados sus propósitos, los truecan por la fabricación mágica de medicinas de peligrosos efectos. ¿Qué te parece? Un religioso del segle XVI-XVII fe màgia i alquimia, eh? Però clar, com ho feia ell, està bé, però la bruixeta aquella de la cera no va anar tan bé. Tot això venia pel petit municipi, ara barri de València, que per cert ja aquí som, dir que va agafar molt de protagonisme quan la conquesta de Jaume I de València. I és que va ser just en aquell poble on va muntar el rei i la seva host el seu campament. A Mallorca, ara que he citat establiments, i ho va fer pel secà de la Real, per on és l'Hospital de Son Espases, just aferrat a establiments. I de València va ser en el poblet de Russafa, que, com podem deduir, el nom té un clar origen àrab, i allà va ser on el visir i plenipotenciari del darrer emir musulmà de la Taifa de València va signar allà la capitulació i va lliurar-li la ciutat i el regne de València en el rei Jaume I, una terra que el rei, l'any 1238, va cedir en els templers, que no sé si li duia bons records en el rei, perquè sí que és cert que des d'allà va conquerir tota València, però allà també li varen pegar amb una selleta en el cap, el varen ferir, però diuen que ell mateix s'hauria llevat la fletxa quan no podria ser d'altra manera. Clar, tot un heroi que s'enfrontava en el que fos necessari per protegir en els seus. O no. Però el que sembla que sí ho va ser, un heroi, vull dir, va ser aquest mestre de Russafa, Francisco Javier Aguilar Solaz, nascut a Xelva, un petit poblet de l'interior de la Comunitat Valenciana, que va néixer per debès el 1816, i que l'any 1841 va anar a Russafa com a mestre titular, però també quines coses, perquè va ser responsable de l'exhumació i trasllat de les restes dels cossos de l'antic cementiri de Sant Valero, que era un dels principals de València, si no vaig errat, i que estava on a dia d'avui hi ha el col·legi Jaume Balmes. Bé, i del cas és que ell s'encarrega de la retirada de les restes humanes i l'adequació de xolars i la construcció de dues naus, una per fer un col·legi per nines, amb 150 alumnes, i una altra per a 130 nins, que va ser inaugurat l'any 1863. Però poc després, a prop d'un mes després, ell, el mestre Aguilar, va començar a denunciar que veia que sortien cruis a les parets. I ningú li feia cas. Per començar, els plànols d'aquestes naus les havia firmat l'arquitecte municipal de València i president del Col·legi d'Arquitectes. I clar, qui havia d'adoptar? Com fer cas a un simple mestre de poble davant tot un arquitecte municipal? Però ell bé insistia. De fet, el dematí del dia 2 de juny de 1863 va fer anar en esbala de Russafa i un algutzir per inspeccionar els locals i per demanar-los que manessin de s'allotjar. Però ni cas. Fins i tot diuen, i així ho recueix un article del diari Levante, basant-se aquest article en un llibre damunt la vida d'aquest mestre, i d'esbala li hauria dit: però don Javier, que té por de no morir-se en el llit? I de no sabem si tenia o no por. Sembla que no. Però no, no va morir al llit. Va morir allà mateix, només mitja hora després. I és que mitja hora després d'haver estat esbatlla, l'edifici es va esbocar, es va derruir. Diuen que no tant per culpa dels tècnics, sinó de la debilitat dels materials que es varen emprar a la construcció i també de les constants pluges. Afegit, això és la responsabilitat del contractista, que realment el que era un picapedrer i que, per cert, va acabar tancat a presó.
Tancat a la presó perquè aquell 2 de juny de 1863, a les 9:35 del matí, l'escola unitària de Russafa, que havia estat inaugurada menys de mig any abans, va sepultar en el nostre protagonista i en els seus alumnes. Es diu que gràcies a la seva intervenció va aconseguir salvar a un centenar. Va haver 25 ferits, altres 10 greus, però malauradament en la seva proesa no va poder salvar en els 10 que moriren juntament amb ell. Tot un heroi que la història té, crec, que com a massa oblidat. Així que vagi com a petit homenatge. De totes maneres, la quantitat de coses que poden sortir de qualsevol indret si un es dedica a cercar, a enllaçar, a tornar a cercar també sovint dins del nostre propi capet, no?, per anar vinculant dades. Bé, és que, allò m'apassiona, ja ho sabeu, però és que hi havia una altra Russafa. Però en aquest cas era a la Còrdoba musulmana, on a principis del segle IX se'ns parla d'un home que hauria volat. Pot ser que fos el primer volador de la península, però sí, aquesta seria una altra història.

0: I ja que estic per València, Borja, mos podem quedar per allà per contar una de les teves, diguem, històries impossibles. En aquest cas, a la Cornudilla, mos ha dit en Sergio, i de a sa banda de Requena, València, quan vulguis.
1: I doncs sí, a Espanya ha sabut, hi ha molt de pobles i viles que varen ser abandonats fa temps. Són llocs on no hi ha cap dubte, la sensació que se respira és molt especial. És una atmosfera distinta, diferent a qualsevol altre lloc. Transmeten, sí, una sensació que estarà d'acord els amants del misteri coneixem de sobres. I com dius, en aquesta ocasió anem fins a València, fins a Requena, per parlar d'una d'aquestes poblacions, la Cornudilla, ubicat sí, entre Requena i Utiel, i més concretament entre els llogarets de Los Marcos i Los Ruices. Roman completament abandonat des de finals de la dècada dels anys 50 del segle passat. Però quin és el motiu perquè una població sigui abandonada per complet? És cert que la Cornudilla no tenia més de 40 habitants, però estareu d'acord en que la gent no abandona que seva així com així. Existeixen dues explicacions per a aquest succés. La primera, molt lògica i prosaica, i que parla de la normal necessitat de prosperitat dels seus habitants. L'altra, la que més mos agrada, la més interessant, si se pot dir així, té a veure amb uns fenòmens desconcertants, aterradors i de procedència absolutament desconeguda. Tot va començar un dia com un altre. Feina, cafès quotidians, converses, res d'estrany a priori. Però aquestes xerrades, aquestes converses, van començar a derivar en una cosa no habitual. Entre la gent del poble se deia que les seves cases, els vespres, se podrien escoltar veus, murmuris, plors, tot allò que anomenaven cosa de follets. A vegades els renous eren tan forts que les persones havien de sortir a dormir al carrer i els cans se posaven a lladrar com a bojos. En ocasions, segons els majors del poble, que en aquell llavors eren nins, fins i tot algunes eines i objectes se movien per mans invisibles i estranyes. Però es podria considerar que l'esdeveniment que va provocar l'espant i la fugida de la gent del poble varen ser els fets que varen passar dins la coneguda com a Casa dels Renous, que és el nom que es li va donar molt més temps després i que 70 anys passat ja dels fets i d'on encara se conserva. I quin és el seu secret? Si se la mira des del camí que procedeix de les Ruices, sembla intacta, com si els anys d'abandonament no haguessin fet cap mal en ella, però en observar-la des del costat oposat, el seu interior queda descobert i se poden apreciar les seves entranyes de fusta i de pedra. De dins, una escala condueix en el pit superior, al lloc d'on procedien els estranys sons o raps, sempre amb terminologia més adient, que l'han fet de famosa. Aquesta petita edificació és això, la casa de Renous. Una casa de Renous que s'ha de fer famosa per sorolls estranys que se transformaven en crits, en plors i potents laments, atenció, que sortien de dos pous dipòsits ubicats a l'exterior. Un dels testimonis que varen parlar d'aquest tema ja fa un temps era en Conceso Viana, que va tenir el seu padrí que precisament va viure dins d'aquesta casa del Renou. I afirmava això, que d'aquest pou sortien els renous, els bous, renous també de pesades cadenes que copejaven contra el trispol. I dins la casa també hi havia freqüents, deien, fenòmens que considerarien poltergeist, durant els quals coberts i plats eren llançats contra les parets sense motiu aparent. La por era tan gran, abans ho he comentat, i els renous tan forts que, de vegades, la gent havia de sortir a dormir en el carrer. I no només els habitants de la casa notaven la pesant atmosfera que envoltava aquell indret, sinó que fins i tot els animals també percebien que hi havia cosa estranya que passava. Cans i mules estaven sempre inquiets i agitats. Els renous i fenòmens estranys van arribar a tal extrem que els propis habitants d'aquella petita casa, presos del més absolut terror, se varen veure obligats a deixar la seva vivenda i traslladar-se en els veïns llogarets de Los Marcos i Los Ruizes. Com a conclusió, només se pot dir que no queda el menor dubte que la Cornudilla, les seves ruïnes, el seu misteri, les seves veus i el seu encant bé mereixen una llarga i entretenguda visita.

0: Quan has dit allò dels jocs abandonats que te fan entre respecte, por, aquesta sensació estranya també del misteri, allò, evidentment, el primer que sempre me ve en el cap és Belchite, Belchite el Viejo. Ja no te rondaran los zagales.
1: Ara ho anava a dir exactament, sí.
0: Que, però clar, en aquest cas és diferent, perquè en aquest cas Belchite va ser per mort d'una batalla a la Guerra Civil Espanyola que va ser abandonar completament i se va fer Belchite el Nuevo. Això està a Saragossa. Però sí que és vera que hi ha indrets que te fan tenir aquesta sensació. Nosaltres ara, fent Font de Misteris i ho van treure a la tele a Reixeta, se mos ha convertit per nosaltres en un lloc d'aquest tipus, evidentment. Sí. Però després n'hi ha d'altres que, malgrat sabre que es diu que han passat coses de tot tipus, tampoc te donen aquesta sensació. Podria ser, per exemple, la Misericòrdia. Jo estic a la Misericòrdia, estic la mar de bé, no tinc cap tipus de sensació estranya, com si un ja té Reixeta, malgrat mos hagin passat coses que també han entrat a la tele i que més en van se faran públiques.
1: Això serà tu, en el
0: cas
1: concret.
0: Jo estic parlant de jo, no estic parlant de tu, Borja Rigo, per l'amor de Déu. No, però ho deia, per la cosa aqueixa d'aquests indrets que me crida molt l'atenció, en resum, que allà, en aquest poblet o llogaret de la Cornudilla, s'hagués abandonat tot per una casa de la que surt por. Quan a les nostres illes en tenim un bon grapat, ara hauríem de saber si aquells llogarets que varen ser abandonats en el seu dia podria tenir com a origen una casa d'aquestes que surt por.
2: IB3 Ràdio és història.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, som a ple estiu, moment de festes patronals, festes que sovint darrere tradicions religioses ens uneixen, darrere s'excusa per fer bauxa i per fer festa, però ja dic, darrere figures, imatges o creences religioses. Però clar, perd la seva essència, no?, quan es duen a terme de segons quina manera, no trobeu? Bé, i del que jo he trobat és aquest escrit que resumeix una mica el que dic. Diu, ahora no queremos negar la fe manifiesta de muchos cristianos en sus santos protectores. Hay, sí, fe piadosa y honda que sabe poner el corazón en comunión beneficiosa con los santos. Pero hoy las fiestas patronales de los pueblos, en la casi totalidad de los casos, sin puntitos de exageración, son una profanación paladina. Se esperan esas fiestas con afanes incontenibles de diversión a lo mundano, echando por la borda todo reparo a todo cuanto pueda oponerse a unos días de libertad a toda anchura. Basta abrazarse abiertamente con el pecado. Es desolador que una fiesta en honor de un santo sea pretexto para fiestas en honor del placer. Ya no es encender una vela al arcángel y otra al diablo. Es encender las dos al diablo con pretexto del arcángel. Bé, tots són maneres de veure-ho. Però, efectivament, si mos fitxam, estareu d'acord en que darrerament les conegudes com a festes patronals han perdut una miqueta la seva essència. No? Estireu d'acord, jo crec, no? I de com molt ja podeu imaginar, aquest text no és actual. Té d'haver 70 anys, en ple franquisme, anys 50, i ja es queixaven. Segueix aquest text, fixeu-vos en els detalls. Diu, ¿qué son hoy las fiestas patronales? Un banquete pantagruélico, unas corridas de toros o vaquillas, unas cuantas exhibiciones deportivas, mucho consumo de vino, mucho. Mucho ruido de cohetes y de música, mucha afluencia de forasteros por las calles y plazas, mucha verbena y larga. Y mejor que a la luz del sol, a la luz de la luna. Y una alardeadora chulería de derroche de dinero. Y los honores al santo, para el santo, una misa en el programa todo boato. Bé, és més llarg, és més extens, però m'ho serveix, no? Així que, res de nou, tot com sempre. Així que, com sempre, a gaudir-les, amb seny, respecte i prudència, i per molt d'anys. Molt bon mes d'agost a tothom. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de mossèn Bartomeu Guasp, aquesta que parla justament d'això. És del llibre Rosada i està dedicat a la festivitat de Sant Roc. Casualment, Sant Roc és avui, i molt d'anys a tots els rocs, especialment en el Viní-Salamé, i diu: amb el temps tot es transmuda. Heu observat l'any darrer? L'antiga usança ha perduda sa puresa de primer. L'amor que els cors enardia ja mai per mai tornarà. Del goig que l'avi vivia, ben prest el net se'n riurà. Festes velles a no dir, col d'agost ara no en dona. Qui les sabés traduir, bé mereix una corona. I bé, crec que mos encaixa perfectament per acomiadar-mos dels Catarres, Festa Major. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
1: Molt bon dia, benvingudes, benvinguts, això és La Gran Vida, ja sabeu que és el vostre magazín de cap de setmana en aquesta casa, IB3 Ràdio, i vos acompanyarem fins a les 12 amb tot allò que passa arreu de les nostres illes, fires, festes, truis i també, com no, actualitat. Tot això és el que podrem gaudir amb vosaltres fins a les 12, però avui tenim molts de temes preparats, molta actualitat i també moltes festes, perquè ja sabeu que si hi ha un cap de setmana en l'estiu on hi ha festes i revetlles és aquesta, és del 15 i 16 d'agost, on gairebé no només les Balears, sinó tota Espanya està de festa. Avui anirem fins, començarem anant fins a Capdepera, on allà estan gaudint de les festes de Sant Bartomeu. També anirem fins a Felanitx, a Mallorca, on fan les festes de Sant Agustí. I per no només quedar a Mallorca, també pegarem un bot fins a Menorca, concretament a les festes de l'O. Allà Ana Clara i Mamir hi serà en directe per contar-nos tot allò que passa en aquestes festes tradicionals de l'O, que després de Ciutadella i de Mó són, podríem dir, les més importants de l'illa de Menorca. I també, per altra banda, com sempre, tindrem les nostres receptes de cuina amb Maribel Quirós, veurem mem que mos té preparat avui, i actualitat, perquè tot i les fires i les festes, també passen moltes coses a les nostres illes i, per tant, repassarem aquesta actualitat de la setmana amb en Julio Bastida, delegat de OK Diari Balears. Així que tenim tot això preparat, totes aquestes hores d'entreteniment amb vosaltres fins a les 12, però, molt important, com sempre, volen saber on sou vosaltres, què feis, on aneu, si anireu de festa, si no, si aneu a la platja, si teniu dinars, qualsevol cosa. Tenim un WhatsApp.
0: 646-9345-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Exacte, aquest és el nostre WhatsApp i aquí mos podeu escriure això, un poquet a on aneu, què feis, què no fareu. Bé, tot aquest remenat. Ja sabeu, tota aquesta actualitat és la que tenim preparada, totes aquestes fires i festes, així que, si vos pareix, començam i anam a Capdepera. We'll be right back.

0: Idò, sí, com dèiem, ahir vàrem estar parlant ja amb altres municipis de Ses Balears que estan gaudint d'aquestes festes de Sant Bartomeu, Solla, Ses Salines, Consell, Montuïri, i a Mallorca, per exemple, mos faltava Capdepera, que també celebren aquest patró. Per això, mos anàvem fins allà i saludàvem en el seu regidor de festes, en Joan. Hola, Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia, com va?
0: Bona, Joan, supos que vosaltres, tot i que siguin festes, amb molt enfeinats, no?
1: Sí, sí, no, ben enfeinats, perquè també nosaltres donem la casualitat de que demà comencem la festa de Sant Bartomeu, però avui finalitzem la festa de Sant Roc, que és una cara ratllada.
0: Clar, perquè teniu diferents nuclis, no? I clar, cadascú fa les seves festes.
1: Bueno, sí, és com un pack, podríem dir, Sant Roc i Sant Bartomeu, perquè quan acaba una comença l'altra. Però ja duim també dues setmanes, com aquell que diu, ja en festes, i ara n'hi ha una setmana i mitja més per davant en Sant Bartomeu.
0: Bueno, Sant Bartomeu, patró del municipi, conta-mos un poquet, per la gent que mos està escoltant d'arreu de les Balears, quins són exactes, el més important d'aquestes festes de Sant Bartomeu del vostre poble?
1: Sí, mira, demà començam amb el pregó, Càrrec d'en Suso Reixac, un dels músics més importants del nostre poble, el cantant, i acabarem amb el tradicional ball de bot, i després comença tota una setmana plena d'actes. Dimarts tenim un dels punts forts, que és el sopar a la fresca, que des de fa un any serà el tercer any, que en acabar aquest sopar a la fresca, ja mateix a la plaça, feim un bingo musical.
0: Ah, això sempre agrada, eh? Sempre agrada.
1: La veritat que sí. Ha tingut molt d'èxit, inclús enguany hem hagut de canviar d'ubicació, perquè teníem unes 1.150 places disponibles, sí? I en una hora de les inscripcions ja en teníem 1.450.
0: Mare meva.
1: I hem acabat amb 1.500 i hem hagut de canviar una plaça del costat, un pàrquing, sí, que hi ha, perquè si no, no mos hi cabien i quedaven pràcticament 300 persones o 400 del municipi fora a poder venir.
0: I com funciona aquest sopar a la fresca? Cadascú de lo seu? Teniu un sopar per tothom? O com va això?
1: Nosaltres, l'Ajuntament, muntant taules i cadires per tothom, i cadascú du el seu sopar, du les seves begudes, du tot, un sopar popular, on s'ajunten amics, famílies i de tot, i una vegada tothom hagi sopat, començarem aquest bingo musical.
0: Molt bé. Idò, això serà ja durant aquesta setmana, però després teniu altres actes que també són importants, no?
1: Exacte. Dimecres tenim el Garbeo, que va ser una festa de cap vespre, entre escenaris de tres places en diferent música. Dijous tenim 3x3 de bàsquet i el cor encoratjat, el cor jove de Capdepera. Sí? Divendres ja entram en els dies més festius de tot, una festa blanca, el vespre, perquè vull dir fins ben entrar la matinada de la festa, però a dissabte de matí acabarem a les 6, com aquell que diu la festa, i a les 12 ens tornem a posar amb el vermut.
0: Mare
1: també
0: meva!
1: També amb la música, el vespre nit de foc, i després concert de rock, i diumenge el plat fort de tot, que és la verbena, la tradicional verbena de Sant Bartomeu, que de les 11 del vespre fins a les 7 de la matinada, que després repartint xocolata amb encimada i fèiem una cosa un poc atípica, que és la Diana Florejada, que se vol en la banda de música, sí, del poble, voltant tot el poble despertant en els veïnats el dia del patró.
0: Espera, també, diumenge, Ardi, perquè jo m'he quedat en so vermut, que feia de les 12 des de matí, l'endemà de rebelda, vull dir, de festa.
1: Exacte.
0: Vull dir que ja enganxareu, com aquell qui diu, poques hores de dormir. Però el diumenge, si jo no ho he entès malament, la rebelda de Sant Bartomeu, que acabarà a les tantes de matí, per on dir.
1: Fins a les 7.
0: Fins a les 7 de matí, no? Ho he escoltat.
1: Exacte.
0: Bé. I aquí sí. Donau xocolata i ensaïmades, o com és això?
1: Exacte. Mare meva! Xocolata i ensaïmades per tothom, clar, qui aguanta fins a aquelles hores. Per l'any passat en repartiren d'haver 700 encimades petites.
0: És que en aquestes hores...
1: Més de 700 persones, ja que comptaven.
0: Clar, és que si aguantes fins en aquestes hores, que ja no són hores, que són hores de replegar, ja, clar, te pega tota la fam del món. I un xocolat amb un poquet d'encimades sempre va bé. Clar,
1: sempre va bé.
0: 700, mare meva. Bueno, i de tot això. I això ja entrareu, perquè clar, aquí anem, que això és la nit del 23 al 24, la rebel·la de Sant Bartomeu, però bé, ja sou dins Sant Bartomeu, perquè clar, sí, ja, el 7 de matí ja compta per dir 24. I després entenc que feis aquesta passejada que des en sa banda per despertar tothom, però jo me deman exactes així més tradicionals. Per exemple, dia Sant Bartomeu, hi ha un acte que si que no hagi vingut mai digui aquest no t'ho pot perdre?
1: El dia de Sant Bartomeu normalment teníem un acte de molt característic, que eren les carreres de cavalls,
0: sí,
1: que justament en guany, per decisions privades dels propietaris de les pistes de cavalls, no ha volgut seguir mantenguent. I hem substituït aquestes carreres tradicionals per una baixada de carretons, i després sí que hi ha altres més tradicionals, com són la missa, l'ofici, i després el teatre. I després, l'acte també que sempre mai falla serà l'endemà, en el concert de la banda de música de Cap de Pere, i una traca final i un foc artificial per acabar el vespre i tancar les festes ja definitivament. I després tenim actes més petits, jocs infantils, festes holis, teatres, dansa, concert de diferents conjunts dels pobles que també van omplint aquest dia de festa.
0: Clar. Bueno, molt de trull és que teniu preparat tots aquests dies de festa. La gent que vulgui saber o vulgui consultar tot aquest programa d'actes, on ho pot trobar?
1: Sí, mira, si cerquen tant a la pàgina web de l'Ajuntament, trobaran el programa en PDF, com també les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com de la Comissió de Festes de Grat de Pere, que és un grup de persones que també ajuden a dur a terme tots aquests dies de festa. Trobaran tant el programa com els cartells amb la diferent informació per passar aquesta setmana, si volen venir a Grat de Pere.
0: Molt bé, idò. Tots els oients queden més que convidats a gaudir d'aquestes festes de Grat de Pere, festes de Sant Bartomeu. Joan, ànims, perquè si no has acabat d'unes festes ja en comences unes altres, així que temporada alta, diguéssim, eh?
1: Sí, gràcies, perquè sí, però falta energia i ganes de truï, però bueno, mos ho passam molt bé i és una cosa que mos fa gaudir molt, i és que veient ens sentim molt nostres i tenim també molt de sentiment en aquestes festes.
0: Clar que sí.
1: Convidar tothom a venir, i a vosaltres també, i que tothom passi bé aquests dies de festa amb coneixement i sense incidents.
0: Això és important, eh? Festa però no desbarats. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé, bones festes.
1: Gràcies a vosaltres per donar-me el veu.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Idò, aquí continuem la gran vida a IB3 en ràdio. Ja ho sabeu, el vostre magazín de cada setmana en aquesta casa, la ràdio pública de les Illes Balears. I com vos han dit, avui, en bon diumenge, 16 d'agost, continuem fent una ruta arreu de les nostres illes, perquè si hi ha un cap de setmana on hi hagi festes patronals, és aquestes, des 15 i 16 d'agost. Però, a partir d'aquí, després d'haver fet aquesta ruta pels pobles i ciutats que fan i celebren Sant Bartomeu, passam de Cap de Pere un poquet més avall, a la zona del Llevant, on anam, en aquest cas, a Felanitx, perquè allà celebren, jo diria, que una de les rebel·les de les festes més conegudes de les Illes Balears, no des d'ara, de fa dècades, és a dir, que ja els nostres pares ja en xerraven de les rebel·les de Felanitx, perquè allà celebren Sant Agustí i són molt de dies de festa i molt de concerts. Per si una cosa són coneguts, és, a més, de la festa d'Escoso, també, pels seus concerts. Per això, anem a saludar la seva bellesa, Cati Soler, bon dia.
1: Hola, molt bon dia i moltes gràcies a IB3.
0: Bueno, gràcies a vosaltres per atendre-nos i contar-nos com se prepara Felanitx per viure aquestes festes de Sant Agustí.
1: Bé, la veritat és que enguany hem adelantat una mica l'inici, perquè ja serà aquest dimecres, dia de nou, que posarem la bandera en el convent de Sant Agustí, i a més hi ha hagut gent que ha redactat la lletra per gotxos de Sant Agustí, que ja hi havia molt de pobles que tenien gotxos, nosaltres no.
0: Sí.
1: La banda de música l'ha arranjat i, per tant, farem un pas a carrer i després la coral, la banda de música, pujaran la bandera, i des cap d'una hora inaugurarem ja les exposicions que formen part de la Nit de l'Art, que és un llit de la Verge Maria Morta dins la capella de Sant Nicolau a l'Iglesia del Convent. Per tant, adelantam una mica més les festes, i després divendres sí que ens ho pregó a la Nit de l'Art donant l'esclafit definitiu a les peces de Sant Agustí d'enguany.
0: Bueno, ja no vos bastava el que feis, que encara allargau, seran un parell de setmanes de no dormir, de molt de trulls. Felanitx, ja ho deia, que és conegut per les seves rebel·les, sobretot per els seus concerts i grans artistes que sempre vos han acompanyat a les vostres festes, però també teniu tota aquesta part tradicional, no? I tu ho deies, en aquest cas, els actes més populars. Com a felanitxera, quins són aquests actes que allò dius, ai, no hi puc faltar? Bé, com a bellesa no pot faltar cap, però en general, com a felanitxera, quins són aquests actes que més te toquen la pell?
1: Com a felanitxera, i és aquí on ja te'n direm felanitxera, és el Ball dels Cavallets. Aquests són imprescindibles d'assistir-hi, de més, va de generació en generació, tothom va a veure persones majors i no tan majors, ha d'anar a veure. Les persones majors van molt a l'ofici del dia de Sant Agustí, és una de les misses aquí on hi ha més gent en el convent que l'ofici de Sant Agustí, i que, per tant, és pregó. El pregó no falta ningú, de fet, sabeu, teniu una imatge segur, visual, d'aquella imatge que en el pregó t'hi trobes tothom. Són aquests actes que saps que aquesta gent que un dia se'n va anar a Felanitx, un moment o l'altre, aquesta festa la tornaràs a trobar.
0: Clar, són dies de retrobament, de molta gent que, com deies, que la millor, per lo que sigui, per un motiu o un altre, no viu a Felanitx, o joves que estudien a fora. Durant aquestes dates és un dia de retrobament en el vostre poble, no? I junts fer festa i fer poble, mai més ben dit. A part d'aquests actes tradicionals, de les festes, que en general, de Sant Agustí, després molta gent coneix dia 28, Escoso, de Felanitx, però enguany, quin és aquest cartell? Perquè tothom està sempre pendent demanant qui vendrà a Felanitx.
1: Bé, la veritat és que pensava que l'any passat van celebrar 100 anys de verbenes. Jo no crec que hi ha altre poble a Mallorca, que ho sé, que no, que feien tant de concert. Allà divendres, que és la verbena que ve diríem més popular per nosaltres, per felanitxers, felanitxeres, anàvem en el pregó, sortim a la Nit de l'Art, ens trobàvem amb els amics de tota la vida, o les amigues, i anàvem a la primera verbena, que ve Avalanche, ve Circo, ve Mantra, i per tant són verbenes com a més populars per nosaltres, o com a més verbeneres. Després, el primer dissabte, com a cartell principal, ve fer tals cortos i Meclan,
0: que dir res, eh?
1: Sí, el diumenge, que aquest és de pagament, el diumenge gratuït, ve la Sant Busto.
0: Ah, molt bé.
1: Després el dimecres 26, que és el seu darrer concert de gira perquè se desfan com a grup Los Lesbian.
0: Sí.
1: Després, el 28, a Sant Agustí, que a la dècada prodiciosa, a Orris Camoy i Val Nou.
0: Molt bé, així com a rebel·lera.
1: Com a rebel·lera, i el dissabte que ve en Tomeu Cuenya. I que ets darrer vermen i que celebrarem. Per tant, tenim un cartell molt diferent. Aquí a mi pensava que hem de posar que hi ha el musical de la Sirenita pels més petitons. I per tant, tenim, com sempre, intentam un cartell molt variat que pugui agradar a totes les edats.
0: Bueno, que agradi a tothom, que hi hagi grups d'aquí de sa terra i, bueno, bé, Tomeu Penya no pot faltar. Tomeu Penya, una...
1: No, a més, a grups, ah. Que ha de saber bé, a grups locals.
0: Exacte.
1: Són imprescindibles per nosaltres.
0: A grups locals que no hi faltin, perquè són dies que poden aprofitar per lluir-se i tocar en un mateix escenari que grans artistes a nivell nacional, com es que duis. I doncs, res, Cati, ànims, perquè són un parell de setmanes de no dormir...
1: Sí.
0: Oh? I de molt de trull, però bones festes.
1: Moltes, moltes gràcies. Queda tothom convidat a lleudir les nostres festes, però també a respectar les nostres tradicions, a lleudir-les en seny i que la festa l'han de fer entre tots i totes.
0: Clar que sí, això és important, viure les festes, però en responsabilitat i en respecte, sobretot els qui, per un motiu o un altre, visitam altres pobles, respectar la festa i en els locals, que són els qui la fan. Gràcies, Bellesa de Felanitx, Cati Soler, per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Ivetres, moltes gràcies.
0: Adéu, adéu.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Tens calor? Posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Però quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
5: Idò, sí, fins a les 12 estarem amb vosaltres per acompanyar-vos, per contar-vos tot allò que passa a les Balears. I fins ara hem xerrat de festes, perquè, com dèiem, aquest cap de setmana és, per excel·lència, el cap de setmana de les festes, no només a Balears, sinó a tota Espanya. Però, per sort o per desgràcia, el món continua, fa envoltant, i Julio Bastida, bon dia.
6: Què tal? Bon dia a tots.
5: Julio, el que deia, que no només hi ha festa, passen moltes
6: aquí
5: coses.
6: Aquí tothom se'n va de festa, menys jo.
5: Bé, això és vera.
6: El Juanmi se'n va de vacacions, tu no sé quantes vacacions has tingut
5: jo,
6: ja.
5: Jo cap, encara.
6: No digues que no.
5: Nosaltres un parell de setmanes, encara.
6: Mare meva. Haurem d'obrir una investigació, les teves vacances, eh?
5: No, ojalà entengués.
6: Tens molt de dies de vacances, tu.
5: Jo, sí, segur.
6: Sí, tu te'n vas anar per la feia d'abril i coses d'aquestes,
5: eh? Però això són dies puntuals.
6: Sí, dies puntuals. Sí.
5: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió, que han passat moltes coses. Després analitzarem les notícies de darrera hora que han passat, també aquest nivell alt d'incendis, perquè estem amb avís vermell. Són molts correfocs i castell de foc de festes que s'han hagut de suspendre per aquest avís vermell, però Julio, amb dues diferents notícies i una d'elles bueno, ho vaig llegir i dic Ignacio, 16 anys i víctima d'una brutal agressió, és a dir, pareix que cada setmana n'hi ha qualcun.
6: M'hem de dir que sempre, tota la vida, ha hagut bregues a les portes dels col·legis i sempre ha hagut bregues entre la gent del poble, habitualment. Jo soc nascut a Inca i sempre n'hi ha hagut. Es dinca contra el de Lloreta vinceran contra el de Consell, etcètera. Això sempre ha succeït. Però darrerament és cert que s'està complicant molt les coses i no només això, sinó també que hi ha moltes dones implicades, moltes nines implicades. Això a Palma ha preocupat moltíssim a la policia, perquè, a més, ara tenim el mòbil i tot se grava i tot se puja a internet i, per tant, tenim constància de tot. Però aquesta és especialment significativa perquè va ser fa uns dies, concretament a l'Aró, a la vora l'Ajuntament de l'Aró, quan resulta que hi van anar un grup de, si no vaig errat, 6 joves de Palma, que tenien, tots són del 2010, és a dir, que tenen 16 anys. I aquests són lotets, tots són jugadors de futbol, són gent sana, juguen a Planetes, a Baleares, bueno, són d'aquí, però tots són jugadors de futbol, i van anar allà a l'Aró, quan estaven fora d'un local molt a prop de l'Ajuntament del municipi. Resulta que un grup de persones d'allà, del poble, estem xerrant de 15-20 persones, els van revoltar i els van donar una pallissa. En aquest Ignacio, aquest Nacho, que té 16 anys, d'un cop de puny li van rebessar 3 dents, 3 peces dentals.
5: Es que ho llegia, no me lo vi venir, posa, no? Titular. 3 dents, quasi res.
6: Sí, està xerrant d'un lot de 16 anys.
5: Mare meva.
6: Això té un problema, ara t'explicaré quin és, perquè la cosa se li complicarà bastant a sa vida. És a dir, li va donar aquest cop de puny, 3 dents, un altre lloc que havia allà que no coneixia de res, li va recollir 2 de ses dents, li va ficar dins un potet i li va entregar, perquè intentaren posar-li una altra vegada ses dents, que sa cosa se serà complicat, i els altres pues, també li van començar a pegar i van tenir un poc més de sort, simplement se van endur bueno, un parell de cop de puny. Se'n van anar a la policia local del municipi, van cridar a l'ambulància, t'ho imagina't a les 2 de la matinada, criden a son pare i a sa mare, dient que el seu fill té 3 dents d'un cop de puny, varen ja anar a l'Aró, s'ha denunciat a la Policia Nacional, per demarcació li toca a Guàrdia Civil, i ara la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Una lota que estava per allà va gravar amb un vídeo, nosaltres a OK Baleares publicam aquest vídeo, pixelat, evidentment, va gravar part dels agressors, la Guàrdia Civil mos diu que estan investigant, ho diu la policia judicial d'Inca, i que a les pròximes hores o dies se procedirà a la detenció de tota aquesta gent. I ara ve la part de conseqüències. Aquest nen de 16 anys, clar, té 16 anys, està cresquent.
5: Clar.
6: Per tant, no se li pot posar implantes, el que serien els implantes de, dentals, clar, perquè encara no ha fet el creixement correctament. O sigui, no ha acabat el creixement, la seva fase de creixement.
5: Ai, pobre.
6: Per tant, ara li hauran de fer un pont i quan tingui de 8, de 9, 20 anys, se li haurà de practicar aquestes implantes dentals. Per tant, la broma li pot sortir molt cara. Bueno, a la víctima, evidentment, tot el que haurà de patir.
5: Sí, i tant, evidentment.
6: Però en els agressors, a la broma, li pot sortir per 70, 80 o 100.000 euros als pares, perquè són menors. Per tant, hem d'anar molt alerta amb això, perquè se pot complicar molt. Una brega que pareix absurda se te pot anar per 100.000 euros.
5: Mare meva, bueno, veurem com acaba aquest cas. La qüestió és que la Guàrdia Civil continua fent feina per trobar-los i, per tant, a veure si davant de veure els troben i fan responsables, en aquest cas, per desgràcia, els pares, perquè, clar, tu ho dius, són menors i, per tant, són els pares els que
6: I el
5: responen.
6: Motiu d'aquesta brega sembla ser que no volen que vagi la gent de Palma a...
5: En el poble?
6: En el poble. Ah. De festes. Han de protegir el seu poble.
5: Bueno, ja, que clar, la massificació és per
6: arriba,
5: tot.
6: Arriben els pobles, també,
5: arriba per tot.
6: I fan front comú. A l'Aro, vinis a l'Hemiconsell.
5: No te creguis, eh? No te creguis. Jo aquí som de Consell, te diria que vinis a l'Hemiconsell, n'han plegat i l'Aro va per seu compte.
6: L'Aro va per seu compte,
5: sí, perquè Consell i l'Aro som...
6: Ho hem de dir que un dels agressors...
5: Som enemics atents, però
6: no és bona. Un dels agressors és de vinis a
5: l'Hemiconsell. És de vinis a l'Hemiconsell, bon. Sí. Queda tot en família, doncs.
6: Queda tot en família.
5: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió que aquest fet, com ara explicava en Julio, vos ho conta OK Diari o Balears, que bueno, pues, teniu tota aquesta informació més ampliada. I una altra notícia és que un paquistaní ha destrossat sa casa a un llogater de 70 anys per unes obres i bueno, viu, no sé, és que aquestes imatges són com increïbles.
6: Sí, aquesta notícia la van treure fa uns dies a nostre diari, OK Balears, i acte seguit va començar a agafar una gran repercussió a nivell nacional. Totes les televisions nacionals van començar a entrevistar aquest home per una cosa molt curiosa. Tu saps, i has fet tele i tele nacional, que la imatge és molt important.
5: Totalment.
6: I quan veus a un home de 70 anys que pràcticament no se pot moure, està entre enderrots, perquè jo són enderrots totalment, és molt impactant. I què és el que ha passat? Pues, una història molt senzilla. Barriada de Son Gotleu, zona centre, o sigui, zona zero de Son Gotleu, pisos allà que estan un poc com estan, d'aquella manera. I aquest home de 70 anys fa molt de temps que viu allà. És una casa, un pis humil, i ell paga 400 euros de lloguer. Se va vendre el pis en la condició, i està dins el contracte, de que aquest home...
5: Podia
6: continuar fins que morigués. Aquest home té 70 anys i, bueno, a més, no està bé de salut, i van acceptar. El propietari d'ara és un paquistaní, que sabeu que no volia esperar i que volia ja que se'n nas per reformar el pis i vendre-lo o llogar-lo més car.
5: Sí.
6: Això està passant molt sovint ara, a la vivenda, perquè saps que avui en dia un pis de 400 euros li pot treure 2.000, a Son Gotleu li pot treure 2.000, perquè comences són d'aquests de 3-4 habitacions i comences a llogar pisos platera i allà fas una doberada. I aquest paquistaní vol inversió. Què ha fet? Li va dir que faria una reforma, li va donar permís per entrar i li va començar a destrossar les parets. I les va tomar, totes les parets mitjanceres, totes per avall, i clar, van quedar els enderrots allà. Tal. I, a més, li va tirar el saigo i el llum.
5: El van ganar.
6: Aquest home va denunciar, però ja sap que sabia civil, sabia penal, tot això és molt lento, i són la pròpia comunitat africana que està allà de vora, que són africans, els que li estan ajudant en aquest home. O sigui, sempre, moltes vegades, sempre associam en sentit negatiu, tot el contrari, són gent que tot d'una fa costat en el seu veïnat, s'integren bé i estan ajudant en aquest home a tirar cap endavant, a aixecar-lo perquè té problemes de mobilitat i està visquent damunt malatalàs, damunt els enderrots, perquè no se'n vol anar, perquè si se'n va... Evidentment, l'altre li entrarà, li ha canviat ja espai de la porta dues vegades, Per tant, ara veurem com acaba aquesta història. Home,
5: però vull dir, no hi ha cap opció aquest homenet, no ho sé, perquè clar, té el contracte de lloguer, però això és que no... ja no només que l'hagi denunciat, és que això no se pot permetre, vull dir, és que aquest home no està en les condicions ni s'ha de viure així, vaja.
6: L'altre dia van tractar aquest tema en Sarenam, que hi havia un parell d'advocats, i clar, tot te diuen, és que la via administrativa, això no era una

0: I a més, la seva frase és molt bona. La frase del pakistaní, en mi país, hacemos las cosas así.
1: Ah, està molt bé, ja, però és que no estem en Pakistan.
0: Aquest,
1: no?
0: Aquest pobre home...
1: És una petita, gran diferència, i és que som a Mallorca.
0: Aquest home ho passarà malament, espero que se millori. Manuel,
1: esperem que sí, que en Manuel tingui una solució en aquest problema, perquè evidentment ha estat enganat. I bueno, anem a una cosa un poquet, no sé, vídeos sexuals gravats en un espai públic de Palma se viralitzen per WhatsApp i redes socials. Però això, és dir,
0: molt
1: no és un vídeo.
0: No, són diversos.
1: Són diversos vídeos. És a dir, qualcú m'ho pot explicar? En quin moment se grava tot aquest remenat?
0: Mem, ara s'està posant de moda. La policia, tu saps que la policia i la Guàrdia Civil tenen equip de grup d'informació que se dediquen a rastrejar tots els dies les xarxes socials, els joves i tal. I han detectat que hi ha una sèrie de perfils molt curiosos. Hi ha un, que a més d'un menor, que ara ja està tancat, que s'encarregava de dur a pujar a històries bregues de menors que se feien a Palma i a la part forana. I la policia no tenia ni idea d'aquests vídeos. I gràcies a aquest perfil va descobrir moltes bregues que se feien a les portes d'instituts.
1: La policia l'ha de fitxar.
0: Evidentment, està tancat ja aquest vídeo, aquest perfil està tancat, i varen detenir tots els joves menors d'edat que van anar en aquestes bregues. Doncs el mateix està passant amb vídeos sexuals. Resulta que... que hi ha gent que, tu saps que avui en dia en el mòbil tothom grava.
1: Sí, clar, és que avui en dia tothom té una càmera damunt.
0: Sí, i una càmera bona.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Mem, hem de recordar que qualsevol mòbil, qualsevol iPhone, val 1.400, 1.500 pavos.
1: Sí, sí.
0: Què passa? Que té la càmera bona i graven bé. I te veus el lot de 14, 15 anys amb iPhones.
1: Sí, sí.
0: Per tant, estan gravant, graven perfectament, que graven millor que nosaltres.
1: Sí, sí.
0: I envien aquests vídeos en aquestes comptes. I després ho comencen a publicar.
1: I aquestes comptes s'encarreguen com de rebre tots aquests vídeos.
0: Correcte. Tu te'n recordes que fa un temps hi havia una de borratxos en Mallorca?
1: Sí, sí.
0: O Mallorca Vial.
1: Però això era un Facebook, no?
0: Sí, era un...
1: Bueno, no me'n recordo
0: molt bé. Un Instagram, que era.
1: Instagram, no sé. Sí, sí, era un...
0: Són d'aquestes comptes, sí. Mallorca Vial, que surten de tant en tant i, pues... la gent t'envia.
1: Bé, però, vull dir, hi ha, per exemple, Explorando Ibiza, que també sempre prenen vídeos de tota casta, i la gent els hi envia, i és veritat que els hi envia directament, i llavors els mitjans de comunicació tradicionals també a través d'ells podem accedir en aquestes imatges.
0: Sí, nosaltres també m'ho envien moltes vídeos,
1: però, clar,
0: i... Però nosaltres fem una selecció.
1: Clar.
0: La veritat és que...
1: No tot és publicable.
0: No tot és publicable. Aquesta gent, fora filtre, se tira. I, a més, la solen dur menors. No tenen molt clars perfils.
1: Sí, sí,
0: fora tapar cares, res. Ells se tiren.
1: Directament.
0: I en aquest cas han pujat vídeos de... i a més se passen per WhatsApp i tal, de parelles que després de l'eclipsi que hi va haver a la plaia de Palma, se veu que qualcú d'aquesta gent va tenir, com se sol dir en mallorquí, un atac de fortó mal gestionat i se va posar més rombos i se van passar un poc. I també un altre en el parc de parc wifi, parc Krekovic, davant la Guàrdia Civil, també...
1: Mira, que hi ha
0: molt de lots, perquè hi ha un parc infantil, també hi ha pistes deportives.
1: Això és aquí, a de vora i metres,
0: després,
1: estudis centrals d'aquesta casa.
0: Després, si entres a Baleares, veuràs el vídeo.
1: Ai, mira que hi ha lots, i van davant la Guàrdia Civil. És que també, un poquet de mirament.
0: I sou coses que no s'haurien de veure, que no haurien de veure els nins,
1: mare de Déu. Bueno,
0: ara tots els oients han entrat a Toque Balear a veure
1: el vídeo. Clar, perquè ara és que...
0: T'he de dir una cosa, que tu saps que nosaltres, els panels de control, veiem les visites que té cada cosa, i quan són vídeos sexuals, vídeos d'aquestes...
1: Això agrada.
0: Una bona brega i un pot de sexe...
1: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió que passa de tot, però això, si graveu res, per favor, no feieu la conca. La qüestió que, a part de tot això, hi va haver un dramàtic rescat a Cala Barques, perquè un jove de 17 anys va quedar greu després de tirar-se la mà des de 8 metres, que jo, és a dir... Tots som, hem estat joves, però me refresc. Hem d'un poquet de capet. Vull dir, ja no només és que se tiren i miren mem abans si hi ha roques o no. Val, això seria lo bàsic, però és necessari.
0: Mem,
1: és que com ho fas perquè no se tirin? Perquè ja tothom ho sap que no s'han de tirar.
0: Tenim un problema i jo sempre ho he dit. Les xarxes socials són internet molt bo, molt positiu. Jo visc d'elles, o sigui,
1: sí, sí.
0: No són jo els qui estaré en contra, Però sí que és cert que quan aquests joves de 14, 15, 16, de 17 anys tenen les xarxes socials, ja ho diuen els psicòlegs,

0: ara se creen falses expectatives, tothom vol estar igual de fort que surt el personatge de la tele, o que surt els influencers, les ties exactament igual, o sigui, creen un problema d'una imatge que no és real. I això crea molt de problema en aquests joves.
1: I també aconseguir seguidors, no? Qualsevol cosa val per aconseguir seguidors.
0: Correcte. I ara, una d'aquestes coses és fer aquest repte o fer aquestes coses de tirar-se des d'un penya-segat, una acantilat, de les roques d'allà, tirar-se cap a la mà.
1: 8 metres, que se diu aviat.
0: I de quant més metres, millor. Què va passar? No és que, segons tenc entès, o el que apareix, que la barca és a Manacor, no és que va caure damunt una roca, sinó que, clar, 8 metres, una caiguda, va fer una mala caiguda dins la mà, pareix que potser sí que havia qualque roca tal, no li va donar directe, però sí que va primer tocar l'aigua i després aquesta roca, i mos diu la gent que mos va gravar el vídeo que està dins una barca, una embarcació de vora, perquè estén allà, era un dia que havia molta calor i molta gent, que el lot va caure i que no podia moure de cintura per avall, no se podia moure.
1: Quin desastre.
0: Acte seguit, allà hi havia gent fent paddle surf, van anar en ses pales aquestes de paddle, ho van empullar a una d'aquestes pales, van cridar en equip d'emergència, una zona molt difícil d'arribar, va primer anar a la Milana, de l'helicòpter dels bombers de Mallorca, també va anar a l'helicòpter de SAMU 061, perquè, evidentment, quan varen veure que era una persona que no tenia mobilitat ja de les cames, ja no va fer estrellat, que se fa habitualment els bombers, sinó que ja va venir l'helicòpter de 061, que són els especialistes per immobilitzar. De fet, van estar molt de temps per estabilitzar el pacient allà, perquè el van immobilitzar molt bé, perquè sabien les conseqüències
1: que
0: té. I quan ja té un metge i veu que ja no mou les cames, això ja saps que té mala ferida. Ho van dur directament a l'hospital de referència, són els pares. No se sap encara res, molt van dir que està greu, i que les pròximes hores s'han determinant per saber si aquest lot podrà o no tornar a caminar. Congelant d'un lot de 17 anys.
1: Quin desastre, per favor, si avui aneu a la platja o sabeu de qualcú o hi aneu o fes aquestes coses, no ho fegeu perquè aneu, passeu-vos-ho bé, però és innecessari, és innecessari tirar-se del lloc per tirar-se la mà per passar-se-ho bé i menys per aconseguir seguidors i coses d'aquestes. Però bé, Julio, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
0: Gràcies a tu.
1: Tens vacances, tu, o no? Ja els has tingut.
0: Ja m'agradaria. No, vaig tenir 15 dies, però he de tenir més.
1: N'he de tenir més, idò. Hauràs d'esperar com jo. Que vagi bé, Julio.
0: Molt bé, adéu.
1: Que vagi bé. Idò, nosaltres ara continuarem, però abans hem de fer una petita pausa per la publicitat. Després tornem i vos donem algun consell per aquest estiu, per tenir una bona taula. I amb aquí, idò, la coneixereu tot d'una, és Nakati Casai. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és formació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Els caps de setmana viu la gran vida.
2: Benvinguido, vivim la gran vida i en bon estiu, ja poden dir que ja val. Avui ens acompanya na Catalina Socias, però la coneixereu més per na Cati Casai. Na Cati de Casai, bones, com estàs?
3: Bones, sí, tothom me coneix per na Cati de Casai.
2: Na Cati de Casai.
3: Tothom.
2: Bueno, i segurament, Cati, te fan salinera, però no vets, no?
3: Jo me fan salinera, però som poblera. Però de totes formes duc la meitat de la meva vida visquent a la pobla i la meitat de la salina.
2: Jo ja mig i mig.
3: Mig i mig. El que passa és que les arrels no se perden mai.
2: Clar, clar. Bueno, una poblera, set salines, i Cati, conta-mos, perquè si la seguiu a les xarxes socials, veureu tot el món de na Catalina, perquè en sos casai, que es deuen preses, tantes restaurants, cases, la tenda, tot això, però, clar, tu realment ets historiadora de l'art o com és això? Conta-mos-ho.
3: Mira, jo vaig estudiar Història de l'Art i Disseny d'Interiors. Vaig fer un màster en Disseny d'Interiors a Madrid, però és una cosa que això t'ha de sortir de dins. És un don, això és un regalo que tinc. Que
2: no s'estudia, vaja.
3: No s'estudia, perquè tu pots aprendre les mides d'una porta, sí, està molt bé, però tu has de tenir una visió de l'espai i has de tenir com una visió més general, saps? A la teva ment ho ha de veure, i això és impossible d'estudiar. Ara bé, jo som molt amant de l'art, i a tot el que hi ha d'art sempre participo.
2: Escolta, supos jo que ara en l'estiu, fas feina tot l'any, no? Però en l'estiu és com a la temporada grossa i més en aquella zona, les salines, amb tots els turistes que mos visiten. Conta-mos com és aquests estius de na Catalina de Casai, perquè mos entenguem.
3: Mira, jo tinc dues maneres de fer feina. Una en l'hivern, l'altra en l'estiu, ens hi vam preparar amb tot i en l'estiu ho oferim als clients.
2: Ah, molt bé.
3: Saps? En l'hivern pensam que els pot agradar, que els podem oferir. Però no només en els turistes, sinó també la gent d'aquí, perquè jo m'encanta tenir gent local.
2: Clar, clar, sí. La gent d'aquí. Bueno, he de dir que les teves xarxes fas les llans llargues, perquè, clar, la gent veu unes cases precioses, veu uns espais tan ben decorats, tan arreglats, que diuen a teva, la família, els amics, Cati, mama, ajuda-mos a decorar això, no? Perquè supos que aprofiten, no?, que ho tenen a casa.
3: Saps què passa? Sí, claro, tothom aprofita. Però no, és que jo tinc una cosa que és que m'agrada viure dins lo guapo, dins la bellesa.
2: Bueno, molt bé.
3: I dins el meu cas sempre he tingut aquesta imaginació. I vaig dir, des de molt petita, crec que m'ha sortit això que vaig dir, jo vull viure així. I és, saps ara que està tan de moda la llei de la manifestació?
2: Sí.
3: I doncs jo crec que he manifestat d'ençà que tinc uso de razón.
2: Molt bé, molt bé. És a dir, això ja te ven
3: tu. Sí, això me ven jo. Crec que podria donar com a coaching de manifestació ara que està tan de moda.
2: Això l'hem de fer, eh? Això, escolta, a nostres oients, si necessitem un poquet de coaching, se'l cauen a Catalina per les xarxes.
3: Sempre ho dic. Mira, m'hi va passar una anècdota molt curiosa. Sí. Vam anar a Intergif, el que és la marca que jo he creat ara, i les vaig dir a les atletes que estem en jo, dic, escolta'm, apuntau que m'on anem a Maison Objet a París en el setembre. Es cap de dos minuts, però dos minuts literal, el director de Maison Objet va venir i m'ho va oferir-nos que estiguéssim a Maison Objet a París. Tot i van quedar així i m'ho van dir, mira, ets una manifestadora nata.
2: És a dir, ja te ve tot sol, eh?
3: Sí, és sí, que sí. Vas així.
2: Vas així.
3: Sí.
2: Bueno, t'ho deies, el tema dels objectes, de les coses, de tot allò que fas, però és que, clar, també has fet famoses unes bosses per aquest estiu, no?, que posen Catalina i amunt amb unes cintes, com se diu això, Animal Print, no?
3: Animal Print, sí, set sanetes que duin tots aquí, en l'estiu, perquè tots anàvem a la plaja amb una
2: saneta.
3: Tothom d'una saneta, però un poc més mona.
2: Molt bé, és a dir, tu has agafat el concepte d'una saneta de tota la vida i l'has renovat per fer-ho que tingui un poc més de glamour, no? Un poc més de gràcia.
3: Clar, és que mira, jo te conto, jo soc molt mallorquina. Mm-hmm. Som com molt de Mallorca.
2: Molt poblera. No?
3: Molt poblera. Però, clar, també m'agrada molt la moda, m'agrada molt tot el que és molt glamurós, tot el guapo. Per tant, ho reinvent.
2: Que bé, que bé, que bé, que bé. Escolta, i clar, com que avui no tenim gaire temps, t'haurem de convidar un altre dia, però jo voldria saber un poc d'aquest estiu si m'hauràs de recomanar alguna cosa, és a dir, això no pot fallar en el teu outfit. A ses cases hi diu això, això, altre. Hi ha cap color que enguany aquest estiu és el bo.
3: Mira, jo crec que l'estiu se defineix perquè tothom té més temps d'estar de vacances en posar una taula guapíssima. S'ha de rebre gent, és preciós. Per tant, jo he fet unes manteleries individuals, servilletes pensades en l'estiu. I després tenc una cosa que m'agrada molt, que són l'única de Kikudu, que són els cap de moros sicilians. I clar, tota aquesta manteleria que té molt de color, amb unes flors i un cap de moros, te quedes amb els convidats.
2: Clar, els convidats han de venir i han de dir, vaya bona taula posada.
3: Sí, i tu has de pensar en els convidats que tindràs. És a dir, si són més clàssics, més atrevits, i segons ells, munta't l'estilisme de la taula.
2: Que bé, que bé. Bé, on te poden trobar aquest estiu? Perquè no t'hauràs per amunt, per avall, cap aquí, o aprofitaràs un poc per descansar, o no?
3: No, jo no me trobareu a la Colònia.
2: Ah, molt
3: bé. La Colònia, la Salina de Santanyí. Sí,
2: sí. Per
3: aquell
2: trosset...
3: A Casai. Me trobareu a Casai.
2: Clar, has de fer... És que has de fer...
3: Allà me trobareu cada dia.
2: És el teu segon llinatge, quasi.
3: Sí, sí. A veure, aprofitaré per descansar una mica, perquè com que hem fet lo de la botiga nova, que se converteix un poc en un concepte d'art...
2: Ai, és veritat, teniu una botiga que tu pots anar a comprar articles de decoració, no?
3: Sí.
2: Però, a part, també pots fer un còctel. O...
3: Pots fer un còctel inspirat en dissenyadors de moda.
2: Ah, molt bé.
3: Sí, amb Chanel, en Christian Dior, en tot això, i després també serà galeria d'art.
2: Molt bé, molt bé. És a dir, hi ha un poquet de tot.
3: Oh? Sí, hi ha perfums.
2: Perfums també?
3: Perfumeria exclusiva, sí.
2: Bueno, mare meva.
3: Sí, sí, sí.
2: És que hauràs de tornar un altre dia.
3: Hauré de tornar, compta vos més coses.
2: Jo troc que sí, hauràs de tornar. Bé, idò, fem una cosa. Vosaltres apunteu-vos això. Aquest estiu no ho feieu, no sigueu vosaltres que feieu un sopar d'estiu, fora que hi hagi una bona taula posada, unes bones estovalles de disseny, i un, com era, un cap de...
3: De moro.
2: D'això,
3: el cap de moro de ceràmiques de Sicília,
2: exacte.
3: Sí.
2: Idò, ja ho sabeu. Bé, Caterina, tornaràs un altre dia?
3: Tornaré.
2: Si m'agrada.
3: Tornaré quan vulgo, encantada.
2: T'hem de conèixer un poc més i m'hauràs de contar les coses així de moda i d'art i decoració, que són importantíssimes.
3: Claro,
2: també.
3: Claro, quan vulgo, vos dono consells.
2: Gràcies, Caterina, que vagi bé.
3: Vinga, una ferrada.

Bueno, idò, ara escoltàvem en Cati, l'haurem de tornar a convidar perquè no tenim més temps, però vosaltres ja sabeu que nosaltres estarem amb vosaltres fins a les 12 avui aquí a La Gran Vida. En aquesta segona hora farem la nostra passejada per Mallorca en tots els actes que hi ha arreu dels municipis que estan de festa aquesta setmana, perquè són molts. No només els que celebren Sant Bartomeu, que ja han començat les seves festes, sinó els que estan acabant les seves, les que ja han fet amb altres patrons, Sant Llorenç o Sant Roc i de més. També anirem fins a Menorca, concretament a Alaió, perquè allà estan de festa. Anirem a Clara i Mamira amb aquesta passejada per Menorca. I com no podia ser d'altra manera, també repassarem l'actualitat d'aquest alt risc d'incendis que tenim concretament a l'illa de Mallorca, i són molts els correfocs i Castelldefocs que no s'han pogut fer o no se podran fer durant el dia d'avui. Res, no vos mogueu, que ara vos deixem amb els serveis informatius i després tornem.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, són les 10 i 4 minuts, gairebé les 10 i 5 minuts, i continuem en directe en aquesta casa IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes, no només festes i trulls, que n'hi ha moltíssims. Ara escoltàvem els nostres companys de serveis informatius amb tota aquesta actualitat. Després farem un repàs d'aquest risc alt d'incendi que hi ha a les nostres illes, concretament a l'illa de Mallorca, i que per molt d'això s'han hagut de suspendre diferents correfocs i castelldefocs d'aquestes festes. Ja ho dèiem abans, que aquest cap de setmana, sense cap dubte, és cap de setmana de l'estiu on més concentració de festes patronals i populars hi ha a totes les illes. Però en aquesta segona hora farem un repàs de tot allò que tindrem, perquè bueno, tenim una segona hora ben completa. Primer de tot farem una passejada per Mallorca, com dèiem, en aquestes festes patronals que se celebren a diferents municipis de l'illa, des de Cap de Pere, passant per les Salines, a Felanitx, a Consell, a Alaró. Són molts els pobles que estan de festa actualment a Mallorca, i per tant farem aquest repàs de totes aquestes activitats en aquesta passejada per Mallorca. Després d'aquesta passejada per Mallorca, també volem conèixer una iniciativa. Seríeu vosaltres capaços de menjar-vos una hamburguesa d'atenció 2,5 quilos, és a dir, 2,5 quilos d'hamburguesa? Bueno, idò, això a Palma hi ha aquesta opció i volem saber quins són els valents o valentes que s'atreveixen a menjar-se aquesta hamburguesa de rècord. 2,5 quilos d'hamburguesa. Tot d'una en xerrarem d'aquesta iniciativa. I després, xerrant de festes i de truis, entrevistarem a un DJ. Sí, és DJ Titi. Es va fer conegut al temps de la pandèmia, tot i que tota sa vida s'ha dedicat a posar música i fer festa, sobretot a la zona del Llevant de Mallorca. Ara, però, s'ha estès la seva música, la seva festa, i no només va arreu de Mallorca, sinó també fa aquestes visites a Menorca. Xerrarem amb ell, amb DJ Titi, i, quan no pot ser d'una altra manera, també serem amb na Maribel Quirós, que mos farà una recepta d'estiu, com cada setmana, per veure, si no sé, si anem a la platja, si tenim la sort de fer una sortida en barca, i doncs ella mos donarà aquestes receptes d'estiu, així que això serà d'aquí a uns minutets. Però el més important, vosaltres, on sou, què fareu, on no anireu, estàu de festa en el vostre poble, s'ha suspès el correfoc del vostre poble, passau pena per si hi haurà, si plourà o no plourà, bé, el que vulgueu, mos podeu escriure en aquest WhatsApp.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Idò, aquest és el nostre WhatsApp d'IB3 Ràdio. Mos podeu escriure, mos podeu demanar allò que trobeu. Així que no en parlem més i començam amb La Gran Vida, aquesta segona hora.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.

Vinga, ja fem aquesta passejada per Mallorca perquè, bueno, ja vos dèiem que hi ha multitud de festes de truis arreu de les nostres illes i hem de dir-vos que les festes dels pobles de Mallorca n'hi ha moltes per triar i de tot tipus. Si vos pareix, començarem per ser del meu poble, perquè me peguen de més a prop i me'ls conec bé. Anem fins a Consell, que allà es celebren les festes de Sant Bartomeu, que varen començar ahir amb la festa de la capta i que un any més va replegar centenars i centenars de joves, i no tan joves, que varen participar d'aquesta, podríem dir, neofesta, que ara ja és part de la tradició del poble, tot i que aquesta festa està documentada des de l'any 1720. Bé, per qui vulgui avui anar fins a Consell, a partir de les 8 del capvespre teniu la inauguració de la placa commemorativa del 25è aniversari de l'agrupació Joves de Consell. I és que aquesta associació serà l'encarregada de fer el pregó de les festes de Sant Bartomeu amb motiu d'aquest 25è aniversari. Una associació que, sense cap dubte, ha canviat de dalt a baix la manera de viure, d'entendre el municipi de Consell. A partir de les 9 hi haurà la novena edició del Premi Literari Joan Guasp Vila de Consell, el lliurament dels premis en els guanyadors de poesia i teatre. I a partir de les 9:30 hi haurà la 34a mostra de ball mallorquí i ballada popular a càrrec de l'agrupació Arrebrot i també l'Escola de Ball de la plaça i Arrabalers. Això serà a la plaça major del municipi. I en queda una altra. A les 9:30 també es corre foc de l'eixam a l'avinguda Francesca Omà. Una activitat que hem de dir que està encara entre cometes perquè s'espera la decisió de si se podrà o no fer degut a l'alt risc d'incendi.

I continuem i ja ho escoltau. Jo som Sollerica perquè a Solla estan de festa. Hi ha moltes activitats organitzades en aquest programa de Sant Bartomeu que va començar aquest passat dia 15, just ahir, fins al 25 d'agost. Són moltes les activitats que s'hi poden gaudir, s'hi poden fer durant aquests dies. Avui, diumenge, també hi ha diferents activitats programades durant tot el capvespre i durant la setmana, el dimecres, dia 19 d'agost, a la plaça Constitució, hi haurà la cercavila, des de Can Dulce, amb els caparrots de la vila, els tambores infantils i la batucada Batú al món. Tot seguit, davant Can Dulce, hi haurà el pregonet de Sant Bartomeu a càrrec de Lídia Sánchez, que és un petit pregó del més petit. També a la capella de les Escolàpies hi haurà la inauguració de les mirades i diàlegs. Per tot això vos podeu informar a través de ciutatdesolla.org. Després, bon, anem també a dijous, dia 20, perquè allà s'hi celebra el taller de popular de caparrots. Vine en aquesta festa i podràs fer el teu propi caparrot, així ho anuncien. És una activitat gratuïta que organitza l'estol de Tramuntana, perquè, bueno, perquè la gent del poble pugui tenir també una versió dels seus caparrots. I totes aquestes festes, com vos dèiem, duraran fins dia 25 d'agost, l'endemà de la festa del patró, de dia 24 d'agost, que és Sant Bartomeu. Bé, idò, dissabte 22, a partir de les 5 i quart, a la plaça Constitució, hi haurà el concert del joc de ministril del Consell de Mallorca. Està organitzat per Xeremier de Solla i l'Ajuntament de Solla i hi col·labora el Consell Insular de Mallorca. I a partir de les 22, davant l'Ajuntament, hi haurà l'orquestra Oasis amb Marga Pocoví i Bial Tous.

I de Sollem on anem en el sud de l'illa de Mallorca, concretament a Set Salines, perquè allà també celebren, a part de la seva coneguda festa d'escavall, que serà encara d'aquí una setmaneta, però les festes de Sant Bartomeu ja han començades i avui, diumenge 16 d'agost, hi faran la gran festa de l'Espigolada. I en xerràvem d'aquesta festa. És una festa que al final allò que fa és que els més joves vagin a recollir mel·les i a través dels dimonis bueno, no tinguin una recollida de mel·les tan fàcil i sigui un poc més divertida, clar que sí. Serà a partir de les 7 del capvespre. La sortida és des de l'Ajuntament fins a la plaça de Sant Bartomeu. En acabar aquesta espigolada hi haurà una festa amb la xaranga, una ronda més. Això serà avui capvespre, com dèiem, en aquest municipi de Set Salines a Mallorca. Però dilluns just demà, hi haurà la repicada de campanes i penjada de banderes de Sant Bartomeu 2026. Quant a les 12, en el campanar de l'església de Set Salines. I també es farà un acte de reconeixement en els guanyadors de la portada del programa de festes i de la camiseta d'enguany, que serà a la plaça de Sant Bartomeu a partir de les 20 hores. I just seguit hi haurà el pregó de les festes de Sant Bartomeu, que podreu gaudir, com dèiem, en aquesta plaça del municipi de Set Salines aquest proper dilluns, dia 17. Avui, com dèiem, tenen la festa de l'Espigolada que vos hi esperen a partir de les 7 del capvespre.

Bueno, i ara m'on anem fins a les festes d'Alaior, perquè avui, el diumenge 16 d'agost, ja fa una bona estona, ha començat a cercavila en la xaranga i d'oci i les colles geganteres. També hi ha hagut el replec de la colcada per diversos indrets del municipi i d'aquí a res 15 minuts arriba la colcada, estrellat de la imatge de Sant Llorenç i missa de caixers a l'església de Santa Eulària. En acabar aquesta missa hi haurà es Jaleo, interpretat per la banda de música de l'Alaior. Serà a sa plaça a partir, com dèiem, de les 10 i mitja d'avui de matí. Nosaltres, després, a partir de les 11 i mitja aproximadament, serem en aquesta festa en directe amb na Clara i Mamir des de Menorca per contar-nos tot allò que passa en aquest municipi de Silla de Menorca. I a partir de les 8 d'escavespre hi haurà música i ball amb el grup folclòric Tramuntana de Ciutadella. Serà a partir de les 8, com dèiem, a sa plaça nova d'aquest poble. I a les 8 i mitja, la 54a desfilada de carrosses pels carrers del poble. Ahir, en el municipi de l'Alaior, a Mallorca, es va viure una festa molt semblant, que són les carrosses de l'Alaior, en aquest cas de les festes de Sant Roc, i avui és el torn d'aquestes festes de Sant Llorenç a l'Alaior. A partir, com dèiem, de les 8 i mitja, la 54a edició de la desfilada de carrosses d'aquest municipi. I a partir de les 11 i mitja, actuació musical de Xafogó a la pista de patinatge. I també queden pendents a partir de les 12 i mitja l'esclafit de focs artificials per acomiadar-se d'aquesta jornada. Tot pendent, com dèiem, de la previsió o l'alerta per alt risc d'incendis.

0: cap de dragó.
1: Idò, aquesta és un poquet la passejada per Mallorca i també per Alaior, en aquest cas a Menorca, perquè estan de festes, les festes de Sant Llorenç. Després, quan bordem, anirem a Ana Clara i Mamir, però ara vos deixem escoltant una cançó, perquè després, en tornar, xerrarem d'això, d'aquesta hamburguesa, atenció, de 2,5 quilos, 2 quilos i mig d'hamburguesa. Men, qui és el valent o la valenta que se la pot menjar. No vos m'acou, que continuem aquí en directe a La Gran Vida.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Josep, com
4: Hola.
1: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Sí, psicològic.
4: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
4: Ah, que bé.
1: Servei públic.
4: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: La gran vida amb Raül Valls.
1: Ai, la gran vida. Bueno, són les 10 i 21 minuts. Nosaltres som en directe aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes. I no només a les festes o actualitat, sinó que també hi ha coses curioses. En aquest cas, volem xerrar-vos d'un concurs, atenció, d'un concurs per menjar-se una hamburguesa de 2,5 quilos. Jo no sé si vosaltres seríeu valents o valentes de menjar-vos aquesta hamburguesa. Betty Sam ha organitzat aquest peculiar concurs o aquest peculiar repte. Per això en deixarà amb el seu gerent i responsable que, sabrem com així aquest concurs, d'on ha vengut, si ells ho han provat o no, o si ja hi ha molta gent que diu, vinga, jo m'atrevesc a participar-hi. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic en Joan Ximenis. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia, Raül, com estàs?
1: Molt bé, jo ara mateix, en aquestes hores, no m'entraria, però crec que a l'hora de dinar, tampoc. És que 2,5 quilos d'hamburgueses són molt de quilos, eh?
2: Bé, és un bon repte, és un dels atraients que tenim pels nostres participants o concursants.
1: Sí.
2: I la veritat que ja n'hi ha un parell mallorquí que ja se l'han acabat.
1: Àlvaro!
2: I n'hi ha alguns que és de repic, en els dos darrers reptes,
1: sí?
2: Després me diuen Joan, i un geladet de Ben & Jerry's també entra, ja, vinga.
1: Per favor, quin desastre. Escolta'm una cosa, jo dic... D'on comença aquesta iniciativa? Conta-mos, Joan, el primer president que ens està escoltant de totes les illes, qui ets i com comença aquesta iniciativa?
2: Bé, jo som en Joan Ximenis, som el gerent d'aquest restaurant i de l'hotel que tenim de vora, el Guadalix, i aquesta iniciativa vam obrir el restaurant el 2014 i ja fa 3 temporades que duim fent aquest repte. Van començant intentant... Veiem que se van posar de moda a la televisió les cròniques carnívores, el Man vs. Food, i veiem que era molt atractiu, i també les xarxes socials, que hi ha bastant de reptes, i nosaltres no ens volíem quedar enrere, i a més de fer una carta d'hamburgueses, que n'hi ha moltes, vam incluir aquesta de repte dins la carta, perquè vam trobar que hem d'oferir, o sigui, hem de fer reptes en productes que estiguem oferint a la carta. I tenim aquesta hamburguesa, que són 5 discos de carn de 200 grams, 250 grams de formatge, 250 grams de bacon, pa i 500 grams de patates, que fan els 2 quilos.
1: Mare.
2: Aquesta idea me va sorgir en base a això, a veure que hi havia molta gent, que hi ha molta gent que els agrada fer vídeos i també que els agrada experimentar fins on pot arribar el nostre límit, i van trobar que aquesta hamburguesa amb carn feta per nosaltres i tot, pues mos donava molt de joc. I la veritat, que hi ha bastanta gent que està interessada quan venen.
1: Això anava a dir, perquè, clar, això no és un repte, diguéssim, que dius, mega, tal dia podeu venir tots i el menjaró. No, això és que tu vens en el restaurant, no?, i dius, jo vull provar aquest repte.
2: Aquest repte el pots fer sempre que estiguem oberts, tots els dies,
1: sí?
2: El tenim a la carta... Però després, un pic en el mes,
1: sí?
2: Reunim en el mes valents, que pots comprar la teva entrada per entrar i amb els contactes per Instagram, i pots fer repte amb un parell més. Amb un parell més. Des de darrere vam ser 8 persones. L'anterior eren 12 persones. I és un repte que aquí, es qui fa el repte en menor temps,
1: sí?
2: S'endú 2 estàncies gratis. Però això és només... un pic en el mes que feim aquest repte, conjunt. Si no, el pots fer individualment.
1: Clar.
2: I el pots fer qualsevol dia, qualsevol hora.
1: Clar, molt bé, està bé això, perquè, clar, un ja que... És que, clar, hem de pensar una cosa aquí. No només es menja les hamburgueses, sinó que quan ho feis així en grup, un pic en el mes, és que fa més via, Ah? Sí. Que no sé, ara tu m'ho explicaràs tècniques, eh? Però és que fa més via, a més, té l'estància hotel, que ja li va bé perquè per reposar els 2,5 quilos d'hamburguesa ja li deu anar sí. bé. Però, escolta, ja aneu vi, creu que ja han vengut grups, ho han fet, potser pots quedar, jo què sé, amb 5, 6 amics, i vinga, m'ho apuntam en això. Però, quines tècniques has vist per menjar-se? Hi ha gent, no sé, que beu aigua, hi ha gent que no beu res, hi ha gent que s'ho menja ràpid, n'hi ha que s'ho mengen poc a poquet. Quines tècniques has vist?
2: Bé, aquí t'he de dir que he vist. O sigui, moltes vegades pues, ve gent amateur i veus qui comença per la carn, qui comença per les patates i hi ha aquestes tècniques. Però després veiem que hi ha vegades que hi ha gent que és professional en això, que fa molt de reptes. I aquests pues, ja tenen unes tècniques més especials i sobretot empleen molta d'aigua perquè passi més.
1: Ah, és a dir, clar, van menjant i llavors, vinga, un poquet d'aigua. I així va passant, eh?
2: Sí, hi ha vegades que suquen un poc perquè les patates estiguin un poc més humides i passin més aviat. Això no és tan agradable, però les tècniques són les tècniques.
1: Clar, escolta...
2: Aquest que va fer aquesta tècnica té el rècord absolut de menjar-se aquest repte que està en 6 minuts, crec que eren 36.
1: Mare meva.
2: 2 quilos de menjar en 6 minuts.
1: En 6 minuts? És que és una barbaritat. Escolta, Joan, tu està molt bé perquè has tingut aquesta iniciativa, l'heu posat en marxa, està sent un èxit, la gent hi participa, però tu ho has provat.
2: Jo t'he de dir que la vaig provar repte fa 2 o 3 anys.
1: I vas dir, ja que ho faig un altre, no?
2: Jo que som jugador de rugby i en aquella època menjava molt.
1: Ah, web.
2: Ara m'he de cuidar un poc el pes.
1: Ah, web.
2: Però quan ho veig dic, bé, és possible, eh? Sempre és possible.
1: No, sí, possible, això està clar. Possible és perquè les dades ens acompanyen, hi ha gent que l'ha aconseguit.
2: Enguanyen els reptes aquests que han fet.
1: Sí.
2: Un ha fet 16 minuts i un ha fet 18 minuts.
1: Mare meva. Bueno.
2: Sí, o sigui, possible és possible perquè ho hem dit tot.
1: Exacte, possible és possible. Ara, ja un pic que ho has provat, ja d'espectador s'està millor, no? Ja està, vull dir, ja estaria. No sé jo, és que avui, aquest cap de setmana que estic aquí jo tot sol en el programa, no tenc els meus companys, però a lo millor hauríem de provar de fer aquest repte amb en Joan Mimàs i en Miquel Àngel Lariza, que venguessin i anar. Jo puc venir a fer de moderador, i que el 2 ho provin. Jo m'ho menjo un cas de patates i ja està. Però ho podem provar. Això, com ho hem de fer? Tu m'ho deies. Quan t'apuntes? Com participes? És a dir, quan has de venir un grup, com ho han de fer, això? O on se poden informar?
2: Pots venir directament en el restaurant i te preparar la taula, perquè sempre estem preparats. I si voleu venir en grup a fer-lo, pues, tens el meu contacte, els meus contactes per Instagram. Uh-huh. I... que el nostre Instagram és BettyAndSam, i mos pots contactar per allà. Nosaltres te reservam una tauleta, te podem reservar la taula d'Escadillac o la taula que està de vora el cotxe dels Blue Brothers, si vols, i te reservam la taula i vos preparam el repte perquè quan t'arribeu estigui calentat i posam el cronòmetre i a menys qui guanya.
1: Molt bé, idò, Joan, moltíssimes gràcies per contar-nos aquesta iniciativa que t'ha posat en marxa, que ha estat sent tot un èxit per valents i valentes. Veurem si ho van aconseguint encara més gent, perquè, bueno, el premi hi ha un bon premi, eh? Així que, per què no?
2: Dues nits d'hotels està molt bé, perquè el pots emplear a qualsevol hotel de la companyia, que és HM Hotels o Wall Hotels, HM Hotels o Wall Hotels, i els pots emplear en volar.
1: Molt bé. Idò, Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per contar-nos aquesta iniciativa que heu tingut, i molt d'èxits.
2: Moltes gràcies, i vos esperam aviat per restaurant.
1: Vinga, gràcies, que vagi bé. Adéu.
2: Adéu, bon dia.

0: IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro.
8: Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
2: Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
9: I d'això mateix, creativitat i receptes que cada setmana vos duim aquí a la Gran Vida, ja ho sabeu, i ara amb aquesta calor d'estiu i rebel·les i dinats, sopars a la fresca, sortides en barca, anades a la platja, bueno, totes aquestes coses, tots els qui pugueu fer-ho. I nosaltres tenim l'opció de donar-vos diferents receptes per, no ho sé, jo què sé, aneu a la platja i de vinga, o teniu un sopar, o teniu convidats a casa vostra, que feis una, com diuen ara, una pool party, vai, una festa a la piscina, i de també. Tot això que mos ho fa la nostra sollerica estimada, na Maribel Quirós, bon dia!
10: Bon dia, jo només somia amb una cosa,
9: que és
10: anar a esquiar, en sèrio.
9: Anar a esquiar?
10: En sèrio, que hi ha una esquimo jo, anar amb trineu, no
9: Ai.
10: Sé, anar al Polo Norte.
9: Ah, escolta, realment, molt faltava, Balears, que hi hagués neu sempre en el Puig Major. Perquè...
10: Per favor, si... volem neu.
9: Si estiguem...
10: Volem neu.
9: Si estem plens de febrer a novembre o desembre, imagina't si tinguéssim neu, ja seria ja... Bueno.
10: Volem neu i anar a esquiar. Jo què sé, no ho sé, anar a veure el Papà Noel,
9: no,
10: que jo... qualsevol cosa, però, per favor, que me treguin d'aquí ja.
9: Mira, jo crec que mos han de posar un descompte de resident... Oh, Balear, mos ho han de posar també amb connexió, dir, perquè tu pots anar de Balears a qualsevol lloc d'Espanya sota descompte de resident, no? Però clar, si vas a Andorra no sé fins quin punt. Per tant, si vas a Seus d'Urgell, sí. Però si vas a Andorra, que supos que deu ser el mateix, no ho sé. No, per tant, hauríem de tenir un descompte o més connexions Balears-Andorra per quan tenim aquesta calorada anar cap allà. M'entens? No t'apareix? Sí. Jo troc que sí. Ara, jo esquiar jo pas, eh? Perquè això és un espanyol o nois i cames i...
10: Però tot... home, Raül, és quan anem barca.
9: No,
10: esquiar,
9: no.
10: Aquell bar que posen a dalt de la pista, que posen música...
9: Això sí, jo aquí seré.
10: I què te penses? Tu, jo pujaríem allà i diríem, bé, ja veurem com de ballar.
9: Exacte.
10: Ho entens? I jo, després si no has de ballar?
9: Jo pujo en sota que tec aquell, que te pujo en un fil.
10: Sota que tec per amunt.
9: Exacte.
10: Quan som a dalt, no sé, en el baret.
9: Aquí anem. Ara, per baixar...
10: Serrarem de l'estiu i de la barca. Ah, jo... veure el vino caliente que m'ordoni. No, jo...
9: lo que sigui. No, jo... Això, clar, és lo seu. No. Però jo, això d'esquiar, 10 minuts està bé, una estona, un trineu, una rialla, un baixar una pista d'aquestes, bé. Però ja està, vull dir, un pit fet ja me sobren els altres dies, m'entens? Les coses
10: no,
9: com
10: ja,
9: són.
10: Tu i jo hem de fer això, i anem a aquest programa ja dalt, des del bar aquí.
9: La Gran Vida a la neu, m'aparir bé, sí. M'aparir bé. Bueno, Maribel, com que això... que dèiem, és només un somni, no és una realitat, i estem al mes d'agost aquí a Balears, aquesta calor, tothom ve cap aquí, una gentada, però també hem de dir que tenim les nostres rebel·les, les festes, els dinars, els sopars d'estiu, família,
10: Sant
9: amics,
10: Bartomeu,
9: Sant Bartomeu, clar, perquè compartim patrona, Maribel i jo. Què hem de fer? Perquè, no sé, ara tens que sopar a la fresca, tu. Feis sopar a la fresca a Solla, això, no?
10: Feim sopar a la calenta, però bé.
9: És a dir, perquè fa calor o perquè ho feim dintre vostre?
10: Perquè fa calor. Ah. Perquè hi ha de sopar a la fresca, un temps de sopar a la fresca, ara jo ja...
9: Això és vera.
10: El Sàhara.
9: Bé, però hi ha que dir que ara ja al mes d'agost, el vespre comença a fer aquest, com diria la predina, hem de treure la Rebeca.
10: Vinga, jo sé que t'he de tenir calerrades perquè jo...
9: M'encanta aquesta, no, aquesta paraula, calerrades. És una
10: en
9: fantasia.
10: En sèrio. Bé, deixeu córrer perquè ja m'ho desviem molt.
9: Sí, vinga, man.
10: De... Rebeca, Rebeca, i jo sé Rebeca.
9: No, però per ser Rebeca, perquè ja al vespre, per exemple, quan anaves a veure la comèdia que se fa a les festes, i ja vius, perquè si estàs un parell d'hores assegut al vespre, ja com que fa aquella...
10: Ja sé Rebeca, ara, sí, que sí, sí, sí, sí. I quan treuen les banderes, plou. I els paperins.
9: Això va així. El moment en què has paperí posat, aigua assegurada.
10: I va, com que compartim patró, això passa sempre per Sant Bartomeu. Paperín que se penja, paperín que se banya.
9: Jo no sé, Solla, però com si ja fa molt d'any que van decidir posar-ho de plàstic i així no hi ha cap sa pena.
10: Perquè... Però content, quedava fet tot un desastre.
9: El de paper...
10: Penjaven els paperins i quedava allò horrible.
9: El de paper després durava exactament un dia. Però bueno, Maribel, de què hem de cuinar avui, mam?
10: Tem de calor, tem d'obergines.
9: Tent de calor, tent d'obergines. Com és
10: claro,
9: això?
10: Claro, ara es tent d'obergines. No diuen que acaben els cabells quan es tent d'obergines.
9: Ah, no ho sabia?
10: Sí, sí, sí.
9: Això és que és una dita, sí, un refrany...
10: No pareix que les obergines van de d'haver juny,
9: sí,
10: fins, o sigui, en estiu. A Mallorca tenim obergines en estiu i hem de fer plats de producte temporada.
9: Oi? Clar, sí. Home, unes obergines farcides és una cosa loca.
10: Ah, brutal. Però que no els varen fer ja, ara ja no me'n record. No varen fer obergines farcides?
9: Jo crec que sí, sí, jo crec que sí, que els han fet.
10: Crec que abans de la receta la podeu treure, cercau-la.
9: Sí, ho cercau a IP3 a Ràdio La Carta, ho cercau del Rebost al Plat, de la Gran Vida, i allà trobareu les recetes que m'han anat fent. És a dir, avui cuinarem obergines, però no seran farcides, no?
10: No. Si feim un timbal així com a d'obergines, com si fos una lasanya, saps, que com una cosa més fresqueta, saps?
9: Molt
10: que no
9: bé. Estan... És a dir, un timbal els prescut una lasanya.
10: Bé, tu fas el timbal, fiques una capa d'obergini, al mig ho poses, una, ho farceixes de qualque cosa, una altra cambot, saps? Ho has fent per capes, val?
9: Molt.

0: salsa de tomàtica.
1: Això ho va dir,
0: Molt
1: no sé
0: bé.
1: si en Arguinyà, no? Aquell andalo,
0: Ai, doncs
1: però...
0: si ho va dir Arguinyà, no va a missa. Vinga, sí. Què més?
1: I un pot d'ufa baguera, albahaca.
0: Sí.
1: Perquè li tiram a dins aquesta, quan tenen salsa tomàtica, li tiram un pot d'ufa baguera, que s'ha per donar un pot de frescor.
0: L'ufa baguera també va bé per molts cars.
1: Eh?
0: L'ufa baguera també va bé per molts cars.
1: Amb un setaula per molts cars.
0: Exacte.
1: Perfecte. I volem comprar un... No sé, un formatge fresc, o, com se diu, brossat.
0: Ah, brossat, sí.
1: Brossat, sí. I el que podem fer és agafar un supergínic, les fem amb làmines, les posem en el forn, saps, que quedin, que no quedin seques,
0: clar.
1: Ni que tampoc, saps, que se vagin fent a poc a poc.
0: Molt bé.
1: Saps, que no quedin així secotes, saps el que te vull dir?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Les posem així en el forn, que quedin bonetes. I llavors, el que hem de fer és amb aquest brossat o amb aquesta ceba quindoi, amb aquest formatge que triem,
0: sí.
1: El que fam, si el brossat el trempam un poc, perquè també hi podem posar mozzarella, saps el que t'ho vull dir?
0: Ah, que bo.
1: Ara, I les aubergines, si les team en redó, clar, mos quedarà més guapo, un vent de perllà.
0: Això t'anava a dir, les aubergines com els team, però abans de posar-ne el forn.
1: Redó. Sí. En redó, perquè així per emplatar mos quedarà més mono.
0: Val.
1: Perquè després en necessitem tomàtiques que siguin un, més o manco d'aquest tamany així de supergini, que no siguin petites, saps
0: el que t'ho
1: vull dir?
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí,
1: també
0: sí.
1: Les feien redones.
0: Val. És a dir, ubergines i tomàtiques té de redones en el forn.
1: Sí.
0: Vinga.
1: No, la tomàtica no la posi en el forn, no?
0: Ai,
1: ubergines.
0: Do. Ah.
1: I jo creo, i quan ja tenim l'ubergini que està un poc cuida, fem una capa i posam. Una capa rodona. Si posam un mollo d'aquest sac de cuina.
0: Sí.
1: Perquè no mos caigui quan donem així fent. O posant damunt una font de... Una font d'aquestes de forn, amb
0: sí.
1: Un quatre paper d'aquest de forn. I posant una capa d'ubergini. Sac redona.
0: Sí.
1: Després hi posant tomàtica.
0: Sí.
1: Crua. Una capa d'aquest brossat o mozzarella, com vulgui dir més, que mozzarella a font. I anem a fer xicapes. I damunt, ahir tiram la salsa de tomàtica, aquesta confeta,
0: sí.
1: I, tuca baguera, i un pot de formatge, podríem posar parmesano, però bé, ja que ho feim tot així bastant nostre,
0: sí.
1: Un pot de formatge maonès.
0: Que bo.
1: Clar. I que fam i un fornam, perquè la tomatigueta no quedi feta, però saps que queda gustat aquest sac de, que queda un poc calenteta,
0: sí.
1: Però que no se fon el formatget, i supergina, que ja la teníem feta, pues, se queda així, saps? I tu menges així calentet, entre calentet i tabot. I queda aquest timbret ben bo.
0: Clar, però tot això...
1: Supergina i fromatge.
0: Tot això se queda així com a dins un moldo, no?
1: Bé, després el desmoldre. No voldria que poguessis barramada i te quedessis sense vent.
0: No,
1: però
0: me referes, és com se lasanya, diguéssim, que pot botar a trossos, o no?
1: Sí, però clar, així com ho hem fet és individual. Si tu vols fer la lasanya, agafes. Clar, ho entén a redó. I redó te queda per una persona, va fent individual.
0: Ah, bo, això, aquest detall no ho sabia. És a dir, tu ja ho has fet així redó perquè és com individual per cada...
1: Clar.
0: Ah, no,
1: i
0: no se... Clar, no se desmunta, no se desmunta.
1: I se mozzarella aquesta que redona.
0: Clar, clar.
1: I tu ho vas fet així, d'una màtiga redona i vas per amunt.
0: És que jo ara m'ho imagino en el plat, saps què te vull dir ja?
1: Clar. I fiques una matigueta així per damunt.
0: Sí, sí, sí, així ara ho visualitz, saps què te vull dir? Ara ho visualitz.
1: Com vols fer així la canya? Agafes dins un tàper que van a fons
0: sí,
1: de vidre.
0: Sí, sí, no, jo és que m'ho imaginava així, un tàper gros de vidre i anaves
1: no,
0: posant capes.
1: I no, quan ho fas saps, ho vas omplir, t'hi vas fent les capes i llavors t'estaves.
0: I llavors talles, clar. No, no, però així com ho has dit, queda més curiós. Ara feis un sopar a la fresca.
1: No.
0: Clar.
1: Ara... I després també, si no te l'has d'obergini, ho fas en carabassó.
0: Ah, també, també.
1: O un pot de carabassó, un pot d'obergini, fas, jo què sé, el que s'ha de corresquir.
0: Sí, sí, sí. És a dir, és com un... Què te diré jo? Com una tapeta grossa d'aubergini, de tomàtica, amb aquesta salseta i aquest formatge.
1: I sí, jo m'encanta l'aubergini.
0: Clar, és que, sa és. Això
1: però
0: sa
1: no
0: és. Sí.
1: Però tu pensa, que si tiques la mozzarella que se fon, ja te queda estil, saps?
0: Clar.
1: Ja no... Si ho vol més sa, pues, i fiques un formatge, però ja, si tu fiques la
0: no,
1: mozzarella...
0: No, però et sa, això no engreixa, això és bo.
1: Xorretes, així que...
0: Ei, bé, mem, de tot.

0: Però això, tu ara em diràs, potser és un crimen, però això necessita un pot de pa.
1: Bé, sí, el que vulguis, o sigui, moltes, moltes, perquè no tinc molt de moltes.
0: Clar, és que és això, ara jo, això, li fa com aquell suquet. I què fa? Llavors, el plat, no. Ah,
1: I el
0: necessites un...
1: pa moreno m'agrada, però escolta'm, segons el que és, necessito pa blanc, perquè pa té de soia, aquest de la luna,
0: Ah,
1: de
0: que
1: tota
0: bo.
1: la vida nostra, amb pa blanc.
0: Jo també, eh?
1: M'ajuti? És que
0: Jo...
1: em canvia just el pa blanc, està més bo amb pa blanc.
0: Mira que som del poble on hi ha el millor pa moreno de les Illes Balears, però m'agrada, però el pa blanc, jo per un pa, això que estàs en el restaurant que esperes que te duguin les coses i hi ha un pot de pa i et se tri, saps què te vull dir? Jo m'agrada més un trosset de pa blanc, mallorquí, però pa blanc,
1: Que no tan bo, diuen, però
0: amb
1: bé, doncs
0: oli,
1: bé, el que mos agrada és el que mos
0: no
1: agrada.
0: bo, punyetes.
1: Hombre, per coses millor, moreno.
0: Bé, no fa res, ara per un tros de... això, i li pot... un pot d'oli, sal i un poquet de prevabò, que m'encanta, i això és boníssim. Però
1: I
0: clar...
1: després venen els guiris
0: Sí.
1: i te diuen, este pan no está bueno. I tu, com que este pan no está bueno? No, no, no, que pa. I els forasters diuen, no tiene sal. I jo dic, però quina sal voleu en aquest pan?
0: Això és vera.
1: Dicen, és sacoso. Però perquè no tenen ni punyetera idea. Jo
0: Clar.
1: m'encanto sense sal, pa el nostre sense
0: Res
1: sal.
0: així.
1: Jo
0: Tu... Tu vas a Itàlia i te posen focaccia, i de vens a Balears i te posen pa moreno, i s'ha acabat.
1: i la vera ni mos diuen que... Jo m'han dit 20 vegades que el pa
0: Sí.
1: no és bo.
0: No,
1: Sí,
0: idò.
1: sí.
0: Ell voldria
1: No.
0: en barra, d'això de congelada.
1: Res, tu proveu pa mallorquí blanc
0: Clar.
1: amb paté la luna.
0: Que bo. Que bo.
1: Animal, paté de soia. Buah, m'encanta. No té
0: Ai.
1: res a veure amb pa moreno. Fer una cata i veuràs.
0: És que és diferent, perquè clar, jo trobo que el pa moreno té com el més gust. Te fa, es gustens i pots, clar, és més sa pa moreno, jo ho entenc, però
1: I
0: vaja.
1: si hagués portat de la crosta al costat allà, buah,
0: Clar, és que és això.
1: en tu pa té,
0: Jo
1: m'encanta.
0: he de dir que som més del pa blanc, la veritat. Mallorquí, però pa blanc, vull dir...
1: Soso, pan soso, però m'és igual.
0: Soso, per què? Perquè no té sal.
1: Perquè ell ho diu, nosaltres li fem pan bo, el ficant l'aromàtica fregada, un poquet de sal, un poquet d'oli,
0: Clar.
1: i és boníssim.
0: Nosaltres ho fem
1: El
0: així
1: seu
0: com
1: és
0: toca. Mira que
1: salat.
0: nosaltres sal en tenim per donar i per vendre, però fem fora sal. Això és també un altre tema que un dia hem de xerrar. Bé, la qüestió. Avui, na Maribel, des de Solla, mos ha preparat aquest... com ha dit que se deia? No m'ho fuig, ara m'ha fuit el nom.
1: Timbal.
0: Timbal. El timbal d'aubergini, domàtiga, formatge, mozzarella i formatge de Maó. Tot això així en daus, en rotllets, perquè mos quedin com individuals en el forn i això queda una monada atzà i podeu quedar una beníssim, si ve qualcú que vostre, o... perquè això també te'n pots endur a la platja, o no? Per
1: I
0: fer...
1: els de barc. Vull dir que no me'n
0: sa
1: passo.
0: barca, deixeu... Maribel, mira, sa barca, això... ja...
1: Enfonsaré en sa barca.
0: Jo crec que... haurem d'anar en ple hivern quan faig un mare molt d'aquells haurem d'anar en sa barca perquè mos passes l'estiu i no hem anat en sa barca. Ai, Déu meu. Bueno, idò, ja ho sabeu, cada setmana Maribel mos du aquestes receptes d'estiu. Com t'he dit, cada setmana no facis molta feina.
1: No, just, bueno, lo que ha, que hem de fer,
0: En lo que
1: aquí,
0: ha. Bé, d'aquí
1: aguantant-me.
0: ja queda... Ja, tu pensa que cada setmana que xerram és una setmana menys que queda d'estiu.
1: Ja són davant Camprim, el veure.
0: Clar, ja està, ja és una setmana menys. I doncs res, Maribel, passa molt bé el que queda de setmana, d'estiu, i tornem a xerrar aviat.
1: Vengo, un beso.
0: Vinga.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: Idò, això és, aquí continuem en directe a La Gran Vida, quan són les 10:53, gairebé 54. Tenim notícies de darrera hora, i és que diferents correfocs de Silla de Mallorca s'han suspès, un que s'acaba de sumar ara mateix, és el correfoc de Consell. Després vos donarem més detalls i també podrem xerrar amb els portaveus dels bombers de Mallorca, perquè en aquests moments Mallorca i Eivissa es troben amb alerta màxima, amb alerta 4, per alt risc d'incendis, i per tant s'han de tenir previsió i cura màxima per evitar aquests incendis. Després en xerrarem, però si vos esperes ara anem a fer un repàs al temps que ens espera per aquestes properes hores. Idò, avui diumenge dia 16 continuem amb un ambient de ple estiu a totes les illes, sol, molta calor i temperatures que a Mallorca poden arribar en els 35 o 36 graus, especialment al sud i a l'interior. De fet, tenim avís groc per altes temperatures a diferents punts de l'illa de Mallorca. Molta atenció també a la possibilitat de qualque ruixat i tempesta de caràcter local, especialment a les zones de l'interior de Mallorca. Ja va passar ahir cap vespre, o escoltem abans en els serveis informatius d'aquesta casa. Binissalem va ser el municipi que va registrar una major pluja i que, a més, aquesta tempesta que va provocar inclús calabruix a diferents zones va provocar també un incendi forestal entre els municipis d'Alaró i Consell, que ja està controlat. De fet, poques hores després hi va intervenir tot d'una semilana i poques hores després ja estava controlat aquest incendi forestal, però en de dir-vos que hem d'alertar en el màxim la precaució, perquè aquestes tempestes que se poden generar generen, com dèiem, calabruix, d'altres fan o tenen llamps i, per tant, poden provocar aquests incendis a diferents punts de les nostres illes. Principalment estem parlant de l'illa de Mallorca. Això per avui cap vespre, per tant, aquestes tempestes no se poden preveure exactament en quin moment poden ocórrer ni a quin lloc, però sí que podria ser a l'interior de l'illa de Mallorca. Per aquesta setmana, dilluns, dia 17, continuarà el domini de sol, calor intensa, màximes que poden tornar a situar-se en torn dels 34 i 35 graus, amb mínimes elevades durant la nit, aquestes nits tropicals, i a més, quan plou, tot aquest baf que dèiem, aquesta basca d'estrispol banyat, torna a fer calor, puja tot aquest baf, i per tant la sensació tèrmica encara és molt més elevada. En aquest cas, això serà, com dèiem, a partir de demà, dilluns 17 d'agost. Però dimarts hi haurà poques novetats, perquè continuarà exactament igual, el cel estirat, amb un ambient molt calorós i màximes de fins a 34 graus. I hem de dir que atenció a tots els pobles que estan de festes, perquè a partir de dimecres hi haurà un petit canvi. Tots miram el cel per menys que passarà, però encara és un poc prest. A partir de dimecres de nou començarà a canviar lleugerament la situació, apareixeran més núvols i les temperatures començaran a baixar, tot i que no baixaran gaire, perquè les màximes arribaran en els 33 graus. I per dijous sí que encara hi ha més possibilitats de ruixats i núvols i unes temperatures un poquet més moderades, que no arribaran en els 32 graus de màxim. Per tant, durant tota aquesta setmana, molta precaució, perquè tot i que faci calor, tot i que faci sol, després pot passar que un moment o un altre hi hagi alguna tempesta i que, com dèiem, molts actes d'aquestes festes patronals a molts municipis de les illes s'hagin de plaçar o suspendre. En aquest cas, plaçar o suspendre per molts de la pluja, però també pels incendis. En aquest cas, el risc d'incendis que continua en el nivell màxim, en nivell 4, és el risc d'incendis que hi ha a l'illa de Mallorca i de Menorca. Només una part, a l'illa d'Eivissa i Formentera, tot s'arxipèlag completament amb nivell 4, amb aquest avís vermell, i per tant han d'extremar les mesures de precaució. Com vos dèiem, diferents correfocs s'han suspès. Ja poden dir que s'han suspès a Pollença, a Sencelles, a Sineu, correfocs o Castell de tallafocs i la darrera hora és que el municipi de Consell, que tenia previst avui a partir de les 9:30 el correfoc dels dimonis de Seixam, ens acaben de comunicar que d'aquí a uns minuts se farà públic, ja que aquest correfoc serà suspès. No sabem si ho podran aplaçar en cas de que aquest nivell màxim de temperatures i d'alt risc d'incendis pugui millorar durant la setmana i aplaçar-ho algun altre dia de les festes, però en aquest moment han de dir que el correfoc previst per avui vespre quedarà suspès, com acaba d'informar l'Ajuntament del municipi, degut a aquest alt risc d'incendis que ahir mateix va afectar, de fet, entre els municipis de Consell i Alaró en aquest incendi que es va provocar a través d'un llamp d'aquestes tempestes que de sobte arriben, en aquest cas, a Mallorca. Res, aquesta és la previsió. Després anirem als informatius, mos donaran tots els detalls i després d'aquesta connexió amb els informatius nosaltres podrem xerrar amb el portaveu dels Bombers de Mallorca perquè mos donin la darrera hora de tot allò que està passant i de totes les actuacions que han hagut de fer. De fet, ahir, com dèiem, varen actuar en la Milana en aquest incendi forestal en el municipi de l'Aró, a Mallorca. No formogueu, perquè tot d'una tornam i vos donam tota aquesta informació.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Bueno, i doncs són les 11:05 i continuem aquí en directe a La Gran Vida a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per contar-vos tot allò que passa arreu de les illes. Ara escoltàvem els serveis informatius i en aquesta segona hora pegarem un bo fins a Menorca, concretament fins a Aló, perquè allà estan fent les seves festes i es connectarà amb na Clara i Mamir perquè mos conti com es viu aquesta festa en el municipi d'Aló. Per cert, podria ser que Aló et salvàs d'aquest alt risc d'incendis perquè encara ells estan amb l'avís groc, per tant, hi ha una part de Menorca que sí que està amb alt risc d'incendi, amb la fase 4, amb avís vermell, per tant, veurem què passa, però, com us dèiem, abans de donar pas en els informatius, tenim una notícia de darrera hora, és que aquest correfoc previst avui vespre de 60 dimonis de Consell per mort de les festes de Sant Bartomeu, previst per avui cap vespre a les 9:30, s'ha suspès degut en aquest alt risc d'incendi. No és l'únic municipi que ha suspès els seus castells de focs o correfocs, sinó que n'hi ha d'altres, com pugui ser en aquest cas Sencelles, Sineu o Pollença a Mallorca. La qüestió és que s'ha suspès